0: Mariano contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho ha criticat durament l'actuació dels àrbitres. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87, primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
1: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus, si bé al Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca a l'interior i algunes boirines.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa. I a Berlín guanya la candidata d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà, si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Feral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
6: Hat gewonnen, Berlin.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
1: La Comissió Electoral Central Russa anunciarà a les 10 del matí d'aquest dilluns els resultats preliminars de les eleccions legislatives del cap de setmana, en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida eixampla encara més la majoria al Parlament i obté el 57,3% dels vots. Uns resultats que no sorprenen ningú, ja que han estat uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. Moscou, Cristina Solias.
7: Rússia Unida revalida la seva supermajoria a la Duma. Al cap de llista, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha destacat que el Kremlin ha pogut repel·lir tots els intents dels països occidentals d'interferir en les eleccions legislatives i avisa que aquesta victòria incontestable avala l'estratègia de Vladimir Putin.
8: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
7: Ara bé, l'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, fins i tot el líder del partit comunista, Gennady Zyuganov, que sempre ha tancat files amb Putin i la seva guerra a Ucraïna, ha alertat que el joc brut del Kremlin ha anat massa enllà en aquestes eleccions.
8: Malauradament, durant la campanya electoral s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90. Això és absolutament inadmissible.
7: L'oposició ha denunciat que les autoritats han posat traves al vot en papereta perquè el vot electrònic és més fàcil de manipular, han forçat els treballadors públics a votar massivament per Rússia Unida i han expulsat candidats pacifistes o que eren massa populars.
1: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han desembarcat aquest diumenge a Catalunya amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per a l'any que ve. El president espanyol ha tornat a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortir del curs polític. En plena crisi a Ceuta, ha acusat el PP i Vox de ser deslleials i ha assegurat que tornarà a guanyar les properes eleccions. Albert Prat.
9: Pedro Sánchez ha jugat en territori amic per escalfar motors. Sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han ni convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
10: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
9: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, el president Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
11: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijó o Sánchez. Esta es la cuestión, aquesta és la qüestió.
9: A la Pineda de Gavà, Sánchez ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta, però ha promès a Illa que farà mans i mànigues perquè el nou finançament autonòmic sigui una realitat.
1: De la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijó, proposa revisar el procés per obtenir la nacionalitat espanyola o fins i tot retirar-la a aquells que delinqueixin. Ho ha dit en un acte multitudinari a Badalona, on també ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Badalona, Joan García.
12: Alberto Núñez Feijó ha triat la Badalona governada amb majoria absoluta pel popular Xavier García Obiol per endurir el seu discurs sobre política migratòria.
13: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
12: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, Feijó planteja una Catalunya motor econòmic de l'Estat lluny dels plantejaments identitaris.
13: Quiero una Catalunya líder en la reconstrucción de España. Quiero que Cataluña vuelva a desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando. Y no quiero una Cataluña en el bucle permanente sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es.
12: Declaracions del president del PP davant unes 5.000 persones, en dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que a Badalona mou multituds.
1: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat. La mobilització convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns ha arribat fins a la frontera del Tarajal. Igual que en les protestes anteriors, els manifestants han reclamat l'expulsió immediata dels migrants, que no es permeti que n'hi arribin més i també més seguretat. Els manifestants han expressat la seva indignació amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
14: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
15: Que deje ya el antepan de hacer pantomima, de hacer payaso y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
16: Lo que necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados.
1: Es calcula que al voltant de 4.000 migrants continuen malvivint en tendes i barraques precàries a les platges com el del Trampolín i també en boscos de la Rodalia. També aquest diumenge al vespre hi ha hagut un altercat al port amb l'arribada d'un col·lectiu navarrès amb material per als refugiats. Un grup de 50 persones els ha llançat ous i pedres i la policia hi ha hagut d'intervenir. En aquest context de tensió política i social, aquest dilluns tornarà a Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. També ho farà el president del PP, Alberto Núñez Feijó, acompanyat de dirigents del partit a Europa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya, el primer que vol fer és prendre el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític. En una entrevista des de Waterloo amb el diari britànic The Sunday Times, l'expresident reconeix que Catalunya ha canviat des que ell va marxar ara fa 9 anys. Per això afirma que abans de decidir res, voldrà fer una immersió en primera persona en la realitat actual.
17: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
18: To touch again, to feel, to smell my country.
1: El líder de Junts explica que té previstos diversos escenaris en cas d'un retorn, però que encara no els vol revelar.
18: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
17: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
1: Fa més d'un any que Puigdemont no concedia cap entrevista. Aquesta arriba coincidint amb l'inici del compte enrere per al seu possible retorn. I és que precisament aquest dilluns el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació. L'alcalde de Barcelona anuncia un front comú internacional contra l'especulació immobiliària. Jaume Collboni ho ha explicat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món. Nova York, Oriol Serra.
19: Amsterdam, Milà, Roma, Barcelona, Nova York, Toronto, Ciutat de Mèxic i moltes altres ciutats reunides a la cimera Urban 20 comparteixen problemes similars relacionats amb la migració, el canvi climàtic i l'accessibilitat a l'habitatge. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha impulsat conjuntament amb Nova York, Toronto i Ciutat de Mèxic una iniciativa internacional per a donar una resposta global al que es considera un problema global.
20: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
19: Precisament, l'anfitrió de la trobada, l'alcalde novaiorquès, Zoran Mamdani, resumia així per a què ha de servir aquest front conjunt de les grans ciutats del món.
21: Per construir les relacions i la solidaritat internacional necessàries per solucionar aquests temes i per restablir la confiança de la gent en la governança democràtica.
19: Per la seva part, l'alcalde de Barcelona ha anunciat una trobada d'aquesta iniciativa internacional. Es farà a nivell tècnic amb experts i tinents d'alcalde al novembre a la capital catalana en el marc de l'Smart City Congress a Barcelona. Jaume Collboni ha afirmat que servirà, entre d'altres coses, per a combatre els fons d'inversió especulatius.
1: Obrim àrea de servei.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
22: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinat, una mica de fresc a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus, a l'interior al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa al voltant dels 20, també grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor, estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Diumenge de manifestacions en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port han sortit al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Ossete, portaveu.
23: La gent ja no pot més i el tema de els lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
1: A Palma i a Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també han organitzat una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística. Palma, Caterina Carman.
0: Alguns milers de persones s'han manifestat a Palma i a Eivissa contra l'ampliació dels aeroports de les Balears. Aena ha previst 1.000 milions d'euros d'inversió en els pròxims 4 anys i això, segons l'organització, portarà al límit la saturació turística i els recursos naturals. Sentim el portaveu contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, Pere Joan Femenia.
4: Nosaltres creiem que Aena ens torna a mentir una altra vegada. L'any 2019 ens va mentir dient que no suposaria un increment dels passatgers i hem passat de 29 a 34 milions de passatgers. La seva estimació és seguir creixent als 36 milions i hem vist aquest estiu com s'han augmentat les xifres de 66 vols hora, s'han superat en més de 18 ocasions.
0: També reclamen que es frenin les noves rutes, que es redueixi el nombre de jets privats que aterren a les Illes Balears i que es prohibeixin els vols a la matinada.
1: Carlos Mazón compareix aquest dilluns davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana, l'expresident de la Generalitat Valenciana, i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció que porta el cas. València, Marta García.
5: El 17 de novembre de l'any passat, Carlos Mazón va compareixer per primera vegada davant la comissió i en una sessió molt tensa no va aclarir on estava i es va desentendre de la gestió d'aquella dana.
6: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al FECOPI. Nada hubiera cambiado. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. Pues yo la de la 1910 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento.
24: Porque andabas caminando y no la escoltarías. O sea, el presidente de la Generalitat Valenciana, en alerta roja.
25: Yo no era el que tenía que activar la alerta.
6: ¿Pero usted? Yo tampoco.
25: ¿Cómo que no?
6: No.
25: Usted es un mentiroso. Usted es un homicida y esto es un psicópata.
5: Carlos Mazón torna a compareixer ara després d'un escrit on segueix defensant que la majoria de morts no haurien sigut evitables encara que s'haguera llançat abans un esalert. La jutgessa Núria Ruiz Tobarra qüestiona obertament este argumentari i considera que les afirmacions de Mazón impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del FECOPI com en l'elaboració del text d'alerta, a més d'inculpar l'aleshores consellera d'Interior Salomé Prades, citada per cert el pròxim dilluns, dia 28. En esta segona compareixença davant la Comissió d'Investigació, s'espera un Mazón novament a la defensiva, en una sessió on també compareixerà l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso.
1: Més coses. El sector del conreu herbaci alerta de la falta d'alternatives per controlar la plaga de l'aranya roja al blat de moro. La Unió Europea prohibeix l'únic fitosanitari per controlar la proliferació d'aquest àcar i les proves pilot per experimentar amb depredadors naturals no han obtingut el resultat esperat. Torregrossa, Alba Mor.
26: Després del tancament del canal d'Urgell l'any 2023 per la sequera i d'una època de menys plantació per por a la falta d'aigua del 2024, l'any passat el sector va viure una campanya correcta. Les previsions de remuntar de manera definitiva d'enguany, però, es van esfumar mitjans d'estiu quan els agricultors van veure proliferar la plaga de l'aranya roja als seus cultius sense opcions per fer-hi front. Això ho explica el responsable de cereals de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Antonio Llaràs.
27: Han provat olis, han provat, i avui per avui no tenim una alternativa que puguem dir als pagesos, això funciona. No? I a més, totes les alternatives que han provat, a part de que no han funcionat, són més cares, són molt més cares.
26: Segons la FECAC, aquests danys no estan coberts per les asseguradores, de manera que els productors no disposen de compensacions. Per això la Federació demanarà mesures de suport en una reunió prevista amb el Departament d'Agricultura.

0: Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar el Mercat de Música Viva amb Manolo García com a convidat de luxe. Aquest any els concerts han congregat més de 170.000 persones. Anem a Vic, Marc Ruiz.
1: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú amb sornegueria i fidel a la filosofia de Francesc Pujols.
2: No us hi diré més, però aquesta cançó és boníssima. Les altres també, però ja se sorprendent.
1: I la Rambla arriba de seguida com qui no vol la cosa. Fa broma dient que abans hi havia una cosa que es deia rock i que agradava molt als de la seva generació. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. Potser s'enyoren de la petita reunió que van fer amb l'última de la fila. L'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. 6 de cada 10 assistents són de fora d'Osona i un 20% no havien assistit mai al mercat. El concert de Ginestà ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents, que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
3: Creiem que això reforça el model del Mercat de Música Viva com l'espai de referència i d'explosió de la música d'aquest país, i realment que estem molt contents.
1: Pel que fa als concerts de sala, Nacho Vegas, Marina Herlop o Romàntic Dimoni han estat alguns dels més venuts.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Sea Otter Europe ha tancat aquest diumenge la seva 10a edició amb prop de 80.000 visitants. Girona, Berta Artigas Contàs.
5: El Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del pavelló de Fontejau de Girona, ha tancat edició amb un impacte econòmic d'uns 40 milions d'euros. En fa balanç el director del festival, Albert Balcells.
6: Però vaja, sabem que està deixant un valor econòmic important i també a nivell social, perquè tota aquesta implementació de cultura esportiva, de cultura de l'esport, cultura sana, de treballar la salut, doncs a través del ciclisme segurament també és un impacte que acaba generant doncs molt benefici, doncs, tant diguem econòmic com també, com dèiem, social.
5: Enguany la fira ha inclòs més de 500 marques relacionades amb el món de la bicicleta, que veuen la cita com una oportunitat per estar en contacte amb el client final i altres empreses. És el cas de Megamo, una marca gironina.
7: Bueno, ara mateix Girona és l'epicentro del ciclisme a tota Europa. Ja ens coneixen, però la Sea Otter ha fet molt perquè ens coneixin encara més.
5: Ho explica Jaime Salvador, director comercial de la companyia. També grans marques aposten per fer presència a la capital gironina, com Shimano.
8: Quizás el mejor escaparate para poder mostrar nuestro producto, ¿no? O sea, yo creo que no hay un sitio que reúna las condiciones tan ideales como Gerona, ¿no? En este caso.
5: És David Vaquero, el responsable de comunicació. Aquest matí, ciclistes, amateurs i professionals han omplert el recinte en l'últim dels 3 dies que dura el festival.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
9: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota en Lliga dels Blancs.
4: 3Cat Info.
9: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen, i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distància just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no ha aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In-Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
10: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí oliamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
9: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al portugués.
11: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
9: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. De seguida tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys. N'ha parlat Ricky Rubio.
12: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
9: L'ex-blaurana Nicola Provitola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
13: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
9: El Barça ha parlat al seu entrenador, Alexander Sekulic.
14: First of all, I have to say...
15: Primer de tot he de dir que la Provitola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
16: Their shooting makes us fall apart.
9: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín, segon, i a Marco Bezzecchi, tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes amb els frens. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha emportat el títol per segon any consecutiu, després d'imposar-se la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
17: Sí, jo venia pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda. O sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda. Ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
9: Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39... i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Gat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2. En waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions després de guanyar 12-22 al Tbilisi i Geòrgia. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9.

0: Són dos quarts de tres.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El conseller qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. També de la plana internacional destaca que la Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval de la seva guerra a Ucraïna. A partir d'ara us explicarem que una iniciativa vol aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. L'ha engegat aquest estiu la Rosita, de 95 anys, que ja ha recollit més de 60.000 signatures i ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. I en esports, que destaques, Alfons Gorina?
2: Que el Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87, primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
1: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si bé el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa, i a Berlín guanya la candidatura d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. Si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar encara aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elli Feral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus. Hat gewonnen, Berlin.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
1: Donald Trump especula sobre el futur de la guerra amb l'Iran i en declaracions al canal Fox s'ha preguntat a si mateix si decideixo fer volar tota la nació, quan ho faré. En la conversa, que no s'ha enregistrat, el president afegia que està en una fase de presa de decisions i que passaran coses molt importants aviat. Segons la Fox, Trump treballa en tres opcions: esborrar l'Iran del mapa, deixar que s'enfonsin econòmicament o arribar a un acord. Trump podria reunir-se amb 6 líders del Golf Pèrsic al marge de l'Assemblea General de les Nacions Unides aquesta pròxima setmana per abordar la situació. La Casa Blanca també permetrà que una delegació de funcionaris iranians, encapçalada pel president del país i el ministre d'Exteriors, assisteixin a la sessió d'alt nivell de l'Assemblea. El conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha disparat els preus de l'energia pel tancament de l'estret d'Hormuz i ha provocat un encariment del preu del carburant que està passant factura electoral a Trump de cara a les eleccions legislatives del novembre als Estats Units. La primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, anuncia davant els joves del seu partit, els Germans d'Itàlia, un projecte de llei per restringir la xifra d'alumnes estrangers a les aules i altres mesures adreçades als migrants.
6: És un procediment que estableix per llei el nombre d'estudiants estrangers per classe. Introdueix també l'obligació dels pares dels estudiants estrangers amb problemes greus d'adaptació escolar a aprendre italià i prohibeix el burca i el hijab.
1: Segons ha dit Meloni, no és possible que en una aula italiana els nens italians se sentin desplaçats perquè són minoria. També ha dit que posarà el nom d'instituts als centres de formació professional per posar-los en valor i ha reclamat que no hi hagi aprovats generals als cursos. La policia pakistanesa ha detingut la política opositora Alema Khan, germana de l'empresonat exprimer ministre Imran Khan, una detenció que arriba mentre el partit dels Khan es prepara per a una llarga marxa contra el govern a Islamabad la setmana que ve. L'ordre policial justifica la detenció durant 30 dies, dient que les activitats de la detinguda són perjudicials per a la seguretat i també per al manteniment de l'ordre públic. La formació política ha condemnat la mesura i l'ha vinculat a un intent del govern d'entorpir la marxa cap a la capital convocada per al 27 de setembre, en què es preveu que centenars de milers de simpatitzants exigeixin la posada en llibertat de l'exprimer ministre. Imran Khan, antiga estrella del críquet i cap de govern entre el 2018 i el 2022, està empresonat des de fa 3 anys i afronta causes judicials que ell atribueix a una persecució política per part de l'executiu actual i de l'exèrcit. El seu partit ha denunciat reiteradament que el líder opositor ha estat sotmès a un règim d'aïllament sense accés a drets bàsics des del seu empresonament. I l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michael Ignatieff alerta del risc per a la democràcia de la concentració de la intel·ligència artificial en molt poques mans i demana més regulació i mesures punitives per als qui la utilitzen per crear continguts falsos. Ignatieff, que ha participat en un acte del CIDOP a Barcelona, defensa les migracions i la multiculturalitat per assegurar que les democràcies modernes necessiten garantir fronteres segures. Vicent Mitsut.
7: Ignatieff, referent del liberalisme, és optimista sobre la capacitat de regular la IA, però demana que la Unió Europea comenci a actuar perquè ens juguem el futur de la democràcia.
8: No som prou conscients que tota la plaça pública de la vida democràtica ara és propietat d'unes 6 persones, que la plaça pública està digitalitzada i la democràcia es produeix en un espai digital que és simplement el Far West. I la nostra capacitat per determinar què és cert i què és fals en aquest Far West està sent atacada constantment.
7: Molt crític amb el govern espanyol, per Ceuta defensa que les democràcies han de tenir control de les seues fronteres.
8: Els demòcrates liberals com jo, que defensem una societat multicultural i la immigració, hem de garantir als nostres ciutadans que la frontera és segura. I aquí no ho és. Això fa guanyar vots als partits d'extrema dreta si la gent ho veu cada dia. I al meu parer, no s'equivoquen. Calen fronteres segures.
7: En paral·lel, però, demana als estats vies que faciliten la immigració legal.
8: L'altra cosa que cal és una via d'accés àmplia i oberta per a la immigració legal en països com Espanya i també el Canadà, on la demografia s'està desplomant. La manera més segura de condemnar-se bàsicament al declivi econòmic, a l'estancament i a la crisi és aturar la immigració.
7: El Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials diu que el funcionament democràtic dificulta la competència amb potències com la Xina.
8: Això és la democràcia, una discussió constant i inacabable sobre la llibertat. El problema és que els mecanismes de control i contrapès que hem establert han multiplicat de tal manera els vetos dins la nostra democràcia que no aconseguim tirar res endavant.
7: L'expolític canadenc no creu que una aliança Unió Europea-Canadà pugui refer l'ordre internacional sacsejat per Trump, però sí influir en les grans potències que anomena depredadores.
8: Hem d'identificar algunes qüestions que suposen un perill sistemàtic per a tota la humanitat i esforçar-nos de valent per fer entendre als depredadors que això no és assistència social, sinó una qüestió de supervivència. És l'única manera de convèncer els russos, els xinesos i els nord-americans perquè actuïn. Però si ho aconseguim, crec que podrem marcar una gran diferència i construir un món millor.
7: Ignatieff creu que s'ha valorat poc el desencant domèstic als Estats Units per les aliances tradicionals i la globalització, un fet que va aprofitar Trump per arribar al poder i amenaçar la democràcia tant a casa com fora.
8: Com algú que ha estimat els Estats Units tota la vida, tinc la sensació de ser testimoni de com un imperi s'autodestrueix.

0: A casa nostra, els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets haurien passat aquest dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. I unes 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat pel Delta Dirding, el Festival Internacional d'Ornitologia de Referència de la Mediterrània. La mostra reuneix proveïdors especialitzats i observadors professionals i amateurs que comparteixen una afició que també cuida la salut. Amposta, Anna Ferràs.
1: El Delta Birding Festival va començar divendres amb el 98% de les places de les activitats venudes i ha incrementat un 10% la participació, arribant als 5.000 visitants. Tot i que l'espai Mont Natura Delta té poc marge per créixer, el festival està consolidat. El Delta és un espai idoni per observar ocells i esta pràctica té beneficis més enllà de la descoberta de les espècies. Miquel Rafa és representant de la Fundació Catalunya La Pedrera, una de les entitats organitzadores del Birding.
2: Fa milers d'anys que ens hem criat a la natura, però els últims anys ens hem desconnectat molt. I per tant, aquesta afició ens permet tornar a enganxar-nos. Això va molt bé també per, fins i tot, la nostra pròpia salut mental i emocional. I per tant, és una afició super saludable que ens torna a reconnectar doncs, amb el nostre entorn natural, ens fa ser més conscients del que està passant i també és una afició molt divertida.
1: La mostra també mira cap al futur i ha donat veu a joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys. Un d'ells és Jofre Cutral, que ha investigat els anomenats efectes trampa a infraestructures humanes on queden atrapats els animals.
3: Jo volia denunciar una mica, perquè sóc fotògraf de natura, bueno, els efectes trampes i tot és, és un problema al qual es pot solucionar, i vaig voler enfocar aquest treball a parlar sobre aquestes infraestructures perquè es poden millorar fàcilment.
1: I enguany l'organització ha volgut fer un pas més cap a la inclusivitat amb activitats adaptades a persones amb capacitats diverses i ha donat més visibilitat a les dones en un sector, l'ornitologia, molt masculinitzat.
0: Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa, engegada aquest estiu per la Rosita, de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures. Ens ho explica la Mar Riera amb muntatge tècnic de Jordi Galván.
4: La imatge de la Rosita encapçala aquesta campanya publicitària engegada aquesta setmana per Change.org. Hem parlat amb ella i ens explica que ja fa 5 mesos que està ingressada i que paga 25 euros cada setmana per poder mirar la tele.
5: Si la tinguéssim en targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dia, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
4: Tot i que el seu fill la visita sovint, ens explica que la tele li fa molta companyia i l'ajuda a passar les estones amb la seva companya d'habitació.
5: Ara també aquí mirem molt perquè a la meva companya li agrada molt les pel·lícules de l'Oeste. I llavors també mirem moltes pel·lícules d'aquestes antigues, saps? De les verdaderes. La que ha sigut el Robert Mitchum i els artistes antics, perquè ara no n'hi ha. Ara d'artistes així bons que facin de l'Oeste no n'hi ha. Com tots aquests, el John Wayne, el Robert Mitchum, tots aquests, no hi ha res ara,
4: La Rosita és també una enamorada de la ràdio i sobretot escolta un programa de Catalunya Ràdio.
5: La nit dels ignorants, ara hi ha la Marta, el d'abans també m'agradava molt, Ja l'escoltava quan va començar el germà del Josep Cunit a fer aquell programa.
4: La mateixa Rosita ens deia que no s'esperava que tanta gent s'assumés a aquesta iniciativa per demanar la gratuïtat de la tele als hospitals públics.
5: Jo no m'ho creia, que en recollíssim tantes. No tenia... Jo em pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
4: Des que vam parlar amb ella, en pocs dies ja sumen 63.400 signatures i continua creixent la xifra, un problema que varia en funció d'on t'ingressin, i és que hi ha comunitats on aquest servei de televisió ja és gratuït, és el cas com per exemple del País Valencià i Castella-La Manxa. De moment, però, ningú s'ha posat en contacte amb la Rosita i des del Departament de Salut es limiten a dir-nos que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
6: El temps. Dani Ramírez.
7: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional, potser canviar el temps entre diumenge i dilluns, d'avui en vuit, queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinada, una mica de fresca a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus, a l'interior al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa al voltant dels 20, també grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor, estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns. Diumenge o dilluns.
6: 3CAT Info.
0: Productes agrícoles i

0: gastronòmica del restaurant obert el 2016 pel cuiner Rafael Múria està fortament arrelada al territori i a la Mediterrània. Una tasca realitzada amb un equip de companys també molt joves i creatius, com el cap de sala, Andreu Pardell.
1: La intenció del projecte és posar al nivell dels vins una gastronomia, però sobretot també una gastronomia de respecte pel producte, respecte pel territori.
0: Múria va posar en marxa el Quatre Molins a Cornudella de Montsant amb 23 anys i només dos després va rebre l'estrella Michelin.
1: Som molt atrevits. Amb aquesta joventut crec que hem portat aquest punt de valentia expressat a la gastronomia, sobretot per elaboracions i aquest concepte més abstracte, més atrevit, amb productes mediterranis, de costa i de proximitat.
0: A la carta d'aquest temple gastronòmic del Montsant hi ha plats com anguila, wasabi i porro, gilda de gamba, ravioli de ceps, llamàntol i sàlvia, o una carn madurada amb ostra i llet de cabra.
1: Començarem amb aquesta primera selecció d'aperitius, partint de l'esquerra amb una endívia que fem farcida d'una crema de formatge blau, llom de tonyina vermella o alfegoma dorada i acabat amb un toc de polen fresc a sobre, i a la dreta, llom de bonito, que el fem fumat prèviament i marcat lleugerament a la brasa, acompanyat d'una crema coliflor, ceba escabetxada, oliva i també piparra.
0: Per completar l'experiència gastronòmica, el Quatre Molins ha posat en marxa una taula secreta, alguns divendres per sopar, que inclou una cita cegues pels carrers de Cornudella i la visita amb sorpresa a un antic celler subterrani.
2: El 3 de 10 dels castellers de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes a Tarragona. Josep Almirall.
3: Els verds van arrodonir una gran actuació amb el 3 de 9 amb l'agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el pilar de 8 tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
4: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any.
3: La colla vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 10. Li va caure entrant en la cotxadora. Sí que va completar els dos bàsics de 9 i el 5 de 9 i va acabar amb el pilar de 7. Gina Fort n'és la cap de colla.
5: No estem contents amb el resultat de la dia d'avui, tot i així fer un 5 de 9 un altre cop aquí a la plaça de Font després de tants anys, Colin, és algo que hem d'estar orgullosos.
3: I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar a la primera tripleta màgica des del 2024. 5 de 8, 3 de 9 a l'estrena del dia i 4 de 9.
2: Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia. L'acollida ha estat espectacular, igual que la que ha rebut La bola negra, que s'ha projectat aquest diumenge i que ha guanyat el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema de Toronto. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
6: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
7: Entusiasme pràcticament generalitzat en la sessió de gala de La bola negra a Sant Sebastià mentre continua la conversa sobre les opcions que tenen de cara als Oscars. Un cop engegada la promoció als Estats Units, Penélope Cruz, en declaracions a 3CAT Info, ha dit que està convençuda que hi haurà molt bones notícies quan s'anunciïn les nominacions.
8: Van a passar moltes coses con La bola negra, moltes. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea. I intento, además, ilusionarme lo justo.
7: Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Guitarrica de la Fuente ens deia que assumia amb interpretar la nieve el tema principal del film durant la cerimònia dels Premis de Hollywood i els actors principals són conscients també que l'enveja o les expectatives tan elevades amb què arriba la pel·lícula poden ara provocar que La bola negra comenci a tenir crítiques negatives. Divendres arriba a les sales de cinema. Aquest diumenge han compartit protagonisme amb Brad Pitt. Així l'han rebut quan ha arribat a l'hotel Maria Cristina. Dimecres el sentirem defensant En el corazón de la bestia, aquesta pel·lícula de supervivència que ha rodat acompanyat d'un gos que és el coprotagonista del film. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too.
2: Ed Sheeran trenca el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Michael Moore, pels seus missatges a favor de Palestina. El cantant britànic n'ha parlat en la primera intervenció pública des de llavors.

0: concert a Filadèlfia, on ha actuat sol perquè la resta d'artistes que l'acompanyen han abandonat la gira en suport a Michael Moore. El cantant ha hagut de sortir al pas després de la polèmica generada que va provocar crides al boicot contra ell. L'artista ha demanat disculpes, admet que hi va haver errors i que va haver de prendre decisions molt difícils.
1: I'm about to make difficult decisions, and I am making mistakes, and I'm so...
0: Siren assegura que no volia decebre els fans i insisteix que s'ha vist arrossegat el debat en el que ha qualificat com el conflicte polític més complex del món. Llegint un teleprompter, també ha fet menció a la situació a Gaza, que ha dit que és catastròfica, injustificada i desproporcionada.
1: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
0: Siren també ha fet menció als morts israelians en l'atac de Hamas del 7 d'octubre, al dolor del poble jueu, i assegura que té el cor trencat per la devastació i la mort d'innocents.
2: 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
3: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs al Lliga.
2: 3CAT Info.
3: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no han aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
4: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí lo llamo la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
3: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al tècnic portuguès.
5: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
3: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blauranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Ara tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys, com ha recordat Ricky Rubio.
6: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
3: L'exblaurana Nicola Provítola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
7: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
3: Pel Barça ha parlat el seu entrenador Alexander Sekulic.
8: First of all, I have to say...
9: Primer de tot he de dir que la Provítola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
10: Their shooting makes us fall apart.
3: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat així d'aquesta victòria.
11: Si volem entrar tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt, molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
3: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes de frens. Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobla Dura de les Regueres a la província de Lleó. Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cup d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2 després de remuntar un 2-0. I en waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions. Ha guanyat 12-22 al Tbilisi georgià. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per un resultat de 11-9.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 3. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que es queden a les portes d'obtenir escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller qualifica els comicis de desastre, però de moment diu que continuarà. La Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval a la seva guerra a Ucraïna. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirma que quan torni vol fer una immersió en la Catalunya d'avui abans de decidir el seu futur polític. En una entrevista a The Sunday Times, la vigília que el Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés, Puigdemont reconeix que té previstos diversos escenaris possibles de futur, però que encara no els vol revelar. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat aquest cap de setmana a Catalunya conscients que és clau en les pròximes eleccions generals, mentre que el secretari general dels socialistes afirma que el PP està subordinat a Vox. El president dels populars ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Diumenge de protestes contra la voluntat d'Aena d'ampliar els aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa. La societat civil l'avisa de les conseqüències socials i sobre el territori d'atraure encara més visitants. Quimi Portet i la col·laboració sorpresa de Manolo García tanquen el mercat de música viva de Vic. Aquesta edició ha plegat 170.000 espectadors i 1.300 professionals.
1: Esports.
2: El Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. El Madrid ha perdut per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho ha criticat durament l'actuació dels àrbitres. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87, primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
0: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus, si bé al Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca a l'interior i algunes boirines.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un film mentre l'extrema dreta arrasa. I a Berlín guanya la candidata d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà, si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Eral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
6: Hat gewonnen, Berlin.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
0: La Comissió Electoral Central Russa anunciarà a les 10 del matí d'aquest dilluns els resultats preliminars de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida eixampla encara més la majoria al Parlament i obté el 57,3% dels vots. Uns resultats que no sorprenen ningú, ja que han estat uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. Moscou, Cristina Solials.
6: Rússia Unida revalida la seva supermajoria a la Duma. Al cap de llista, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha destacat que el Kremlin ha pogut repel·lir tots els intents dels països occidentals d'interferir en les eleccions legislatives i avisa que aquesta victòria incontestable avala l'estratègia de Vladimir Putin.
7: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
6: Ara bé, l'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, fins i tot el líder del Partit Comunista, Gennady Zyuganov, que sempre ha tancat files amb Putin i la seva guerra a Ucraïna, ha alertat que el joc brut del Kremlin ha anat massa enllà en aquestes eleccions.
7: Malauradament, durant la campanya electoral s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90. Això és absolutament inadmissible.
6: L'oposició ha denunciat que les autoritats han posat traves al vot en papereta perquè el vot electrònic és més fàcil de manipular, han forçat els treballadors públics a votar massivament per Rússia Unida i han expulsat candidats pacifistes o que eren massa populars.
0: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han desembarcat aquest diumenge a Catalunya amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per a l'any que ve. El president espanyol ha tornat a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortir del curs polític. En plena crisi a Ceuta, ha acusat el PP i Vox de ser deslleials i ha assegurat que tornarà a guanyar les properes eleccions. Albert Prat.
8: Pedro Sánchez ha jugat en territori amic per escalfar motors. Sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han ni convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
9: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
8: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, el president Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
10: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Aquesta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
8: A la Pineda de Gavà, Sánchez ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta, però ha promès a Illa que farà mans i mànigues perquè el nou finançament autonòmic sigui una realitat.
0: De la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, proposa revisar el procés per obtenir la nacionalitat espanyola o fins i tot retirar-la a aquells que delinqueixin. Ho ha dit en un acte multitudinari a Badalona, on també ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Badalona, Joan García.
11: Alberto Núñez Feijóo ha triat la Badalona governada amb majoria absoluta pel popular Xavier García Obiol per endurir el seu discurs sobre política migratòria.
12: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
11: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, Feijóo planteja una Catalunya motor econòmic de l'Estat lluny dels plantejaments identitaris.
12: Quiero una Catalunya líder en la reconstrucción de España. Quiero que Cataluña vuelva a desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando. Y no quiero una Cataluña en el bucle permanente sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es.
11: Declaracions del president del PP davant unes 5.000 persones, en dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que a Badalona mou multituds.
0: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat. La mobilització convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns ha arribat fins a la frontera del Tarajal. Igual que en les protestes anteriors, els manifestants han reclamat l'expulsió immediata dels migrants, que no es permeti que n'hi arribin més i també més seguretat. Els manifestants han expressat la seva indignació amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
13: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
14: Que deje ya el antepan de hacer pantomima, de hacer payaso y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
15: Lo que necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados.
0: Es calcula que al voltant de 4.000 migrants continuen malvivint en tendes i barraques precàries a les platges com el del Trampolín i també en boscos de la Rodalia. També aquest diumenge al vespre hi ha hagut un altercat al port amb l'arribada d'un col·lectiu navarrès amb material per als refugiats. Un grup de 50 persones els ha llançat ous i pedres i la policia hi ha hagut d'intervenir. En aquest context de tensió política i social, aquest dilluns tornarà a Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. També ho farà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompanyat de dirigents del partit a Europa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya, el primer que vol fer és prendre el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític. En una entrevista des de Waterloo amb el diari britànic The Sunday Times, l'expresident reconeix que Catalunya ha canviat des que ell va marxar ara fa 9 anys. Per això afirma que abans de decidir res, voldrà fer una immersió en primera persona en la realitat actual.
16: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
0: El líder de Junts explica que té previstos diversos escenaris en cas d'un retorn, però que encara no els vol revelar.
17: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
16: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
17: I will not tell to you yet.
0: Fa més d'un any que Puigdemont no concedia cap entrevista. Aquesta arriba coincidint amb l'inici del compte enrere per al seu possible retorn. I és que precisament aquest dilluns el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació. L'alcalde de Barcelona anuncia un front comú internacional contra l'especulació immobiliària. Jaume Collboni ho ha explicat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món. Nova York, Oriol Serra.
18: Amsterdam, Milà, Roma, Barcelona, Nova York, Toronto, Ciutat de Mèxic i moltes altres ciutats reunides a la cimera Urban 20 comparteixen problemes similars relacionats amb la migració, el canvi climàtic i l'accessibilitat a l'habitatge. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha impulsat conjuntament amb Nova York, Toronto i Ciutat de Mèxic una iniciativa internacional per a donar una resposta global al que es considera un problema global.
19: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
18: Precisament, l'anfitrió de la trobada, l'alcalde novaiorquès, Zoran Mamdani, resumia així per a què ha de servir aquest front conjunt de les grans ciutats del món.
20: Per construir les relacions i la solidaritat internacional necessàries per solucionar aquests temes i per restablir la confiança de la gent en la governança democràtica.
18: Per la seva part, l'alcalde de Barcelona ha anunciat una trobada d'aquesta iniciativa internacional. Es farà a nivell tècnic amb experts i tinents d'alcalde al novembre a la capital catalana en el marc de l'Smart City Congress a Barcelona. Jaume Collboni ha afirmat que servirà, entre d'altres coses, per a combatre els fons d'inversió especulatius.
0: Obrim àrea de servei.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
21: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte.
2: Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinat, una mica de fresc a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus, a l'interior al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa al voltant dels 20, també grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor, estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diumenge de manifestacions en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port han sortit al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Ossete, portaveu.
4: La gent ja no pot més i el tema de els lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja viu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
0: A Palma i a Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també han organitzat una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística. Palma, Caterina Carman.
22: Alguns milers de persones s'han manifestat a Palma i a Eivissa contra l'ampliació dels aeroports de les Balears. Aena ha previst 1.000 milions d'euros d'inversió en els pròxims 4 anys i això, segons l'organització, portarà al límit la saturació turística i els recursos naturals. Sentim el portaveu contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, Pere Joan Femenia.
23: Nosaltres creiem que Aena ens torna a mentir una altra vegada. L'any 2019 ens va mentir dient que no suposaria un increment de passatgers i hem passat de 29 a 34 milions de passatgers. La seva estimació ha seguit creixent als 36 milions i hem vist aquest estiu com s'han augmentat les xifres de 66 vols hora, s'han superat en més de 18 ocasions.
22: També reclamen que es frenin les noves rutes, que es redueixi el nombre de jets privats que aterren a les Illes Balears i que es prohibeixin els vols a la matinada.
0: Carlos Mazón compareix aquest dilluns davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana, l'expresident de la Generalitat Valenciana, i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció que porta el cas. València, Marta García.
24: El 17 de novembre de l'any passat, Carlos Mazón va compareixer per primera vegada davant la comissió i en una sessió molt tensa no va aclarir on estava i es va desentendre de la gestió d'aquella dana.
25: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Nada hubiera cambiado. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento.
26: Porque andabas caminando y no la escoltarías. O sea, el presidente de la Generalitat Valenciana, en alerta roja.
27: Yo no era el que tenía que activar la alerta.
25: Pero ¿usted? Yo tampoco.
27: ¿Cómo que no?
25: No.
27: Usted es un mentiroso. Usted es un homicida y esto es un psicópata.
24: Carlos Mazón torna a compareixer ara després d'un escrit on segueix defensant que la majoria de morts no haurien sigut evitables encara que s'haguera llançat abans un esalert. La jutgessa Núria Ruiz Tobarra qüestiona obertament aquest argumentari i considera que les afirmacions de Mazón impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta, a més d'inculpar l'aleshores consellera d'Interior Salomé Prades, citada per cert el pròxim dilluns, dia 28. En esta segona compareixença davant la Comissió d'Investigació s'espera un Mazón novament a la defensiva en una sessió on també compareixerà l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüello.
0: Més coses. El sector del conreu herbaci alerta de la falta d'alternatives per controlar la plaga de l'aranya roja al blat de moro. La Unió Europea prohibeix l'únic fitosanitari per controlar la proliferació d'aquest àcar i les proves pilot per experimentar amb depredadors naturals no han obtingut el resultat esperat. Torregrossa, Alba Mor.
3: Després del tancament del canal d'Urgell l'any 2023 per la sequera i d'una època de menys plantació per por a la falta d'aigua del 2024, l'any passat el sector va viure una campanya correcta. Les previsions de remuntar de manera definitiva d'enguany, però, es van esfumar mitjans d'estiu quan els agricultors van veure proliferar la plaga de l'aranya roja als seus cultius sense opcions per fer-hi front. Això ho explica el responsable de cereals de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Antonio Llaràs.
5: Han provat olis, han provat, i avui per avui no tenim una alternativa que puguem dir als pagesos, això funciona. No. I a més, totes les alternatives que han provat, a part de que no han funcionat, són més cares, són molt més cares.
3: Segons la FECAC, aquests danys no estan coberts per les asseguradores, de manera que els productors no disposen de compensacions. Per això la Federació demanarà mesures de suport en una reunió prevista amb el Departament d'Agricultura.

0: Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar el Mercat de Música Viva amb Manolo García com a convidat de luxe. Aquest any els concerts han congregat més de 170.000 persones. Anem a Vic, Marc Ruiz.
1: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú amb sorregaria i fidel a la filosofia de Francesc Pujols.
2: No us hi diré més, però aquesta cançó és boníssima. Les altres també, però ja se sobreentén.
1: I la Rambla arriba de seguida com qui no vol la cosa. Fa broma dient que abans hi havia una cosa que es deia rock i que agradava molt als de la seva generació. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. Potser s'enyoren de la petita reunió que van fer amb l'última de la fila. L'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. 6 de cada 10 assistents són de fora d'Osona i un 20% no havien assistit mai al mercat. El concert de Ginestà ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents, que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
3: Creiem que això reforça el model del Mercat de Música Viva com l'espai de referència i d'explosió de la música d'aquest país, i realment que estem molt contents.
1: Pel que fa als concerts de sala, Nacho Vegas, Marina Herlop o Romàntic Dimoni han estat alguns dels més venuts.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Sea Otter Europe ha tancat aquest diumenge la seva desena edició amb prop de 80.000 visitants. Girona, Berta Artigas Fontàs.
5: El Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del pavelló de Fontejau de Girona, ha tancat edició amb un impacte econòmic d'uns 40 milions d'euros. En fa balanç el director del festival, Albert Balcells.
6: Però vaja, sabem que està deixant doncs, un valor econòmic important i també a nivell social, perquè tota aquesta implementació de cultura esportiva, de cultura de l'esport, cultura sana, de treballar la salut, doncs a través del ciclisme segurament també és un impacte que acaba generant doncs, molt benefici doncs, tant diguem, econòmic com també, com dèiem, social.
5: Enguany la fira ha inclòs més de 500 marques relacionades amb el món de la bicicleta que veuen la cita com una oportunitat per estar en contacte amb el client final i altres empreses. És el cas de Megamo, una marca gironina.
7: Bueno, ara mateix Girona és l'epicentre del ciclisme a tota Europa. Ja ens coneixen, però la Sea Otter ha fet molt perquè ens coneixin encara més.
5: Ho explica Jaime Salvador, director comercial de la companyia. També grans marques aposten per fer presència a la capital gironina, com Shimano.
8: Quizás el mejor escaparate para poder mostrar nuestro producto, ¿no? O sea, yo creo que no hay un sitio que reúna las condiciones tan ideales como Gerona, ¿no? En este caso.
5: És David Vaquero, el responsable de comunicació. Aquest matí, ciclistes, amateurs i professionals han omplert el recinte en l'últim dels 3 dies que dura el festival.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
9: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota en Lliga dels Blancs.
4: 3Cat Info.
9: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no ha aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In-Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
10: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí olhamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
9: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al portugués.
11: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
9: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. De seguida tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys. N'ha parlat Ricky Rubio.
12: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
9: L'ex blaugrana Nicola Provitola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
13: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
9: Pel Barça ha parlat el seu entrenador Alexander Sekulic.
14: First of all, I have to say...
15: Primer de tot he de dir que la Provitola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
16: Their shooting makes us fall apart.
9: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i a Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes amb els frens. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha emportat el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
17: Sí, jo venia pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda. O sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda. Ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
9: Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39... i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Gate d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2. En waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions després de guanyar 12-22 al Tbilisi i Geòrgia. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9.

0: Són 3:45.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El conseller qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. També de la plana internacional destaca que la Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval de la seva guerra a Ucraïna. A partir d'ara us explicarem que una iniciativa vol aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. L'ha engegat aquest estiu la Rosita, de 95 anys, que ja ha recollit més de 60.000 signatures i ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. I en esports, que destaques, Alfons Gorina?
2: Que el Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa CB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
1: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si bé el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa, i a Berlín guanya la candidatura d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. Si ve l'escrutini final a Mecklenburg, podria alterar encara aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Feral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
6: Hat gewonnen, ihr Lieben.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
1: Donald Trump especula sobre el futur de la guerra amb l'Iran i en declaracions al canal Fox s'ha preguntat a si mateix si decideixo fer volar tota la nació, quan ho faré. En la conversa, que no s'ha enregistrat, el president afegia que està en una fase de presa de decisions i que passaran coses molt importants aviat. Segons la Fox, Trump treballa en tres opcions: esborrar l'Iran del mapa, deixar que s'enfonsin econòmicament o arribar a un acord. Trump podria reunir-se amb 6 líders del Golf Pèrsic al marge de l'Assemblea General de les Nacions Unides aquesta pròxima setmana per abordar la situació. La Casa Blanca també permetrà que una delegació de funcionaris iranians, encapçalada pel president del país i el ministre d'Exteriors, assisteixin a la sessió d'alt nivell de l'Assemblea. El conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha disparat els preus de l'energia pel tancament de l'estret d'Hormuz i ha provocat un encariment del preu del carburant que està passant factura electoral a Trump de cara a les eleccions legislatives del novembre als Estats Units. La primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, anuncia davant els joves del seu partit, els Germans d'Itàlia, un projecte de llei per restringir la xifra d'alumnes estrangers a les aules i altres mesures adreçades als migrants.
7: És un procediment que estableix per llei el nombre d'estudiants estrangers per classe. Introdueix també l'obligació dels pares dels estudiants estrangers amb problemes greus d'adaptació escolar a aprendre italià i prohibeix el burca i el hijab.
1: Segons ha dit Meloni, no és possible que en una aula italiana els nens italians se sentin desplaçats perquè són minoria. També ha dit que posarà el nom d'instituts als centres de formació professional per posar-los en valor i ha reclamat que no hi hagi aprovats generals als cursos. La policia pakistanesa ha detingut la política opositora Alema Khan, germana de l'empresonat exprimer ministre Imran Khan, una detenció que arriba mentre el partit dels Khan es prepara per a una llarga marxa contra el govern a Islamabad la setmana que ve. L'ordre policial justifica la detenció durant 30 dies, dient que les activitats de la detinguda són perjudicials per a la seguretat i també per al manteniment de l'ordre públic. La formació política ha condemnat la mesura i l'ha vinculat a un intent del govern d'entorpir la marxa cap a la capital convocada per al 27 de setembre, en què es preveu que centenars de milers de simpatitzants exigeixin la posada en llibertat de l'exprimer ministre. Imran Khan, antiga estrella del críquet i cap de govern entre el 2018 i el 2022, està empresonat des de fa 3 anys i afronta causes judicials que ell atribueix a una persecució política per part de l'executiu actual i de l'exèrcit. El seu partit ha denunciat reiteradament que el líder opositor ha estat sotmès a un règim d'aïllament sense accés a drets bàsics des del seu empresonament. I l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michael Ignatieff alerta del risc per a la democràcia de la concentració de la intel·ligència artificial en molt poques mans i demana més regulació i mesures punitives per als qui la utilitzen per crear continguts falsos. Ignatieff, que ha participat en un acte del CIDOP a Barcelona, defensa les migracions i la multiculturalitat, però assegura que les democràcies modernes necessiten garantir fronteres segures. Vicent Mitsut.
8: Ignatieff, referent del liberalisme, és optimista sobre la capacitat de deregular la IA, però demana que la Unió Europea comenci a actuar perquè ens juguem al futur de la democràcia.
9: No som prou conscients que tota la plaça pública de la vida democràtica ara és propietat d'unes 6 persones, que la plaça pública està digitalitzada i la democràcia es produeix en un espai digital que és simplement el Far West. I la nostra capacitat per determinar què és cert i què és fals en aquest Far West està sent atacada constantment.
8: Molt crític amb el govern espanyol per Ceuta, defensa que les democràcies han de tenir control de les seues fronteres.
9: Els demòcrates liberals com jo, que defensem una societat multicultural i la immigració, hem de garantir als nostres ciutadans que la frontera és segura. I aquí no ho és. Això fa guanyar vots als partits d'extrema dreta si la gent ho veu cada dia. I al meu parer, no s'equivoquen. Calen fronteres segures.
8: En paral·lel, però, demana als estats vies que faciliten la immigració legal.
9: L'altra cosa que cal és una via d'accés àmplia i oberta per a la immigració legal en països com Espanya i també el Canadà, on la demografia s'està desplomant. La manera més segura de condemnar-se bàsicament al declivi econòmic, a l'estancament i a la crisi és aturar la immigració.
8: El Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials diu que el funcionament democràtic dificulta la competència amb potències com la Xina.
9: Això és la democràcia, una discussió constant i inacabable sobre la llibertat. El problema és que els mecanismes de control i contrapès que hem establert han multiplicat de tal manera els vetos dins la nostra democràcia que no aconseguim tirar res endavant.
8: L'expolític canadenc no creu que una aliança Unió Europea-Canadà pugui refer l'ordre internacional sacsejat per Trump, però sí influir en les grans potències que anomena depredadores.
9: Hem d'identificar algunes qüestions que suposen un perill sistemàtic per a tota la humanitat i esforçar-nos de valent per fer entendre als depredadors que això no és assistència social, sinó una qüestió de supervivència. És l'única manera de convèncer els russos, els xinesos i els nord-americans perquè actuïn, però si ho aconseguim, crec que podrem marcar una gran diferència i construir un món millor.
8: Ignatieff creu que s'ha valorat poc el desencant domèstic als Estats Units per les aliances tradicionals i la globalització, un fet que va aprofitar Trump per arribar al poder i amenaçar la democràcia tant a casa com fora.
9: Com algú que ha estimat els Estats Units tota la vida, tinc la sensació de ser testimoni de com un imperi s'autodestrueix.

0: A casa nostra els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets haurien passat aquest dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. I unes 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de Referència de la Mediterrània. La mostra reuneix proveïdors especialitzats i observadors professionals i amateurs que comparteixen una afició que també cuida la salut. Amposta, Anna Farràs.
1: El Delta Birding Festival va començar divendres amb el 98% de les places de les activitats venudes i ha incrementat un 10% la participació, arribant als 5.000 visitants. Tot i que l'espai Mont Natura Delta té poc marge per créixer, el festival està consolidat. El Delta és un espai idoni per observar ocells i esta pràctica té beneficis més enllà de la descoberta de les espècies. Miquel Rafa és representant de la Fundació Catalunya La Pedrera, una de les entitats organitzadores del Birding.
2: Fa milers d'anys que ens hem criat a la natura, però els últims anys ens hem desconnectat molt. I per tant, aquesta afició ens permet tornar a enganxar-nos, que va molt bé també per, fins i tot, la nostra pròpia salut mental i emocional. I per tant, és una afició super saludable, que ens torna a reconnectar doncs, amb el nostre entorn natural, ens fa ser més conscients del que està passant i també és una afició molt divertida.
1: La mostra també mira cap al futur i ha donat veu a joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys. Un d'ells és Jofre Cutral, que ha investigat els anomenats efectes trampa a infraestructures humanes on queden atrapats els animals.
3: Jo volia denunciar una mica, perquè sóc fotògraf de natura, bueno, els efectes trampes i tot és, és un problema al qual es pot solucionar, i vaig voler enfocar aquest treball a parlar sobre aquestes infraestructures perquè es poden millorar fàcilment.
1: I enguany l'organització ha volgut fer un pas més cap a la inclusivitat amb activitats adaptades a persones amb capacitats diverses i ha donat més visibilitat a les dones en un sector, l'ornitologia, molt masculinitzat.
0: Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa, engegada aquest estiu per la Rosita, de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures. Ens ho explica la Mar Riera amb muntatge tècnic de Jordi Galván.
4: La imatge de la Rosita encapçala aquesta campanya publicitària engegada aquesta setmana per Change.org. Hem parlat amb ella i ens explica que ja fa 5 mesos que està ingressada i que paga 25 euros cada setmana per poder mirar la tele.
5: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dia, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies, no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
4: Tot i que el seu fill la visita sovint, ens explica que la tele li fa molta companyia i l'ajuda a passar les estones amb la seva companya d'habitació.
5: Ara també aquí mirem molt perquè a la meva companya li agrada molt les pel·lícules de l'Oeste. I llavors també mirem moltes pel·lícules d'aquestes antigues, saps? De les verdaderes. La que ha sigut el Robert Mitchum i els artistes antics, perquè ara no n'hi ha. Ara d'artistes així bons que facin de l'Oeste no n'hi ha. Com tots aquests, el John Wayne, el Robert Mitchum, tots aquests, no hi ha res ara, eh?
4: La Rosita és també una enamorada de la ràdio i sobretot escolta un programa de Catalunya Ràdio.
5: La nit dels ignorants. Ara hi ha la Marta. El d'abans també m'agradava molt, eh? Ja l'escoltava quan va començar el germà del Josep Cunit a fer aquell programa.
4: La mateixa Rosita ens deia que no s'esperava que tanta gent s'assumés a aquesta iniciativa per demanar la gratuïtat de la tele als hospitals públics.
5: Jo no m'ho creia, que recollíssim tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, eh? Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
4: Des que vam parlar amb ella, en pocs dies ja sumen 63.400 signatures i continua creixent la xifra, un problema que varia en funció d'on t'ingressin, i és que hi ha comunitats on aquest servei de televisió ja és gratuït, és el cas com per exemple del País Valencià i Castella-La Manxa. De moment, però, ningú s'ha posat en contacte amb la Rosita i des del Departament de Salut es limiten a dir-nos que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
6: El temps. Dani Ramírez.
7: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit, queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinat, una mica de fresca a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus, a l'interior al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa al voltant dels 20, també grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa deixar fogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor, estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
6: 3CAT Info.
0: Productes agrícoles i caça de les comarques interiors de Tarragona, peix del Delta de l'Ebre, vins del Priorat i el Montsant i incorporació creativa de la mel del Perelló a bona part de les receptes. Són alguns dels trets característics del restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant, guardonat amb una estrella Michelin des del 2021. Òscar Callau.
8: Els hem deixat aquí el centre, aquest cruixent de panipuri, amb una rileta que ve al per sobre i finalitzat amb un chimichurri d'avellana, que és un altre dels nostres productes estrella. Continuem
9: davant. La fórmula gastronòmica del restaurant obert el 2016 pel cuiner Rafael Múria està fortament

0: il·lustracions i aquest concepte més abstracte, més atrevit, amb productes mediterranis, de costa i de proximitat.
1: A la carta d'aquest temple gastronòmic del Montsant hi ha plats com anguila, wasabi i porro, ginda de gamba, ravioli de ceps, llamàntol i sàlvia, o una carn madurada amb ostra i llet de cabra.
0: Començarem amb aquesta primera selecció d'aperitius, partint de l'esquerra amb una endívia que fem farcida d'una crema de formatge blau, llom de tonyina vermella o alfegoma dorada i acabat amb un toc de polen fresca a sobre, i a la dreta, llom de bonito, que el fem fumat prèviament i marcat lleugerament a la brasa, acompanyat d'una crema coliflor, ceba escabetxada, oliva i també piparra.
1: Per completar l'experiència gastronòmica, el Quatre Molins ha posat en marxa una taula secreta, alguns divendres per sopar, que inclou una cita cegues pels carrers de Cornudella i la visita amb sorpresa a un antic celler subterrani.
2: El 3 de 10 dels castellers de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes a Tarragona. Josep Almirall.
3: Els verds van arrodonir una gran actuació amb el 3 de 9 amb l'agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el Pilar de 8 tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
4: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any.
3: La colla vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al Pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 10. Li va caure entrant en la cotxadora. Sí que va completar els dos bàsics, de 9 i el 5 de 9, i va acabar amb el Pilar de 7. Gina Fort n'és la cap de colla.
5: No estem contents amb el resultat de la dia d'avui, tot i així, fer un 5 de 9 un altre cop aquí a la plaça de Font després de tants anys, Polín, és algo que hem d'estar orgullosos.
3: I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar a la primera tripleta màgica des del 2024. 5 de 8, 3 de 9, a l'estrena del dia, i 4 de 9.
2: Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia. L'acollida ha estat espectacular, igual que la que ha rebut La bola negra, que s'ha projectat aquest diumenge i que ha guanyat el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema de Toronto. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
6: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
7: Entusiasme pràcticament generalitzat en la sessió de gala de La bola negra a Sant Sebastià mentre continua la conversa sobre les opcions que tenen de cara als Oscars. Un cop engegada la promoció als Estats Units, Penélope Cruz, en declaracions a 3CAT Info, ha dit que està convençuda que hi haurà molt bones notícies quan s'anunciïn les nominacions.
8: Van a passar moltes coses con La bola negra, muchas. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad es lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea. I intento, además, ilusionarme lo justo.
7: Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Guitarrica de la Fuente ens deia que assumia amb interpretar la nieve el tema principal del film durant la cerimònia dels Premis de Hollywood i els actors principals són conscients també que l'enveja o les expectatives tan elevades amb què arriba la pel·lícula poden ara provocar que La bola negra comenci a tenir crítiques negatives. Divendres arriba a les sales de cinema. Aquest diumenge han compartit protagonisme amb Brad Pitt. Així l'han rebut quan ha arribat a l'hotel Maria Cristina. Dimecres el sentirem defensant En el corazón de la bestia, aquesta pel·lícula de supervivència que ha rodat acompanyat d'un gos que és el coprotagonista del film. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love.
2: Ed Sheeran trenca el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Michael Moore, pels seus missatges a favor de Palestina. El cantant britànic n'ha parlat en la primera intervenció pública des de llavors, en un concert a Filadèlfia on ha actuat sol perquè la resta d'artistes que l'acompanyen han abandonat la gira en suport a Michael Moore. El cantant ha hagut de sortir al pas després de la polèmica generada que va provocar crides al boicot contra ell. L'artista ha demanat disculpes, admet que hi va haver errors i que va haver de prendre decisions molt difícils. Sheeran assegura que no volia decebre els fans i insisteix que s'ha vist arrossegat al debat en el que ha qualificat com el conflicte polític més complex del món. Llegint

0: teleprompter també ha fet menció a la situació a Gaza, que ha dit que és catastròfica, injustificada i desproporcionada.
1: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
0: Shiran també ha fet menció als morts israelians en l'atac de Hamas del 7 d'octubre, al dolor del poble jueu, i assegura que té el cor trencat per la devastació i la mort d'innocents.
2: 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
3: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs al Lliga.
2: 3CAT Info.
3: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no han aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
4: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Que es una presión, aquí oliamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
3: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al tècnic portuguès.
5: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
3: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blauranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Ara tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys, com ha recordat Ricky Rubio.
6: Sí, han passat molts anys, aquesta ciutat s'ho mereix, crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
3: L'exblaurana Nicola Provítola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
7: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
3: El Barça ha parlat al seu entrenador Alexander Sekulic.
8: First of all, I have to say...
9: Primer de tot he de dir que la Provítola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
10: Their shooting make us fall apart.
3: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera. Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat així d'aquesta victòria.
11: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant, i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
3: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes de frens. Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobla Dura de les Regueres a la província de Lleó. Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cup d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2 després de remuntar un 2-0. I en waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions. Ha guanyat 12-22 al Tbilisi georgià. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per un resultat de 11-9.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 4. Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que es queden a les portes d'obtenir escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller qualifica els comicis de desastre, però de moment diu que continuarà. La Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval a la seva guerra a Ucraïna. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirma que quan torni vol fer una immersió en la Catalunya d'avui abans de decidir el seu futur polític. En una entrevista a The Sunday Times, la vigília que el Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés, Puigdemont reconeix que té previstos diversos escenaris possibles de futur, però que encara no els vol revelar. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat aquest cap de setmana a Catalunya conscients que és clau en les pròximes eleccions generals, mentre que el secretari general dels socialistes afirma que el PP està subordinat a Vox. El president dels populars ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Diumenge de protestes contra la voluntat d'Aena d'ampliar els aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa. La societat civil l'avisa de les conseqüències socials i sobre el territori d'atraure encara més visitants. Quimi Portet i la col·laboració sorpresa de Manolo García tanquen el Mercat de Música Viva de Vic. Aquesta edició ha plegat 170.000 espectadors i 1.300 professionals.
1: Esports.
2: El Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. El Madrid ha perdut per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho ha criticat durament l'actuació dels àrbitres. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87, primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
3: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus, si bé al Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca a l'interior i algunes boirines.
1: 3CAT Info.
3: Salutacions, us informa Carola Gil.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
3: A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa. I a Berlín guanya la candidata d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà, si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
4: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
5: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
4: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Feral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
6: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
7: Hat gewonnen, Berlin.
4: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
3: La Comissió Electoral Central Russa anunciarà a les 10 del matí d'aquest dilluns els resultats preliminars de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida eixampla encara més la majoria al Parlament i obté el 57,3% dels vots. Uns resultats que no sorprenen ningú, ja que han estat uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. Moscou, Cristina Solials.
7: Rússia Unida revalida la seva supermajoria a la Duma. Al cap de llista, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha destacat que el Kremlin ha pogut repel·lir tots els intents dels països occidentals d'interferir en les eleccions legislatives i avisa que aquesta victòria incontestable avala l'estratègia de Vladimir Putin.
8: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
7: Ara bé, l'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, fins i tot el líder del partit comunista, Gennady Zyuganov, que sempre ha tancat files amb Putin i la seva guerra a Ucraïna, ha alertat que el joc brut del Kremlin ha anat massa enllà en aquestes eleccions.
8: Malauradament, durant la campanya electoral s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90. Això és absolutament inadmissible.
7: L'oposició ha denunciat que les autoritats han posat traves al vot en papereta perquè el vot electrònic és més fàcil de manipular, han forçat els treballadors públics a votar massivament per Rússia Unida i han expulsat candidats pacifistes o que eren massa populars.
3: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han desembarcat aquest diumenge a Catalunya amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per a l'any que ve. El president espanyol ha tornat a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortir del curs polític. En plena crisi a Ceuta, ha acusat el PP i Vox de ser deslleials i ha assegurat que tornarà a guanyar les properes eleccions. Albert Prat.
9: Pedro Sánchez ha jugat en territori amic per escalfar motors. Sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
10: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
9: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, el president Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic que pas de frenar l'onada reaccionària.
11: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Aquesta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
9: A la Pineda de Gavà, Sánchez ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta, però ha promès a Illa que farà mans i mànigues perquè el nou finançament autonòmic sigui una realitat.
3: De la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, proposa revisar el procés per obtenir la nacionalitat espanyola o fins i tot retirar-la a aquells que delinqueixin. Ho ha dit en un acte multitudinari a Badalona, on també ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Badalona, Joan García.
12: Alberto Núñez Feijóo ha triat la Badalona governada amb majoria absoluta pel popular Xavier García Obiol per endurir el seu discurs sobre política migratòria.
13: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
12: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, Feijóo planteja una Catalunya motor econòmic de l'Estat lluny dels plantejaments identitaris.
13: Quiero una Catalunya líder en la reconstrucción de España. Quiero que Cataluña vuelva a desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando. Y no quiero una Cataluña en el bucle permanente sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es.
12: Declaracions del president del PP davant unes 5.000 persones, en dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que a Badalona mou multituds.
3: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat.
14: Cavalla nunca se rinde. Cavalla nunca se rinde.
3: La mobilització convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns ha arribat fins a la frontera del Tarajal. Igual que en les protestes anteriors, els manifestants han reclamat l'expulsió immediata dels migrants, que no es permeti que n'hi arribin més i també més seguretat. Els manifestants han expressat la seva indignació amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
14: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
15: Que deje ya el de hacer pantomima, de hacer payaso y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
16: Lo que necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados.
3: Es calcula que al voltant de 4.000 migrants continuen malvivint en tendes i barraques precàries a les platges com el del Trampolín i també en boscos de la Rodalia. També aquest diumenge al vespre hi ha hagut un altercat al port amb l'arribada d'un col·lectiu navarrès amb material per als refugiats. Un grup de 50 persones els ha llançat ous i pedres i la policia hi ha hagut d'intervenir. En aquest context de tensió política i social, aquest dilluns tornarà a Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. També ho farà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompanyat de dirigents del partit a Europa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya, el primer que vol fer és prendre el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític. En una entrevista des de Waterloo amb el diari britànic The Sunday Times, l'expresident reconeix que Catalunya ha canviat des que ell va marxar ara fa 9 anys. Per això afirma que abans de decidir res, voldrà fer una immersió en primera persona en la realitat actual.
17: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
3: El líder de Junts explica que té previstos diversos escenaris en cas d'un retorn, però que encara no els vol revelar.
18: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
17: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
3: Fa més d'un any que Puigdemont no concedia cap entrevista. Aquesta arriba coincidint amb l'inici del compte enrere per al seu possible retorn. I és que precisament aquest dilluns el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació. L'alcalde de Barcelona anuncia un front comú internacional contra l'especulació immobiliària. Jaume Collboni ho ha explicat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món. Nova York, Oriol Serra.
19: Amsterdam, Milà, Roma, Barcelona, Nova York, Toronto, Ciutat de Mèxic i moltes altres ciutats reunides a la cimera Urban 20 comparteixen problemes similars relacionats amb la migració, el canvi climàtic i l'accessibilitat a l'habitatge. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha impulsat conjuntament amb Nova York, Toronto i Ciutat de Mèxic una iniciativa internacional per a donar una resposta global al que es considera un problema global.
20: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
19: Precisament, l'anfitrió de la trobada, l'alcalde novaiorquès, Zoran Mamdani, resumia així per a què ha de servir aquest front conjunt de les grans ciutats del món.
21: Per construir les relacions i la solidaritat internacional necessàries per solucionar aquests temes i per restablir la confiança de la gent en la governança democràtica.
19: Per la seva part, l'alcalde de Barcelona ha anunciat una trobada d'aquesta iniciativa internacional. Es farà a nivell tècnic amb experts i tinents d'alcalde al novembre a la capital catalana en el marc de l'Smart City Congress a Barcelona. Jaume Collboni ha afirmat que servirà, entre d'altres coses, per a combatre els fons d'inversió especulatius.
3: Obrim àrea de servei.
1: El temps.
3: Dani Ramírez.
0: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem-ho condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit, queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinat, una mica de fresc a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus, a l'interior al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa al voltant dels 20, també grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor, estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Diumenge de manifestacions en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port han sortit al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Ossete, portaveu.
2: La gent ja no pot més i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
3: A Palma i a Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també han organitzat una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística. Palma, Caterina Carmany.
22: Alguns milers de persones s'han manifestat a Palma i a Eivissa contra l'ampliació dels aeroports de les Balears. Aena ha previst 1.000 milions d'euros d'inversió en els pròxims 4 anys i això, segons l'organització, portarà al límit la saturació turística i els recursos naturals. Sentim el portaveu contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, Pere Joan Femenia.
23: Nosaltres creiem que Aena ens torna a mentir una altra vegada. L'any 2019 ens va mentir dient que no suposaria un increment de passatgers i hem passat de 29 a 34 milions de passatgers. La seva estimació és seguir creixent als 36 milions i hem vist aquest estiu com s'han augmentat les xifres de 66 vols hora, s'han superat en més de 18 ocasions.
22: També reclamen que es frenin les noves rutes, que es redueixi el nombre de jets privats que aterren a les Illes Balears i que es prohibeixin els vols a la matinada.
3: Carlos Mazón compareix aquest dilluns davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana, l'expresident de la Generalitat Valenciana, i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció que porta el cas. València, Marta García.
24: El 17 de novembre de l'any passat, Carlos Mazón va compareixer per primera vegada davant la comissió i en una sessió molt tensa no va aclarir on estava i es va desentendre de la gestió d'aquella dana.
25: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Nada hubiera cambiado. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. Pues yo la de la 1910 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento.
26: Porque anaves caminando y no la escoltarías. O sea, el presidente de la Generalitat Valenciana, en alerta roja.
27: Yo no era el que tenía que activar la alerta.
25: Pero ¿Usted? Yo tampoco.
27: ¿Cómo que no?
25: No.
27: Usted es un mentiroso. Usted es un homicida y esto es un psicópata.
24: Carlos Mazón torna a compareixer ara després d'un escrit on segueix defensant que la majoria de morts no haurien sigut evitables encara que s'haguera llançat abans un esalert. La jutgessa Núria Ruiz Tobarra qüestiona obertament este argumentari i considera que les afirmacions de Mazón impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta, a més d'inculpar l'aleshores consellera d'Interior Salomé Prades, citada per cert el pròxim dilluns, dia 28. En esta segona compareixença davant la Comissió d'Investigació s'espera un Mazón novament a la defensiva en una sessió on també compareixerà l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso.
3: Més coses. El sector del conreu herbaci alerta de la falta d'alternatives per controlar la plaga de l'aranya roja al blat de moro. La Unió Europea prohibeix l'únic fitosanitari per controlar la proliferació d'aquest àcar i les proves pilot per experimentar amb depredadors naturals no han obtingut el resultat esperat. Torregrossa, Alba Mor.
4: Després del tancament del canal d'Urgell l'any 2023 per la sequera i d'una època de menys plantació per por a la falta d'aigua del 2024, l'any passat el sector va viure una campanya correcta. Les previsions de remuntar de manera definitiva d'enguany, però, es van esfumar mitjans d'estiu quan els agricultors van veure proliferar la plaga de l'aranya roja als seus cultius sense opcions per fer-hi front. Això ho explica el responsable de cereals de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Antonio Llaràs.
5: Han provat olis, han provat, i avui per avui no tenim una alternativa que puguem dir als pagesos, això funciona. No? I a més, totes les alternatives que han provat, a part de que no han funcionat, són més cares, són molt més cares.
4: Segons la FECAC, aquests danys no estan coberts per les asseguradores, de manera que els productors no disposen de compensacions. Per això la Federació demanarà mesures de suport en una reunió prevista amb el Departament d'Agricultura.

0: Qui m'hi portat omple la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva amb Manolo García com a convidat de luxe. Aquest any els concerts han congregat més de 170.000 persones. Anem a Vic, Marc Ruiz.
1: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú amb sorregaria i fidel a la filosofia de Francesc Pujols.
2: No us ho diré més, però aquesta cançó és boníssima. Les altres també, però ja se sorprendrà.
1: I la Rambla arriba de seguida com qui no vol la cosa. Fa broma dient que abans hi havia una cosa que es deia rock i que agradava molt als de la seva generació. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. Potser s'enyoren de la petita reunió que van fer amb l'última de la fila. L'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. 6 de cada 10 assistents són de fora d'Osona i un 20% no havien assistit mai al mercat. El concert de Ginestà ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents, que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
3: Creiem que això reforça el model del mercat de música com l'espai de referència i d'explosió de la música d'aquest país, i realment que estem molt contents.
1: Pel que fa als concerts de sala, Nacho Vegas, Marina Herlop o Romàntic Dimoni han estat alguns dels més venuts.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Sea Otter Europe ha tancat aquest diumenge la seva desena edició amb prop de 80.000 visitants. Girona, Berta Artigas Fontàs.
5: El Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del pavelló de Fontejau de Girona, ha tancat edició amb un impacte econòmic d'uns 40 milions d'euros. En fa balanç el director del festival, Albert Balcells.
6: Però vaja, sabem que està deixant doncs, un valor econòmic important i també a nivell social, perquè tota aquesta implementació de cultura esportiva, de cultura de l'esport, cultura sana, de treballar la salut, doncs a través del ciclisme segurament també és un impacte que acaba generant doncs, molt benefici doncs, tant diguem, econòmic com també, com dèiem, social.
5: Enguany la fira ha inclòs més de 500 marques relacionades amb el món de la bicicleta que veuen la cita com una oportunitat per estar en contacte amb el client final i altres empreses. És el cas de Megamo, una marca gironina.
7: Bueno, ara mateix Girona és l'epicentro del ciclisme a tota Europa. Ja ens coneixen, però la Sea Otter ha fet molt perquè ens coneixin encara més.
5: Ho explica Jaime Salvador, director comercial de la companyia. També grans marques aposten per fer presència a la capital gironina, com Shimano.
8: Quizás el mejor escaparate para poder mostrar nuestro producto, ¿no? O sea, yo creo que no hay un sitio que reúna las condiciones tan ideales como Gerona, ¿no? En este caso.
5: És David Vaquero, el responsable de comunicació. Aquest matí, ciclistes, amateurs i professionals han omplert el recinte en l'últim dels 3 dies que dura el festival.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
9: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota en Lliga dels Blancs.
4: 3Cat Info.
9: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distància just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no ha aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In-Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
10: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí olhamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
9: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al portugués.
11: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
9: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. De seguida tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys. N'ha parlat Ricky Rubio.
12: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
9: L'ex-blaurana Nicola Provitola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
13: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
9: El Barça ha parlat al seu entrenador Alexander Sekulic.
14: First of all, I have to say...
15: Primer de tot he de dir que la Provitola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
16: Their shooting makes us fall apart.
9: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En motor, Pedro Acosta guanya la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i a Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes amb els frens. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha emportat el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
17: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda. O sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda. Ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
9: Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol: Puente Genil 27, Barça 39... i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Gate d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2. En waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions després de guanyar 12-22 al Tbilisi i Geòrgia. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9.

0: Són 4:45.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El conseller qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. També de la plana internacional destaca que la Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval de la seva guerra a Ucraïna. A partir d'ara us explicarem que una iniciativa vol aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. L'ha engegat aquest estiu la Rosita, de 95 anys, que ja ha recollit més de 60.000 signatures i ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. I en esports, que destaques, Alfons Gorina?
2: Que el Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87, primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilota de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
1: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si bé el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa, i a Berlín guanya la candidatura d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. Si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar encara aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Eral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus. Hat gewonnen, Berlin.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
1: Donald Trump especula sobre el futur de la guerra amb l'Iran i en declaracions al canal Fox s'ha preguntat a si mateix si decideixo fer volar tota la nació, quan ho faré. En la conversa, que no s'ha enregistrat, el president afegia que està en una fase de presa de decisions i que passaran coses molt importants aviat. Segons la Fox, Trump treballa en tres opcions: esborrar l'Iran del mapa, deixar que s'enfonsin econòmicament o arribar a un acord. Trump podria reunir-se amb 6 líders del Golf Pèrsic al marge de l'Assemblea General de les Nacions Unides aquesta pròxima setmana per abordar la situació. La Casa Blanca també permetrà que una delegació de funcionaris iranians, encapçalada pel president del país i el ministre d'Exteriors, assisteixin a la sessió d'alt nivell de l'Assemblea. El conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha disparat els preus de l'energia pel tancament de l'estret d'Hormuz. i ha provocat un encariment del preu del carburant que està passant factura electoral a Trump de cara a les eleccions legislatives del novembre als Estats Units. La primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, anuncia davant els joves del seu partit, els Germans d'Itàlia, un projecte de llei per restringir la xifra d'alumnes estrangers a les aules i altres mesures adreçades als migrants.
6: És un procediment que estableix per llei el nombre d'estudiants estrangers per classe. Introdueix també l'obligació dels pares dels estudiants estrangers amb problemes greus d'adaptació escolar a aprendre italià i prohibeix el burca i el hijab.
1: Segons ha dit Meloni, no és possible que en una aula italiana els nens italians se sentin desplaçats perquè són minoria. També ha dit que posarà el nom d'instituts als centres de formació professional per posar-los en valor i ha reclamat que no hi hagi aprovats generals als cursos. La policia pakistanesa ha detingut la política opositora Alema Khan, germana de l'empresonat exprimer ministre Imran Khan, una detenció que arriba mentre el partit dels Khan es prepara per a una llarga marxa contra el govern a Islamabad la setmana que ve. L'ordre policial justifica la detenció durant 30 dies, dient que les activitats de la detinguda són perjudicials per a la seguretat i també per al manteniment de l'ordre públic. La formació política ha condemnat la mesura i l'ha vinculat a un intent del govern d'entorpir la marxa cap a la capital convocada per al 27 de setembre, en què es preveu que centenars de milers de simpatitzants exigeixin la posada en llibertat de l'exprimer ministre. Imran Khan, antiga estrella del críquet i cap de govern entre el 2018 i el 2022, està empresonat des de fa 3 anys i afronta causes judicials que ell atribueix a una persecució política per part de l'executiu actual i de l'exèrcit. El seu partit ha denunciat reiteradament que el líder opositor ha estat sotmès a un règim d'aïllament sense accés a drets bàsics des del seu empresonament. I l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michael Ignatieff alerta del risc per a la democràcia de la concentració de la intel·ligència artificial en molt poques mans i demana més regulació i mesures punitives per als qui l'utilitzen per crear continguts falsos. Ignatieff, que ha participat en un acte del CIDOP a Barcelona, defensa les migracions i la multiculturalitat, però assegura que les democràcies modernes necessiten garantir fronteres segures. Vicent Mitsut.
7: Ignatieff, referent del liberalisme, és optimista sobre la capacitat de regular la IA, però demana que la Unió Europea comenci a actuar perquè ens juguem el futur de la democràcia.
8: No som prou conscients que tota la plaça pública de la vida democràtica ara és propietat d'unes 6 persones, que la plaça pública està digitalitzada i la democràcia es produeix en un espai digital que és simplement el Far West. I la nostra capacitat per determinar què és cert i què és fals en aquest Far West està sent atacada constantment.
7: Molt crític amb el govern espanyol, per Ceuta defensa que les democràcies han de tenir control de les seues fronteres.
8: Els demòcrates liberals com jo, que defensem una societat multicultural i la immigració, hem de garantir als nostres ciutadans que la frontera és segura. I aquí no ho és. Això fa guanyar vots als partits d'extrema dreta si la gent ho veu cada dia. I al meu parer, no s'equivoquen. Calen fronteres segures.
7: En paral·lel, però, demana als estats vies que faciliten la immigració legal.
8: L'altra cosa que cal és una via d'accés àmplia i oberta per a la immigració legal en països com Espanya i també el Canadà, on la demografia s'està desplomant. La manera més segura de condemnar-se bàsicament al declivi econòmic, a l'estancament i a la crisi és aturar la immigració.
7: El Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials diu que el funcionament democràtic dificulta la competència amb potències com la Xina.
8: Això és la democràcia, una discussió constant i inacabable sobre la llibertat. El problema és que els mecanismes de control i contrapès que hem establert han multiplicat de tal manera els vetos dins la nostra democràcia que no aconseguim tirar res endavant.
7: L'expolític canadenc no creu que una aliança Unió Europea-Canadà pugui refer l'ordre internacional sacsejat per Trump, però sí influir en les grans potències que anomena depredadores.
8: Hem d'identificar algunes qüestions que suposen un perill sistemàtic per a tota la humanitat i esforçar-nos de valent per fer entendre als depredadors que això no és assistència social, sinó una qüestió de supervivència. És l'única manera de convèncer els russos, els xinesos i els nord-americans perquè actuïn, però si ho aconseguim, crec que podrem marcar una gran diferència i construir un món millor.
7: Ignatieff creu que s'ha valorat poc el desencant domèstic als Estats Units per les aliances tradicionals i la globalització, un fet que va aprofitar Trump per arribar al poder i amenaçar la democràcia tant a casa com fora.
8: Com algú que ha estimat els Estats Units tota la vida, tinc la sensació de ser testimoni de com un imperi s'autodestrueix.

0: A casa nostra els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets haurien passat aquest dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. I unes 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de Referència de la Mediterrània. La mostra reuneix proveïdors especialitzats i observadors professionals i amateurs que comparteixen una afició que també cuida la salut. Amposta, Anna Farràs.
1: El Delta Birding Festival va començar divendres amb el 98% de les places de les activitats venudes i ha incrementat un 10% la participació, arribant als 5.000 visitants. Tot i que l'espai Mont Natura Delta té poc marge per créixer, el festival està consolidat. El Delta és un espai idoni per observar ocells i esta pràctica té beneficis més enllà de la descoberta de les espècies. Miquel Rafa és representant de la Fundació Catalunya La Pedrera, una de les entitats organitzadores del Birding.
2: Fa milers d'anys que ens hem criat a la natura, però els últims anys ens hem desconnectat molt. I per tant, aquesta afició ens permet tornar a enganxar-nos. Això va molt bé també per, fins i tot, la nostra pròpia salut mental i emocional. I per tant, és una afició super saludable que ens torna a reconnectar doncs, amb el nostre entorn natural, ens fa ser més conscients del que està passant i també és una afició molt divertida.
1: La mostra també mira cap al futur i ha donat veu a joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys. Un d'ells és Jofre Cutral, que ha investigat els anomenats efectes trampa a infraestructures humanes on queden atrapats els animals.
3: Jo volia denunciar una mica, perquè sóc fotògraf de natura, bueno, els efectes trampes i tot és, és un problema al qual es pot solucionar, i vaig voler enfocar aquest treball a parlar sobre aquestes infraestructures perquè es poden millorar fàcilment.
1: I enguany l'organització ha volgut fer un pas més cap a la inclusivitat amb activitats adaptades a persones amb capacitats diverses i ha donat més visibilitat a les dones en un sector, l'ornitologia, molt masculinitzat.
0: Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa, engegada aquest estiu per la Rosita, de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures. Ens ho explica la Mar Riera amb muntatge tècnic de Jordi Galván.
4: La imatge de la Rosita encapçala aquesta campanya publicitària engegada aquesta setmana per Change.org. Hem parlat amb ella i ens explica que ja fa 5 mesos que està ingressada i que paga 25 euros cada setmana per poder mirar la tele.
5: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dies, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies, no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
4: Tot i que el seu fill la visita sovint, ens explica que la tele li fa molta companyia i l'ajuda a passar les estones amb la seva companya d'habitació.
5: Ara també aquí mirem molt perquè a la meva companya li agrada molt les pel·lícules de l'Oeste. I llavors també mirem moltes pel·lícules d'aquestes antigues, saps? De les verdaderes. La que ha sigut el Robert Mitchum i els artistes antics, perquè ara no n'hi ha. Ara d'artistes així bons que facin de l'Oeste no n'hi ha. Com tots aquests, el John Wayne, el Robert Mitchum, tots aquests, no hi ha res ara,
4: La Rosita és també una enamorada de la ràdio i sobretot escolta un programa de Catalunya Ràdio.
5: La nit dels ignorants, ara hi ha la Marta, el d'abans també m'agradava molt, Ja l'escoltava quan va començar el germà del Josep Cunit a fer aquell programa.
4: La mateixa Rosita ens deia que no s'esperava que tanta gent s'assumés a aquesta iniciativa per demanar la gratuïtat de la tele als hospitals públics.
5: Jo no m'ho creia, que en recollíssim tanta. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tanta. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
4: Des que vam parlar amb ella, en pocs dies ja sumen 63.400 signatures i continua creixent la xifra, un problema que varia en funció d'on t'ingressin, i és que hi ha comunitats on aquest servei de televisió ja és gratuït, és el cas com per exemple del País Valencià i Castella-La Manxa. De moment, però, ningú s'ha posat en contacte amb la Rosita i des del Departament de Salut es limiten a dir-nos que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinat, una mica de fresc a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus, a l'interior al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa al voltant dels 20, també grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor, estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
6: 3CAT Info.
0: Productes agrícoles i caça de les comarques interiors de Tarragona, peix del Delta de l'Ebre, vins del Priorat i el Montsant i incorporació creativa de la mel del Perelló a bona part de les receptes. Són alguns dels trets característics del restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant, guardonat amb una estrella Michelin des del 2021. Òscar Callau.
8: Els hem deixat aquí al centre aquest cruixent de panipuri amb una rileta que ve al per sobre i finalitzat amb un chimichurri d'avellana, que és un altre dels nostres productes estrella. Continuem
9: davant. La fórmula gastronòmica del restaurant obert el 2016 pel cuiner Rafael Múria està fortament arrelada al territori i a la Mediterrània. Una tasca realitzada amb un equip de companys també molt joves i creatius, com el cap de sala, Andreu Pardell.
10: La intenció del projecte és posar al nivell dels vins una gastronomia, però sobretot també una gastronomia de respecte pel producte, respecte pel territori.
9: Múria va posar en marxa el Quatre Molins a Cornudella de Montsant amb 23 anys i només dos després va rebre l'estrella Michelin.
10: Som molt atrevits. Amb aquesta joventut crec que hem portat aquest punt de valentia expressat a la gastronomia, sobretot per elaboracions i aquest concepte més abstracte.

0: Per completar l'experiència gastronòmica, el Quatre Molins ha posat en marxa una taula secreta, alguns divendres per sopar, que inclou una cita cegues pels carrers de Cornudella i la visita amb sorpresa a un antic celler subterrani.
1: El 3 de 10 dels castellers de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes a Tarragona. Josep Almirall.
2: Els verds van arrodonir una gran actuació amb el 3 de 9 amb l'agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el Pilar de 8 tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
3: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius, això dels castells ben fets, és el camí que portem tot l'any.
2: La colla vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al Pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 10. Li va caure entrant la cotxadora. Sí que va completar els dos bàsics, de 9 i el 5 de 9, i va acabar amb el Pilar de 7. Gina Fort n'és la cap de colla.
4: No estem contents amb el resultat de la dia d'avui, tot i així, fer un 5 de 9 un altre cop aquí a la plaça de Font després de tants anys, Polín, és algú que hem d'estar orgullosos.
2: I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar a la primera tripleta màgica des del 2024. 5 de 8, 3 de 9 a l'estrena del dia i 4 de 9.
1: Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia. L'acollida ha estat espectacular, igual que la que ha rebut La bola negra, que s'ha projectat aquest diumenge i que ha guanyat el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema de Toronto. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
5: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
6: Entusiasme pràcticament generalitzat en la sessió de gala de La bola negra a Sant Sebastià mentre continua la conversa sobre les opcions que tenen de cara als Oscars. Un cop engegada la promoció als Estats Units, Penélope Cruz, en declaracions a 3Cat Info, ha dit que està convençuda que hi haurà molt bones notícies quan s'anunciïn les nominacions.
7: Van a passar moltes coses con La bola negra, moltes. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea. I intento, además, il·lusionar-me lo justo.
6: Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Guitarrica de la Fuente ens deia que assumia amb interpretar la nieve el tema principal del film durant la cerimònia dels Premis de Hollywood i els actors principals són conscients també que l'enveja o les expectatives tan elevades amb què arriba la pel·lícula poden ara provocar que La bola negra comenci a tenir crítiques negatives. Divendres arriba a les sales de cinema. Aquest diumenge han compartit protagonisme amb Brad Pitt. Així l'han rebut quan ha arribat a l'hotel Maria Cristina. Dimecres el sentirem defensant En el corazón de la bestia, aquesta pel·lícula de supervivència que ha rodat acompanyat d'un gos que és el coprotagonista del film. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet
1: too. Although my heart is falling too. Ed Sheeran trenca el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Michael Moore, pels seus missatges a favor de Palestina. El cantant britànic n'ha parlat en la primera intervenció pública des de llavors, en un concert a Filadèlfia on ha actuat sol perquè la resta d'artistes que l'acompanyen han abandonat la gira en suport a Michael Moore. El cantant ha hagut de sortir al pas després de la polèmica generada que va provocar crides al boicot contra ell. L'artista ha demanat disculpes, admet que hi va haver errors i que va haver de prendre decisions molt difícils. Sheeran assegura que no volia decebre els fans i insisteix que s'ha vist arrossegat el debat en el que ha qualificat com el conflicte polític més complex del món. Llegint un teleprompter, també ha fet menció a la situació a Gaza, que ha dit que és catastròfica, injustificada i desproporcionada.
8: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
1: Sheeran també ha fet menció als morts israelians en l'atac de Hamas del 7 d'octubre, al dolor del poble jueu, i assegura que té el cor trencat per la devastació i la mort d'innocents.
9: 3Cat Info.

0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
2: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs al Lliga.
0: 3CAT Info.
2: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no han aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
3: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí lo llamo la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
2: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al tècnic portuguès.
4: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
2: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Ara tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys, com ha recordat Ricky Rubio.
5: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
2: L'exblaurana Nicola Provítola ha estat MVP de la final, anotant 31 punts per la penya.
6: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
2: Pel Barça ha parlat el seu entrenador Alexander Sekulic.
7: First of all, I have to say...
8: Primer de tot he de dir que la Provítola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
9: Their shooting makes us fall apart.
2: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera. Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat així d'aquesta victòria.
10: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt, molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
2: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes de frens. Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobla Dura de les Regueres a la província de Lleó. Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cup d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2 després de remuntar un 2-0. I en waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions. Ha guanyat 12-22 al Tbilisi georgià. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per un resultat de 11-9.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 5. Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que es queden a les portes d'obtenir escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller qualifica els comicis de desastre, però de moment diu que continuarà. La Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval a la seva guerra a Ucraïna. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirma que quan torni vol fer una immersió en la Catalunya d'avui abans de decidir el seu futur polític. En una entrevista a The Sunday Times, la vigília que el Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés, Puigdemont reconeix que té previstos diversos escenaris possibles de futur, però que encara no els vol revelar. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat aquest cap de setmana a Catalunya conscients que és clau en les pròximes eleccions generals. Mentre que el secretari general dels socialistes afirma que el PP està subordinat a Vox, el president dels populars ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Diumenge de protestes contra la voluntat d'Aena d'ampliar els aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa. La societat civil l'avisa de les conseqüències socials i sobre el territori d'atraure encara més visitants. Quimi Portet i la col·laboració sorpresa de Manolo García tanquen el Mercat de Música Viva de Vic. Aquesta edició ha plegat 170.000 espectadors i 1.300 professionals.
1: Esports.
2: El Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. El Madrid ha perdut per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho ha criticat durament l'actuació dels àrbitres. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
0: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus, si bé al Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca a l'interior i algunes boirines.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa. I a Berlín guanya la candidata d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà, si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Feral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
6: Hat gewonnen, ihr Lieben.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
0: La Comissió Electoral Central Russa anunciarà a les 10 del matí d'aquest dilluns els resultats preliminars de les eleccions legislatives del cap de setmana, en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida eixampla encara més la majoria al Parlament i obté el 57,3% dels vots. Uns resultats que no sorprenen ningú, ja que han estat uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. Moscou, Cristina Solias.
7: Rússia Unida revalida la seva supermajoria a la Duma. Al cap de llista, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha destacat que el Kremlin ha pogut repel·lir tots els intents dels països occidentals d'interferir en les eleccions legislatives i avisa que aquesta victòria incontestable avala l'estratègia de Vladimir Putin.
8: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
7: Ara bé, l'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, fins i tot el líder del partit comunista, Gennady Zyuganov, que sempre ha tancat files amb Putin i la seva guerra a Ucraïna, ha alertat que el joc brut del Kremlin ha anat massa enllà en aquestes eleccions.
8: Malauradament, durant la campanya electoral s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90. Això és absolutament inadmissible.
7: L'oposició ha denunciat que les autoritats han posat traves al vot en papereta perquè el vot electrònic és més fàcil de manipular, han forçat els treballadors públics a votar massivament per Rússia Unida i han expulsat candidats pacifistes o que eren massa populars.
0: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han desembarcat aquest diumenge a Catalunya amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per a l'any que ve. El president espanyol ha tornat a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortir del curs polític. En plena crisi a Ceuta, ha acusat el PP i Vox de ser deslleials i ha assegurat que tornarà a guanyar les properes eleccions. Albert Prat.
9: Pedro Sánchez ha jugat en territori amic per escalfar motors. Sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
10: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
9: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, el president Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic que pas de frenar l'onada reaccionària.
11: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Esta és la qüestió, aquesta és la qüestió.
9: A la Pineda de Gavà, Sánchez ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta, però ha promès a Illa que farà mans i mànigues perquè el nou finançament autonòmic sigui una realitat.
0: De la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, proposa revisar el procés per obtenir la nacionalitat espanyola o fins i tot retirar-la a aquells que delinqueixin. Ho ha dit en un acte multitudinari a Badalona, on també ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Badalona, Joan García.
12: Alberto Núñez Feijóo ha triat la Badalona governada amb majoria absoluta pel popular Xavier García Vial per endurir el seu discurs sobre política migratòria.
13: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
12: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, Feijóo planteja una Catalunya motor econòmic de l'Estat lluny dels plantejaments identitaris.
13: Quiero una Catalunya líder en la reconstrucción de España. Quiero que Cataluña vuelva a desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando. Y no quiero una Cataluña en el bucle permanente, sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es.
12: Declaracions del president del PP davant unes 5.000 persones, en dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que a Badalona mou multituds.
0: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat.
14: Cavalla nunca se rinde! Cavalla nunca se rinde!
0: La mobilització convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns ha arribat fins a la frontera del Tarajal. Igual que en les protestes anteriors, els manifestants han reclamat l'expulsió immediata dels migrants, que no es permeti que n'hi arribin més i també més seguretat. Els manifestants han expressat la seva indignació amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
14: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
15: Que deje ya de hacer pantomima, de hacer payaso y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
16: Lo que necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados.
0: Es calcula que al voltant de 4.000 migrants continuen malvivint en tendes i barraques precàries a les platges com el del Trampolín i també en boscos de la Rodalia. També aquest diumenge al vespre hi ha hagut un altercat al port amb l'arribada d'un col·lectiu navarrès amb material per als refugiats. Un grup de 50 persones els ha llançat ous i pedres i la policia hi ha hagut d'intervenir. En aquest context de tensió política i social, aquest dilluns tornarà a Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. També ho farà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompanyat de dirigents del partit a Europa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya, el primer que vol fer és prendre el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític. En una entrevista des de Waterloo amb el diari britànic The Sunday Times, l'expresident reconeix que Catalunya ha canviat des que ell va marxar ara fa 9 anys. Per això afirma que abans de decidir res, voldrà fer una immersió en primera persona en la realitat actual.
17: During all this time, I tried to be in contact.
18: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
0: El líder de Junts explica que té previstos diversos escenaris en cas d'un retorn, però que encara no els vol revelar.
17: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
18: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
17: I will not tell to you yet.
0: Fa més d'un any que Puigdemont no concedia cap entrevista. Aquesta arriba coincidint amb l'inici del compte enrere per al seu possible retorn. I és que precisament aquest dilluns el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació. L'alcalde de Barcelona anuncia un front comú internacional contra l'especulació immobiliària. Jaume Collboni ho ha explicat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món. Nova York, Oriol Serra.
19: Amsterdam, Milà, Roma, Barcelona, Nova York, Toronto, Ciutat de Mèxic i moltes altres ciutats reunides a la cimera Urban 20 comparteixen problemes similars relacionats amb la migració, el canvi climàtic i l'accessibilitat a l'habitatge. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha impulsat conjuntament amb Nova York, Toronto i Ciutat de Mèxic una iniciativa internacional per a donar una resposta global al que es considera un problema global.
20: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
19: Precisament, l'anfitrió de la trobada, l'alcalde novaiorquès, Zoran Mamdani, resumia així per a què ha de servir aquest front conjunt de les grans ciutats del món.
21: Per construir les relacions i la solidaritat internacional necessàries per solucionar aquests temes i per restablir la confiança de la gent en la governança democràtica.
19: Per la seva part, l'alcalde de Barcelona ha anunciat una trobada d'aquesta iniciativa internacional. Es farà a nivell tècnic amb experts i tinents d'alcalde al novembre a la capital catalana en el marc de l'Smart City Congress a Barcelona. Jaume Collboni ha afirmat que servirà, entre d'altres coses, per a combatre els fons d'inversió especulatius.
0: Obrim àrea de servei.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
22: Tenim anticicló per dies
2: no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinada, una mica de fresca a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus, a l'interior al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa al voltant dels 20, també grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa deixar fogó que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor, estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diumenge de manifestacions en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port han sortit al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Ossete, portaveu.
4: La gent ja no pot més i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja viu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
0: A Palma i a Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també han organitzat una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística. Palma, Caterina Carmany.
22: Alguns milers de persones s'han manifestat a Palma i a Eivissa contra l'ampliació dels aeroports de les Balears. Aena ha previst 1.000 milions d'euros d'inversió en els pròxims 4 anys i això, segons l'organització, portarà al límit la saturació turística i els recursos naturals. Sentim el portaveu contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, Pere Joan Femenia.
23: Nosaltres creiem que Aena ens torna a mentir una altra vegada. L'any 2019 ens va mentir dient que no suposaria un increment de passatgers i hem passat de 29 a 34 milions de passatgers. La seva estimació és seguir creixent als 36 milions i hem vist aquest estiu com s'han augmentat les xifres de 66 vols hora, s'han superat en més de 18 ocasions.
22: També reclamen que es frenin les noves rutes, que es redueixi el nombre de jets privats que aterren a les Illes Balears i que es prohibeixin els vols a la matinada.
0: Carlos Mazón compareix aquest dilluns davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana, l'expresident de la Generalitat Valenciana, i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció que porta el cas. València, Marta García.
24: El 17 de novembre de l'any passat, Carlos Mazón va compareixer per primera vegada davant la comissió i en una sessió molt tensa no va aclarir on estava i es va desentendre de la gestió d'aquella dana.
25: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al FECOPI. Nada hubiera cambiado. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento.
26: Porque andabas caminando y no la escoltarías. O sea, el presidente de la Generalitat Valenciana, en alerta roja.
27: Yo no era el que tenía que activar la alerta.
25: ¿Pero usted? Yo tampoco.
27: ¿Cómo que no?
25: No.
27: Usted es un mentiroso. Usted es un homicida y esto es un psicópata.
24: Carlos Mazón torna a compareixer ara després d'un escrit on segueix defensant que la majoria de morts no haurien sigut evitables encara que s'haguera llançat abans un esalert. La jutgessa Núria Ruiz Tobarra qüestiona obertament aquest argumentari i considera que les afirmacions de Mazón impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta, a més d'inculpar l'aleshores consellera d'Interior Salomé Prades, citada per cert el pròxim dilluns, dia 28. En esta segona compareixença davant la Comissió d'Investigació s'espera un Mazón novament a la defensiva en una sessió on també compareixerà l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso.
0: Més coses. El sector del conreu herbaci alerta de la falta d'alternatives per controlar la plaga de l'aranya roja al blat de moro. La Unió Europea prohibeix l'únic fitosanitari per controlar la proliferació d'aquest àcar i les proves pilot per experimentar amb depredadors naturals no han obtingut el resultat esperat. Torregrossa, Alba Mor.
3: Després del tancament del canal d'Urgell l'any 2023 per la sequera i d'una època de menys plantació per por a la falta d'aigua del 2024, l'any passat el sector va viure una campanya correcta. Les previsions de remuntar de manera definitiva d'enguany, però, es van esfumar mitjans d'estiu quan els agricultors van veure proliferar la plaga de l'aranya roja als seus cultius sense opcions per fer-hi front. Això ho explica el responsable de cereals de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Antonio Llaràs.
5: Han provat olis, han provat, i avui per avui no tenim una alternativa que puguem dir als pagesos, això funciona, no? I a més, totes les alternatives que han provat, a part de que no han funcionat, són més cares, són molt més cares.
3: Segons la FECAC, aquests danys no estan coberts per les asseguradores, de manera que els productors no disposen de compensacions. Per això la Federació demanarà mesures de suport en una reunió prevista amb el Departament d'Agricultura.

0: Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva amb Manolo García com a convidat de luxe. Aquest any els concerts han congregat més de 170.000 persones. Anem a Vic, Marc Ruiz.
1: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú amb sorregueria i fidel a la filosofia de Francesc Pujols.
2: No us hi diré més, però aquesta cançó és boníssima. Les altres també, però ja se sorprendent.
1: I la Rambla arriba de seguida com qui no vol la cosa. Fa broma dient que abans hi havia una cosa que es deia rock i que agradava molt als de la seva generació. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. Potser s'enyoren de la petita reunió que van fer amb l'última de la fila. L'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. 6 de cada 10 assistents són de fora d'Osona i un 20% no havien assistit mai al mercat. El concert de Ginestà ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents, que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
3: Creiem que això reforça el model del mercat de música viva com l'espai de referència i d'explosió de la música d'aquest país, i realment que estem molt contents.
1: Pel que fa als concerts de sala, Nacho Vegas, Marina Herlop o Romàntic Dimoni han estat alguns dels més venuts.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Sea Otter Europe ha tancat aquest diumenge la seva desena edició amb prop de 80.000 visitants. Girona, Berta Artigas Puntàs.
5: El Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del pavelló de Fontejau de Girona, ha tancat edició amb un impacte econòmic d'uns 40 milions d'euros. En fa balanç el director del festival, Albert Balcells.
6: Però vaja, sabem que està deixant un valor econòmic important i també a nivell social, perquè tota aquesta implementació de cultura esportiva, de cultura de l'esport, cultura sana, de treballar la salut, doncs a través del ciclisme segurament també és un impacte que acaba generant doncs molt benefici doncs, tant diguem, econòmic com també, com dèiem, social.
5: Enguany la fira ha inclòs més de 500 marques relacionades amb el món de la bicicleta que veuen la cita com una oportunitat per estar en contacte amb el client final i altres empreses. És el cas de Megamo, una marca gironina.
7: Bueno, ara mateix Girona és l'epicentro del ciclisme a tota Europa. Ja ens coneixen, però la Sea Otter ha fet molt perquè ens coneixin encara més.
5: Ho explica Jaime Salvador, director comercial de la companyia. També grans marques aposten per fer presència a la capital gironina, com Shimano.
8: Quizás el mejor escaparate para poder mostrar nuestro producto, ¿no? O sea, yo creo que no hay un sitio que reúna las condiciones tan ideales como Gerona, ¿no? En este caso.
5: És David Vaquero, el responsable de comunicació. Aquest matí, ciclistes, amateurs i professionals han omplert el recinte en l'últim dels 3 dies que dura el festival.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
9: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota en Lliga dels Blancs.
4: 3Cat Info.
9: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no ha aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In-Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
10: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Que es una presión, aquí olhamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
9: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al portugués.
11: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
9: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al Camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. De seguida tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verds i negres en 18 anys. N'ha parlat Ricky Rubio.
12: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
9: L'ex-blaurana Nicola Provitola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
13: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
9: El Barça ha parlat al seu entrenador, Alexander Sekulic.
14: First of all, I have to say... Primer de tot he de dir que la Provitola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
15: Their shooting makes us fall apart.
9: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín, segon, i a Marco Bezzecchi, tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes amb els frens. Encara en motor, Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha emportat el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
16: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda. O sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda. Ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
9: Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39... i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Gat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2. En waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions després de guanyar 12-22 al Tbilisi i Geòrgia, i encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9.

0: Són 6:15.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El conseller qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. També de la plana internacional destaca que la Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval de la seva guerra a Ucraïna. A partir d'ara us explicarem que una iniciativa vol aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. L'ha engegat aquest estiu la Rosita, de 95 anys, que ja ha recollit més de 60.000 signatures i ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. I en esports, que destaques, Alfons Gorina?
2: El Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87, primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
1: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si bé el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa, i a Berlín guanya la candidatura d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. Si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar encara aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Erhal. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
6: Hat gewonnen, Berlin.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
1: Donald Trump especula sobre el futur de la guerra amb l'Iran i en declaracions al canal Fox s'ha preguntat a si mateix si decideixo fer volar tota la nació, quan ho faré. En la conversa, que no s'ha enregistrat, el president afegia que està en una fase de presa de decisions i que passaran coses molt importants aviat. Segons la Fox, Trump treballa en tres opcions: esborrar l'Iran del mapa, deixar que s'enfonsin econòmicament o arribar a un acord. Trump podria reunir-se amb 6 líders del Golf Pèrsic al marge de l'Assemblea General de les Nacions Unides aquesta pròxima setmana per abordar la situació. La Casa Blanca també permetrà que una delegació de funcionaris iranians, encapçalada pel president del país i el ministre d'Exteriors, assisteixin a la sessió d'alt nivell de l'Assemblea. El conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha disparat els preus de l'energia pel tancament de l'estret d'Hormuz i ha provocat un encariment del preu del carburant que està passant factura electoral a Trump de cara a les eleccions legislatives del novembre als Estats Units. La primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, anuncia davant els joves del seu partit, els Germans d'Itàlia, un projecte de llei per restringir la xifra d'alumnes estrangers a les aules i altres mesures adreçades als migrants.
7: És un procediment que estableix per llei el nombre d'estudiants estrangers per classe. Introdueix també l'obligació dels pares dels estudiants estrangers amb problemes greus d'adaptació escolar a aprendre italià i prohibeix el burca i el hijab.
1: Segons ha dit Meloni, no és possible que en una aula italiana els nens italians se sentin desplaçats perquè són minoria. També ha dit que posarà el nom d'instituts als centres de formació professional per posar-los en valor i ha reclamat que no hi hagi aprovats generals als cursos. La policia pakistanesa ha detingut la política opositora Alema Khan, germana de l'empresonat exprimer ministre Imran Khan, una detenció que arriba mentre el partit dels Khan es prepara per a una llarga marxa contra el govern a Islamabad la setmana que ve. L'ordre policial justifica la detenció durant 30 dies, dient que les activitats de la detinguda són perjudicials per a la seguretat i també per al manteniment de l'ordre públic. La formació política ha condemnat la mesura i l'ha vinculat a un intent del govern d'entorpir la marxa cap a la capital convocada per al 27 de setembre, en què es preveu que centenars de milers de simpatitzants exigeixin la posada en llibertat de l'exprimer ministre. Imran Khan, antiga estrella del críquet i cap de govern entre el 2018 i el 2022, està empresonat des de fa 3 anys i afronta causes judicials que ell atribueix a una persecució política per part de l'executiu actual i de l'exèrcit. El seu partit ha denunciat reiteradament que el líder opositor ha estat sotmès a un règim d'aïllament sense accés a drets bàsics des del seu empresonament. I l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michael Ignatieff alerta del risc per a la democràcia de la concentració de la intel·ligència artificial en molt poques mans i demana més regulació i mesures punitives per als qui la utilitzen per crear continguts falsos. Ignatieff, que ha participat en un acte del CIDOP a Barcelona, defensa les migracions i la multiculturalitat però assegura que les democràcies modernes necessiten garantir fronteres segures. Vicent Mitsut.
8: Ignatieff, referent del liberalisme, és optimista sobre la capacitat de regular la IA, però demana que la Unió Europea comenci a actuar perquè ens juguem el futur de la democràcia.
9: No som prou conscients que tota la plaça pública de la vida democràtica ara és propietat d'unes 6 persones, que la plaça pública està digitalitzada i la democràcia es produeix en un espai digital que és simplement el Far West. I la nostra capacitat per determinar què és cert i què és fals en aquest Far West està sent atacada constantment.
8: Molt crític amb el govern espanyol per Ceuta, defensa que les democràcies han de tenir control de les seues fronteres.
9: Els demòcrates liberals com jo, que defensem una societat multicultural i la immigració, hem de garantir als nostres ciutadans que la frontera és segura. I aquí no ho és. Això fa guanyar vots als partits d'extrema dreta si la gent ho veu cada dia. I al meu parer, no s'equivoquen. Calen fronteres segures.
8: En paral·lel, però, demana als estats vies que faciliten la immigració legal.
9: L'altra cosa que cal és una via d'accés àmplia i oberta per a la immigració legal en països com Espanya i també el Canadà, on la demografia s'està desplomant. La manera més segura de condemnar-se bàsicament al declivi econòmic, a l'estancament i a la crisi és aturar la immigració.
8: El Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials diu que el funcionament democràtic dificulta la competència amb potències com la Xina.
9: Això és la democràcia, una discussió constant i inacabable sobre la llibertat. El problema és que els mecanismes de control i contrapès que hem establert han multiplicat de tal manera els vetos dins la nostra democràcia que no aconseguim tirar res endavant.
8: L'expolític canadenc no creu que una aliança Unió Europea-Canadà pugui refer l'ordre internacional sacsejat per Trump, però sí influir en les grans potències que anomena depredadores.
9: Hem d'identificar algunes qüestions que suposen un perill sistemàtic per a tota la humanitat i esforçar-nos de valent per fer entendre als depredadors que això no és assistència social, sinó una qüestió de supervivència. És l'única manera de convèncer els russos, els xinesos i els nord-americans perquè actuïn, però si ho aconseguim, crec que podrem marcar una gran diferència i construir un món millor.
8: Ignatieff creu que s'ha valorat poc el desencant domèstic als Estats Units per les aliances tradicionals i la globalització, un fet que va aprofitar Trump per arribar al poder i amenaçar la democràcia tant a casa com fora.
9: Com algú que ha estimat els Estats Units tota la vida, tinc la sensació de ser testimoni de com un imperi s'autodestrueix.

0: A casa nostra els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets haurien passat aquest dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. I unes 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat pel Delta Dirding, el Festival Internacional d'Ornitologia de Referència de la Mediterrània. La mostra reuneix proveïdors especialitzats i observadors professionals i amateurs que comparteixen una afició que també cuida la salut. Amposta, Anna Farràs.
1: El Delta Birding Festival va començar divendres amb el 98% de les places de les activitats venudes i ha incrementat un 10% la participació, arribant als 5.000 visitants. Tot i que l'espai Mont Natura Delta té poc marge per créixer, el festival està consolidat. El Delta és un espai idoni per observar ocells i esta pràctica té beneficis més enllà de la descoberta de les espècies. Miquel Rafa és representant de la Fundació Catalunya La Pedrera, una de les entitats organitzadores del Birding.
2: Fa milers d'anys que ens hem criat a la natura, però els últims anys ens hem desconnectat molt. I per tant, aquesta afició ens permet tornar a enganxar-nos. Això va molt bé també per, fins i tot, la nostra pròpia salut mental i emocional. I per tant, és una afició super saludable que ens torna a reconnectar doncs, amb el nostre entorn natural, ens fa ser més conscients del que està passant i també és una afició molt divertida.
1: La mostra també mira cap al futur i ha donat veu a joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys. Un d'ells és Jofre Cutral, que ha investigat els anomenats efectes trampa a infraestructures humanes on queden atrapats els animals.
3: Jo volia denunciar una mica, perquè sóc fotògraf de natura, bueno, els efectes trampes i tot és, és un problema al qual es pot solucionar, i vaig voler enfocar aquest treball a parlar sobre aquestes infraestructures perquè es poden millorar fàcilment.
1: I enguany l'organització ha volgut fer un pas més cap a la inclusivitat amb activitats adaptades a persones amb capacitats diverses i ha donat més visibilitat a les dones en un sector, l'ornitologia, molt masculinitzat.
0: Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa, engegada aquest estiu per la Rosita, de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures. Ens ho explica la Mar Riera amb muntatge tècnic de Jordi Galván.
4: La imatge de la Rosita encapçala aquesta campanya publicitària engegada aquesta setmana per Change.org. Hem parlat amb ella i ens explica que ja fa 5 mesos que està ingressada i que paga 25 euros cada setmana per poder mirar la tele.
5: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dia, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
4: Tot i que el seu fill la visita sovint, ens explica que la tele li fa molta companyia i l'ajuda a passar les estones amb la seva companya d'habitació.
5: Ara també aquí mirem molt perquè a la meva companya li agrada molt les pel·lícules de l'Oeste. I llavors també mirem moltes pel·lícules d'aquestes antigues, saps? De les verdaderes. La que ha sigut el Robert Mitchum i els artistes antics, perquè ara no n'hi ha. Ara d'artistes així bons que facin de l'Oeste no n'hi ha. Com tots aquests, el John Wayne, el Robert Mitchum, tots aquests, no hi ha res ara, eh?
4: La Rosita és també una enamorada de la ràdio i sobretot escolta un programa de Catalunya Ràdio.
5: La nit dels ignorants. Ara hi ha la Marta. El d'abans també m'agradava molt, eh? Ja l'escoltava quan va començar el germà del Josep Cunit a fer aquell programa.
4: La mateixa Rosita ens deia que no s'esperava que tanta gent s'assumés a aquesta iniciativa per demanar la gratuïtat de la tele als hospitals públics.
5: Jo no m'ho creia, que recollíssim tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, eh? Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
4: Des que vam parlar amb ella, en pocs dies ja sumen 63.400 signatures i continua creixent la xifra. Un problema que varia en funció d'on t'ingressin, i és que hi ha comunitats on aquest servei de televisió ja és gratuït. És el cas, com per exemple, del País Valencià i Castella-La Manxa. De moment, però, ningú s'ha posat en contacte amb la Rosita i des del Departament de Salut es limiten a dir-nos que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
6: El temps. Dani Ramírez.
7: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinat, una mica de fresca a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus, a l'interior al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa al voltant dels 20, també grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor, estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
6: 3CAT Info.
0: Productes agrícoles i caça de les comarques interiors de Tarragona, peix del Delta de l'Ebre, vins del Priorat i el Montsant i incorporació creativa de la mel del Perelló a bona part de les receptes. Són alguns dels trets característics del restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant, guardonat amb una estrella Michelin des del 2021. Òscar Callau.
8: Els hem deixat aquí al centre aquest cruixent de panipuri amb una rileta de cabirol per sobre i finalitzat amb un chimichurri d'avellana, que és un altre dels nostres productes estrella. Continuem
9: davant. La fórmula gastronòmica del restaurant obert el 2016 pel cuiner Rafael Múria està fortament arrelada al territori i a la Mediterrània. Una tasca realitzada amb un equip de companys també molt joves i creatius, com el cap de sala, Andreu Pardell.
10: La intenció del projecte és posar al nivell dels vins una gastronomia, però sobretot també una gastronomia de respecte pel producte, respecte pel territori.
9: Múria va posar en marxa el Quatre Molins a Cornudella de Montsant amb 23 anys i només dos després va rebre l'estrella Michelin.
10: Som molt atrevits. Amb aquesta joventut crec que hem portat aquest punt de valentia expressat a la gastronomia, sobretot per elaboracions i aquest concepte més abstracte, més atrevit, amb productes mediterranis, de costa i de proximitat.
9: A la carta d'aquest temple gastronòmic del Montsant hi ha plats com anguila, wasabi i porro, gilda de gamba, ravioli de ceps, llamàntol i sàlvia, o una carn madurada amb ostra i llet de cabra.
10: Començarem amb aquesta primera selecció d'aperitius, partint de l'esquerra amb una endívia que fem farcida d'una crema de formatge blau, llom de tonyina vermella amb alfegoma dorada i acabat amb un toc de polen fresc a sobre, i a la dreta, llom de bonito, que el fem fumat prèviament i marcat lleugerament a la brasa, acompanyat d'una crema coliflor, ceba escabetxada, oliva i també piparra.

0: arribada, i al final el que tu dius d'això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any.
1: La Colla Vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 10. Li va caure entrant la cotxadora. Sí que va completar els dos bàsics de 9 i el 5 de 9 i va acabar amb el pilar de 7. Gina Fort n'és la cap de colla.
2: No estem contents amb el resultat de la dia d'avui, tot i així fer un 5 de 9 un altre cop aquí a la plaça de Font després de tants anys, Polín, és algo que hem d'estar orgullosos.
1: I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar a la primera tripleta màgica des del 2024. 5 de 8, 3 de 9 a l'estrena del dia i 4 de 9.
3: Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia. L'acollida ha estat espectacular, igual que la que ha rebut La bola negra, que s'ha projectat aquest diumenge i que ha guanyat el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema de Toronto. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
4: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
5: Entusiasme pràcticament generalitzat en la sessió de gala de La bola negra a Sant Sebastià, mentre continua la conversa sobre les opcions que tenen de cara als Oscars. Un cop engegada la promoció als Estats Units, Penélope Cruz, en declaracions a 3CAT Info, ha dit que està convençuda que hi haurà molt bones notícies quan s'anunciïn les nominacions.
6: Van a passar moltes coses con La bola negra, moltes. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea y intento además il·lusionar-me lo justo.
5: Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Guitarrica de la Fuente ens deia que assumia amb interpretar La nieve, el tema principal del film, durant la cerimònia dels Premis de Hollywood, i els actors principals són conscients també que l'enveja o les expectatives tan elevades amb què arriba la pel·lícula poden ara provocar que La bola negra comenci a tenir crítiques negatives. Divendres arriba a les sales de cinema. Aquest diumenge han compartit protagonisme amb Brad Pitt. Així l'han rebut quan ha arribat a l'hotel Maria Cristina. Dimecres el sentirem defensant En el corazón de la bestia, aquesta pel·lícula de supervivència que ha rodat acompanyat d'un gos, que és el coprotagonista del film. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body.
3: Ed Sheeran trenca el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Michael Moore, pels seus missatges a favor de Palestina. El cantant britànic n'ha parlat en la primera intervenció pública des de llavors, en un concert a Filadèlfia, on ha actuat sol perquè la resta d'artistes que l'acompanyen han abandonat la gira en suport a Michael Moore. El cantant ha hagut de sortir al pas després de la polèmica generada que va provocar crides al boicot contra ell. L'artista ha demanat disculpes, admet que hi va haver errors i que va haver de prendre decisions molt difícils. Sheeran assegura que no volia decebre els fans i insisteix que s'ha vist arrossegat el debat en el que ha qualificat com el conflicte polític més complex del món. Llegint un teleprompter, també ha fet menció a la situació a Gaza, que ha dit que és catastròfica, injustificada i desproporcionada.
7: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
3: Sheeran també ha fet menció als morts israelians en l'atac de Hamas del 7 d'octubre, al dolor del poble jueu, i assegura que té el cor trencat per la devastació i la mort d'innocents.
8: 3CAT Info. Esports.
3: Amb Alfons Gorina.
9: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs al Lliga.
8: 3CAT Info.
9: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no han aconseguit empatar. A la sala de

0: premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
1: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí olhamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
0: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al tècnic portuguès.
2: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
0: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al cap del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Ara tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys, com ha recordat Ricky Rubio.
3: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
0: L'exblaurana Nicola Provítola ha estat MVP de la final, anotant 31 punts per la penya.
4: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
0: Pel Barça ha parlat el seu entrenador, Alexander Sekulic.
5: First of all, I have to say... Primer de tot he de dir que la Provítola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
6: Their shooting makes us fall apart.
0: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera. Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat així d'aquesta victòria.
7: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
0: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes de frens. Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts. Encara en motor, Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobla Dura de les Regueres a la província de Lleó. Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'Handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cup d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2 després de remuntar un 2-0. I en waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions. Ha guanyat 12-22 al Tbilisi georgià. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per un resultat de 11-9.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Comencem un nou dia, una nova setmana, dia de sol i temperatures més altes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, avui s'arribarà per sobre els 30-32 graus a pràcticament tot arreu, fins als 35-36 a l'extrem sud de Catalunya. Avui amb un dia de sol i serà el dia més càlid de la setmana.
0: Nova victòria també de l'extrema dreta avui a unes eleccions regionals a Alemanya i rebregada històrica també de la CDU del canceller alemany Friedrich Merz. Els ultres d'Alternativa per Alemanya han guanyat a l'estat de Mecklenburg, tot i que aquest cop, en principi, no tindran majoria per governar. Els conservadors de la CDU han quedat per primer cop fora d'un parlament alemany on no arriben el 5% dels vots. Friedrich Merz.
2: Avui hem viscut dues eleccions amb resultats molt diferents. No podem edulcorar el resultat a Mecklenburg-Pomerània Occidental. És un desastre. La CDU ha lluitat molt, però al final la CDU ha quedat aixafada en l'escalada entre l'SPD i l'AFD.
3: Zwischen SPD und AfD.
0: La CDU, que també perdrà l'alcaldia de Berlín, en favor, en aquest cas, de l'esquerra. Corresponsal a Alemanya, Jordi Regàs. Bon dia.
4: Bon dia. Davallada històrica de la CDU de Friedrich Merz a les eleccions regionals de Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el partit no entra ni al Parlament. Tot i això, Merz vol continuar. A Berlín, l'esquerra radical entra per primer cop a l'alcaldia.
0: Avui en parlarem a partir de les 9 també amb el director del CIDOP, Pol Morillas, d'aquest auge de l'extrema dreta alemanya abans de les 9 del matí. I menys història han tingut també les eleccions al Parlament de Rússia. Enmig de denúncies dels partits de l'oposició, el partit de Vladimir Putin hauria obtingut una clara victòria. I aquí a casa nostra avui tornarem a parlar de Ceuta, perquè avui hi torna Feijó.
5: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad.
0: Això després de pujar el to contra la immigració des de Badalona aquest diumenge. Avui ens acompanyarà Feijó a la visita de la ciutat autònoma, acompanyat del líder també dels populars europeus, Manfred Weber. També hi serà avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Alba Gil, bon dia.
6: Bon dia. Feijó liderarà una delegació del PP europeu mentre que el ministre visitarà els allotjaments de migrants. I mentre milers de persones continuen dormint al ras, l'executiu ha llançat una campanya per desincentivar noves entrades irregulars.
0: Hi ha una prevista dimecres i a partir de les 9 parlarem també amb el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, sobre aquest nou avís que corre per les xarxes sobre una nova entrada massiva aquest dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc. I a temps d'acord també ens acompanyarà avui l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, i parlarem amb l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina. Demà és quan el Tribunal Constitucional comença a abordar l'amnistia. Pot ser la penúltima casella abans del retorn de Carles Puigdemont.
7: That is my first intention when I arrive.
0: Després de l'entrevista de l'expresident al The Sunday Times, en què ha explicat que el primer que farà quan torni és recórrer el país per analitzar com ha canviat en 9 anys i també per prendre-li el pols. Tot això aquest dilluns, en què tornarem a veure també a Carlos Mazón, l'expresident valencià, compareix a la comissió del Congrés que investiga la Dana, i parlant de retorns, ha tornat Mourinho. Mourinho de tota la vida.
8: Que jo pensava que encontrava una liga diferente de la liga que he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la liga que he dejado aquí años atrás.
0: Monumental l'estripada del tècnic del Madrid contra els àrbitres després de perdre el derbi madrileny contra l'Atlètic. Ho analitzarem també a l'Hora Esportiva a partir de 12:15. I dilluns, 21 de setembre, també és el Dia Internacional de la Pau.
9: I am a Catalan. Today, a province of Spain.
0: I aquesta tarda al Congrés es farà per primer cop un homenatge al compositor i músic català. Serà a l'hemicicle i anirà a càrrec d'Iñaki Gabilondo i d'Anna Belén. Per cert, si és 21 de setembre, Núria Feliu hauria fet 85 anys.
10: Sou aquí els bons amics que jo estimo.

0: aquesta manera tan simpàtica de convertir la música popular també en una música i una manera també de fer de país. També hi ha hagut altres versions de Núria Feliu fantàstiques, versions de cinema, com per exemple aquesta.
1: M'enamoren els timadors, que fan mil trampes i semblen senyors. Són tan hàbils, tan elegants,

0: es fa cap...
1: I com oblidar-la, amb Tete Montoliu.
2: Gotes de pluja van caient damunt el meu cap i això a mi no m'agrada tot.
1: Aquesta és una versió també de cinema. Tete Montoliu és aquesta, mira.
2: Tu sempre igual.
1: És la versió disco que va fer Núria Feliu de Paraules.
2: No tens remei.
3: Tu m'has pres tots els sentits.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora el repàs també a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: L'extrema dreta arrasa també a Mecklenburg, Pomerània Occidental, mentre que els democratacristians del canceller alemany Friedrich Merz s'ensorren i per primer cop queden fora d'un parlament regional. Berlín, Jordi Regàs.
4: La CDU de Friedrich Merz queda fora del parlament regional de Mecklenburg, Pomerània Occidental i deixa el canceller en una situació molt delicada. Pèssim balanç per als democratacristians, que també perden l'alcaldia de Berlín a mans de l'esquerra radical de Die Linke. Merz, tot i això, abans de confirmar-se que el seu partit no entrava a Mecklenburg, confirmava que ell continua.
5: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
4: Avui caldrà veure si el suport de la direcció del partit es manté. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I sense sorpreses també a la Comissió Europea, en aquest cas Comissió Electoral Central Russa, que certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana.
6: Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència.
1: Moscou, Cristina Solies.
7: El cap de llista de Rússia Unida, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
8: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
7: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, traves al vot en papereta per afavorir el vot electrònic, que és més opac, o el veto de candidats. Fins i tot el Partit Comunista ha denunciat que aquest joc brut del Kremlin el recorda als convulsos anys 90. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Emmanuel Macron prepara un pla de seguretat davant dels atacs de Rússia.
9: El president francès ha parlat en les últimes hores d'amenaça híbrida. Creu que s'ha intensificat i vol protegir les infraestructures crítiques del país. L'intent d'atac amb drons sobre l'aeroport de Leipzig, Alemanya, o un tren a la frontera entre Polònia i Rússia confirmen, sosté Macron, que la situació és greu. Ahir llegim al diari Ara que l'expolític canadenc Mikhail Ignatieff considera que, d'alguna manera, deia, ja està en curs una guerra mundial.
1: Avui en parlarem a partir de les 9 i a partir de 3 quarts de 9 amb el director del CIDOF i a partir de les 9 amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I a Ceuta, atenció, perquè Albert Núñez Feijóo torna avui cap allà amb una delegació del Partit Popular Europeu encapçalada pel seu president, Manfred Weber.
6: I coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants, mentre milers de persones continuen acampades a carrers i platges.
1: Madrid, Alba Gil.
10: Feijóo aterra a Ceuta per quarta vegada des que va esclatar la crisi i ho fa ara amb la plana major del PP europeu en una estratègia per internacionalitzar la situació que viu la ciutat autònoma. Els populars busquen europeïtzar el problema saudí i evidenciar la inacció de que acusen el govern espanyol. Qui també hi serà per quarta vegada és Fernando Grande Marlaska. El ministre de l'Interior té previst visitar els centres d'acollida de migrants i diferents unitats de Policia Nacional i Guàrdia Civil en ple xoc polític amb el president de la ciutat autònoma i amb milers de persones encara malvivint als carrers. L'executiu vol demostrar que té el bou agafat per les banyes i ha desplegat també una campanya a les xarxes socials per desincentivar les entrades irregulars. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ahir, en un acte d'aquest cas a Badalona, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va insistir a proposar retirar la nacionalitat espanyola als nouvinguts que delinqueixin.
11: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
1: Mentrestant, Pedro Sánchez acusa el Partit Popular i Vox d'estar instal·lats en el dia de la marmota i també de fer una oposició destructiva davant de la crisi de Ceuta.
12: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
9: Ahir el president espanyol va tornar a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa del PSC organitzada cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortida del curs polític.
13: Pedro Sánchez sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han convocat les eleccions
2: ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
3: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
2: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
13: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar y Feijó o Sánchez. ¡Esta es la cuestión! ¡Aquesta és la qüestió!
2: Des de Gavà, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I sobre el terreny, més d'un miler de persones van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat.
6: Igual que en les protestes anteriors, els manifestants van reclamar l'expulsió immediata dels migrants i més seguretat.
1: I a l'altre costat de la frontera de Ceuta, a Fenidec, estan pendents de la campanya electoral per a les eleccions legislatives que es faran dimecres al Marroc.
9: La situació allà és tranquil·la, però les ferides pel que està passant a Ceuta estan obertes.
1: Enviat especial a Fenidec, Nando Zanuguera.
14: La zona fronterera de Fenidec està ple d'hotels, restaurants i botigues, però la seva activitat és discreta. Un comerciant que no vol parlar al micròfon diu que les coses des de la Covid van a pitjor, però ell manté negocis a Ceuta i aquí, i aquests dies pot circular sense problemes entre les dues ciutats. El tràfic fronterer cap al Tarajal és tranquil, però hi ha controls de la policia marroquina gairebé a cada rotonda i a sobre de les muntanyes pròximes a la ciutat autònoma. Un altre venedor d'una botiga d'esports es mostra imatges de com es va col·lapsar la ciutat el 30 de juliol, però no vol opinar. Això és una cosa entre el Marroc i Espanya, diu. Nosaltres, el poble, no en sabem res. Des de Fenidec, Nando Sonoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, als Estats Units, nou tiroteig dels ICE. En les últimes hores, un agent d'immigració del país ha disparat i ferit també, de gravetat, un home de 28 anys a Texas.
6: Les autoritats han confirmat que la víctima és un immigrant veneçolà. Segons explica un testimoni a l'agència EFE, un agent de l'ICE que conduïa una camioneta negra sense identificar va abordar el cotxe que conduïa l'home, va xocar contra el vehicle i va disparar. L'home va rebre almenys dos impactes de bala i el van ingressar a l'hospital en estat greu. Després el van traslladar a un centre de detenció. Els fets han provocat una forta reacció política de rebuig. El congressista demòcrata Greg Cassar ha exigit transparència, que es publiquin les imatges de les càmeres corporals dels agents i que s'assumeixin responsabilitats si s'han vulnerat els protocols o la llei.
15: This is a pattern. It's a disturbing pattern. And it's got to stop.
6: Diu que el que està passant és una tendència preocupant i cal posar-hi fi. L'alcalde d'Austin, Kirk Watson, ha reclamat una investigació independent sobre els fets.
1: I Carles Puigdemont ja pensa a tornar de l'exili.
9: La setmana que comença el compte enrere per l'amnistia, l'expresident ha explicat a la premsa britànica que vol recórrer el país per fer una immersió en la Catalunya d'avui.
1: Jordi Corbalan.
16: Feia mesos que Puigdemont no apareixia en públic i només parlava a les xarxes. Ara ha verbalitzat què farà si pot tornar, conscient que la Catalunya d'avui no és la mateixa que la del 2017.
17: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat.
16: Tot plegat quan comença la partida perquè el Suprem hagi d'acabar amnistiant els líders de l'1 d'octubre. Demà el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, però segurament caldrà esperar fins al 6 d'octubre perquè la majoria progressista del Tribunal posi contra les cordes Llarena i Marchena. Si el Suprem acaba obeint el TC, haurà d'aixecar les ordres de detenció contra els exiliats que podran tornar. Oriol Junqueras es podrà presentar a les eleccions. Jordi Corbalan per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui a partir de les 10 en parlarem a l'Àgora amb Jordi Pina, advocat de Jordi Turull. I el Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies.
6: Fins a l'agost, Adif ha presentat 229 denúncies per sustracció de coure a Catalunya davant les 184 de tot l'any passat. Segons publica El País, el Ministeri es planteja ara la reforma del Codi Penal que castiga els robatoris amb força per incloure-hi agreujants quan es tracti de cable o altres elements de la infraestructura ferroviària.
1: Aquest mateix cap de setmana, els Mossos van detenir la matinada de dissabte 5 persones quan intentaven robar coure a les vies del tren de Roda de Barà, a casa del Tarragonès.
9: L'actuació s'emmarca en un dispositiu específic del cos per combatre aquests incidents de la xarxa ferroviària. Divendres es va produir un altre robatori de coure a l'estació de França de Barcelona i això que s'ha reforçat la vigilància privada en aquest punt per controlar-ho.
1: D'aquesta qüestió en parlarem també a l'hora a partir de 11:15. I els Mossos busquen 5 homes, en aquest cas que van anar vestits de policia per segrestar suposadament un altre home a la P7.
6: Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes, vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia, escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang banc de la part de darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.
1: I l'alcalde de Barcelona ha anunciat un front comú internacional en contra de l'especulació immobiliària.
9: Jaume Collboni ho ha anunciat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món.
1: Nova York, Oriol Serra.
18: Algunes de les grans ciutats del món han decidit unir forces per combatre l'especulació immobiliària en favor de l'accessibilitat a l'habitatge. La iniciativa global proposada per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, compta amb el suport de l'anfitrió de la cimera Urban 20, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, i segons el mateix Collboni, ja s'hi han afegit d'altres ciutats.
19: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
18: Està previst que el novembre se celebri a Barcelona la primera reunió a nivell tècnic per començar a establir les mesures concretes de la iniciativa. Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
9: Molt bon dia.
1: La primera. Mira.

0: La bola negra, la película dels Cavis, continua arrasant i s'emporta el premi del públic al Festival de Toronto. Mentrestant, al Festival de Sant Sebastià també s'ha presentat la pel·lícula, que ha rebut una ovació històrica de 10 minuts.
1: La segona.

0: I Quimi Portet tanca una nova edició del Mercat de Música Viva que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Vic. Els diversos concerts que s'han fet ja han passat més de 170.000 persones.
1: I la tercera?
2: Per fin

0: També ha acabat aquest cap de setmana, és el Festival B de Barcelona. Ho ha fet amb rècord de públic, amb 35.000 persones. Això són 10.000 persones més que l'any passat.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia. El Barça sembla la diferència de la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. El Sabadell en llocs de promoció primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut, que guanya la Supercopa de Bàsquet, el Barça 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Ballán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dilluns 21 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Max, quan passaven 9 minuts de la 1 de la matinada a casa seva, al barri del Poblenou de Barcelona, i l'Ona, amb 2 quilos 360 grams, a l'Hospital Arnau de Vilanova i la de Lleida. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, sembla que avui tindrem el dia més càlid de la setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí, ja partim de valors molt alts. Aquesta hora amb 25 graus a Figueres, amb una mica de tramuntana calenta que està bufant. El Masnou ja en tenen 24, Reus 21, a Sort refresca una mica i en tenen 10. Avui s'arribarà per sobre els 30-32 graus a gairebé tot arreu, 35-36 a les zones més càlides del sud, amb un dia de sol, amb algunes capes de núvols prims que ens poden anar creuant, i sembla que aquesta situació es podria allargar pràcticament tota la setmana, com a mínim fins dissabte que ve. Així que tenim una setmana de temps estable i estiuet.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
5: A partir de les 9 conversarem sobre Ceuta amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i connectarem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio al Marroc, Nando Zanoguera.
6: Després entrevistarem l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i amb l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina, abordarem la setmana en què el Tribunal Constitucional debat l'aplicació de l'amnistia als líders del procés.
5: A 11:15 ens preguntarem què es pot fer per combatre el degoteig de casos de robatoris de coure que afecten la xarxa ferroviària.
6: I a 12:15, Àgora Esportiva, comentarem un nou mal perdre de José Mourinho en la derrota del Madrid contra l'Atlètic, que el deixa a 6 punts del Barça.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6:22. I activem aquesta hora el satèl·lit. Arrenquem amb Nova York. Oriol Serra, good morning.
7: Good morning, Ricard.
1: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
8: Hola, bonjour.
1: A Moscou hi tenim la Cristina Solías. Priviet, bon dia.
9: Priviet.
1: I a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
10: Què tal, bon dia.
1: Comencem aquest recorregut pel món. Com dèiem, als Estats Units, on creix el temor d'una temporada d'huracans que podria ser especialment violenta. De moment, les previsions del temps adverteixen de la formació de tempestes tropicals violentes a la costa atlàntica, Oriol.
7: S'acosta una tardor complicada pel que fa als fenòmens meteorològics d'alta intensitat als Estats Units, concretament a la formació d'huracans potencials, i no ho fa per sorpresa. A la meitat sud de la costa est saben bé quines són les conseqüències d'una tempesta tropical. A l'Atlàntic s'ha intensificat la tempesta batejada com a Fai i ja fa setmanes que s'adverteix sobre l'amenaça del que es coneix com el Niño. Aquesta vegada als Estats Units es parla d'un Super El Niño, actualment en desenvolupament enmig de l'oceà i avançant lentament cap al continent americà.
1: I parlant de sostenibilitat i de clima, durant aquest diumenge a Brussel·les no hi haurà circuit circulat pràcticament cap cotxe. S'hi celebrava, Bruno, el Dia de la Mobilitat Sostenible.
11: Sí, Ricard, i a Brussel·les s'ho prenen tan a pit que directament prohibeixen la circulació de vehicles particulars. Si no tens una causa justificada, et multen. I això va deixar ahir escenes idíl·liques de carrers i avingudes plenes de gent i de famílies amunt i avall, passejant, fent esport o jugant. Una fotografia que avui dilluns ja s'ha esvaït. És dia laborable, tot es reactiva i la gent, qui més qui menys, tornarà a agafar el cotxe per anar amunt i avall.
1: I ara saltem cap a Moscou perquè el 5G acaba d'aterrar a Rússia. El problema, Cristina, és que els ciutadans no ho notaran.
9: Sí, després d'anys prometent internet mòbil d'alta velocitat a milions de ciutadans, finalment el govern rus ha desplegat la xarxa 5G a 16 de les ciutats més importants del país. Ara, però, s'ha sabut que aquestes freqüències estan reservades per al Ministeri de Defensa i Roscosmos, la NASA russa, que també treballa en l'àmbit militar. A més, només un de cada 10 telèfons mòbils russos admeten el 5G. Tot plegat en un país on, a més, els talls d'internet són cada cop més freqüents amb l'excusa de combatre els drons ucraïnesos.
1: I acabem a Madrid, perquè avui és Dia Internacional de la Pau i ressonarà al Congrés dels Diputats el cant dels ocells i també, Tània, les paraules de Pau Casals.
8: Aquesta tarda a l'hemicicle un jove músic tornarà a tocar el violoncel original de Pau Casals. Serà en l'acte per commemorar el 155è aniversari del naixement del músic, un acte conduït per Ana Belén i Iñaki Gabilondo, on es recordaran moments com aquest.
10: I am a Catalan. Catalonia has been the greatest nation in the world.
8: Una reivindicació de Catalunya com a nació que va fer en ple franquisme recollint la medalla de la Pau de les Nacions Unides.
1: Doncs ara són les 6:25 i així tenim el món.
12: Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona canta quan arriba la Mercè. Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Comprant alt, dimenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
14: Que l'any serien 1, 2, 3...
13: Més de 2.400 euros.
14: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
13: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
15: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
16: Els temes del moment, les coses del país
17: i les de fora.
18: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
16: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
18: I a partir de les 3,
19: l'espai de reflexió a la tertúlia.
20: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabarà amb la humanitat?
21: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
20: El més perillós és que escapi el nostre control.
22: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
16: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
23: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
24: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
25: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
24: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
26: Ostres, n'hi buscat això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
27: Ara mateix, sí, sí.
24: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí i Albesa, a l'app web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3CAT.
24: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6:28.

0: I ara els esports amb Robert Prat. El Madrid es despenja de la Lliga amb la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid.
1: El Barça, que referma el seu lideratge, 5 punts sobre l'Atlètic de Madrid, deixa el Madrid a 6 punts. L'equip de Mourinho va ser incapaç de guanyar davant un Atlètic de Madrid molt superior. Mourinho es va queixar de l'àrbitre, que va deixar el Madrid amb 10 jugadors gairebé tota la segona part, després de xiular un penal contra l'equip blanc.
2: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
1: Simeone contesta.
3: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todo. Cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, no va. No hay que pasar la línea.
1: A la segona divisió, el Sabadell guanya per 3 a l'Oviedo, se situa en posicions de promoció a la primera divisió.
0: I el Joventut de Badalona guanya la Supercopa de bàsquet al Barça.
1: 101-87, primer títol dels verdinegres en 18 anys. Ricky Rubio, jugador de la penya.
4: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
0: I en motocross.
1: Daniela Guillem, 20 anys, nova campiona del món en motocross. Guillem Ferrés també s'ha proclamat campió en MX2, segona categoria del motocross. I Berta Ballant guanya el seu segon títol mundial de trial.

0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Llagostera, al Gironès, a les 7:35.
1: I es pondrà a les 7:48 al vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Mollerussa 13 graus, a Terrassa 18 i a Ulldecona 15.
0: I pel que fa al temps, la setmana comença amb temps estiuenc i sense previsió de canvis. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí, avui encara serà un dia més càlid que ahir i s'arribarà per sobre els 30-32 graus a gairebé tot arreu, per sobre els 35 a les zones més càlides del sud del país i aquesta situació es podria allargar pràcticament tota la setmana.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora ja hi comença a haver retencions, sobretot a la ronda litoral en sentit Llobregat, també a la ronda de dalt, al nus de la Trinitat, també en sentit Llobregat. I pel que fa al transport públic, en general funciona sobre el previst, però hi ha, això sí, alguns retards a Rodalies, com per exemple el del primer tren de l'R11 que ha sortit de Figueres cap a Barcelona, que va 25 minuts tard.
0: Tot això avui, que és dilluns, 21 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer són dos, Alemanya i Rússia.
1: L'extrema dreta rasa també a Mecklenburg-Pomerània Occidental, mentre que els democristians del canceller Friedrich Merz s'ensorren i per primer cop queden fora d'un parlament regional. A Rússia no hi ha hagut sorpreses i el partit de Vladimir Putin ha obtingut el 57,3% dels vots en unes legislatives plenes d'irregularitats i sense transparència.
0: El segon, Ceuta.
2: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar i a la ciutat autònoma per exigir que s'expulsi immediatament els migrants.
0: El tercer, amnistia.
1: Demà el Tribunal Constitucional començarà a estudiar els recursos d'empara de dirigents independentistes contra la negativa del Suprem a amnistiar-los de malversació. Ahir, en una entrevista, Carles Puigdemont afirmava que quan pugui tornar a Catalunya vol fer una immersió al país abans de decidir el seu futur polític.
0: El quart, coure.
2: El Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies, abans del país. Justament la matinada de dissabte, els Mossos van detenir 5 persones quan intentaven robar coure les vies del tren a Roda de Barà, al Tarragonès.
0: El cinquè, Alzheimer.
1: Hi ha evidència científica que es pot prevenir o retardar fins un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial d'aquesta malaltia que afecta 150.000 persones a Catalunya.
0: I què més ens deixa la matinada, Pol Forada?
5: Bon dia. Doncs a Brussel·les, més enllà de la preocupació per Alemanya, continuen els gestos d'acostament amb el Canadà. En les últimes hores, el president francès Macron s'ha reunit amb el canadenc Carney a un arxipèlag francès que és a molts pocs quilòmetres de la costa canadenca de Terranova. Tots dos han apostat per continuar l'apropament de cara al futur.
0: I amb què van a dormir als Estats Units?
5: Doncs aquest dilluns es reuneixen Donald Trump i l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, aprofitant que el president serà a la ciutat per l'Assemblea de l'ONU que arrenca demà. És la tercera reunió que tenen en l'últim any. Han estat trobades força cordials, tenint en compte que Trump l'havia arribat a qualificar com a comunista llunàtic.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Doncs amb els preparatius de la cimera entre Xi Jinping i Donald Trump aquesta setmana a la Casa Blanca. A les hores prèvies s'han vist el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, amb el seu homòleg xinès, He Lifeng. Entre d'altres, han acordat noves reunions entre tots dos països per parlar de la intel·ligència artificial.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Centrades sobretot en el desastre electoral per la CDU del canceller alemany Friedrich Merz.
6: Que vota als extrems Alemanya en dos estats i escombra els conservadors. Llegim a La Vanguardia. La ultradreta venç en un altre estat alemany i Merz perd Berlín, titula El Periódico. I per la seva banda, El País explica que l'ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes. També avui en portada les visites a Catalunya de Sánchez i Feijóo aquest cap de setmana. Pugna des de Catalunya, titula El Periódico, amb foto partida. D'una banda, Sánchez i Illa a la Festa de la Rosa i de l'altra Alejandro Fernández i Feijóo. Semblen dues fotografies calcades. A cada foto un aplaudeix i l'altra aixeca la mà esquerra. I altres temes de portada, Ceuta i Rússia. El País explica que Rabat blinda la frontera en vigília de les seves eleccions legislatives i Ucraïna ataca el cor de Rússia en eleccions. Llegim a La Vanguardia, on també veiem la gran foto de portada amb el recompte de vots sota un quadre de Vladimir Putin.
0: I a la premsa comarcal, males notícies al camp. La collita de blat de moro de Lleida ha començat amb uns rendiments desastrosos. Lara García.
7: El Segre explica que la collita de panís a Lleida ha hagut d'avançar 15 dies per la calor. La mala pol·linització per les altes temperatures s'ha sumat a la falta d'alternatives per controlar la plaga d'aranya roja. Com a resultat, els rendiments dels cultius han disminuït i els agricultors cullen pinyes de panís molt petites. Per evitar que hi hagi més pèrdues, els pagesos del sector consideren l'opció de canviar de cultiu en futures campanyes. A Girona, el Festival Internacional internacional de ciclisme Sea Otter Europe ha plegat aquest cap de setmana 80.000 visitants. Segons recull el diari de Girona, s'espera que generi un impacte econòmic a la ciutat de 40 milions d'euros. Aquesta desena edició ha estat la més multitudinària fins ara. I al diari de Tarragona llegim que els Mossos d'Esquadra no tornaran al recinte de les Gavarres. El ple de l'Ajuntament ha aprovat modificar el conveni de cessió de la finca perquè la Generalitat destini exclusivament l'edifici als agents rurals.
0: I en esport, Robert Prat, el Barça eixampla la diferència de la Lliga amb el Madrid.
8: A 6 punts després de la derrota 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid, Mourinho carrega durament contra els àrbitres, d'aquí diu que estan poc qualificats, el Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo, i el Joventut que es proclama campió de la Supercopa de bàsquet davant el Barça, un títol que arriba 18 anys després de sequera. Berta Avellán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén, nova campiona del món de motocross.
0: De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 43 dies, i aquesta és l'anàlisi que en fa el Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. Després d'una temporada terrible a nivell de política internacional, finalment Donald Trump s'ha pogut apuntar un tanto victoriós. Aquest cap de setmana sabíem que els Estats Units ha arribat a un acord amb Dinamarca per controlar la seguretat de Groenlàndia. De moment, encara no coneixem els detalls del pacte, però el fet que s'assigni aquesta mateixa setmana a Nacions Unides resulta una garantia de salt endavant. Després d'entossudir-s'hi molt i de voler aplicar la doctrina Monroe a tota Amèrica, Trump ha aconseguit que els danesos renunciïn a comerciar els seus minerals i també a albergar bases militars a Groenlàndia en països forans a l'Aliança Atlàntica. De fet, segons el tractat que tenia amb Dinamarca del 1951, els Estats Units ja tenien prioritat per instal·lar bases a l'illa, però ara la presència militar s'espera més que creixent. Comptat i debatut, Trump no pot presumir d'expansionisme, però sí d'influència. El problema és que de moment a Iran no ho ha aconseguit i en aquest cas s'hi ha deixat muntanyes de dòlars.
1: 6:45 del matí.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta amb la mirada posada a les eleccions alemanyes. L'extrema dreta ha tornat a guanyar en un land alemany i la CDU del canceller Friedrich Merz torna a patir una desfeta electoral.
2: Per primer cop a la història, els democristians desapareixen d'un parlament regional, el del land Mecklenburg-Pomerània Occidental, on s'ha imposat l'ultradreta. El canceller Merz admet el desastre després que la CDU hagi quedat per sota del 5% mínim necessari per poder tenir un escó. Tot i això, segueix.
11: Was jetzt zu tun ist...
12: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
2: A Berlín també ha perdut. En aquest cas ha guanyat l'esquerra de Die Linke i per primer cop tindrà l'alcaldia de la capital del país.
1: Això a Alemanya, Rússia, sense sorpreses. La Comissió Electoral Central certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les legislatives del cap de setmana.
2: Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Sergei Lavrov, cap de llista.
13: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
2: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats com el veto de candidats.
1: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber.
2: I coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants, mentre milers de persones continuen acampades a carrers i platges. Ahir, en un acte a Badalona, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va insistir a proposar retirar la nacionalitat espanyola als nouvinguts que delinqueixin.
14: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad, revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
2: També des de Catalunya, en concret des de la Festa de la Rosa de Gavà, Pedro Sánchez acusava el PP i Vox d'estar instal·lats en el Dia de la Marmota i fer una oposició destructiva davant aquesta crisi a Ceuta.
15: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
1: I aquest cap de setmana comença el compte enrere per l'amnistia. Carles Puigdemont ja pensa tornar de Waterloo.
2: L'expresident ha explicat a la premsa britànica que vol recórrer el país per fer una immersió a la Catalunya d'avui. Feia mesos que no apareixia en públic i ahir va parlar al The Sunday Times.
11: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
16: Immersion, the reality, the touch again.
2: Demà el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, però segurament caldrà esperar fins al 6 d'octubre perquè la majoria progressista del Tribunal posi contra les cordes Llarena i Marchena i s'acabin veient obligats a aixecar les ordres de detenció.
1: I una previsió destacada per les pròximes hores. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, torna a comparèixer davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana.
2: I torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció.
1: València, Marta García.
17: Han passat 10 mesos des de sort.
18: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
17: És la primera compareixença de Carlos Mazón davant la Comissió del Congrés el 17 de novembre del 2025, on es va desentendre de la gestió de la Dana. Avui torna després d'aquest escrit dirigit a la magistrada Núria Ruiz Tubarra, que qüestiona obertament l'argumentari de Mazón. Considera que les afirmacions de l'expresident valencià impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta. Avui s'espera un Mazón novament a la defensiva en una comissió on també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüesso. Marta García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Una quarta part dels allotjaments d'ús turístic de la ciutat de Girona no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries.
2: L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per sancionar els propietaris i això ha indignat l'Associació d'Apartaments.
1: Girona, Fèlix Martín.
19: Dels 375 pisos turístics registrats a Girona, un centenar no ho han utilitzat aquest any ni una sola vegada. Això es revisarà i pot tenir conseqüències, concreta la regidora Caral Vila.
20: És a dir, que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs que ho deixi en una cantonada del barri vell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar i és això que estem fent.
19: Des de l'Associació d'Apartaments Turístics estan indignats per l'anunci i també en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio justifiquen per què sovint no es fa ús d'aquest sistema. Explica Esther Soler.
21: El client, com que molts cops no està a l'apartament quan ha de baixar les escombraries, i és veritat que si un propi gestor té 10 apartaments, doncs molts cops utilitza una mateixa targeta, no està obrint amb les 10 targetes diferents.
19: Les multes més lleus per aquests casos van dels 125 als 600 euros. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc.
2: Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys, 150.000 a Catalunya.
1: Mònica Mas.
22: La dieta, l'exercici físic, estudiar, socialitzar o tractar-se la sordesa són alguns d'aquests factors, 14 en total, que es poden fomentar per evitar o retardar l'Alzheimer. Des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments promocionin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb aquesta malaltia continuïn actives. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
23: Soc mestra i les meves neurones s'han d'alimentar i si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, estic, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de Tartamurs de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
2: Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I la crònica cultural la comencem avui parlant de cinema. Perquè La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, continua arrasant.
24: El Festival de Toronto s'ha endut el Premi del Públic, el més important del certamen, i a Sant Sebastià ha rebut, s'ha rebut amb una eufòria desbordant.
1: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
25: Un premi més per a La Bola Negra, i aquest és molt rellevant perquè històricament catapulta cap als Oscars. Ja ho deia ahir Penélope Cruz a Catalunya Ràdio.
26: Van a passar moltes coses con La Bola Negra, moltes. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día.
25: A Sant Sebastià han hagut de doblar la longitud de la catifa vermella per acollir tots els fans que volien saludar les estrelles del film i l'ovació al final de la projecció de la premiera espanyola ha estat de traca. Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Divendres, La Bola Negra arriba a les sales de cinema catalanes. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Això a Vic.
27: Montserrat, Montserrat, ens direm-nos
24: al... Portet ha omplert la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva. Manolo García com a convidat de luxe. 170.000 persones han assistit als concerts d'aquesta edició.
1: I això a Barcelona?
0: En la periferia brillante de una galàxia mediana en medio de...
24: Ha sigut el Festival B de Barcelona amb un rècord d'assistència amb 35.000 persones. Això són 10.000 assistents més que l'any passat en 3 dies de concerts de dijous a dissabte al Parc del Fòrum. Hi han actuat aquesta que sentim, Maria Arnal, Muixca, Guitarrica de la Fuente, La Plazuela o Viznaga. Segons l'organització, un 85% del públic són joves de la mateixa ciutat.
1: Són 6:45 del matí. Torna Camí de Càveres a 3Cat, el podcast que recull històries de la pagesia i de les feines del camp al llarg de les estacions i que ara se centrarà a la tardor i l'hivern.
3: La castanya és un fruit absolutament de temporada.
24: Per exemple, amb aquest capítol dedicat al cultiu de castanyes, anant al Montseny i també al mercat de Sant Antoni de Barcelona. El podcast és una iniciativa del ramader Marc August Muntanya i el fotoperiodista Martí Alvesa, que defensa la necessitat de donar veu a la pagesia.
1: Una altra novetat, aquesta a la tele. Aquesta nit arriba a TV3 la sèrie Gènesi i sobre la revolució gastronòmica que es va viure al Bulli.
4: Hem tocat sostre, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en...
24: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner i tots dos han passat aquest cap de setmana pel suplement de Catalunya Ràdio.
5: És brutal. El tema com parlo i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
6: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
1: Passa un minut de 6:45 del matí perquè fa el temps. Avui tornarem a tenir un dia 100% estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, sí, les temperatures ens hi faran recordar altra vegada, amb valors que poden arribar als 30-32 graus a bona part del país, fins als 35 a les zones més càlides del sud. A aquesta hora tenim una mica de tramuntana, que bufa a la zona de l'Empordà, i això fa que en aquest sector la temperatura dispari per sobre ja dels 24-25 graus, per exemple, 25 graus a Portbou. També arriben els 24-25 en alguns trams de la costa central, com és habitual en aquesta època encara, els dies més càlids, i sí que refresca una mica més a l'interior. Amb un dia que serà assolellat, amb algunes capes de núvols prims que ens aniran creuant, i sembla que aquesta situació de calma persistirà com a mínim fins divendres o dissabte d'aquesta setmana. La temperatura no serà tan alta, però sí que es mantindrà clarament per la banda alta.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
8: Doncs pel que fa al trànsit, un accident a la P7 a Sant Cugat del Vallès talla dos carrils i provoca a aquesta hora 4 quilòmetres d'aturades en sentit sud i també hi ha les retencions habituals d'aquesta hora a les dues rondes en sentit Llobregat, sobretot a la litoral i també a la C58 entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, en general funciona sobre el previst, però hi ha alguns retards a Rodalies, com per exemple el del primer tren de l'R11 que ha sortit de Figueres cap a Barcelona i circula 25 minuts tard.
10: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
27: Avui hem rebut el missatge del Carles, de Mataró. Parla en nom d'un grup d'usuaris descontents amb la gestió de la piscina municipal. L'equipament ubicat al centre va tancar al febrer per problemes estructurals i fins que no torni a obrir, els usuaris han estat reubicats en una altra piscina municipal però gestionada per una empresa privada al barri de Cerdanyola. El Carles critica que els preus són molt més cars i les instal·lacions deficients.
28: I ara doncs, ens han multiplicat quasi bé alguns, els suposa quasi un 300, un 400% d'increment en el preu. I a més, doncs el problema aquest del transport per arribar fins allà.
27: L'Ajuntament respon que ha pactat preus amb l'empresa per intentar facilitar l'activitat dels abonats, però el Carles insisteix a demanar una rebaixa.
10: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
24: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. La setmana comença amb un descens del preu del petroli. El barril de Brent baixa més d'un 2% fins als 101 dòlars. Això fa que els mercats oberts d'aquesta hora, els asiàtics, operin en verd. La borsa de Tòquio creix un 1,40% i la de Hong Kong prop d'un 0,5%. Pel que fa a les borses europees, divendres van tancar amb retallades. L'IBEX 35 va perdre un 1,60% i avui obrirà des dels 19.500 punts. A Wall Street, el Dow Jones també va tancar a la setmana amb retallades, però el principal índex tecnològic, el Nasdaq, va recollir beneficis de les empreses d'intel·ligència artificial i va repuntar un 0,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dóna't una oportunitat.
11: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
12: Doncs jo només sento la carretera.
11: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb...

0: juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 10 minuts i a les 7 del matí, aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: A Barcelona saludem Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
2: I des de Girona, Núria Paraire, bon dia.
6: Bon dia.
2: Comencem a les comarques tarragonines perquè l'Audiència de Tarragona ha de decidir avui si trasllada el cas Montoro a Madrid o manté el procés d'instrucció a Tarragona, Ricard.
3: Sí, aquest és el cas que investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, per impulsar suposats canvis il·legals i rebaixes fiscals a empreses gasistes a canvi de comissions. Hi ha prop d'una trentena d'investigats. La instrucció es fa a Tarragona perquè l'origen de tot plegat està relacionat amb uns correus electrònics que els Mossos van trobar a la seu de la multinacional gasista Messer, al Morella, al Tarragonès. Les defenses fa temps que demanen el trasllat de la investigació a Madrid. El jutge, Rubén Rus, va refusar aquesta petició a l'abril. A veure què passa avui.
2: Saltem a Lleida. Avui es parlarà sobre seguretat i civisme perquè celebrarà una junta de seguretat que s'ha hagut d'avançar, Júlia.
4: Així és, una junta de seguretat on participarà la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el nou director general dels Mossos, Ferran López. La trobada s'ha avançat després d'una baralla la setmana passada en una zona molt concorreguda de la ciutat i on hi van participar una desena de persones armades amb pals i ganivets que van deixar 6 ferits.
2: La intel·ligència artificial serà avui la protagonista a Barcelona, Marc.
5: Sí, s'hi celebra a partir de les 10 la primera Cloud Community House d'Europa, que és doncs una trobada que durant 4 dies reuneix 15 ambaixadors europeus de l'assistent d'intel·ligència artificial d'Anthropic. S'hi faran tallers i sessions pràctiques i tindrà lloc, com no podia ser d'altra manera, al districte 22 arroba. I també avui, i també a Barcelona, es presenta la nova proposta immersiva Codi Gaudí, l'experiència inèdita, la primera gran producció del nou equipament lúdico-cultural Espai Imagina.
2: I acabem a les comarques gironines. La Fira Internacional de Ciclisme Sea Otter ha arribat als 80.000 visitants. Núria.
6: Doncs sí, aquesta gran fira que inclou proves esportives arriba als 10 anys a Girona i ha estat la més multitudinària tant en visitants com en participants en les curses. Els organitzadors ja feien bones previsions, però ens asseguren que la sort i el bon temps els han acompanyat per aconseguir una edició rodona. L'any que ve ja està previst que es torni a fer a Girona, però de cara al futur no ho asseguren perquè alerten que necessitaran més espai per a la fira.
2: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I els esports, Robert Prat.
7: El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. José Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. El Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut que guanya la Supercopa de Bàsquet, el Barça 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Ballant revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
2: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
8: Ja el tenim aquí. José Mourinho ha tornat i amb ell les fotos i els papers a la sala de premsa per queixar-se dels àrbitres. Quan el portuguès veu que no pot guanyar el camp, intenta fer-ho a les rodes de premsa, com ja li va dir Guardiola fa uns anys. I és la millor notícia pels culers. Som on érem el 2010. Un Barça superior i un Madrid frustrat. Però aquesta és una tàctica que fins i tot els seus, la premsa de Madrid, la comencen a veure antiga i ja no li compren del tot.
2: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: Amb un horari nou.
10: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
1: Catalunya nit.
11: Un informatiu en profunditat.
10: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
1: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
10: Amb horari nou.
11: De 9 del vespre a 11 de la nit.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
14: Per què?
13: Tres bessones? Bessones són dues!
14: Ah.
13: Tres són trigèmines!
14: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
13: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
14: Tio, és veritat això?
15: És veritat, té raó.
13: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
12: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
16: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
12: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
17: A partir de les 9 conversarem sobre Ceuta amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i connectarem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio al Marroc, Nandu Zanuguera.
18: Després entrevistarem

0: Amb l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i amb l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina, abordarem la setmana en què el Tribunal Constitucional debat l'aplicació de l'amnistia als líders del procés.
1: A 11:15 ens preguntarem què es pot fer per combatre el degoteig de casos de robatoris de coure que afecten la xarxa ferroviària.
0: I a 11:45, Àgora Esportiva, comentarem un nou mal perdre de José Mourinho en la derrota del Madrid contra l'Atlètic, que el deixa a 6 punts del Barça.
1: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Quan falten 4 minuts per la 7, el més destacat de la televisió, Mariola Cubells, avui sobre les tertúlies de televisió d'aquest cap de setmana després de fer-se públiques les manipulacions sobre les llistes d'espera als hospitals de Madrid.
3: Surt la notícia de la manipulació de les llistes d'espera a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, responsabilitat del govern del PP Díaz Ayuso, però el cap de setmana les tertúlies televisives converteixen en protagonista al cirurgià a qui el PP acusa falsament de ser el responsable de la manipulació, quan el que ha fet ha sigut denunciar-ho. I el colmo és veure a una exdiputada del PP, com Noelia Núñez, que va haver de dimitir per mentidera com a reina dels platós contra el metge.
2: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'estrena d'una de les grans apostes televisives de la temporada, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Gènesi.
4: Molta atenció, un retrat magnètic de l'ascens de Ferran Adrià i la revolució del bulli fins a convertir-se en el referent gastronòmic mundial que coneixem avui. Amb un Miquel Fernández que es llueix a gust en la pell del cuiner català des de la seva joventut, tot i el repte, i amb qui descobrim les interioritats de la creació i les cabòries genials del xef, que no només ha avalat Gènesi, sinó que l'ha definida com la millor sèrie de gastronomia que s'ha fet mai. Tindrà un total de 6 capítols i els dos primers s'estrenen avui en exclusiva a 3CAT. Més endavant, Netflix s'encarregarà de distribuir-la internacionalment.
2: I què deien els altres divendres, Jovany?
5: Divendres vam tenir novetats sobre el cas Endic. Novetats que el Ricard Ostrell ens va explicar amb una onomatopeia.
6: Consistien en anar a Montserrat i simular... Bum!
5: Precisament com que era divendres, vam notar certa dispersió a l'equip del Matí de Catalunya Ràdio.
7: S'havia d'estrenar el juliol del 2023.
8: Entre els quals el de 3CAT.
5: I ara et faré una pregunta, Josep Marró. Ai, Josep.
6: Marrón.
5: Ramon. Però amb el que vam gaudir de veritat, divendres va ser amb el nou hit de l'exconseller Ramon Tremosa, Viva la vida, de Coldplay.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia, bon dia.
0: Cançons despertes avui.
1: Avui amb la música de George Michael i I Want Your Sex. I és que tal dia com avui, un 21 de setembre, però de l'any 1998, Bill Clinton va testificar davant el gran jurat nord-americà sobre les seves relacions amb Mònica Lewinsky. Durant la seva compareixença, Clinton va reconèixer haver tingut una relació inapropiada o inadequada amb Lewinsky, un fet que, posteriorment, el va conduir a procediments polítics i a un impeachment al Congrés dels Estats Units, del qual, finalment, va ser absolt pel Senat.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui Ceuta tornarà a ser el centre de la política espanyola i també europea en el seu afany per internacionalitzar aquesta crisi. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, visita avui la ciutat autònoma acompanyat del líder dels populars europeus, Manfred Weber. Alba Gil.
1: Feijóo aterra a Ceuta per quarta vegada des que va esclatar la crisi i ho fa ara amb la plana major del PP europeu en una estratègia per internacionalitzar la situació que viu la ciutat autònoma. Els populars busquen europeïtzar el problema saudí i evidenciar la inacció de que acusen el govern espanyol. Qui també hi serà per quarta vegada és Fernando Grande Marlaska. El ministre de l'Interior té previst visitar els centres d'acollida de migrants i diferents unitats de Policia Nacional i Guàrdia Civil en ple xoc polític amb el president de la ciutat autònoma i amb milers de persones encara malvivint als carrers. L'executiu vol demostrar que té el bou agafat per les banyes i ha desplegat també una campanya a les xarxes socials per desincentivar les entrades irregulars. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I és que fa dies que corren per xarxes missatges animant a una nova entrada massiva demà passat, dimecres, coincidint en aquest cas amb les eleccions al Marroc, pel Foradada.
2: Diversos mitjans marroquins, incloent-hi alguns de la corda de partits governamentals, com l'Opinión, alerten que en els últims dies han corregut crides a una nova entrada massiva. Fins i tot l'ambaixada espanyola a Rabat havia avisat el govern marroquí i aquest cap de setmana, com deia l'Alba, s'ha publicat a les xarxes, aquesta ambaixada, diversos missatges en què s'avisa que entrar de manera irregular a Ceuta i Melilla no dona dret a accedir a la península, tampoc a quedar-se a Espanya ni a moure's lliurement per Europa.
0: I una de les coses que subratllaven també els informes policials de finals de juliol era aquesta passivitat de la policia del Marroc. Ara, a l'altra banda de la frontera, el desplegament de tropes és evident. La situació, això sí, es manté tranquil·la. Ha enviat especial a Feridec, al Marroc, Nando Sanoguera.
3: La zona fronterera de Fenidec està ple d'hotels, restaurants i botigues, però la seva activitat és discreta. Un comerciant que no vol parlar al micròfon diu que les coses des de la Covid van a pitjor, però ell manté negocis a Ceuta i aquí, i aquests dies pot circular sense problemes entre les dues ciutats. El tràfic fronterer cap al Tarajal és tranquil, però hi ha controls de la policia marroquina gairebé a cada rotonda i a sobre de les muntanyes pròximes a la ciutat autònoma. Un altre venedor d'una botiga d'esports es mostra imatges de com es va col·lapsar la ciutat el 30 de juliol, però no vol opinar. Això és una cosa entre el Marroc i Espanya, diu. Nosaltres, el poble, no en sabem res. Des de Fenidec, Nando Sanoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de les 9 parlarem amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, per saber fins a quin punt preocupa el que pugui passar dimecres. I també parlarem dels aldarulls que hi ha hagut a Ceuta les últimes hores.
2: I aquesta vegada no han tingut a veure directament amb els immigrants. La policia ha hagut, fins i tot, ara ho sentíem, de disparar trets a l'aire per dispersar un grup de ceutís que protestaven contra l'arribada d'una associació navarresa, Negu Gorriak, que es diu Dreta Sostre. Els acusaven de ser, deien, radicals, proetarres i d'anar a trencar-hi la convivència.
0: Probablement Feijóo serà rebut diferent avui a Ceuta. Això després d'haver portat a Catalunya el seu pols amb Pedro Sánchez.
2: El líder del PP des de Badalona aquest diumenge es comprometia a endurir les condicions per aconseguir la nacionalitat espanyola.
4: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
0: Atacava, no, anava a dir, atacava Feijóo des de Badalona i responia Pedro Sánchez des de Gavà.
5: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
0: Avui en parlarem a l'agora del matí amb Sara González, Antoni Bolaño, Aitor Arriaga i Pau Llong. Benvinguts a un nou matí, bon dia Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dilluns 21 de setembre, comencem el dia amb 8 graus a Camprodon, 13 graus a Mollerussa, 14 a l'Espluga de Francolí, que contrasten amb els 25 que hi ha a Figueres o 24 a Barcelona. Bufa una mica de tramuntana a l'Empordà, això és el que ha fet pujar la temperatura tant en aquest sector del nord-est. A la resta encara valors moderats, a l'espera que al migdia arribin amb facilitat els 30 o 32 graus i fins als 35 graus al sud de Catalunya. Serà un dia estiuenc amb sol i algunes capes de núvols prims. I sembla que aquest tipus de temps s'allargarà bona part de la setmana.
8: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb un accident a la P7 que provoca 4 quilòmetres de cua a Sant Cugat del Vallès en sentit sud, perquè en aquest punt només hi ha un carril obert. A la mateixa P7 hi ha un altre accident a l'Ampolla en direcció a Tarragona i cua també als punts habituals de les rondes de Barcelona.
0: Informen Eloi Cordomí i Mireia Sala. Són les 7 i 5. I aquesta la repassem el que cal saber aquest dilluns 21 de setembre del 2026 amb Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
0: Francesc Soler, bon dia.
10: Bon dia.
0: I Lara García, bon dia.
11: Bon dia.
0: Patacada.
11: Alemanya, de la CDU del canceller Friedrich Merz. Els democristians s'ensorren i per primer cop queden fora d'un parlament regional, el de Mecklenburg-Pomerània Occidental. L'extrema dreta ha tornat a arrasar.
12: La CDU de Friedrich Merz queda fora del Parlament Regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental i deixa el canceller en una situació molt delicada. Pèssim balanç per als demòcrates cristians, que també perden l'alcaldia de Berlín a mans de l'esquerra radical de Die Linke. Merz, tot i això, abans de confirmar-se que el seu partit no entrava a Mecklenburg, confirmava que ell continua.
13: Was jetzt zu tun ist...
14: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
12: Avui caldrà veure si el suport de la direcció del partit es manté. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sense sorpreses.
11: A Rússia, la Comissió Electoral Central certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana.
15: Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits.
0: Anem cap a Moscou, Cristina Solies.
16: El cap de llista de Rússia Unida, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
17: Europeïtzi en aquesta situació.
18: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
16: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, traves al vot en papereta per afavorir el vot electrònic, que és més opac, o el veto de candidats. Fins i tot el Partit Comunista ha denunciat que aquest joc brut del Kremlin el recorda als convulsos anys 90. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, a França, pla de seguretat.
11: El que prepara Emmanuel Macron davant dels atacs de Rússia. El president francès ha parlat en les últimes hores d'amenaça híbrida. Creu que s'ha intensificat i vol protegir les infraestructures crítiques del país.
19: L'intent d'atac amb drons sobre l'aeroport de Leipzig, Alemanya, o en un tren a la frontera entre Polònia i Ucraïna, confirmant, segons Macron, que la situació és greu.
0: Avui en parlarem a partir de 9:15 amb el director del CIDOB, Pol Borillas, i també amb el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez. I compte enrere.
15: Per l'amnistia, demà el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, encara que segurament caldrà esperar fins a l'octubre. Carles Puigdemont ja pensa tornar a Catalunya.
11: L'expresident ha explicat a la premsa britànica que vol recórrer al país per fer una immersió en la Catalunya d'avui. Feia mesos que no apareixia en públic, però hi va parlar a The Sunday Times.
20: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
21: Immersion, the reality, the touch again.
0: Gestos.
11: Els de Pedro Sánchez cap a Catalunya i a la festa de la Rosa Gavà, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortir del curs polític.
22: Pedro Sánchez sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han convocat les eleccions ja ha convertit la festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
23: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
22: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
24: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijó o Sánchez. Esta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
22: Des de Gavà, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Endurir penes.
15: Pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies. El Ministeri de Transports ho té entres a llei cella. Segons publica El País, el Ministeri es planteja la reforma del Codi Canal que castiga els robatoris amb força per incloure-hi agreujants quan es tracti de cable o altres elements de la infraestructura ferroviària.
11: Fins a l'agost, Adif ha presentat 229 denúncies per robatori de coure a Catalunya davant les 184 a tot l'any passat. Aquest mateix cap de setmana els Mossos
16: van detenir la matinada de dissabte 5 persones quan intentaven robar coure les vies del tren de Roda de Barà al Tarragonès.
0: I avui tothom parla del segrest a l'AP7.
19: Els Mossos busquen 5 homes que van vestir-se de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental.
15: Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. L'home el van poder trobar més tard, sa i estalvi, i la policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.
0: Contra l'ampliació dels aeroports.
16: Milers de persones es van manifestar ahir a Barcelona, Palma i Eivissa per alertar de les conseqüències que tenen aquests projectes en l'àmbit social i sobre el territori.
19: A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port van sortir al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Osete, portaveu de Zero Port.
1: La gent ja no pot més i el tema de els lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
15: Aquest estiu les Illes han batut un nou rècord de visitants amb 24 milions de persones i els plans d'Aena preveuen 1.000 milions d'euros d'inversió per augmentar encara més aquestes xifres els pròxims 4 anys.
0: Carlos Mazón.
16: L'expresident de la Generalitat Valenciana torna a comparèixer avui davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana. Ho fa després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció.
0: València, Marta García.
3: Han passat 10 mesos des de so.
9: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
3: És la primera compareixença de Carlos Mazón davant la Comissió del Congrés el 17 de novembre del 2025, on es va desentendre de la gestió de la Dana. Avui torna després d'aquest escrit dirigit a la magistrada Núria Ruiz Tubarra, que qüestiona obertament l'argumentari de Mazón. Considera que les afirmacions de l'expresident valencià impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta. Avui s'espera un Mazón novament a la defensiva en una comissió on també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüesso. Marta García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Alzheimer.
19: Hi ha evidència científica que es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre algun factor de risc. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys, 150.000 a Catalunya.
10: La dieta, l'exercici físic, estudiar, socialitzar o tractar-se la sordesa són alguns d'aquests factors, 14 en total, que es poden fomentar per evitar o retardar l'Alzheimer. Des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments promocionin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb aquesta malaltia continuïn actives. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa 2 que sap que té Alzheimer.
13: Som mestre i les meves neurones s'han d'alimentar i si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, he escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de Tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
10: Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I en esport, Robert Prat ha tornat.
25: José Mourinho, el tècnic del Madrid, carregat durament contra els àrbitres. Després de la derrota per 2 en el camp de l'Atlètic de Madrid, l'equip blanc es va quedar amb 10 jugadors tota la segona part, després d'un penal amb expulsió de Hudson.
26: Pobre gente, se han equivocado y ha metido uno de 41 años que nunca ha estado en una situación como esta y otro que tiene un historial muy rico en contra del Real Madrid. Se han equivocado.
25: El Barça li treu 5 punts a l'Atlètic de Madrid, 6 al Madrid, el Sabadell en llocs d'ascens a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo.
0: Qui juga, qui guanya?
25: La Penya torna a guanyar un títol després de 18 anys la Supercopa de Bàsquet davant el Barça per 101-87. Juan el Morales, president del Joventut de Badalona.
27: Molts, molt, molt, molt difícils, crítics, diria jo, dramàtics fins i tot, però guanyar molt amunt i avui estem molt contents. A més, crec que ha estat molt merescut tant ahir com avui. Hem jugat molt, molt i molt bé.
0: O menys serà un quart de 8 del matí, anem al quiosc.
28: Doncs a aquesta hora us saludem des del quiosc del costat de la ràdio amb el Calet. Calet, molt bon dia.
29: Molt bon dia a tothom, bon dia a Catalunya.
28: Escolta'm, et veig molt tranquil, on hi hauria d'haver revistes estàs tu aquí assegudet.
29: Mira, Marta, hem que prendre el calma perquè la setmana és llarga i estem de dilluns, per tant, a poc a poc.
28: Doncs a poc a poc. Mentrestant, repassem les portades d'avui, centrades sobretot en el desastre electoral per la CDU del canceller Merz a Alemanya, El País explica ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes, mentre que La Vanguardia explica que per primera vegada la CDU desapareix d'un land. L'Ara també dedica la portada a Alemanya i parlen directament de desfeta. En les portades d'avui també hi veiem les visites a Catalunya de Sánchez i Feijóo aquest cap de setmana. El periòdico és el diari que més s'hi exté i titula Pugna des de Catalunya. A sota hi veiem una fotografia partida, a l'esquerra Sánchez i Illa a la festa de la Rosa Gavà i a la dreta Alejandro Fernández i Feijóo a Badalona. En totes dues fotografies un dels dos aplaudeix i l'altre aixeca la mà per saludar. Altres temes de portada d'avui, Ceuta i Rússia. El País explica que Rabat blinda la frontera en vigília de les seves eleccions legislatives i La Vanguardia que Ucraïna ataca el cor de Rússia en eleccions, acompanyat, això sí, d'una fotografia on veiem gent recomptant vots d'una urna enorme sota un quadre de Vladimir Putin.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
4: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
15: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Mollà, 19 a Sant Pol de Mar i també 19 a Cornellà. Carreteres, Mireia Sala.
6: Retencions a l'AP7 a Sant Cugat en sentit sud per un accident. Cua a la Ronda de Dalt des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes i aturades als punts habituals de la Ronda del Litoral, la C58, la 2 i la B23.
15: L'Ajuntament de Barcelona obre 4 noves unitats de memòria en centres d'atenció primària de Gràcia per atendre persones que estaran en fases inicials del deteriorament cognitiu.
7: Us ho expliquem avui coincidint amb el Dia Mundial de l'Alzheimer.
15: Montse Mir.
7: Aquestes unitats ofereixen un programa continuat on es treballen diferents funcions cognitives amb l'objectiu de retardar la progressió de les malalties. Es fan sessions setmanals d'una hora i mitja i cada unitat disposa de 15 places anuals que gestionen amb derivacions des dels centres d'atenció primària. Les sessions han començat al setembre i s'acabaran pel juny. En total, Barcelona compta ara amb 9 unitats de memòria que poden atendre 165 persones cada any. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Més notícies. Detinguts dos lladres de botigues del barri del Poblenou de Barcelona.
19: Entre tots dos sumen més de 100 antecedents.
15: Maite Curto.
19: Els Mossos els atribueixen 4 robatoris amb força en comerços del Poblenou durant el mes d'agost. Forçaven les entrades als establiments amb el mètode de la palanca i un cop a l'interior s'enduien diners, caixes enregistradores i objectes de valor. Els arrestats de 42 i 50 anys acumulen 61 i 48 antecedents policials respectivament, relacionats amb fets similars. Gràcies a les imatges de les càmeres de videovigilància se'ls va poder identificar. Maite Curto pel matí de Catalunya Ràdio.
15: El Vallès ha acabat l'ocupació de l'Ajuntament de Cardedeu.
8: S'ha fet després d'aprovar un document amb accions per a l'emergència habitacional que demà presentaran a l'alcalde.
19: Hi han estat 3 dies i 3 nits, concretament en la sala de plens.
15: I a la Roca, presó provisional sense fiança per l'intern vinculat amb la mort del seu company de cel·la.
8: L'agressió es va produir de nit i sense arma blanca, 4 camins. Tot plegat, ho llegim al 9-9.
15: El Bages Castellnou prepara una gran renovació de la zona esportiva.
19: L'Ajuntament construirà una graderia al camp de futbol, un local social, 3 pistes de pàdel i una zona enjardinada.
8: Segons explica el Regió 7, comptarà una inversió subvencionada d'1 milió d'euros.
15: I a l'Alt Penedès relleu al capdavant de l'alcaldia de Mediona.
19: Vora 20 anys després, Aida Batet prendrà el relleu de Cervant Casas del PSC. El ple es farà aviat, segons explica l'Eix Diari.
15: I cultura. Avui es presenta Codi Gaudí, l'experiència inèdita. És la primera gran producció del nou equipament lúdico-cultural Espai Imagina. Es presenta a 11:15 del matí a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Passen 4 minuts, 7:45. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
12: 83.473, 83473, de la sèrie 48, 048.
5: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
11: Mm-hmm.
1: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
11: I des de 16.400 euros.
1: Què?
5: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, els sons del matí.
17: Àmbies. No podem edulcorar el resultat a Mecklenburg-Pomerània Occidental. És un desastre.
18: Davallada històrica de la CDU de Friedrich Merz, on el partit no entra ni al Parlament.
20: El cap de llista de Rússia Unida, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
21: España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
22: I mentre milers de persones continuen dormint al ras, l'executiu ha llançat una campanya per desincentivar noves entrades irregulars.
23: Yo pensaba que encontraba una liga diferente de la liga que he dejado. Me han dicho que no.
24: Catalunya has been the greatest nation in the world.
0: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Democristians.
15: Són els integrants d'un moviment polític que tradicionalment combina els valors del cristianisme amb els mecanismes de la democràcia liberal i l'estat del benestar. La CDU Alemanya, que s'ha enfonsat a les eleccions regionals d'ahir, és una de les formacions democristianes més importants d'Europa. També ho era la italiana DC, amb Giulio Andreotti al capdavant, fins que va desaparèixer. O la catalana, Unió Democràtica de Josep Antoni Duran i Lleida, també desapareguda. Correrà la mateixa sort la formació d'Adenauer, Kohl i Merkel?
0: I de democristians a Aliança Global.
15: És un pacte d'unió entre persones, grups, organitzacions o estats per aconseguir un objectiu comú o defensar interessos compartits. Jaume Collboni va instar ahir els alcaldes de les grans ciutats del món a crear una aliança global per impulsar l'accés a l'habitatge assequible seguint la proposta de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani. Per tant, una aliança ben diferent de la d'Oriols.
0: Memòries.
15: Gènere literari d'origen autobiogràfic en què l'autor explica fets, experiències i vivències reals que ha viscut com a protagonista o com a testimoni directe. Joan Carles I va rebre ahir un nou premi a París per Reconciliación, les memòries que li ha escrit Laurence Debré. Diu l'Emèrit que el llibre el situa entre els homes que han decidit parlar en lloc de guardar silenci. Encara que, sincerament, crec que val més pel que calla, 23F, Fortuna a l'exterior, etc., que pel que parla.
0: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 229.
30: Són les denúncies per robatori de coure a Catalunya que ha presentat Adif des de l'agost. El Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies. L'any passat van ser 184 denúncies en tot l'any.
0: 67.000 milions.
30: Són els diners que podria mobilitzar Espanya en els propers 4 anys amb inversions en centres de dades. És un càlcul de Spain DC, la patronal del sector. Tecnològiques i fons immobiliaris estan posant en marxa desenes de projectes, però la regulació que prepara el govern espanyol en podria estroncar més d'un.
0: 30.000.
30: Són les persones que van manifestar-se ahir a Barcelona en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències que tenen aquests projectes en l'àmbit social i sobre el territori. Van ser convocades per la plataforma Zero Port.
0: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig José Mourinho, amb cara de pocs amics, està assegut a la sala de premsa i té a la mà un foli amb dues fotografies de dues jugades.
31: És una imatge que trobareu fàcilment a les xarxes o a la premsa. El que ensenya Mourinho són dues jugades polèmiques. És la seva manera de queixar-se per reclamar dues expulsions de dos jugadors de l'Atlètic de Madrid després de la derrota d'ahir i carregar també contra l'àrbitre.
0: La segona imatge hi veig un doctor vestit amb bata blanca. A la mà hi té la rèplica d'un cervell de plàstic o goma de color blau turquesa. Està al mig d'un laboratori, s'hi veu gent treballant i taules amb pots i tubs.
31: És la imatge que tria La Vanguardia per parlar de l'Alzheimer avui, que és el Dia Mundial contra aquesta malaltia. El doctor és Albert Lleó, director de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau. Explica que el diagnòstic precoç i noves teràpies revolucionen com s'aborda aquesta malaltia.
0: I a la tercera hi veig l'interior d'un carro de la compra amb una mà de qui està deixant una ampolla blanca amb etiquetes blaves i al costat hi veiem uns iogurts i un paquet groc que sembla mantega, i també un paquet de galetes en forma 2.
31: Aquesta fotografia explica el pes de les marques. La veiem al periòdico, que explica com Consum, Dia i Lidl guanyen més quota de mercat gràcies a ofertes i promocions. Ara els consumidors visiten més botigues i supermercats i distribueixen la compra per poder estalviar. S'ha acabat allò de comprar-ho tot a un únic lloc.
32: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara ve del temps.
0: I avui parlem, a la cara ve del temps, de la sequera extrema que està tenint a França i que farà perillar, atenció, les collites, com a mínim, fins a començaments del 2027. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, a França ja porten 5 mesos sense pluges importants, això després d'un estiu extremadament càlid i d'un hivern amb molt poca neu als Alps i al Massís Central, cosa que també ha fet perillar el cabal dels rius, que s'han quedat sense reserves. De fet, el Servei Públic d'Informació sobre l'Aigua acaba d'emetre un informe que diu que en aquests moments ja hi ha 93 departaments amb restriccions i 74 departaments en nivell de crisi. I amb les dades del satèl·lit veiem que gairebé tot el país, la humitat del sol, de la Terra, és gairebé nul·la, amb uns nivells que no s'havien vist mai en aquesta època. Per tant, els sembrats que s'haurien d'acollir l'hivern també perillen. Normalment parlem de quatre fases de la sequera. A França estan patint una sequera meteorològica, una sequera agrícola, una sequera hidrològica, i en alguns departaments ja estan notant el que anomenem una sequera socioeconòmica, que és el que vam tenir aquí a Catalunya ara fa 3 anys.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Divendres, l'Enigmàrius feia camp de llegums vigilat per videoarbitratge. I la resposta era favar. Un favar és un camp de faves. I el videoarbitratge es coneix popularment amb l'acrònim V-A-R. De manera que favar. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius zoològic. Part posterior a mar que terra endins pot ser davantera. De 4 lletres. Part posterior a mar que terra endins pot ser davantera. 4 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Detenen 2 avis per fer malbé 2 semàfors perquè creien que eren armes d'assalt electròniques. Marc Amorós, bon dia.
9: Bon dia. La notícia circula acompanyada d'un vídeo en què veiem la parella d'avis, un amb impermeable vermell, l'altre amb un de blau, enfilats en una escala de mà tallant els cables de subministrament elèctric d'un semàfor per aconseguir que deixi de funcionar. Diu la notícia que els 2 jubilats tenen entre 60 i 70 anys i que van repetir aquesta acció diversos semàfors abans de ser detenuts tingut per la policia. Quan els policies van interrogar-los, van dir que ho feien perquè els semàfors són en realitat armes de sal electròniques que, segons ells, emeten ones negatives que provoquen càncer cerebral, ansietat, atacs cardíacs i, en el pitjor dels casos, fins i tot pot causar la mort. Cap dels dos es penedeix del que han fet, asseguren que estan ben desperts i que saben què passa de veritat amb els semàfors.
0: És real o fals?
10: El matí de Catalunya Ràdio.
13: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que detenen 2 avis per fer malbé 2 semàfors perquè creien que eren armes de sal electròniques és una notícia real. Ha passat en un poble d'Anglaterra. Tots 2 avis formen part d'un grup conspiranoic que es fa dir Blade Runners i que estan convençuts que els semàfors estan alimentats per tecnologia il·legal militar.
0: Gràcies, Marc.
9: Adéu, bon dia.
0: I per arribar al punt de 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Carme Ruscalleda.
25: Atenció, oients, aquesta és una setmana d'estrenes. Aquesta setmana estrenem Rodó. Aquesta setmana estrenem La Mercè. També s'estrena avui a TV3 Gènesi. No us la perdeu pas. Aquesta setmana potser s'estrenen al mercat carbasses, moniatos, cols, bledes. Toca estrenar a casa vostra aquells superets de sopa barrejada amb tall, hortalisses i fideuets. Estem també atents a les estrenes de Plat Fondo.

0: Són 8:15. I avui és dilluns 21 de setembre del 2026. Ens despertem amb 13 graus a Malniu, 22 al Raval de Barcelona i 17 al Guaire. El dia en què entrevistarem el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, a partir de les 9 del matí. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Que l'extrema dreta ha tornat a guanyar unes eleccions regionals a Alemanya, ara l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental. L'altra gran notícia és que per primer cop la seu del canceller Merz s'ha quedat fora del Parlament.
2: A la capital, Berlín, l'esquerra de Die Linke ha tret l'alcaldia als conservadors. Menys història han tingut les eleccions a Rússia, sense transparència ni garanties, i que s'han portat clarament al partit de Putin.
1: Feijóo porta avui a Ceuta el líder dels populars europeus, Manfred Weber. Amb el ministre Álvarez parlarem a les 9 sobre la possibilitat que dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc, hi hagi una nova entrada massiva.
2: La policia migratòria dels Estats Units, els ICE, han protagonitzat un nou tiroteig. Un agent ha ferit un home de 28 anys a Texas. És un immigrant veneçolà. Encara no està clar què ha passat.
1: Segrest de pel·lícula, l'AP7 al Vallès Oriental. 5 homes disfressats de policia van treure un altre home de la part del darrere d'un vehicle i el van fer entrar un altre cotxe. Es busca els 5 segrestadors de la víctima. La van trobar més tard en bon estat.
2: I avui reapareix l'expresident valencià Carlos Mazón. Està citat a la comissió del Congrés que investiga la tragèdia de la dona.
3: En esports, el Barça eixampla la diferència de Lliga amb el Madrid a 6 punts. Després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid, Mourinho carrega durament contra els àrbitres, el Sabadell en llocs de promoció primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo, i el Joventut que guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça, un títol que arriba després de 18 anys de sequera.
0: Sembla que tindrem també una altra setmana avui estiuenca. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Si avui tindrem temperatures 5 o 6 graus per sobre de l'habitual a l'interior, la resta de la setmana baixarà una mica la temperatura, però igualment es mantindrà clarament per sobre del que és normal, amb un temps que serà assolellat com a mínim fins divendres o dissabte.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb retards a l'R2 Sud i als regionals del Sud. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. En concret, endarreriments que poden superar els 20 minuts als trens de l'R2 Sud, la línia del Garraf i a les línies regionals del Sud. Adif explica que és a causa d'una incidència a la infraestructura que hi ha hagut a l'estació de França i que ja s'ha resolt, però no concreta quin tipus d'incidència. D'altra banda, el tramvia de Barcelona s'ha variat un comboi i això fa que les freqüències de pas estiguin alterades a les tres línies del tram baix.
0: I a les carreteres, un accident de primera hora complica el trànsit a la P7. Mireia Sala.
6: Sí, a 8 quilòmetres de cua de Cerdanyola a Sant Cugat en sentit Barcelona-Tarragona, i aquesta retenció gairebé s'enganxa amb l'habitual cua de Barberà del Vallès. Retencions també a la C58, la B23 i les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de Dalt en direcció al Nus del Llobregat.
0: Ho rematem fent un cap d'ull a les portades. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia. Centrades, Ricard, sobretot en el desastre electoral per la CDU del canceller Merz a Alemanya, que vota els extrems en dos estats i escombra els conservadors. Llegim a La Vanguardia, la ultradreta venç en un altre estat alemany i Merz per Berlín, titula El Periódico, i per la seva banda El País explica que l'ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes. També vull en portada les visites a Catalunya de Sánchez i Feijóo aquest cap de setmana, pugna des de Catalunya, titula El Periódico, mentre que Lara recull les paraules de Sánchez: governaré fins al 2031 i més enllà. També en portada, per cert, Ceuta, El País explica que Rabat blinda la frontera en la vigília de les seves eleccions legislatives.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Quan són les 7:33. I aquesta hora obrim la redacció al matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui articles sobre les eleccions regionals a Alemanya i sobre Donald Trump.
8: La Vanguardia considera que després dels mals resultats de les tres últimes eleccions a Alemanya no està clar ni el futur de Friedrich Merz ni el del seu partit, la CDU. Encara sobre Alemanya, davant del populisme i l'antipolítica, El Mundo fa una crida urgent a oferir respostes al problema de l'habitatge, l'encariment de les coses o les tensions que provoca, diu, la immigració desordenada. Lara diu que la guerra de Trump contra l'Iran ofega els seus aliats i creu que el president dels Estats Units mira de desviar l'atenció amb el pacte de Dinamarca i Groenlàndia, mentre que El País remarca que l'acord sobre aquesta illa, sobre Groenlàndia, preserva la sobirania i la integritat del regne de Dinamarca després de l'intent annexionista dels Estats Units. I l'editorial del periòdico analitza les visites de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo aquest cap de setmana a Catalunya i recorda que aquest és un territori essencial per tots dos, tant pel PP com pel PSOE.
0: Avui en parlarem de la geopolítica també amb el ministre José Manuel Álvarez a partir de les 9 del matí, i també ens acompanyarà avui a partir de 9:45 Lluc Salellas, l'alcalde de Girona. Però abans, què ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons?
9: La setmana del llibre en català planteja un tema important. Literatura catalana és tota la que es fa a Catalunya o només l'escrita en català? Literatura espanyola és tota la que es fa a Espanya o només l'escrita en castellà? Llegir és obrir finestres en la nostra casa interior i hi ha escriptors i escriptores de qui, després de llegir-los, voldríem fer-nos amics. Un llibre és un amic i una bona lectura és un massatge al cervell. Per això, descobriu amb alegria el plaer de la lectura. Convé llegir cada dia, llegir és una aventura.
10: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
11: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
12: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
11: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
13: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir el que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
14: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
15: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
16: No tots els herois porten capa. N'hi ha que porten casc, cinta mètrica i un nivell a la mà. Cada dia els professionals de la construcció fan molt més cobres, construeixen benestar. I en aquesta feina, Obramat els fa costat. Amb solucions completes, marques líderes al millor preu, estoc immediat i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
17: Catalunya Ràdio.
0: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Si sou de crispetes, aquesta notícia no us agradarà.
1: La producció de blat de Moro ha caigut a la meitat per l'excés de calor, denuncia Unió de Pagesos, i llegim el Segre. Avisen literalment que ningú no recorda un moment tan dolent com aquest. A més, alerten que els agricultors operen per sota dels costos i han vist com s'ha disparat el preu del gasoil. Hi ha un altre ingredient, l'aranya roja, un insecte que amb la calor està en el seu hàbitat i l'únic fitosanitari que la combat està prohibit.
0: Adeu a la barra lliure dels pàrquings.
2: Els nous edificis que es construeixin a Barcelona i en 27 municipis dels voltants tindran les places limitades en funció de com de prop tinguin el transport públic. Així ho recull l'actualització de la normativa municipal que llegim al País. Els pisos públics en tindran com a màxim una per pis. També hi ha canvis a l'hora de programar places als nous barris que es construeixin. Si és un carrer de vianants, no n'hi haurà.
0: Què deixarà França lliure de política?
1: Les escoles. Llegim a La Vanguardia que per primera vegada garantiran que els centres educatius quedin al marge de la propaganda política. Ho han fet a través d'una ordre del Ministeri d'Educació. Tot això a la vista de les eleccions que hi haurà al país la pròxima primavera. Es podrà parlar d'escoles i educació, però en cap cas fer-hi actes polítics.
0: I qui s'ha interessat en el concurs de Castells de Tarragona?
2: Doncs la televisió nord-americana CBS, fins al punt que farà un especial que presentarà la seva estrella, Leslie Stahl. Hi ha més de 300 professionals de més d'un centenar de mitjans de comunicació i de 16 països d'arreu del món acreditats per cobrir aquest esdeveniment que es fa cada dos anys. Serà el primer cap de setmana d'octubre, ho llegim al periòdico.
0: I així en els actes de festa major i busqueu sempre el Ball de Bastons, apunteu el 3 d'octubre a l'agenda.
1: Vilaseca es convertirà el primer cap de setmana d'octubre en punt de trobada del món bastoner català amb la celebració de la 51. Una trobada nacional de Ball de Bastons de Catalunya. Hi participaran més de 1.500 persones i comptarà amb 6 cercaviles simultànies pels carrers del municipi. Ho veiem amb més Tarragona.
0: I ara que estan els destacats en Internacional i Economia, amb Pol Forada i Lara García.
18: La premsa alemanya mira amb lupa la reacció de la CDU després de la desfeta electoral a les eleccions d'aquest diumenge. El Frankfurter Allgemeine Zeitung parla de declivi i destaca que poques vegades dues eleccions estatals han amenaçat tant un govern federal. La majoria d'analistes dubten de fins quan podrà aguantar Friedrich Merz com a canceller. La redactora en cap de Bild, Marion Hunt, es pregunta quant temps aguantarà impassible la CDU mentre els extrems s'enforteixen i ells es debiliten progressivament, o sobre la victòria de Die Linke a Berlín. A les pàgines d'opinió de Die Welt hi llegim: aquesta victòria, la de l'esquerra, suposa un problema més gran per a la societat burgesa que el d'Alternativa per a Alemanya. I als Estats Units, el New York Times explica els dubtes que té Donald Trump sobre què fer amb els atacs dels hutis al Iemen. El príncep saudita, Mohammed bin Salman, el va trucar dijous implorant ajuda, però Trump de moment manté que no hi enviarà tropes. Això sí, dubta per què necessita l'ajuda de l'Aràbia Saudita a l'Iran.
17: I a la premsa econòmica, Expansión explica que enmig de la crisi de l'habitatge i les pujades d'impostos es disparen les donacions en vida. Durant el primer semestre de l'any s'han disparat un 12,4%. Aquesta setmana la premsa continua parlant d'intel·ligència artificial. El País avisa que Europa es planteja garantir a les grans companyies DIA l'accés total a les dades dels ciutadans. El diari ha tingut accés a un document oficial de Dublín que proposa modificar la normativa general de protecció de dades. I 5 dies avui es fixen les cartes Pokémon, fa 30 anys que van sortir a la venda i s'han convertit en un actiu clau d'inversió per moltes persones. Hi ha qui paga milions d'euros per les cartes i guarden els sobres sense obrir esperant que augmenti el seu valor. El diari assegura que això és una bogeria financera.
0: I a la premsa esportiva, 7:41, Robert Prat hi destaca la tornada de Mourinho, del Mourinho més crític, més irreverent, és a dir, el Mourinho de tota la vida.
3: Vaja. Sí, sí, el de sempre, un Mourinho que ha tornat.
19: Pobre gente, se han equivocado y ha metido uno de 41 años que nunca ha estado en una situación como esta y otro que tiene un historial muy rico en contra del Real Madrid. Este señor Trujillo...
3: Fora de lloc, així destaca el diari Esport la sortida de tot a Mourinho a la sala de premsa. Per Joan Baells, Mourinho torna a fer pena. Ni futbol, ni autocrítica, i culpant l'àrbitre, el VAR i Negreira. I em sap molt...

0: El Mundo Deportivo parla de trompada i d'excuses de Mourinho. Santinoia diu que aquest relat porta el Madrid a la ruïna perquè no entra en el debat del joc i es queda únicament en la queixa. La Vanguardia afegeix que Mbappé es va fer molt petitet quan les coses se li van complicar al Madrid i parla d'un Atlètic de Madrid que en va tenir prou amb el Cholito, el fill de Simeone, per esclafar el Madrid. El diari Ara diu que Simeone fa ressuscitar el vell Mourinho. El periòdico Mourinho no és la solució i es confirma que el problema del Madrid supera la banqueta. Des de Madrid, el Marca afegeix que ha tornat el Mourinho de les trinxeres, un mou que explota mentre l'Atlètic de Madrid es diverteix. El diari AS parla d'un gran Atlètic de Madrid enmig d'un incendi arbitral i l'esportiu remarca el deliri que es va viure a l'Olímpic de Badalona amb el títol de la Supercopa de bàsquet davant el Barça, el primer de la penya en 18 anys. Trujillo.
1: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalias i Gerard Jubany. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Els participants a l'Espetegafoc de Sitges retiren a pols un taxi mal estacionat per seguir la festa?
3: Sí, a les imatges que publica el Vanguardia s'hi veu un grup de 20 persones movent el taxi fins a aconseguir retirar-lo del carrer on era des de les 5 de la tarda de dissabte. Estava aparcat en un dels carrers per on passa l'Espetegafoc, un espectacle pirotècnic amb correfoc que recorre els carrers al nucli antic de Sitges. Per la seva part, la policia local ha al·legat que no disposa de la grua municipal per retirar el vehicle.
1: Li demanen que avisi una baixa mèdica amb una setmana d'antelació.
4: El compte de Soy Camarero AX ha publicat un missatge on comparteix les normes que queden establertes després d'una discussió entre els empleats d'un restaurant. Entre els punts n'hi ha un de sorprenent. Diu, tota sol·licitud de baixa haurà de ser comunicada amb una setmana d'antelació. Alguns usuaris han comentat, si jo tingués aquests dots els faria servir per als números de la primitiva o em reservo la setmana que ve per faltar perquè em trencaré una cama, que m'ho ha dit la pitonissa del meu barri. Ho hem vist al Huffington Post.
1: Dormir més de 9 hores al dia pot augmentar el risc de mort fins a un 34%.
3: Veus, ho recull l'Economista, que explica que segons un estudi que ha fet diversos científics a la Universitat de Semmelweis, dormir 9 hores o més no és bo perquè es relaciona amb un estil de vida sedentari. A més, diuen que pot ser un senyal que alguna cosa va malament. Els experts ho relacionen amb malalties cròniques, inflamacions o problemes cardiovasculars.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Avui dilluns toca felicitar la nostra estimada Mercè Arànega, en fa 69. També fa anys Jorge Drexler, el cantant, 62. I també Liam Gallagher, en suma un mes i arriba al 54. Acabem felicitant l'actor Òscar Casas. És nascut al 98, per tant en fa 28.
1: Avui n'hauria fet 85, Núria Feliu. I el sant oral?
4: Avui és Sant Jonàs, Sant Bonifaci, Sant Eusebi i Sant Maleci.
1: I acabem el repàs de la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
5: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
7: 21 de setembre de 2016. Andreu Buenafuente torna a TV3 per un dia després de 7 anys sense treballar-hi. Conversa durant una hora amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en l'estrena de Fora de Sèrie, un nou programa d'entrevistes en què cada setmana canvien presentador i convidat. Del cara a cara, Buenafuente Puigdemont destaca la petició que li fa el de Reus sobre el desenllaç del procés. Soc xarnego, diu. Et demano que ho facis com més transversal millor. I ara fa 10 anys, un altre dels temes de conversa era el divorci d'Angelina Jolie i Brad Pitt. La parella tenia 6 fills i portaven 12 anys junts. En aquell moment, Jolie tenia 41 anys i Pitt 52. Acabo amb les festes de la Mercè 2016. Destacava el concert de Love of Lesbian, el pregó de Javier Pérez Andújar i el piro musical que aquell any va homenatjar Prince i David Bowie.
8: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
9: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
10: La intel·ligència artificial està transformant també la manera com accedim a la informació. Segons el Digital News Report 2026, un 10% dels usuaris ja s'informa a través de chatbots dia, davant del 7% de l'any anterior. En aquest nou escenari, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el màster universitari en comunicació digital i noves tecnologies. Una formació especialitzada i orientada a les noves exigències del mercat professional de la comunicació digital.
9: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
11: A
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:47. I aquesta hora repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. L'extrema dreta arrasa a Alemanya i la CDU de Friedrich Merz queda per primer cop fora d'un parlament regional.
11: Els ultras han arrasat el Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental. A Berlín ha guanyat l'esquerra Die Linke i per primer cop tindrà l'alcaldia de la capital del país. El canceller Friedrich Merz per ara segueix.
12: Was jetzt zu tun ist...
13: El que s'ha de fer requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
1: I a Rússia no hi ha hagut sorpreses i guanya el partit de Vladimir Putin.
14: Ha obtingut el 57% dels vots en unes legislatives plenes d'irregularitats i sense transparència.
1: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del Partit Popular Europeu.
11: Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar a la ciutat autònoma per exigir que s'expulsi immediatament els migrants. Des de Catalunya ahir en va parlar el mateix president del PP i també Pedro Sánchez.
15: Acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
16: En lo que están es en que le vaya cuanto peor mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
1: En parlarem a les 9 amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I el Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos.
14: Abans al país, justament la matinada de dissabte, els Mossos van detenir 5 persones quan intentaven robar coure a les vies del tren a Roda de Barà al Tarragonès.
1: Hi ha evidència científica que es pot prevenir o retardar l'Alzheimer fins a un 40%.
11: Això sí, s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial d'aquesta malaltia que afecta 150.000 persones a Catalunya.
1: La bola negra de la pel·lícula dels Javis continua arrasant i s'emporta el Premi del Públic al Festival de Toronto.
14: També s'ha presentat al Festival de Sant Sebastià, on ha rebut una ovació històrica de 10 minuts.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? A aquesta hora fem una ronda de connexions pel país. Des de Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
17: Hola, bon dia.
1: Barcelona, Marc Corado, bon dia.
18: Molt bon dia.
1: Girona, Fèlix Martí, bon dia.
19: Bon dia.
1: I Tarragona, Clara Echevarria, bon dia.
20: Hola, bon dia.
1: A Lleida, avui, Junta de Seguretat Avançada i amb els màxims responsables del Departament d'Interior. Estela.
17: La mateixa consellera, Núria Parlon, i també el nou director general dels Mossos, Ferran López. La trobada s'ha avançat després d'una baralla la setmana passada en una zona molt concorreguda de la ciutat i on van participar una desena de persones armades amb pals i ganivets, que va deixar 6 ferits. De l'àmbit de la mobilitat, també us diem que hi ha indignació dels usuaris de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Des d'avui es perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens ABLO per d'altres amb menys capacitat, en 4 de les freqüències amb més demanda, perquè Renfe ha de revisar si els combois tenen fissures. Des de la plataforma de viatgers ens asseguren que el tren de la 7 ha sortit ple i amb retard i fins i tot en algun cas del mateix seient assignat a dues persones.
1: La protagonista avui de Barcelona serà la intel·ligència artificial, Marc.
18: Sí, s'hi celebra, Ricard, a partir de les 10, la primera Cloud Community House d'Europa. Això és una trobada que durant 4 dies reuneix 15 ambaixadors europeus de l'assistent d'intel·ligència artificial Anthropic. S'hi faran tallers i sessions pràctiques i tindrà lloc al districte 22 arroba. I també avui, i també a Barcelona, es presenta la nova proposta immersiva Codi Gaudí, l'experiència inèdita, la primera gran producció del nou equipament lúdico-cultural Espai Imagina.
1: I al sud del país...

0: perquè avui es farà el pregó de la Festa Major, que enguany va a càrrec d'Álvaro Cano i Rubén Almazán, els capitans de l'equip Nàstic Genuín, que ha donat pas a la creació de la Liga Genuín Mueve, la competició de futbol que plega persones amb discapacitat intel·lectual.
1: I a Girona, la Fira Internacional de Ciclisme Sea Otter ha tancat la seva edició més multitudinària, Fèlix.
2: Sí, i ara toca fer balanç. 80.000 visitants en 3 dies, èxit de proves ciclistes i grans marques presentant novetats de temporada. Confirmen 11a edició l'any vinent, però de cara al futur no asseguren continuïtat a Girona perquè diuen els falta espai. I mentre la Sea Otter és un èxit, el barri de Sant Narcís, també Girona, plega La Volta, una de les entitats que ha sostingut la vida artística i cultural durant 12 anys. Expliquen que ho deixen per la incertesa econòmica de l'actual sistema de subvencions. Des de l'Ajuntament de Girona ja avancen al Matí de Catalunya Ràdio que faran un nou concurs per la gestió del projecte el 2027.
1: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
0: Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, el dia comença amb sol i amb previsió de temperatures estiuenques. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí, que arribaran els 30-32 graus a gairebé tot arreu, fins als 35 al sud de Catalunya, i destaquem les temperatures altíssimes que hi ha aquesta hora a l'Empordà a causa d'una tramuntana reescalfada. Portbou ja tenen 27 graus i Espolla 28, que contrasten amb els 12 graus que hi ha en aquests moments a Olot, 7 al Pont de Suert o 14 graus a Montblanc. Avui sol, però amb algunes capes de núvols prims, sobretot pel nord-est de Catalunya, poc importants, i sembla que aquesta previsió de temps estable es mantindrà pràcticament tota la setmana, com a mínim fins divendres o dissabte, amb una temperatura que baixa una mica, però es mantindrà clarament per sobre del que toca en aquesta època.
1: I pel que fa al trànsit, matí complicat ara mateix a l'AP7, Mireia Sala.
5: Sí, a 4 quilòmetres de cua de Cardedeu a la Roca en sentit sud per un vehicle avariat i més endavant 11 quilòmetres més de retenció de Barberà a Sant Cugat per un accident. Una altra avaria a la Ronda de Dalt provoca 11 quilòmetres de retenció des del nord de la Trinitat fins a Pedralbes. També hi ha cua a la C60 entre Argentona i la Roca del Vallès en els dos sentits.
6: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
7: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge del Carles, de Mataró. Parla en nom d'un grup d'usuaris descontents amb la gestió de la piscina municipal. L'equipament ubicat al centre va tancar al febrer per problemes estructurals i fins que no torni a obrir, els usuaris han estat reubicats en una altra piscina municipal, però gestionada per una empresa privada al barri de Cerdanyola. El Carles critica que els preus són molt més cars i les instal·lacions deficients.
9: I ara doncs, ens han multiplicat quasi bé alguns, suposa quasi un 300 o 400% d'increment en el preu, i a més doncs el problema aquest del transport per arribar fins allà.
8: L'Ajuntament respon que ha pactat preus amb l'empresa per intentar facilitar l'activitat dels abonats, però el Carles insisteix a demanar una rebaixa.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del Matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio, 636 36 0609. I a aquesta hora toca repassar el preu de les coses. Avui ens fixem en la carn de vedella, Lara Garcia.
0: Sí, concretament en la carn de llata de vedella. Quan arriba la tardor és la carn de vedella que més es ven perquè és la que s'utilitza per fer plats guisats de xup-xup com el fricandó. El seu preu varia en funció de la demanda, per tant ara començarà a pujar. A Pons, a la Noguera, el quilo de llata ronda els 17 euros.
10: Nosaltres aquí a Pons, a Cala Rosita, tenim la llata de vedella d'Oliana de Cal Roquer a 17 euros el quilo.
0: Algunes carnisseries ja han començat a traslladar al client l'increment de preus. Ens ho explica l'Àlex Gallifa, de la carnisseria Gallifa, del mercat Felip II, al barri de Sant Andreu de Barcelona.
11: Nosaltres a la tenda el podem arribar a vendre 28, 29 euros el quilo perquè hi ha molta demanda i de cara a estiu, que potser ja no es fan tan guisat, doncs aquí acostuma a baixar i potser pot arribar a la nostra tenda, per exemple, la pots trobar 24 euros el quilo.
0: I a Girona, a Carns Toni, ja trobem la llata a més de 20 euros al quilo.
12: A Carns Toni, de la Devesa de Girona, la llata de vedella ben parida la venem a 23,50.
1: I ara fixem-nos on van a parar els nostres impostos. Avui, dilluns, què costen els serveis religiosos en un hospital? Ot Serra, bon dia.
13: Bon dia. El Parc Sanitari Pere Virgili al barri de Vallcarca de Barcelona ha adjudicat aquest any 6.760 euros a l'Arcabisbat de Barcelona.

0: concepte de serveis de religió catòlica. I quins són aquests serveis? Doncs bàsicament agents pastorals passen per les habitacions dels malalts que volen sentir missa o ofereixen l'últim sagrament a qui ho desitgi. Al Parc Sanitari Pere Virgili se n'encarrega el frare caputxí Josep Anand.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia!
2: Bon dia, Ricard. Doncs mira, aquest cap de setmana ha tingut especial rellevància un vídeo de la cantant Amaia Romero, que va saltar la fama l'any 2017 després de guanyar OT i per sentenciar la cultura pop amb frases com «¿Cómo me voy a poner unas metges californianas si soy de Pamplona?». Doncs bé, com dèiem, s'ha fet viral un vídeo que li van gravar de petita, envoltada pels seus companys d'escola. Aquests l'animen a cantar i ella s'arrenca per la Quinta Estació. Escolteu.
3: Canta, canta, canta, canta, canta, que soy yo quien te haré los minutos y...

0: Déu-n'hi-do, eh? Aquesta seqüència forma part del documental sobre la cantant Una Vuelta al Sol, on es demostra que Amaia ja era un artista amb 10 o 12 anys. Un do que es té o no es té. No com servidora de vostès, Ricard, que amb aquella edat el meu superpoder musical era fer sonar una flauta amb el nas.
1: Sí.
0: Una llàstima absoluta, eh?
1: Sí, d'haver-ho continuat fent.
0: Sí.
1: Gràcies, Elisenda.
0: A tu.
2: Ja hi tornem a ser.
3: Onzena temporada del Tot Costa.
4: Por qué? ¿Por qué?
2: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
3: Nova temporada amb els vells clàssics.
4: No sé si són muy simpáticos. No sé.
5: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
4: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
6: El matí de Catalunya Ràdio.

I com cada dia abans d'arribar a les 8 del matí dediquem una cançó. Avui, tal dia com avui del 1941, va néixer Núria Feliu. I avui aquesta cançó és per ella. Siguis on siguis, per molts anys, Núria.

0: En punt és 8 del matí. Primer titular pel trànsit, problemes a la P7, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Carme. Sí, un accident de primera hora a Sant Cugat en sentit sud provoca cua des del punt de l'accident fins a Mollet del Vallès. Això són 19 quilòmetres. Com a via alternativa per anar a Barcelona es pot optar per la C58 i la C16. A la mateixa P7 també hi ha 4 quilòmetres de retenció en sentit Barcelona a la Roca del Vallès per un vehicle avariat. Destaquem també la Ronda de Dalt amb retencions d'11 quilòmetres des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes perquè hi ha un carril tallat per una avaria.
0: Desfeta electoral dels demòcrates cristians, el canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. La Comissió Electoral Russa certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats, Putin obté el 57,3% dels vots, molt al davant de la resta de partits. Han estat uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber. També viatja a la ciutat autònoma el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir-ne l'expulsió. Mentrestant al Marroc, l'atenció se centra en les eleccions legislatives de dimecres. La gran incògnita és si l'atenció amb Espanya arran de la crisi de Ceuta mobilitzarà l'electorat. Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys. A Catalunya hi ha 150.000 persones amb Alzheimer. L'Ajuntament de Girona estudia sancionar els propietaris d'allotjaments d'ús turístic després de constatar que un de cada 4 no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries. L'associació que aplega aquests habitatges ja hi ha mostrat el seu rebuig. I Quimi Portet tanca una nova edició d'èxit del Mercat de Música Viva de Vic en un concert que va tenir la col·laboració sorpresa de Manolo García. El certamen ha tingut un augment d'assistents que s'enfilen fins als 170.000.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres. D'aquí diu que estan poc qualificats el Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Ballán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
0: La temperatura pujarà avui dilluns i serà molt alta per finals de setembre, com si fos ben bé el mes d'agost. Màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran a uns 35 a l'interior i al prelitoral gironí. Farà sol tot el dia.
4: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informe Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, comencem parlant d'Alemanya. L'extrema dreta torna a guanyar en un land alemany i la CDU del canceller Friedrich Merz torna a patir una desfeta electoral. Els democristians obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on s'imposa l'ultradreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre pel seu partit, però per ara manté que continuarà. La crònica des de Berlín és del Jordi Regàs.
5: El partit conservador alemany, la CDU de Friedrich Merz, ha patit una nova patacada a les urnes. A Mecklenburg-Pomerània Occidental pràcticament ha estat a punt de desaparèixer del Parlament regional. Tot i això, Merz compta amb el suport del partit i aquest diumenge ha confirmat que continua.
6: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
5: A Berlín, la CDU ha perdut l'alcaldia a mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc, Elif Erhard. Serà el primer cop que l'esquerra radical mana la capital del país. El que de moment no s'atura és la progressió de l'extrema dreta que duplica resultats a tot arreu.
0: D'aquí a un parell d'hores, a les 10 del matí, la Comissió Electoral Central Russa certificarà la aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència, corresponsal a Moscou, Cristina Solias.
2: El cap de llista de Rússia Unida, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
4: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
2: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, traves al vot en papereta per afavorir el vot electrònic, que és més opac, o el veto de candidats. Fins i tot el Partit Comunista ha denunciat que aquest joc brut del Kremlin el recorda als convulsos anys 90.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber. I coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants, mentre milers de persones continuen acampades en carrers i platges. Madrid, Alba Gil.
8: Feijóo aterra a Ceuta per quarta vegada des que va esclatar la crisi i ho fa ara amb la plana major del PP europeu en una estratègia per internacionalitzar la situació que viu la ciutat autònoma. Els populars busquen europeïtzar el problema ceutí i evidenciar la inacció de que acusen el govern espanyol. Qui també hi serà per quarta vegada és Fernando Grande Marlaska. El ministre de l'Interior té previst visitar els centres d'acollida de migrants i diferents unitats de Policia Nacional i Guàrdia Civil en ple xoc polític amb el president de la ciutat autònoma i amb milers de persones encara malvivint als carrers. L'executiu vol demostrar que té el bou agafat per les banyes i ha desplegat també una campanya a les xarxes socials per desincentivar les entrades irregulars.
0: Mentrestant, Pedro Sánchez acusa PP i Vox d'estar instal·lats en el dia de la marmota i fer una oposició destructiva davant la crisi de Ceuta.
9: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
0: Ahir el president espanyol va tornar a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el dret de sortida al curs polític, Albert Prat.
10: Pedro Sánchez sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
9: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
10: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valador, Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
11: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Aquesta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
0: En aquest clima polític, més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat. Igual que en les protestes anteriors, els manifestants van reclamar l'expulsió immediata dels migrants i més seguretat. Els manifestants es mostraven indignats amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
12: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
13: Que deje ya el antepan de hacer pantomima, de hacer payaso y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
14: Lo que necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados.
0: Es calcula que al voltant de 4.000 migrants continuen malvivint en tendes i barraques precàries a platges com la del Trampolín i també en boscos de la Rodalia. Ahir al vespre també hi va haver un altercat al port quan va arribar un col·lectiu navarrès amb material pels refugiats. Un grup de 50 persones els va llançar ous i pedres i la policia hi va haver d'intervenir. I això mentre a l'altre costat de la frontera de Ceuta, a Fenidec, estan pendents de la campanya electoral per les eleccions legislatives del Marroc que es faran dimecres. La situació allà és tranquil·la, però les ferides pel que està passant a Ceuta estan obertes. Tenim un enviat especial a Feni de Calandosa, Noguera.
15: La zona fronterera de Fenidec està ple d'hotels, restaurants i botigues, però la seva activitat és discreta. Un comerciant que no vol parlar al micròfon diu que les coses des de la Covid van a pitjor, però ell manté negocis a Ceuta i aquí també, i aquests dies pot circular sense problemes entre les dues ciutats. El tràfic fronterer cap al Tarajal és tranquil, però hi ha controls de la policia marroquina gairebé a cada rotonda i a sobre de les muntanyes pròximes a la ciutat autònoma. Un altre venedor d'una botiga d'esports ens mostra imatges de com es va col·lapsar la ciutat el 30 de juliol dels migrants que marxaven cap a Ceuta.
16: Molts migrants van venir de tot el Marroc, del nord i del sud, de totes les parts del país. Hi havia algerians, egipcis i iemenites amb nosaltres aquí. Va ser un dia terrible. Quan es va fer tard i es van tancar les portes, els van mantenir allà.
15: Malgrat tot, no vol opinar sobre el que va passar.
16: Aquest és un assumpte polític entre el Marroc i Espanya. Nosaltres, el poble, no sabem res. Només ho saben els polítics, perquè això és massa important per a nosaltres.
15: Altres missatges detectats a Facebook per animar els migrants a passar a Ceuta, hi havia ofertes de vestits de neoprè per travessar la frontera nedant. El nostre venedor nega que ell n'hagués venut cap. Tot això a la zona fronterera. El centre de Fenidec és un laberint de carrers i mercats, típic d'una ciutat marroquina. Hi veiem un candidat socialista davant d'un local que és la seu de campanya de les eleccions de dimecres. Li demanem la seva opinió sobre la crisi migratòria, però no en vol parlar. És una qüestió massa sensible.
7: Resca Info.
17: Escolta, com és que ja no mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
18: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No sé.
17: Deu ser això, sí.
19: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
17: Et trobo a faltar.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Resca Info.
0: 8 i 12 minuts, el Tribunal Constitucional començarà demà a estudiar els recursos d'empara dels líders del procés per a l'amnistia. Mentrestant, l'expresident Carles Puigdemont ja pensa en el seu retorn i ha explicat a la premsa britànica que vol recórrer el país per fer una immersió en la Catalunya d'avui abans de prendre una decisió sobre el seu futur polític. Jordi Corbalán.
20: Feia mesos que Puigdemont no apareixia en públic i només parlava a les xarxes. Ara ha verbalitzat què farà si pot tornar, conscient que la Catalunya d'avui no és la mateixa que la del 2017.
21: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
20: El líder de Junts no dona pistes sobre el seu futur polític, només apunta que té dos o tres escenaris, tot plegat quan comença la partida perquè el Suprem hagi d'acabar amnistiant els líders de l'1 d'octubre. Demà el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, però segurament caldrà esperar fins al 6 d'octubre perquè la majoria progressista del Tribunal posi contra les cordes Llarena i Marchena. Al divan de Sílvia Coppola, Gonzalo Boya, l'advocat de Puigdemont, és prudent.
22: Vender la piel del oso antes de casarlo es un mal negocio.
20: Si el Suprem acaba obeint el TC, haurà d'aixecar les ordres de detenció contra els exiliats que podran tornar i la inhabilitació de la resta. Oriol Junqueras es podrà presentar a les eleccions.
0: I avui tornarem a veure Carlos Mazón, l'expresident de la Generalitat Valenciana, torna a comparèixer davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció. València, Marta García.
23: Han passat 10 mesos des de so.
24: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al FECOPI. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
23: És la primera compareixença de Carlos Mazón davant la Comissió del Congrés el 17 de novembre del 2025, on es va desentendre de la gestió de la Dana. Avui torna després d'aquest escrit dirigit a la magistrada Núria Ruiz Tobarra, que qüestiona obertament l'argumentari de Mazón. Considera que les afirmacions de l'expresident valencià impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del FECOPI com en l'elaboració del text d'alerta. Avui s'espera un Mazón novament a la defensiva en una comissió on també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüesso.
7: Resca Info. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
25: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
7: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. 3cat.info.
0: Un quart de nou del matí, fem atenció ara al trànsit i al temps. Connexió amb el nostre equip viari, parlàvem de problemes a la P7, com estan les coses. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Carme. Doncs complicades encara. Un accident de primera hora a Sant Cugat en sentit sud provoca 20 quilòmetres de cua des del punt de l'accident fins a Mollet del Vallès en sentit sud. Com a via alternativa per anar a Barcelona es pot optar per la C58 i la C16. A la mateixa P7 també hi ha 7 quilòmetres de cua de Llinars a la Roca del Vallès per un vehicle avariat que afecta també la C60 entre Argentona i la Roca. Aturades també a l'A2 entre Esparreguera i Abrera i destaquem la ronda de dalt amb retencions des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes perquè hi ha un carril tallat per una avaria. Pel que fa al transport públic, hi ha retards a la línia de Rodalies i R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de França, segons Adif, que no ha concretat de quin tipus d'incidència es tracta. Això afecta també els regionals del sud. I això és tot, renovem dades als titulars de 8:45.
7: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
2: Dia ben tranquil, un dia ben estable, sol aquest matí, també a la tarda, pocs núvols, cel totalment serè i amb una temperatura que avui serà ben alta. Més aviat pròpia d'agost que no pas de finals de setembre. Estem a 21 de setembre i avui les màximes estaran 4-5 graus per sobre de la mitjana, del que tocaria. Per exemple, avui es pot arribar a xifres de 34-35, on s'enfilin més a les zones més escalfades del país. Ribera d'Ebre, també Baix Ebre, Tortosa podria arribar als 35-36 graus, també Mora d'Ebre, també el prelitoral gironí, valors de 34 graus, és el cas, per exemple, de Banyoles, que podria apropar-se a aquesta temperatura, o també a valors de 32-33 a la Catalunya central. A la costa també xifres al voltant dels 30 i al Pirineu tampoc s'escapen d'aquestes temperatures, entre els 26 de Viella, els 32 de la Seu d'Urgell. Una previsió també d'aquest dimarts de temps estable, de sol, pocs núvols, alguna boirina matinal, algun núvol alt, temps molt tranquil i amb una temperatura normalment càlida, però sí que perdrem 2 graus respecte a la temperatura d'aquest dilluns.
0: Més coses d'aquest dilluns 21 de setembre. Existeix evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si actuem sobre alguns factors de risc. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia i des de la Fundació Pasqual Maragall demanen a les administracions ajudes perquè les persones que reben un diagnòstic puguin seguir actives tant temps com sigui possible. Actualment, l'Alzheimer afecta una persona de cada 10 més grans de 65 anys, 150.000 afectats a Catalunya. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
3: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: I per això des de la Fundació Pasqual Maragall demanem que els ajuntaments fomentin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb Alzheimer segueixin actives. És el cas de la Josefa, que té 75 anys i en fa 2, que sap que té Alzheimer i després del xoc dels primers mesos assegura que té clar que la malaltia no és un obstacle.
4: Som mestre i les meves neurones s'han d'alimentar i si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
0: I també cal ajut per als cuidadors en què recau el 80% de les cures, que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
7: 3cat Info.
0: L'alcalde de Barcelona ha anunciat un front comú internacional en contra de l'especulació immobiliària. Jaume Collboni ho ha anunciat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'hi han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món. Nova York, Oriol Serra.
5: Algunes de les grans ciutats del món han decidit unir forces per combatre l'especulació immobiliària en favor de l'accessibilitat a l'habitatge. La iniciativa global, proposada per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, compta amb el suport de l'anfitrió de la cimera Urban 20, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, i segons el mateix Collboni, ja s'hi han afegit d'altres ciutats.
6: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
5: Està previst que el novembre se celebri a Barcelona la primera reunió a nivell tècnic per començar a establir les mesures concretes de la iniciativa.
0: Una quarta part dels allotjaments d'ús turístic de la ciutat de Girona no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries i més de la meitat en fan molt poc ús. L'Ajuntament estudia sancionar els propietaris i això indigna l'associació que aplega aquests habitatges, Girona Fèlix Martín.
8: Dels 375 pisos turístics registrats a la ciutat de Girona, un centenar no han fet servir aquest sistema ni una sola vegada aquest any. El porta a porta, els contenidors intel·ligents o bé les àrees temporals de recollida. I per això l'Ajuntament fa un requeriment als propietaris perquè en donin explicacions i estudia també sancions. Ho ha concretat Caral Vila, que és la regidora d'Atenció Ciutadana.
9: Ens hem trobat UTS, pisos turístics, que no fan ús del sistema. Quan diem que estudiem les sancions és que se'ls ha de fer requeriment que ens expliquin del per què no fan ús. És a dir, que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs que ho deixi en una cantonada de barri vell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar i és això el que estem fent.
8: Des de l'Associació Turística d'Apartaments recorden que hi ha pisos turístics que no sempre estan llogats o que sovint les mateixes empreses privades que fan la neteja també recullen les escombraries, justifica Esther Soler.
10: El client, com que molts cops no està a l'apartament quan ha de baixar les escombraries, és el propi gestor qui agafa les escombraries i les porta i utilitza aquesta targeta. I és veritat que si un propi gestor té 10 apartaments, doncs molts cops utilitza una mateixa targeta, no està obrint amb les 10 targetes diferents.
8: Les multes més lleus per no fer servir el sistema d'escombraries a Girona van dels 125 als 600 euros.
0: Els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès al Vallès Oriental. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard, sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. Parlem ara del Museu de Música del Mercat, volíem dir de Música Viva de Vic.
25: Montserrat, Montserrat, ens direm-nos al taulat i provem si el vi de l'any ha sortit bo.
0: Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar aquest mercat de música viva. Manol García com a convidat de luxe. 170.000 persones han assistit als concerts d'aquesta edició, Vic, Marc Ruiz.
11: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. L'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. El concert de Ginestar ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
12: Creiem que això reforça el model del Mercat de Música Viva com l'espai de referència de la música d'aquest país.
0: El 3 de 10 dels castellers de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes de Tarragona, Josep Almirall.
13: Els verds van arrodonir una gran actuació amb el 3 de 9 amb l'agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el Pilar de 8 tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
26: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any.
13: La colla vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al Pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 9, li va caure entrant la cotxadora. Sí que va completar els dos bàsics de 9 i el 5 de 9 i va acabar amb el Pilar de 7. I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar la primera tripleta màgica des del 2024.
0: I un altre festival?
27: En la periferia brillante de una galàxia mediana en medio de un mar oscuro.
0: Rècord d'assistència al Festival B de Barcelona amb 35.000 persones. Són 10.000 assistents més que l'any passat en 3 dies de concerts de dijous a dissabte al Parc del Fòrum. Hi han actuat Maria Arnal, a qui estem sentint de fons, Muixca, guitarrica de la Fuente, Rusovki, Lorna, La Plazuela i Biznaga, entre d'altres. En total, una quarantena d'artistes amb tot tipus de propostes, com ara pop i reggaeton i també música urbana. Segons l'organització, un 85% del públic són joves de la mateixa ciutat.
14: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
14: Hola, bon dia.
15: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
14: A Madrid es despenja de la Lliga amb la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. A Barça referma el seu lideratge en solitari a la Lliga amb 5 punts sobre l'Atlètic de Madrid, segon, i deixa Madrid a 6 punts. L'equip de Mourinho va ser incapaç de guanyar davant un Atlètic de Madrid molt superior. Mourinho, el tècnic del Madrid, es va queixar de l'àrbitre que va deixar l'equip blanc amb 10 jugadors gairebé tota la segona part després de xular un penal contra el Madrid.
16: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
14: Y ahora sentimos al técnico del Atlético de Madrid, Simeone.
17: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todo. Cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, no va. No hay que pasar la línea.
14: També a primera divisió es van jugar i altres partits. Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Real Societat 3. Ara mateix la classificació de primera està liderada pel Barça amb 21 punts. L'Atlètic de Madrid és segon amb 16, els mateixos punts que té el Betis, tercer. I a Madrid baixa a la quarta posició amb 15 punts. L'Espanyol és 15è amb 7 punts. Per cert, encara del Barça direm que el central Andreas Christensen es va fer una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. A la segona divisió de futbol, el Sabadell guanya per 3-1 l'Oviedo i se situa en posicions de promoció a primera divisió. Ferran Costa, tècnic dels Arlequinats.
18: Ens ha de sentir que representem les lletres del nostre himne, que el cantem sempre al vestidor abans de cada partit, a l'autocar, quan anem fora de casa, és la cançó amb la que arribem als estadis i és el que busquem. O sigui, fer justícia a aquestes paraules, a aquestes lletres, i sento que la nostra afició ho veu reflectit amb l'equip.
14: El Sabadell és cinquè a la classificació de segona amb 11 punts, a 5 del líder, el Castelló, el Girona és vuitè, amb 10 punts. A la prèvia de partit s'ha sabut la greu lesió al genoll que té el davanter centre titular del Sabadell, Nico Giocaccini, que es perdrà el que queda de temporada.
19: Trescat Info.
14: El Joventut de Badalona guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87, és el primer títol dels verdinegres en 18 anys. Ricky Rubio, jugador de la penya.
21: Sí, han passat molts anys, aquesta ciutat s'ho mereix, crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
14: Nicola Provitola va ser l'MVP de la final amb 31 punts. Èxit català en trial i en motocross. Berta Bellán guanya el seu segon títol mundial de trial. La pilot de Terrassa es va imposar ahir a la segona prova que es va disputar a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat al Tot Gira Catalunya Ràdio.
22: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda. O sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
14: Daniela Guillén, amb 20 anys, és la nova campiona del món de motocross. Guillén Ferrés s'ha proclamat campió en MX2, la segona categoria del motocross. I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez perd el lideratge amb el cinquè lloc a Àustria, un Mundial que ara domina... Jorge Martín Acosta es va imposar ahir amb Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez va caure i Pol Espargaró i Alex Rins van quedar fora dels punts.
1: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
0: Dos quarts a nou del matí fem un repàs de les principals informacions d'aquest dilluns. Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. Mentrestant, la Comissió Electoral Russa certificarà aquest matí la aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Qüestions que us hem explicat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara us explicarem que hi ha indignació dels usuaris de tren d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Des d'avui es perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens APLO per d'altres amb menys capacitat en 4 de les freqüències amb més demanda, perquè Renfe ha revisat si els convois tenen fissures. El Ministeri per la Transició Ecològica té a punt el contracte biennal de manteniment i conservació de la finca de la Bombita al cor del Delta de l'Ebre. Uns treballs del tot insuficients per la societat deltaica, que demana una gestió més propera. I arriba TV3 i la plataforma 3CAT, la sèrie Gènesi, sobre la trajectòria del xef Ferran Adrià. A Netflix, el més destacat és Una Bomber amb Russell Crowe. Cop d'ull a la situació del trànsit. Mireia, bon dia.
2: Bon dia. 20 quilòmetres de cua a la P7 de Mollet a Sant Cugat per un accident de primera hora del matí. A la mateixa P7 hi ha retencions a la Roca del Vallès per un vehicle avariat. Aturades també a la C58 de Terrassa a Sant Quirze i a l'entrada a Barcelona i a la Ronda de Dalt de Vallcarca a Pedralbes per una avaria. A banda dels accessos a Barcelona hi ha problemes a la P7 a l'Empordà amb un accident que talla un carril i a l'altre extrem del país, a l'Ampolla, amb un carril de menys per un camió volcat, en els dos casos en sentit Barcelona. Pel que fa al transport públic, retards de 20 minuts a l'R2 Sud per una incidència en la infraestructura a l'estació de França de Barcelona.
0: En esports que destaquem, Montse.
14: Doncs que el Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota amb els blancs per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho, que carrega durament contra els àrbitres. I en bàsquet, el Joventut guanya la Supercopa, el Barça per 101-87.
0: I pel que fa al temps, la temperatura pujarà avui dilluns i serà molt alta per finals de setembre, com si fos ben bé agost. Màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran a uns 35 graus a l'interior i al prelitoral gironí. Farà sol tot el dia. Dos quarts de 9 i 3 minuts, l'extrema dreta torna a guanyar anul·lant Alemanya i la CDU del canceller Friedrich Merz torna a patir una desfeta electoral. Els democristians han quedat sense escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on s'hi posa l'ultradreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà. Berlín, Jordi Regàs.
3: El partit conservador alemany, la CDU de Friedrich Merz, ha patit una nova patacada a les urnes. A Mecklenburg-Pomerània Occidental pràcticament ha estat a punt de desaparèixer del Parlament regional. Tot i això, Merz compta amb el suport del partit i aquest diumenge ha confirmat que continua.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: A Berlín, la CDU ha perdut l'alcaldia a mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc, Elif Erhard. Serà el primer cop que l'esquerra radical mana la capital del país. El que de moment no s'atura és la progressió de l'extrema dreta, que duplica resultats a tot arreu.
0: Pendents que a les 10 del matí la Comissió Electoral Central Russa certifiqui la aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i de falta de transparència crònica des de Moscou, de la Cristina Solias.
5: El cap de llista de Rússia Unida, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
6: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
5: L'oposició denuncia a tota mena d'irregularitats, traves al vot amb papereta per afavorir el vot electrònic, que és més opac, o el veto de candidats. Fins i tot el Partit Comunista ha denunciat que aquest joc brut del Kremlin el recorda als convulsos anys 90.
0: I encara de l'exterior, tiroteig dels ICE als Estats Units. En les últimes hores, un agent d'immigració del país ha disparat a un home de 28 anys a Texas i l'ha ferit de gravetat. Les autoritats han confirmat que la víctima és un migrant veneçolà. Segons explica un testimoni a l'agència EFE, un agent de l'ICE que conduïa una camioneta negra sense identificar va abordar el cotxe que conduïa l'home, va xocar contra el vehicle i va disparar. L'home va rebre almenys dos impactes de bala i el van ingressar a l'hospital en estat greu. Després el van traslladar a un centre de detenció. Els fets han provocat una forta reacció política de rebuig. El congressista demòcrata Greg Kassar ha exigit transparència, que es publiquin les imatges de les càmeres corporals dels agents i que s'assumeixin responsabilitats si s'han vulnerat els protocols o la llei.
7: This is a pattern. It's a disturbing pattern que cal acabar. It's got to stop.
9: Durant les darreres setmanes, els ICE han detingut un nen de 5 anys a Austin. Han detingut professors d'educació infantil i han disparat a una persona. Això s'ha d'acabar.
0: L'alcalde d'Austin, Kirk Watson, ha reclamat una investigació independent sobre els fets.
19: 3CAT Info.
0: Dos quarts i mitja nou, existeix evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si actuem sobre alguns factors de risc. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia i des de la Fundació Pasqual Maragall demanen a les administracions ajudes perquè les persones que reben un diagnòstic puguin seguir actives tant temps com sigui possible. Actualment l'Alzheimer afecta una persona de cada 10 més gran de 65 anys. En total, 150.000 afectats a Catalunya. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
20: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: I per això des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments fomentin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb Alzheimer segueixin actives. I també cal ajut pels cuidadors, en què recau el 80% de les cures, que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient. Marxem ara cap a Lleida. Hi ha indignació dels usuaris de tren d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Des d'avui es perden, us ho explicàvem, unes 400 places diàries per la substitució dels trens AVLO per d'altres amb menys capacitat en quatre de les freqüències, a més demanda perquè Renfe ha de revisar si els combois tenen fissures. Des de la plataforma de viatgers reclamen solucions urgents a Estela Busoms.
23: El primer servei afectat és el de les 7 i 5 del matí, segons el portaveu de la plataforma d'usuaris Avant Catalunya, Kevin Bruquer. El d'avui ha sortit ple i amb retard i fins i tot en algun cas amb el mateix seient assignat a dues persones. Es queixa d'opacitat de Renfe i assegura que la retallada de places deixa sense opcions molts treballadors i estudiants que depenen d'aquesta línia per als seus desplaçaments quotidians.
24: Hi ha molta gent que viatja a diari amb el tren Lleida-Tarragona-Barcelona amb l'Avant, que no tenim plaça. Llavors, el que està fent això és abocar-nos directament al transport privat o inclús a l'ús d'aplicacions com la BlaBlaCar.
23: En concret, els trens AVLO substituïts tenen 581 places i els substituts, tot i que són de doble composició, en sumen 476. Per tant, es perden més de 100 places per trajecte i aquests en feien 4 diaris. A les 7 i 5 del matí i a les 7 i 23 de la tarda, de Lleida cap a Barcelona, i a les 6 i 5 de la tarda i a 2:15 del vespre en sentit contrari. Renfe assegura que la mesura és temporal, però no concreta quan s'allargarà. També respon que fins ara solien quedar places lliures als trens que ara s'han de revisar i confien que la demanda quedi igualment coberta. D'altra banda, els usuaris denuncien també que continuen sense solució les vibracions dels trens avant en diversos trams de la línia i que això genera sensació d'inseguretat.
0: I encara sobre mobilitat, malestar entre els usuaris de la C28 al port de la Bonaigua pels talls de circulació de les obres que en alguns casos superen l'hora i mitja. Fa un mes, Carreteres va anunciar talls de 45 minuts, però els conductors denuncien que els temps reals són molt superiors i que no hi ha informació clara sobre quan es talla la carretera ni quan es torna a obrir. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
8: La situació afecta especialment els veïns que es desplacen habitualment entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran, sobretot treballadors que fan aquest trajecte cada dia. Els alcaldes d'Alta Àneu i Esterri d'Àneu, Josep Miquel Rossell i Pere Ticó, reclamen a Carreteres més planificació i informació, perquè asseguren que els horaris anunciats no es compleixen i això fa impossible preveure l'hora d'arribada.
10: L'obra ja ha començat, després se va informar per això de talls de 3/4 d'hora cada dia i això que ara com a territori ens està molestant més, perquè no realment no ha sigut així.
11: Aquesta falta de comunicació, d'organització i de planificació a nivell de la durada d'aquestes obres i sobretot dels passos que els nostres veïns i veïnes, que al final és una comunicació entre comarques que afecta tema econòmic, tema sanitari i tema turístic.
8: També es queixen els conductors que es troben als talls sense saber quan duraran. Alguns expliquen que han arribat a esperar més d'una hora i que no saben si els compensa continuar o donar la volta.
12: Nosaltres volíem anar a Salardú i després a Viella i ens ha dit que havia un tram que estava aturat per obres i que el temps tant podia ser com de 3/4 com d'una hora, que inclús alguns havien dit que havien estat molt més, o sigui que no hi ha un horari definit del temps que hem d'estar aturats aquí.
13: No nos habían notificado de nada, entonces llevamos aquí media hora parados y afortunadamente no tenemos prisa, pero habrá gente que tenga alguna urgencia y le van a causar un problema grave.
25: S'està fent més llarg, però bueno, suposo que és el que hi ha, i ens haurien d'haver informat més.
8: El port de la Bonaigua és l'única connexió directa entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. L'alternativa és passar pel port de Perves i el túnel de Viella, amb un recorregut molt més llarg.
0: El Ministeri per la Transició Ecològica té a punt el contracte biennal de manteniment o conservació de la finca de la Bombita. Està al cor del Delta de l'Ebre. Uns treballs del tot insuficients per la societat deltaica. Anem cap a Tortosa, Jordi Barranca.
26: La Bombita té unes 500 hectàrees de superfície i el seu característic nom es deu al propietari original, un torero sevillà amb un sobrenom homònim. El 2009 el govern espanyol va adquirir-la després que amb un intent d'ampliació del Canal Vell es va secar gairebé del tot. Des d'aleshores s'han fet contractes de manteniment i conservació, una gestió molt millorable per l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler.
27: No s'ha fet pràcticament res durant estos 17 anys. L'Ajuntament de Deltebre hem reclamat que hi hagués una gestió ambiental, que hi hagués una gestió de preservació dels usos pesquers i cinegètics i que hi hagués una gestió també de turisme enfocada al turisme sostenible a la pròpia finca. I això no ha sigut possible.
26: No només critiquen les accions que s'hi fan, sinó que també denuncien que forma part del nou expedient d'atermenament que hi ha sobre la taula, és a dir, del projecte per redefinir el domini públic marítim o terrestre.
27: Tota la finca de Bombita, si és la part nord, si és la part de la masia, o és la part sud, o és la part que travessa la carretera T340 que va cap a Riumar, se vol incorporar tota a lo domini públic marítim terrestre. Això vol dir que des de la línia de costa són més de 4,5 quilòmetres.
26: El cas de la Bombita és paradigmàtic també per entitats com la Plataforma en Defensa de l'Ebre per reivindicar la recuperació ecològica del Delta.
0: I de la cultura, la Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, continua arrasant. El Festival de Toronto s'ha endut el Premi del Públic, el més important del certament. I a Sant Sebastià s'ha rebut amb una eufòria desbordant. Enviada especial, Marc Garriga.
28: La Bola Negra.
29: Un premi més per a la Bola Negra i aquest és molt rellevant perquè històricament catapulta cap als Oscars. Ja ho deia ahir Penélope Cruz a Catalunya Ràdio.
30: Van a passar moltes coses con la Bola Negra, moltes. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea i intento, además, il·lusionar-me lo justo.
29: A Sant Sebastià han hagut de doblar la longitud de la catifa vermella per acollir tots els fans que volien saludar les estrelles del film i l'ovació al final de la projecció de la premiera espanyola ha estat de traca. Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció.
1: La sobreexposició és algo que no siempre es fácil, claramente. De hecho, el otro día yo le decía a Javi, mira, con toda esta promoción, yo me voy a desaparecer. No me vais a ver ninguno, no sé lo que voy a hacer.
2: Es verdad que es un halago que la película interese tanto, o sea, que es una oportunidad gigante, pero también es verdad que tanta exposición, pues no puedes evitar lo que tú has dicho antes, pues que haya gente que sin ver la película vote o que haga una crítica mala pues por ir a la contra, pues no puedes evitar que cuando se va para arriba luego se va para abajo.
29: Divendres, La bola negra arriba a las salas de cinema catalanas.
4: No dicen nada. Se me ha olvidado toda la palabra.
0: Doncs així hem arribat a 3:15 del matí. Cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic a les carreteres, matí complicat per la P7. Mireia Sala, bon dia.
14: Bon dia. Doncs millora una mica la situació a la P7, però encara hi ha força problemes. Un accident de primera hora provoca cua de Cerdanyola a Sant Cugat, perquè els vehicles accidentats són al voral. A la mateixa P7 hi ha retenció de Mollet a Barberà, en sentit sud. Aturades també a la C58 de Terrassa a Sant Quirze i a l'entrada a Barcelona. I a la ronda de dalt de Vallcarca a Pedralbes per una avaria que talla un carril. A banda dels accessos a Barcelona, també hi ha problemes a la P7 a l'Empordà, a Borrassà, amb un accident que talla un carril, i a l'altre extrem del país, a la P7, però a l'Ampolla, amb un carril de menys per un camió volcat, en els dos casos en sentit Barcelona. Pel que fa al transport públic, hi ha retards a la línia de Rodalies R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de França, segons Adif, que no ha concretat de quin tipus d'incidència es tracta, i aquests retards afecten també els regionals del sud. Això és tot. Renovem dades als titulars de les 9.
0: El temps. Enric Agut.
15: Previsió de temps estable aquest inici de setmana marcat per l'arribada de la sessió astronòmica de la tardor, que ho farà aquest dimecres a les 2 de la matinada. Hi ha un temps totalment estable i amb una temperatura alta per l'època de l'any. Com avui dilluns, avui tindrem aires d'agost, no pas de finals de setembre, amb màximes entre els 30 i els 33 graus en molts indrets i localment arribant als 34-35, per exemple, el Segrià, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, però també el prelitoral gironí, també al Pirineu, calor amb una temperatura que pot arribar als 31-32 graus, com és el cas de la Seu d'Urgell, 32-31 a Sort, també al Pont de Suert o a Ripoll. Hi ha hagut una mica de tramuntana al nord de l'Empordà, que ha fet que la temperatura mínima s'hagi mantingut alta a l'extrem nord de l'Alt Empordà, amb valors de 24 o 25 graus, per exemple, a Portbou. Demà dimarts, la mateixa situació, la temperatura serà alta, farà calor, però perdrem en general un parell de graus respecte als d'avui.

0: Doncs bé, posem avui el focus, ho fem cada dilluns, en les qüestions que marquen aquesta setmana. La setmana ho comencem fent amb la secció d'Internacional, amb el Sergi Roca, que és el seu cap. Sergi Roca, bon dia.
1: Bon dia, Carme, bon dia.
0: Som al Marroc, a l'altre costat de la frontera amb Ceuta, i som per la situació a la ciutat autònoma, però també perquè aquesta setmana hi ha eleccions legislatives. Quan són, Sergi?
1: Doncs són dimecres. Tenim, com dius, en Nando Sanoguera a Fenidec, on la situació és aparentment tranquil·la, però la tensió ens està explicant des d'ahir. És evident, s'imposa el silenci en general quan intentem parlar amb els marroquins d'aquesta part del país, perquè els fets de Ceuta són més que presents. Hi ha mitjans marroquins que parlen d'un possible nou intent de cara a dimecres per passar un altre cop cap a Ceuta, però veurem. De moment, la situació i els controls policials que ens està explicant en Nandú des de Fenidec són més que evidents, i per tant aquesta possibilitat ara mateix no sembla molt clara. Però les eleccions, com preguntaves, són aquest dimecres, són eleccions legislatives, són no les úniques, perquè també en fan de municipals al país, però evidentment estem parlant d'una monarquia absolutista, diria jo, malgrat que hi ha aquestes eleccions legislatives on hi ha d'haver una certa participació, però tothom té claríssim que els partits que acaben governant en el Parlament marroquí són de la corda del rei Mohamed VI, i fins i tot moltes vegades, com s'ha demostrat amb el tema de Ceuta, moltes vegades sembla que les autoritats reals, com seria la monarquia, i les autoritats després més executives, doncs no tenen tota la informació, la mateixa informació, si més no.
0: Com fa 15 dies després de les eleccions a Saxònia, la mirada també l'hem de posar a Alemanya. Hi ha un Merz molt decebut, que admet una derrota clara.
1: Molt decebut i molt debilitat, Avui Friedrich Merz, el canceller alemany, compareixerà al voltant de les dues del migdia. Veurem què torna a dir, perquè ahir quan va compareixer a primera hora de la tarda, un cop es van tancar els col·legis electorals, doncs el seu partit, la CDU, encara tenia opcions d'entrar al Parlament de Mecklenburg, Pomerània Occidental. Al final s'ha quedat fora. Això no havia passat mai. Per tant, aquí hi ha dues lectures que s'imposen, que és l'estat de salut de la CDU, molt debilitat després de Saxònia, després de Mecklenburg, fins i tot després també dels mals resultats a Berlín, però també l'auge de l'extrema dreta del Alternativa per Alemanya. Qui compareix aquest matí, migdia, també és Alice Weidel, una de les co-líders, i evidentment estan més que reforçats, no podran governar a Mecklenburg, però sí que un altre cop s'imposa aquest relat que ja veurem a les següents eleccions a tota Alemanya què acaba passant. O també hi ha el paper de la nova escollida nova alcaldessa de l'esquerra a Berlín, que també intentarà imposar doncs les seves polítiques diferents que les que hi havia hagut ara, segur, a la capital alemanya.
0: Més eleccions, les de Rússia en aquest cas, però aquí tot està molt més clar, no es preveia pas cap sorpresa.
1: No es preveia. Putin més avalat també en la guerra, perquè la campanya, la Cristina Soler, la nostra corresponsal, en Joan ha anat explicant repetidament els últims dies, l'havia centrat molt en el conflicte, eren les primeres eleccions després de 4 anys de guerra legislatives, i al llarg del matí haurem de saber resultats definitius que estan ja al voltant d'un 58% per Rússia Unida, el partit de Putin, 8%

0: setmanes l'Assemblea General de l'ONU, que es fa a Nova York. Avui ja hi ha moviment?
1: Avui hi ha moviment. Macron, per exemple, es troba amb Trump. Pedro Sánchez també té actes, això ja li deixo a Raúl Flores. Quan comença de veritat, diguem-ho així, amb discursos, els discursos que coneixem al faristol de l'Assemblea General de l'ONU de Nova York, és demà. Amb Lula, Brasil sempre comença, després Trump, i més tard també hi haurà Macron, Barnum, el Marroc també tindrà la paraula demà. Dimecres, si anem amb la gent de la mà, dimecres serà el torn de l'Iran, veurem si finalment és Pezeshkian el president, que malgrat la guerra en principi podria tenir opcions de parlar davant del faristol, però també Zelensky o Merz, Pedro Sánchez, això dimecres. Dijous serà el torn de Netanyahu, veurem què passarà, si torna a haver protestes com l'any passat, qui no hi haurà és Mahmoud Abbas, perquè el líder palestí de l'autoritat palestina no té el permís per anar a Nova York, i ja saltem a dissabte, on parlarà la Xina, no Xi Jinping, però sí doncs un dels seus líders principals.
0: I ja de tornada a Washington, Donald Trump rebrà Xi Jinping, i estem parlant de les dues grans potències mundials amb molts temes per tractar.
1: Sí, no parlarà a l'ONU Xi Jinping, però sí amb Trump en una visita molt esperada per qüestions. Intel·ligència artificial, pugna comercial, les guerres, estem parlant de les dues grans superpotències. Trump admira Xi Jinping, però de portes endins també el presenta sempre com el gran enemic. Per tant, veurem què suposa aquesta trobada.
0: Sergi Roca, gràcies, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: I la setmana política, hem parlat del món, la setmana política comença marcada per l'amnistia, per Ceuta i també per l'educació. Raúl Flores, bon dia.
2: Bon dia, Carme.
0: Comencem per l'amnistia. Què és el que ha de passar aquesta setmana?
2: Doncs una setmana que comença ja a ser decisiva per saber com i quan s'aplicarà l'amnistia. Aquesta setmana el Tribunal Constitucional començarà a estudiar els recursos d'empara que van presentar ja fa molts mesos els líders polítics del procés. Demà dimarts, a estudiar el primer recurs que es va presentar, que és el de l'exconseller Jordi Turull, reclamant justament, com fan els altres, que se li apliqui una vegada per totes l'amnistia. Demà el que es veu és la proposta d'un magistrat conservador que, com va explicar la setmana passada a 3cat Info, vol denegar-li de nou l'aplicació de l'amnistia. La previsió és que el ple del Constitucional rebutgi aquesta proposta i l'encarregui de nou a un altre magistrat, en aquest cas del sector que s'anomena progressista d'aquest tribunal, i el que acabaria esmenant la plana. Quan esmenarà la plana? Quan resoldrà el primer recurs? Això ens en podríem anar a principi d'octubre, el ple que està previst pel dimarts 6 d'octubre, tot i que hi ha alguna petita opció que això pugui fer aquesta mateixa setmana. I tot plegat recordem l'endemà també del que estem explicant, l'endemà que l'expresident Carles Puigdemont expliqués al diari britànic The Sunday Times que ja pensa en la tornada i que vol fer una gira per tot el país per palpar, diu, la realitat catalana i decidir què fa amb el seu futur polític.
0: I aquesta setmana també es tornarà a parlar del català Europa.
2: Sí, un any després els ministres europeus tornaran a parlar de l'oficialitat del català a la Unió Europea. També serà demà dimarts a la Comissió d'Afers Generals de la Unió. El punt no surt a l'ordre del dia, es preveu només debat i no votació, però el ministre espanyol, José Manuel Álvarez, posarà en marxa la nova estratègia de l'Estat que passa per defensar que no té sentit reconèixer les llengües dels futurs estats d'ampliació de la Unió Europea si no es reconeix abans llengües d'estats que ja formen part de la Unió. En aquest cas es refereix al català, al basc i també al gallec.
0: I dimecres l'educació centrarà el dia. Per què?
2: Doncs perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà al Parlament, ho farà a les 9 del matí, per informar sobre el fiasco de les proves PISA. Illa donarà explicacions, debatrà amb l'oposició i podria ja començar la ronda de contactes amb els partits per intentar teixir el futur pacte d'educació a Catalunya que prepara amb les formacions polítiques i també amb diverses organitzacions.
0: I Ceuta marca també l'inici d'aquesta setmana. Explica'ns què ha de passar.
2: Doncs mira, avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita de nou la ciutat autònoma. En aquesta ocasió ho fa acompanyat del líder del PP europeu, de Manfred Weber. Forma part d'aquesta estratègia que hem anat veient els últims dies, sobretot la setmana passada a l'Eurocambra, d'implicar diversos debats d'àmbit internacional, en aquest cas a la Unió Europea, perquè allà també s'hi recullin posicionaments sobre la crisi a Ceuta.
0: Doncs ho deixem aquí, Raúl Flores, cap de política. Gràcies, bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
0: Esports. Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Madrid es despenja de la Lliga amb la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Barça referma el seu lideratge amb 5 punts sobre l'Atlètic de Madrid i deixa Madrid a 6 punts a la classificació. L'equip de Mourinho va ser incapaç de guanyar davant un Atlètic de Madrid molt superior. El tècnic

0: Blanc es va queixar de l'àrbitre que va deixar a Madrid amb 10 jugadors gairebé tota la segona part després de xular-los un penal. I no va expulsar, diu José Mourinho, dos jugadors de l'Atlètic.
1: Podíamos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras.
0: Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, creu que cal respectar els àrbitres i se centra a explicar que el seu equip ha sabut aturar Madrid.
2: La verdad que hoy vivimos un partido emocionante, muy bueno. El equipo hizo un trabajo colectivo increíble, defendió muy bien, vuelvo a repetir, defendió muy bien contra un equipo que tiene muy buenos jugadores.
0: També a primera, jugats ahir, Getafe 1, Málaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Reial Societat 3. Ara mateix la classificació de primera liderada en solitari pel Barça amb 21 punts, l'Atlètic de Madrid és segon amb 16, els mateixos punts que té el Betis, tercer. I a Madrid baixa a la quarta posició amb 15 punts, l'Espanyol és 15è amb 7. Per cert, encara del Barça direm que el central Andreas Christensen estarà voltant d'un mes de baixa. El danès es va fer una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre a partir de dissabte contra el Sevilla.
3: 3CAT Info.
0: A la segona divisió el Sabadell guanya per 3-1 l'Oviedo i se situa en posicions de promoció a primera divisió. Ferran Costa, tècnic dels arlequinats.
4: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
0: El Sabadell és cinquè a la classificació amb 11 punts, a 5 del líder, el Castelló, el Girona és vuitè amb 10 punts. A la prèvia de partit s'ha sabut la greu lesió al genoll que té el davanter centre titular Nico Giocaccini, que es perdrà el que queda de temporada. El Joventut de Badalona guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys. Ricky Rubio, jugador de la penya.
5: Sí, quan ets petit no ho valores tant, la veritat. Han passat molts anys i ara ho valores molt més. I sí, puc haver aconseguit molts títols, però no m'esperava aconseguir aquest títol aquí i el vaig a disfrutar.
0: Nicola Provitola va ser el millor jugador de la final amb 31 punts. Èxit català en trial i en motocross, Berta Villan guanyà el segon títol mundial de trial. La de Terrassa es va imposar la segona prova que es va disputar a la província de Lleó. Daniela Guillén, amb 20 anys, és la nova campiona del món de motocross. I Guillem Ferrés s'ha proclamat campió en MX2, la segona categoria de motocross. I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez perd el lideratge amb el cinquè lloc. A Àustria, un mundial que ara domina Jorge Martín.
3: Trescat Info.

0: Les 9 en punt, bon dia. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant.
1: Matí complicat a l'AP7 per un accident de primera hora del matí a Sant Cugat. Ara hi ha cua de Mollet a Barberà i més endavant de Cerdanyola a Sant Cugat en sentit Barcelona-Tarragona. Una altra via problemàtica és la Ronda de Dalt, on un vehicle avariat talla un carril i hi ha cua des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes en direcció al nus del Llobregat. A més, encara hi ha retencions a la C58 de Terrassa a Sant Quirze i a l'entrada a Barcelona, a la 2 a Esparreguera, la B23 a Molins, la C32 a Cornellà i a la Ronda del Litoral de Santa Coloma a Ciutat Vella.
0: Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg per Alemanya Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. La Comissió Electoral Russa certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats oficials, Putin obté el 57,3% dels vots, molt al davant de la resta de partits. Han estat uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber. També viatja a la ciutat autònoma el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir-ne l'expulsió. Al Marroc, l'atenció se centra a les eleccions legislatives de dimecres. La gran incògnita és si l'atenció amb Espanya arran de la crisi a Ceuta mobilitzarà l'electorat. Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys. A Catalunya hi ha 150.000 persones amb Alzheimer. Des d'avui, els trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens ABLO per d'altres de menys capacitat. Afecta 4 de les freqüències amb més demanda. Renfe ho justifica per una revisió dels combois, mentre la plataforma de viatgers reclama solucions urgents. Arriba a TV3 i a la plataforma 3Cat la sèrie Gènesis sobre la trajectòria del xef Ferran Adrià. A Netflix, el més destacat és una bomber amb Russell Crowe, en bomber volíem dir, que interpreta el terrorista que durant una dècada va atemorir els Estats Units amb l'enviament de cartes bombes.
2: Esports. El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota dels blancs per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. I el Sabadell en llocs de promoció primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet. El Barça per 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Avellán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
0: La temperatura pujarà avui dilluns i serà molt alta per a finals de setembre, com si fos agost ben bé. Màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran a uns 35 a l'interior i al prelitoral gironí. Sol durant tot el dia.
3: 3Cat Info.
0: Ara passen pràcticament 4 minuts de les 9 del matí. Soc el Marc Teixidor, els us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10. Bon dia.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que per primera vegada han quedat fora d'un parlament regional a Alemanya per l'ascens de l'extrema dreta. A més, han perdut l'alcaldia de Berlín, que passarà a mans de l'esquerra de Die Linke. Merz, de moment, assegura que continuarà el càrrec malgrat el malestar intern. Berlín, Jordi Regàs.
4: El partit conservador alemany, la CDU de Friedrich Merz, ha patit una nova patacada a les urnes. Tot i això, Merz compta amb el suport del partit i aquest diumenge ha confirmat que continua.
5: Was jetzt zu tun ist...
6: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
4: Val a dir que ho va dir quan la CDU encara pensaven que entraven al Parlament Regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental, perquè és el que suggeria en aquell moment el sondeig a peu d'urna. Després, ja a les 10 de la nit, conforme avançava l'escrutini, la CDU queia per sota d'aquest 5% en vots, que és el llindar que li hauria donat accés al Parlament Regional. A Berlín, la CDU ha perdut l'alcaldia a mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc, Elifer Alp. Serà el primer cop que l'esquerra radical mana la capital del país. El que de moment no s'atura és la progressió de l'extrema dreta, que duplica resultats a tot arreu. I bé, en tot cas, Merz ahir va ratificar, ja fa mesos que ho fa, que cal continuar amb les reformes que considera que són imprescindibles i, òbviament, pensa que ell és el canceller indicat per tirar-les endavant. Ara al migdia hi ha una roda de premsa prevista per part del canceller i veurem si la derrota es queda aquí o si finalment s'acaba plantejant un relleu.
0: I a les 10 del matí la Comissió Electoral Central Russa certificarà l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives d'aquest cap de setmana. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Moscou, Cristina Solies.
5: El cap de llista de Rússia Unida, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
7: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
5: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, traves al vot en papereta per afavorir el vot electrònic, que és més opac, o el veto de candidats. Fins i tot el Partit Comunista ha denunciat que aquest joc brut del Kremlin el recorda als convulsos anys 90.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 9 i 6 minuts, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, torna avui a Ceuta amb una delegació del Partit Popular Europeu encapçalada pel seu president, Manfred Weber. I coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir immigrants, mentre milers de persones continuen acampades en carrers i platges. Madrid, Alba Gil.
8: Feijóo aterra a Ceuta per quarta vegada des que va esclatar la crisi i ho fa ara amb la plana major del PP europeu en una estratègia per internacionalitzar la situació que viu la ciutat autònoma. Els populars busquen europeïtzar el problema saudí i evidenciar la inacció de que acusen el govern espanyol. Qui també hi serà per quarta vegada és Fernando Grande Marlaska. El ministre de l'Interior té previst visitar els centres d'acollida de migrants i diferents unitats de Policia Nacional i Guàrdia Civil en ple xoc polític amb el president de la ciutat autònoma i amb milers de persones encara malvivint als carrers. L'executiu vol demostrar que té el bou agafat per les banyes i ha desplegat també una campanya a les xarxes socials per desincentivar les entrades irregulars.
0: Pedro Sánchez acusa el Partit Popular i Vox d'estar instal·lats en el dia a dia de la marmota i fer una oposició destructiva davant la crisi de Ceuta.
9: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
0: Ahir el president espanyol va tornar a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa del PSC que organitza cada any a la Pineda de Gavà, per donar el tret de sortida al curs polític. Albert Prat.
10: Pedro Sánchez sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han hi convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
9: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
10: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
11: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Esta és la qüestió, aquesta és la qüestió.
0: Tornem a Ceuta. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat.
12: Cavalla nunca se rinde.
0: Igual que les protestes anteriors, els manifestants van reclamar l'expulsió immediata dels migrants i més seguretat. Els manifestants es mostraven indignats amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
13: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
14: Que deje ya el antepan de hacer pantomima, de hacer payaso y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
15: Lo que necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados.
0: Es calcula que al voltant de 4.000 migrants continuen malvivint en tendes i barraques precàries a platges com la del Trampolín i també en boscos de la rodalia. Ahir al vespre també hi va haver un altercat al port quan va arribar un col·lectiu navarrès amb material per als refugiats. Un grup de 50 persones els va llançar ous i pedres i la policia va haver d'intervenir. A l'altre costat de la frontera de Ceuta, a Fenidec, estan pendents de la campanya electoral per les eleccions legislatives del Marroc, que es faran dimecres. La situació allà és tranquil·la, però les ferides pel que està passant a Ceuta estan obertes. Enviat especial a Fenidec, Nandos a Noguera.
16: La zona fronterera de Fenidec està ple d'hotels, restaurants i botigues, però la seva activitat és discreta. Un comerciant que no vol parlar al micròfon diu que les coses des de la Covid van a pitjor, però ell manté negocis a Ceuta i aquí també, i aquests dies pot circular sense problemes entre les dues ciutats. El tràfic fronterer cap al Tarajal és tranquil, però hi ha controls de la policia marroquina gairebé a cada rotonda i a sobre de les muntanyes pròximes a la ciutat autònoma. Un altre venedor d'una botiga d'esports ens mostra imatges de com es va col·lapsar la ciutat el 30 de juliol dels migrants que marxaven cap a Ceuta.
17: Molts migrants van venir de tot el Marroc, del nord i del sud, de totes les parts del país. Hi havia algerians, egipcis i iemenites amb nosaltres aquí. Va ser un dia terrible. Quan es va fer tard i es van tancar les portes, els van mantenir allà.
16: Malgrat tot, no vol opinar sobre el que va passar.
17: Aquest és un assumpte polític entre el Marroc i Espanya. Nosaltres, el poble, no sabem res. Només ho saben els polítics, perquè això és massa important per a nosaltres.
16: Altres missatges detectats a Facebook per animar els migrants a passar a Ceuta, hi havia ofertes de vestits de neoprè per travessar la frontera nedant. El nostre venedor nega que ell n'hagués venut cap. Tot això a la zona fronterera. El centre de Fenidec és un laberint de carrers i mercats, típic d'una ciutat marroquina. Hi veiem un candidat socialista davant d'un local que és la seu de campanya de les eleccions de dimecres. Li demanem la seva opinió sobre la crisi migratòria, però no en vol parlar. És una qüestió massa sensible.
0: 9 i pràcticament 12 minuts.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Tribunal Constitucional començarà demà a estudiar els recursos d'empara dels líders del procés per a l'amnistia, mentre que l'expresident Carles Puigdemont ja pensa en el seu retorn i ha explicat a la premsa britànica que vol recórrer el país per fer una immersió en la Catalunya d'avui. Jordi Corbalán.
18: Feia mesos que Puigdemont no apareixia en públic i només parlava a les xarxes. Ara ha verbalitzat què farà si pot tornar, conscient que la Catalunya d'avui no és la mateixa que la del 2017.
19: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
18: El líder de Junts no dona pistes sobre el seu futur polític, només apunta que té dos o tres escenaris, tot plegat quan comença la partida perquè el Suprem hagi d'acabar amnistiant els líders de l'1 d'octubre. Demà el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, però segurament caldrà esperar fins al 6 d'octubre perquè la majoria progressista del Tribunal posi contra les cordes Llarena i Marchena. Al divan de Sílvia Coppola, Gonzalo Boya, l'advocat de Puigdemont, és prudent.
20: Vender la piel del oso antes de casarlo es un mal negocio.
18: Si el Suprem acaba obeint el TC, haurà d'aixecar les ordres de detenció contra els exiliats que podran tornar i la inhabilitació de la resta. Oriol Junqueras es podrà presentar a les eleccions.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Dos minuts i arribarem a un quart de 10 del matí. Existeix evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si actuem sobre alguns factors de risc. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia i des de la Fundació Pasqual Maragall demanen a les administracions ajudes perquè les persones que reben un diagnòstic puguin seguir actives tant temps com sigui possible. Actualment, l'Alzheimer afecta una persona de cada 10 més grans de 65 anys, 150.000 afectats en tota la Catalunya. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
21: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: Per això, des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments fomentin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb Alzheimer segueixin actives. És el cas de la Josefa, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer i després del xoc dels primers mesos assegura que té clar que la malaltia no és un obstacle.
22: Un mestre i les meves neurones s'han d'alimentar i si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, estic escrivint un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
0: I també cal ajut per als cuidadors, a qui recau el 80% de les cures, que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient. En punt, un quart de 10 del matí, ara sí, àrea de serveis, trànsit i temps. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Marc. Matí complicat a la P7 per un accident de primera hora a Sant Cugat. Encara hi ha 13 quilòmetres de cua de Mollet a Sant Cugat en sentit Barcelona-Tarragona. Una altra via problemàtica encara és la Ronda de Dalt, on un vehicle avariat talla un carril i hi ha cua des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes en direcció al nus del Llobregat. A més, encara hi ha cua a la C58 de Terrassa a Sant Quirze i a l'entrada de Barcelona, a la 2 d'Esparreguera, la B23 a Molins, la C32 a Cornellà i la Ronda del Litoral de Santa Coloma a Ciutat Vella. A banda dels accessos a Barcelona, també hi ha problemes a la P7 a l'Empordà, a Borrassà, amb un accident que talla un carril. I a l'altre extrem del país, a l'Ampolla, amb un carril de menys també a la P7 per un camió volcat, en els dos casos en sentit Barcelona. Pel que fa al transport públic, hi ha retards a la línia de Rodalies R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de França, segons ha dit. Aquests retards també afecten els regionals del sud. Això és tot. Tornem amb més informació diària d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Mireia. Fins ara.
1: Fins ara.
3: El temps.
0: Enric Agut.
2: Dia ben tranquil, un dia ben estable, sol aquest matí, també a la tarda, pocs núvols, cel totalment serè i amb una temperatura que avui serà ben alta. Més aviat pròpia d'agost que no pas de finals de setembre. Estem a 20 de setembre i avui les màximes estaran 4-5 graus per sobre de la mitjana, del que tocaria. Per exemple, avui es pot arribar a xifres de 34-35, on s'enfilin més a les zones més escalfades del país. Ribera d'Ebre, també Baix Ebre, Tortosa podria arribar als 35-36 graus, també Mora d'Ebre, també el prelitoral gironí, valors de 34 graus, és el cas, per exemple, de Banyoles, que podria apropar-se a aquesta temperatura, o també a valors de 32-33 a la Catalunya central. A la costa també xifres al voltant dels 30 i al Pirineu tampoc s'escapen d'aquestes temperatures, entre els 26 de Viella als 32 de la Seu d'Urgell. Una previsió també d'aquest dimarts de temps estable, de sol, pocs núvols, alguna boirina matinal, algun núvol alt, temps molt tranquil i amb una temperatura normalment càlida, però sí que perdrem 2 graus respecte a la temperatura d'aquest dilluns.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: 9 i 17 minuts, tiroteig dels ICE als Estats Units. En les últimes hores, un agent d'immigració del país ha disparat a un home de 28 anys a Texas i l'ha ferit de gravetat. Les autoritats han confirmat que la víctima és un migrant veneçolà. Segons explica un testimoni a l'agència EFE, un agent de l'ICE que conduïa una camioneta negra sense identificar va abordar el cotxe que conduïa l'home, va xocar contra el vehicle i va disparar. L'home va rebre almenys 2 impactes de bala i el van ingressar a l'hospital en estat greu. Després el van traslladar a un centre de detenció. Els fets han provocat una forta reacció política de rebuig. El congressista demòcrata Greg Casar ha exigit transparència i que es publiquin les imatges de les càmeres corporals dels agents i que s'assumeixin responsabilitats si s'han vulnerat els protocols o la llei.
6: This is a pattern. It's a disturbing.
23: Això és una tendència preocupant que cal acabar. Durant les darreres setmanes els ICE han detingut un nen de 5 anys a Austin. Han detingut professors d'educació infantil i han disparat a una persona. Això s'ha d'acabar.
0: L'alcalde d'Austin, Kirk Watson, ha reclamat una investigació independent sobre els fets. Fem una pausa i parlem de seguida de l'alta velocitat, especialment de les passes que hi ha a Lleida.
3: 3CAT Info. I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
3: 3CAT Info.
0: Ho deia, amb indignació dels usuaris del tren d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Des d'avui es perden unes 400 places diàries per a la substitució dels trens ABLO per d'altres amb menys capacitat en 4 de les freqüències amb més demanda, perquè Renfe ha de revisar si els combois tenen fissures. Des de la plataforma de viatgers reclamen solucions urgents. Lleida, Estela Busoms.
4: El primer servei afectat és el de les 7:05 del matí, segons el portaveu de la plataforma d'usuaris Avant Catalunya, Kevin Bruquer. El d'avui ha sortit ple i amb retard i fins i tot en algun cas amb el mateix seient assignat a dues persones. Es queixa d'opacitat de Renfe i assegura que la retallada de places deixa sense opcions molts treballadors i estudiants que depenen d'aquesta línia per als seus desplaçaments quotidians.
5: Hi ha molta gent que viatja a diari amb el tren Lleida-Tarragona-Barcelona amb l'Avant que no tenim plaça. Llavors, el que està fent això és abocar-nos directament al transport privat o inclús a l'ús d'aplicacions com la BlaBlaCar.
4: En concret, els trens ABLO substituïts tenen 581 places i els substituts, tot i que són de doble composició, en sumen 476. Per tant, es perden més de 100 places per trajecte i aquests en feien 4 diaris. A les 7:05 del matí i a les 7:23 de la tarda, de Lleida cap a Barcelona, i a les 6:05 de la tarda i a 8:45 del vespre en sentit contrari. Renfe assegura que la mesura és temporal, però no concreta quan s'allargarà. També respon que fins ara solien quedar places lliures als trens que ara s'han de revisar i confien que la demanda quedi igualment coberta. D'altra banda, els usuaris denuncien també que continuen sense solució les vibracions dels trens Avant en diversos trams de la línia i que això genera sensació d'inseguretat.
0: Barcelona acull a partir de demà la cimera AI Summit, en ple debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial. La capital catalana es convertirà en l'epicentre europeu d'aquesta tecnologia, on es reuniran més de 200 persones de les principals companyies del sector, com Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Jaume Rostán, ha explicat a 3CAT Info que la seguretat serà un dels temes centrals de la trobada.
7: Tenemos 3 o 4 paneles que van a hablar de las límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controlará la IA.
0: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents. Demà la Generalitat hi presentarà els detalls de la inversió en IA fins al 2030.
7: Vendrá para anunciar los proyectos, los 1.000 millones de inversión que habían comentado en el último noviembre, van a presentar en qué van a invertir dentro de la IA y de las infraestructuras hasta el 2030.
25: 3CAT Info.
0: I ara amb l'Òscar Callao repassem les estrenes de la setmana a les plataformes de streaming.
8: Hem tocat sostre, Albert. És que el Buñi s'ha convertit en una bèstia.
9: Avui s'estrena a TV3 Gènesi, una sèrie que narra al llarg de 6 capítols la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Buñi de Roses, des de l'arribada d'un jove Ferran Adrià a Cala Montjoi als anys 80 fins a convertir aquell restaurant de platja en el millor i més creatiu de tot el planeta. L'actor Miquel Fernández interpreta el personatge de Ferran Adrià.
10: 3 people are dead. 23 people have been injured.
9: També a Netflix arriba divendres i una bomba amb Russell Crowe. Es tracta d'un thriller basat en fets reals. Un estudiant de Harvard es converteix en una bomba després de sotmetre's a un seguit d'experiments psicològics. Anys després, la investigació d'un agent de l'FBI revela com el seu passat va determinar la campanya mortal que va acabar amb la vida de 3 persones i en va ferir 23 més.
26: Dentro de usted hay un Sherlock deseando jugar.
27: Muy bien, vamos a jugar.
9: El 25 de setembre s'estrena a Netflix El problema final, amb José Coronado, Maribel Verdú i Martiño Rivas. Basada en un llibre de Pérez Reverte, és una minissèrie de 5 episodis que ens atansa un crim que es produeix en un hotel d'un petit illot a prop de Mallorca, on un actor jubilat començarà a investigar l'assassinat. A Movistar arriba avui el documental de Santi Nolla sobre Carles Reixac, l'exjugador i exentrenador del Barça. Sota el títol de Reixac, Correres de Cobardes, el film explora el seu llegat i la seva relació amb jugadors com Johan Cruyff o Messi.
28: Es muy difícil entender cómo los que fuimos del Opus Dei estuvimos allí.
9: HBO Max arriba divendres El buen espíritu, Detrás de la puerta del Opus Dei, un documental de la periodista Mònica Terribas. Els 3 episodis recullen les vivències de 14 homes, antics numeraris o sacerdots de l'Opus Dei, en 11 països d'Europa i l'Amèrica Llatina i els Estats Units. A Disney també divendres s'estrena American Horror Story 13, una nova temporada d'aquesta sèrie de terror amb Jessica Lange i Kathy Bates.
29: Are you really Matthew McConaughey?
30: Yes, I am. Would you sleep with my girlfriend?
29: No.
9: Dimecres podreu veure Apple TV Brothers, una sèrie en què Matthew McConaughey i Woody Harrelson interpreten una versió fictícia d'ells mateixos. La seva relació canvia quan descobreixen que podrien ser germans biològics. Els protagonistes de True Detective també són els productors executius d'aquesta comèdia sobre l'amistat, la família i la fama.
11: I'm under a lot of pressure. The people that I work for.
9: I avui arrenca la segona temporada Sky Showtime de la sèrie criminal Tierra de Mafiosos, ambientada al Londres actual, on dues famílies criminals es disputen el control de les drogues i les armes. Dirigeix alguns dels capítols Guy Ritchie i té un repartiment de luxe: Tom Hardy, Helen Mirren o Pierce Brosnan, entre d'altres.
3: Esports.
0: 5 minuts fins a 2:15. Montserrat, bon dia.
12: Hola, bon dia. Madrid es despenja de la Lliga de Futbol amb la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Barça referma el seu lideratge amb 5 punts sobre l'Atlètic de Madrid i deixa Madrid a 6 punts. L'equip de Mourinho va ser incapaç ahir de guanyar davant un Atlètic de Madrid molt superior. El tècnic blanc, Josep Mourinho, es va queixar de l'àrbitre, que va deixar Madrid amb 10 jugadors gairebé tota la segona part, després de xular-los un penal.
13: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
12: També a primera divisió es van jugar i altres partits: Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Reial Societat 3. Ara mateix la classificació liderada pel Barça amb 21 punts, l'Atlètic de Madrid és segon amb 16, els mateixos que té el Betis, tercer. El Madrid baixa a la quarta posició de la classificació amb 15 punts. L'Espanyol és 15è amb 7 punts. Per cert, encara del Barça, direm que el central Andreas Christensen estarà voltant només de baixa. El danès es va fer una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre a partit de dissabte contra el Sevilla.
3: 3CAT Info.
12: A la segona divisió de futbol, el Sabadell guanya per 3-1 l'Oviedo i se situa en posicions de promoció a primera divisió. Ferran Costa, tècnic dels Arlequinats.
14: La verdad que hoy vivimos un partido emocionante, muy bueno. El equipo hizo un trabajo colectivo increíble, defendió muy bien, vuelvo a repetir, defendió muy bien contra un equipo que tiene muy buenos jugadores.
12: Aquest era Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que deia que cal respectar els àrbitres i que assegurava que el seu equip havia sabut aturar Madrid. I ara sí, sentim Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, que hi va guanyar 3-1 l'Oviedo.
15: Penso que l'equip ha estat millor que el rival, que hem fet un molt bon partit en diferents fases, però entenent el que demanava el partit en cada moment.
12: El Sabadell és cinquè a la classificació de segona amb 11 punts, a 5 del líder el Castelló, el Girona és vuitè amb 10 punts. A la prèvia de partit s'ha sabut la greu lesió al genoll que té el davanter centre titular del Sabadell, Nico Giocaccini, que es perdrà el que queda de temporada. El Joventut de Badalona guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys. Nicola Provítola va ser escollit millor jugador de la final amb 31 punts.
16: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
12: Èxit català en trial i en motocross. Berta Villan guanya el seu segon títol mundial de trial. La pilot de Terrassa es va imposar ahir a la segona prova que es va disputar a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. En declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio, a Villan respon a si podrà atrapar Toni Bou, multicampió de trial.
17: Sí, no, la veritat que no. Sincerament ho veig molt difícil. El que ha fet ell és impressionant, l'admiro molt, però per mi és un extraterrestre.
12: Daniela Guillén, amb 20 anys, és la nova campiona del món de motocross, mentre que Guillem Ferrés també s'ha proclamat campió en MX2, la segona categoria del motocross. I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez perd el lideratge amb el cinquè lloc a Àustria, un Mundial que ara domina Jorge Martín. Acosta es va imposar ahir a Martín, segon, i Marco Bezzecchi, tercer. Marc Márquez explica que ha tingut problemes amb els frens.
18: He sufrido mucho al principio, luego parecía que se recuperaba el freno, he pasado gura, digo, bueno, va, ahora vamos hacia adelante, y me ha vuelto a fallar de repente, de una vuelta para la otra, cuando he perdido ya ahí tres posiciones.
12: Àlex Márquez va caure i Pol Espargaró i Àlex Rins van quedar fora dels punts. I Catalunya es proclama campiona de la Golden Cup d'hoquei patins. tant en la categoria masculina com en la femenina, amb victòries davant Portugal. L'equip femení va guanyar 3-2 després de remuntar un 2-0. Marina Codina, jugadora de l'equip català.
1: Molt bé, moltes emocions. Ha sigut un partit d'emocions com el d'ahir de la semifinal. I mira, d'això va el torneig de donar el màxim i mira, si surt bé, millor.
12: I el Sabadell es classifica per a la fase regular de la Champions. Del waterpolo van superar 12-22 al Tbilisi, Georgia.

0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 del matí. Sintonitzeu 3Cat Info, moment de fer un cop d'ull als principals titulars d'aquest dilluns 21 de setembre. A aquesta hora, desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg, Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. També hi ha hagut eleccions a Rússia. Allà la comissió electoral certificarà aquest matí la claparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt al davant de la resta de partits. Han estat uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. I avui, Dia Mundial de l'Alzheimer, hi ha una evidència científica que es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. És una malaltia, l'Alzheimer, que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys a Catalunya. Es calcula que hi ha 150.000 persones afectades. Avui, però també fins a les 10 del matí, us explicarem d'altres qüestions. La compareixença que ha de fer l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana, i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció. Avui també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso. I a Girona, l'Ajuntament estudia sancionar els propietaris d'allotjaments d'ús turístic després de constatar que un de cada quatre no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries. L'associació que aplega aquests habitatges ja hi ha mostrat el seu rebuig. I passarem per la Bonaigua. Allà hi ha malestar entre els usuaris de la C-58 pels talls de circulació de les obres que en alguns casos superen l'hora i mitja.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 10. Montse, amb quins temes sobre la taula?
2: Amb aquest Barça que eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota dels blancs 2-1 al camp de l'Atleti de Madrid. Mourinho carregant durament contra els àrbitres. I el Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87.
0: 25 minuts mal comptats i arribaran als esports i al temps. La temperatura pujarà avui dilluns i serà molt alta per ser finals de setembre i serà com si fos ben bé agost. Màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran a uns 35 a l'interior i al prelitoral gironí. El sol es mantindrà durant tot el dia. Ara passen 2:30 de 2:15 del matí. Desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que per primera vegada han quedat fora d'un parlament regional a Alemanya per l'ascens de l'extrema dreta. A més, han perdut l'alcaldia de Berlín, que passarà a mans de l'esquerra Die Linke. Merz, de moment, assegura que continuarà el càrrec, malgrat el malestar intern. Berlín, Jordi Regàs.
3: El partit conservador alemany, la CDU de Friedrich Merz, ha patit una nova patacada a les urnes. Tot i això, Merz compta amb el suport del partit i aquest diumenge ha confirmat que continua.
4: Was jetzt zu tun ist...
5: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: Val a dir que ho va dir quan a la CDU encara pensaven que entraven al Parlament Regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental, perquè és el que suggeria en aquell moment el sondeig a peu d'urna. Després, ja a les 10 de la nit, conforme avançava l'escrutini, la CDU queia per sota d'aquest 5% en vots, que és el llindar que li hauria donat accés al Parlament Regional. A Berlín, la CDU ha perdut l'alcaldia a mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc, Elif Erhard. Serà el primer cop que l'esquerra radical mana la capital del país. El que de moment no s'atura és la progressió de l'extrema dreta, que duplica resultats a tot arreu. I bé, en tot cas, Merz ahir va ratificar, ja fa mesos que ho fa, que cal continuar amb les reformes que considera que són imprescindibles i, òbviament, pensa que ell és el canceller indicat per tirar-les endavant. Ara al migdia hi ha una roda de premsa prevista per part del canceller i veurem si la derrota es queda aquí o si finalment s'acaba plantejant un relleu.
0: La Comissió Electoral Central, d'altra banda, russa, certificarà avui la claparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li prometrà i permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència a Moscou, Cristina Solies.
6: El cap de llista de Rússia Unida, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
7: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
6: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, traves al vot en papereta per afavorir el vot electrònic, que és més opac, o el veto de candidats. Fins i tot el Partit Comunista ha denunciat que aquest joc brut del Kremlin el recorda als convulsos anys 90.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 9 i 35 minuts, l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, torna a compareixer avui davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció, València, Marta García.
4: Han passat 10 mesos des d'això.
8: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
4: És la primera compareixença de Carlos Mazón davant la Comissió del Congrés el 17 de novembre del 2025, on es va desentendre de la gestió de la Dana. Avui torna després d'aquest escrit dirigit a la magistrada Núria Ruiz Tubarra, que qüestiona obertament l'argumentari de Mazón. Considera que les afirmacions de l'expresident valencià impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta. Avui s'espera un Mazón novament a la defensiva en una comissió on també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüello.
0: L'alcalde de Barcelona ha anunciat un front comú internacional en contra de l'especulació immobiliària. Jaume Collboni ho ha anunciat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'hi ha reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món. Nova York, Oriol Serra.
9: Algunes de les grans ciutats del món han decidit unir forces per combatre l'especulació immobiliària en favor de l'accessibilitat a l'habitatge. La iniciativa global proposada per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, compta amb el suport de l'anfitrió de la cimera Urban 20, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, i segons el mateix Collboni, ja s'hi han afegit d'altres ciutats.
10: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
9: Està previst que el novembre se celebri a Barcelona la primera reunió a nivell tècnic per començar a establir les mesures concretes de la iniciativa.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: 9:45. Existeix evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si actuem sobre alguns factors de risc. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia i des de la Fundació Pasqual Maragall demanen a les administracions ajudes perquè les persones que reben un diagnòstic puguin ser actives tant temps com sigui possible. Actualment l'Alzheimer afecta una persona de cada 10 més grans de 65 anys, 150.000 afectats a Catalunya. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
11: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: Per això, des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments fomentin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb Alzheimer segueixin actives. En el cas de la Josefa, per exemple, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer. Després del xoc dels primers mesos, assegura que té clar que la malaltia no és un obstacle.
12: Un mestre i les meves neurones s'han d'alimentar i si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, estic, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de Tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
0: I també cal ajut per als cuidadors, en qui recau el 80% de les cures que suposen els 42.000 euros anuals per pacient.
1: 3Cat Info.
0: Donald Trump es podria donar un cop de timó amb la guerra amb l'Iran arran de l'escalada de tensió del conflicte. En declaracions a la cadena Fox News, fins i tot s'ha preguntat si decideixo fer volar tota la nació quan ho faré. En una conversa no enregistrada, el president nord-americà adverteix que passaran coses molt importants aviat. Segons la cadena, Trump treballa amb tres opcions. Esborrar l'Iran del mapa, deixar que s'enfonsi econòmicament o arribar a un acord. Trump podria reunir-se aquesta setmana amb diversos líders del Golf Pèrsic al marge de l'Assemblea General de les Nacions Unides per abordar la situació. La Casa Blanca també permetrà l'assistència d'una delegació iraniana encapçalada pel president del país i el seu ministre d'Afers Exteriors.
1: 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre amb armilles reflectants i amb la paraula policia escrita a l'esquena van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard, sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. Detinguts, dos lladres de botigues del barri del Poble Nou de Barcelona que sumen 109 antecedents. Els Mossos els atribueixen 4 robatoris amb força en comerços del Poble Nou durant el mes d'agost. forçaven les entrades als establiments amb el mètode de la palanca i un cop a l'interior s'enduien diners en efectiu, caixes enregistradores i objectes de valor. També haurien utilitzat de manera fraudulenta una targeta bancària sostreta durant algun robatori. Els arrestats de 42 i 50 anys acumulen 61 i 48 antecedents policials respectivament relacionats amb fets similars. Gràcies a les càmeres de videovigilància se'ls va poder identificar.
1: 3CAT Info.
0: El 3 de 10 dels castells de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes de Tarragona. Ho rebassem amb el Josep Almirall.
13: Els verds van arrodonir una gran actuació amb el 3 de 9 amb l'agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el pilar de 8 tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
14: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any.
13: La colla vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 9, li va caure entrant la cotxadora, sí que va completar els dos bàsics de 9 i el 5 de 9 i va acabar amb el pilar de 7. I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar la primera tripleta màgica des del 2024.
0: La bola negra, la pel·lícula dels Javis, continua arrasant. El Festival de Toronto s'ha endut el premi al públic, el més important del certamen, i a Sant Sebastià s'ha rebut amb una eufòria desbordant. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
15: La bola negra.
16: Un premi més per a la bola negra i aquest és molt rellevant perquè històricament catapulta cap als Oscars. Ja ho deia ahir Penélope Cruz a Catalunya Ràdio.
17: Van a passar muchas cosas con la bola negra, muchas. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea y intento además ilusionarme lo justo.
16: A Sant Sebastià han hagut de doblar la longitud de la catifa vermella per acollir tots els fans que volien saludar les estrelles del film i l'ovació al final de la projecció de la premiera espanyola ha estat de traca. Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció.
18: La sobreexposició, sabeu que... Que no siempre es fácil, claramente. De hecho, el otro día yo le decía a Javi, mira, con toda esta promoción, yo me voy a desaparecer. No me vais a ver ninguno, no sé lo que voy a hacer.
19: Es verdad que es un halago que la película interese tanto, o sea, que es una oportunidad gigante, pero... También es verdad que tanta exposición, pues no puedes evitar lo que tú has dicho antes, pues que haya gente que sin ver la película vote o que haga una crítica mala pues por ir a la contra, pues no puedes evitar que cuando se va para arriba luego se va para abajo.
16: Divendres, la bola negra arriba a las salas de cinema catalanas.
20: No dicen nada. Se me ha olvidado toda la palabra.

0: A 3CAT Info.
1: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
2: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
3: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
4: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
5: Pràcticament 3:15 del matí a 3CAT Info, moment d'aturar-nos en el repàs a l'actualitat i centrar-nos en el que està passant a aquesta hora a les carreteres catalanes i al transport públic, i també farem un cop d'ull a la previsió meteorològica. Àrea de serveis a 3CAT Info. La primera connexió és amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
6: Bon dia, Marc. Ha millorat la situació del trànsit, sobretot a la P7, on hi ha arribat a haver 20 quilòmetres de cua. Ara queda lentitud amb retencions de Mollet a Barberà, en sentit Barcelona-Tarragona. També queda cua a l'entrada a Barcelona per la C33 i sobretot per la C58 a Montcada. Retencions també a la ronda del litoral en sentit Llobregat, des del nus de la Trinitat fins a Cantunis per un accident, i a la ronda a dalt ha millorat les coses, però hi queda un tram de cua a l'inici d'aquesta ronda i també a l'altura de Pedralbes en els dos sentits. A la P7 hi ha un carril tallat encara a l'altura de Borrassà, a l'Empordà, per un accident de fa una estona, i també a l'extrem sud de la P7, a l'Ampolla, hi ha un carril de menys perquè s'està retirant un camió volcat, en els dos casos en sentit Barcelona. Pel que fa al transport públic, hi ha retards a la línia de Rodalies R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de França, segons ha dit, i aquests retards també afecten els regionals del sud. Això és tot. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
5: Gràcies, Mireia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: El temps.
5: Enric Agut.
7: Previsió de temps estable aquest inici de setmana marcat per l'arribada de la sessió astronòmica de la tardor, que ho farà aquest dimecres a les 2 de la matinada. Hi ha un temps totalment estable i amb una temperatura alta per l'època de l'any. Com avui dilluns, avui tindrem aires d'agost, no pas de finals de setembre, amb màximes entre els 30 i els 33 graus en molts indrets i localment arribant als 34-35, per exemple, el Segrià, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, però també el prelitoral gironí. També al Pirineu, calor amb una temperatura que pot arribar als 31-32 graus, com és el cas de la Seu d'Urgell, 32-31 a Sort, també a Pont de Suert o a Ripoll. Hi ha hagut una mica de tramuntana al nord de l'Empordà, que ha fet que la temperatura mínima s'hagi mantingut alta a l'extrem nord de l'Alt Empordà, amb valors de 24 a 25 graus, per exemple, a Portbou. Demà dimarts, la mateixa situació, la temperatura serà alta, farà calor, però perdrem en general un parell de graus respecte als d'avui.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
5: Malestar entre els usuaris de la C50, de la C28 al port de la Bonaigua pels talls de circulació de les obres que en alguns casos superen l'hora i mitja. Fa un mes que Carreteres va anunciar talls de 45 minuts, però els conductors denuncien que els temps reals són molt superiors i que no hi ha informació clara sobre quan es talla la carretera ni quan es torna a obrir. Corresponsal del Pallars Sobirà, Pau Rovira.
8: La situació afecta especialment els veïns que es desplacen habitualment entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran, sobretot treballadors que fan aquest trajecte cada dia. Els alcaldes d'Alta Àneu i Esterri d'Àneu, Josep Miquel Rossell i Pere Ticó, reclamen a Carreteres més planificació i informació, perquè asseguren que els horaris anunciats no es compleixen i això fa impossible preveure l'hora d'arribada.
9: L'obra ja ha començat, després se va informar per això de talls de 3/4 d'hora cada dia i això que ara com a territori ens està molestant més, perquè no realment no ha sigut així.
10: Aquesta falta de comunicació, d'organització i de planificació a nivell de la durada d'aquestes obres i sobretot dels passos dels nostres veïns i veïnes, que al final és una comunicació entre comarques que afecta tema econòmic, tema sanitari i tema turístic.
8: També es queixen els conductors que es troben als talls sense saber quan duraran. Alguns expliquen que han arribat a esperar més d'una hora i que no saben si els compensa continuar o donar la volta.
11: Nosaltres volíem anar a Salardú i després a Viella i ens ha dit que havia un tram que estava aturat per obres i que el temps tant podia ser com de 3/4 com d'una hora, que inclús alguns havien dit que havien estat molt més, o sigui que no hi ha un horari definit del temps que hem d'estar aturats aquí.
12: No nos habían notificado de nada, entonces llevamos aquí media hora parados y afortunadamente no tenemos prisa, pero habrá gente que tenga alguna urgencia y le van a causar un problema grave.
13: Se está fent més llarg, però bueno, suposo que és el que hi ha. Ja ens haurien d'haver informat més.
8: El port de la Bonaigua és l'única connexió directa entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. L'alternativa és passar pel port de Perves i el túnel de Viella, amb un recorregut molt més llarg.
5: L'Ajuntament de Deltebre, al Baix Ebre, demana accions més decidides per preservar la finca de la Bombita. 17 anys després de l'adquisició per part de l'Estat, l'alcalde i grups ecologistes estan molt decebuts amb la gestió d'aquest espai natural. Tortosa, Jordi Barranca.
14: La Bombita té unes 500 hectàrees de superfície i el seu característic nom es deu al propietari original, un torero sevillà amb un sobrenom homònim. El 2009 el govern espanyol va adquirir-la després que amb un intent d'ampliació del Canal Vell es va assecar gairebé del tot. Des d'aleshores s'han fet contractes de manteniment i conservació, una gestió molt millorable per l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler.
15: No s'ha fet pràcticament res durant estos 17 anys, l'Ajuntament del Deltebre hem reclamat que hi hagués una gestió ambiental, que hi hagués una gestió de preservació dels usos pesquers i cinegètics i que hi hagués una gestió també de turisme en local, turisme sostenible a la pròpia finca, i això no ha sigut possible.
14: No només critiquen les accions que s'hi fan, sinó que també denuncien que forma part del nou expedient d'atermenament que hi ha sobre la taula, és a dir, del projecte per redefinir el domini públic marítim o terrestre.
15: Tota la finca de Bombita, si és la part nord, si és la part de la Masia, o és la part sud, o és la part que travessa la carretera T340 que va cap a Riumar, se vol incorporar tota a el domini públic marítim terrestre. Això vol dir que des de la línia de costa són més de 4,5 quilòmetres.
14: El cas de la Bombita és paradigmàtic també per entitats com la Plataforma en Defensa de l'Ebre per reivindicar la recuperació ecològica del Delta.
5: Una quarta part dels allotjaments d'ús turístic de la ciutat de Girona no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries i més de la meitat en fan un ús molt i molt baix. L'Ajuntament estudia sancionar els propietaris i això ha indignat l'associació que plega aquests habitatges a Girona, Fèlix Martín.
16: Dels 375 pisos turístics registrats a la ciutat de Girona, un centenar no han fet servir aquest sistema ni una sola vegada aquest any. El porta a porta, els contenidors intel·ligents o bé les àrees temporals de recollida. I per això l'Ajuntament fa un requeriment als propietaris perquè en donin explicacions i estudia també sancions. Ho ha concretat Caral Vila, que és la regidora d'Atenció Ciutadana.
17: Ens hem trobat UTS, pisos turístics, que no fan ús del sistema. Quan diem que estudiem les sancions és que se'ls ha de fer requeriment que ens expliquin del per què no fan ús. És a dir, que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs que ho deixi en una cantonada del barri vell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar, i és això el que estem fent.
16: Des de l'Associació Turística d'Apartaments recorden que hi ha pisos turístics que no sempre estan llogats o que sovint les mateixes empreses privades que fan la neteja també recullen les escombraries, justifica Esther Soler.
18: El client, com que molts cops no està a l'apartament quan ha de baixar les escombraries, és el propi gestor

0: assistència al Festival B de Barcelona amb 35.000 persones. Són 10.000 assistents més que l'any passat en 3 dies de concerts de dijous a dissabte al Parc del Fòrum. I han actuat Maria Arnal, que podem sentir de fons. Muixca, Guitarrica de la Fuente, Rusowski, Lorna, La Plazuela, La Bizanga, entre d'altres. En total una quarantena d'artistes amb tot tipus de propostes, com ara pop i reggaeton i també música urbana. Segons l'organització, un 85% del públic són joves de la mateixa ciutat. I Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva de la ciutat amb Manolo García com a convidat de luxe. 170.000 persones han assistit al concert d'aquesta edició Vic. Ens ho explica dos vegades allà el nostre company, el Marc Ruiz.
1: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. L'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. El concert de Ginestà ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
2: Creiem que això reforça el model del Mercat de Música Viva com l'espai de referència de la música d'aquest país.
3: Cuines de Grècia i en Plató, i tots els filòsofs i els colors. Acompari panteres al Nadal.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
5: I a partir de les 3,
6: l'espai de reflexió a la tertúlia.
7: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
8: I no em va dir, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
7: El més perillós és que escapi el nostre control.
9: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
4: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández. Esports.
0: 5 minuts i seran les 10. Montse Raya, bon dia.
10: Hola, bon dia. El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota dels blancs ahir per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Va marcar Grimaldo de penal al minut 13 amb expulsió del blanc Hosen. 6 minuts després va marcar Jonathan David. Just abans del temps afegit, Rüdiger va fer el gol del Madrid. Josep Mourinho, el tècnic blanc, es va queixar de l'àrbitre, que va deixar Madrid amb 10 jugadors gairebé tota la segona part després de xular-los un penal.
11: Jo pensava que encontrava una liga diferente de la liga que jo he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la liga que jo he dejado aquí años atrás.
10: Simeone, tècnic de l'Atlètic de Madrid, creu que cal respectar els àrbitres.
12: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
10: També a primera es van jugar ahir altres partits, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Reial Societat 3. Ara mateix la classificació de primera liderada pel Barça amb 21 punts. L'Atlètic de Madrid és segon amb 16 punts, els mateixos que té el Betis, tercer. I el Madrid baixa a la quarta posició amb 15 punts. L'Espanyol és 15è amb 7 punts. Per cert, encara del Barça, direm que el central Andreas Christensen estarà al voltant d'un mes de baixa. El danès es va fer una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre al partit de dissabte contra el Sevilla.
4: 3CAT Info.
10: A la segona divisió de futbol, el Sabadell guanya per 3-1 l'Oviedo i se situa en posicions de promoció a primera divisió. A la prèvia de partit s'ha sabut la greu lesió al genoll que té el davanter centre titular Nico Giocaccini, que es perdrà el que queda de temporada. Ferran Costa, tècnic dels Arlequinats.
13: Estem pendents de proves al genoll. Veurem, sabeu que jo no m'amago, diré exactament el que hi ha, però l'important sempre és pensar en els que estan, intentar ajudar-los i ajudar el col·lectiu, que és el

0: ens fa forts a nosaltres, i si comencéssim a tenir comportaments individuals o ens sortíssim d'aquesta essència, passaríem a ser un equip més, i sent un equip més som pitjor que la resta.
1: El Sabadell és cinquè a la classificació de segon amb 11 punts, a 5 del líder, el Castelló, el Girona és vuitè amb 10 punts. Parlem de bàsquet. El Joventut de Badalona guanya la Supercopa al Barça per 101-87. És el primer títol dels verd i negres després de 18 anys. Ricky Rubio en declaracions al Tot Gira, Catalunya Ràdio.
2: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
1: Nicola Provitola va ser escollit millor jugador de la final amb 31 punts. Èxit català en trial i en motocross. Berta Villan guanya el segon títol mundial de trial. La pilot de Terrassa es va imposar ahir a la segona prova que es va disputar a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. En declaracions al Tot Gira Catalunya Ràdio, Villan diu que no es veu atrapant a Toni Bou, multicampió de trial.
3: Sí, no, la veritat que no. La veritat, sincerament, ho veig molt difícil. El que ha fet ell és impressionant, l'admiro molt, però per mi és un extraterrestre.
1: Daniela Guillén, amb 20 anys, és la nova campiona del món de motocross, mentre que Guillem Ferrés també s'ha proclamat campió en MX2, la segona categoria de motocross. I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez perd el lideratge amb el cinquè lloc a Àustria, un Mundial que ara domina Jorge Martín. Acosta es va imposar ahir a Martín, segon, i Bezzecchi, tercer. Àlex Márquez va caure i Pol Espargaró i Àlex Rins van quedar fora dels punts. Catalunya es proclama campiona de la Golden Cup d'hoquei patins, tant en la categoria masculina com en la femenina, amb victòries davant Portugal. L'equip femení es va imposar 3-2 després de remuntar un 2-0. Marina Codina, jugadora de l'equip català.
4: Totes les seleccions són difícils, a un partit pot passar qualsevol cosa, i Portugal és molt, un molt bon equip, tant com els altres, i se'ns ha donat a nosaltres com a, se'ls hi podia haver donat a un altre.
1: El Sabadell es classifica per a la fase regular de la Champions de Waterpolo. Van superar ahir 12-22 el Tbilisi Georgia, i a la fase de grups també hi és el Barceloneta.
5: Trescat Info.

0: En punt les 10 del matí. El ministre José Manuel Álvarez afirma al matí de Catalunya Ràdio que no temen una entrada massiva a Ceuta dimecres que ve, coincidint amb la jornada electoral. Al Marroc, però, afegeix que ho monitoritzen qualsevol alerta. Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà la ciutat acompanyat pel president del Grup Europeu Popular. També visitat el ministre de l'Interior. Al Marroc, com dèiem, l'atenció se centra en les eleccions legislatives de dimecres. La gran incògnita si l'atenció amb Espanya, arran de la crisi de Ceuta, mobilitzarà o no l'electorat. Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg, Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre pel seu partit, però per ara manté que continuarà a Berlín, guanya l'esquerra radical. La Comissió Electoral Russa certificarà aquest matí la aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats, obté el 57,3% dels vots, molt al davant de la resta de partits. Han estat uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, torna a compareixer avui davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció. Avui també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüesa. Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys. A Catalunya, 150.000 persones tenen Alzheimer. Des d'avui, els trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens Ablo per d'altres a menys capacitat. Afecta 4 de les freqüències amb més demanda. Renfe ho justifica per una revisió dels combois, mentre la plataforma de viatgers reclama solucions urgents. I arriba a TV3 i la plataforma 3CAT, la sèrie Gènesis sobre la trajectòria del xef Ferran Adrià. A Netflix, el més destacat és Una Bomber, amb Russell Crowe, que interpreta el terrorista que durant una dècada va atemorir els Estats Units amb l'enviament de cartes bomba.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota dels blancs ahir 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, d'aquí diu que estan poc qualificats. I el Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Bellán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
0: Avui dilluns la temperatura serà ben alta, com si fos agost, ben bé valors 4 o 5 graus per sobre de la mitjana. Màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran a uns 35 a l'interior i al prelitoral gironí. Sol tot el dia.
3: Trescat Info. Viu la ràdio. Ràdio Argentona t'acompanya.
4: Bon dia, Argentona. Són les 10 i 4 minuts.
5: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
3: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Transina Suari.

Avui, 21 de setembre, celebrem el Dia Internacional de la Pau. Parlar de pau no és només parlar de guerres. La pau també és respecte, diàleg, solidaritat i la capacitat d'escoltar els altres, fins i tot quan pensem diferent. En un món on encara hi ha conflictes, violència i persones que es veuen obligades a deixar casa seva, aquest dia ens recorda que la pau no és un somni impossible. És una responsabilitat compartida que comença amb petits gestos del dia a dia. Amb una paraula amable, amb una mà estesa, amb el respecte cap a qui és diferent, amb la voluntat d'entendre abans de jutjar. Perquè la pau no consisteix simplement en l'absència de conflictes. La pau es construeix quan totes les persones poden viure amb dignitat, llibertat i seguretat. Avui, Dia Internacional de la Pau, aturem-nos un moment i pensem què podem fer nosaltres per construir un món una mica més pacífic. Perquè la pau comença a prop nostre i també comença amb nosaltres. Bon dia, això és el Tic Tac de Ràdio Argentona.

Avui, 21 de setembre, tenim un tic-tac ple de qüestions i temes a tractar. Posem el focus també en l'habitatge cooperatiu. Parlarem amb el sostre cívic sobre el nou projecte que es vol impulsar al barri de Can Serra de Lledó, Argentona, una iniciativa que preveu la construcció de 20 habitatges amb protecció oficial, amb espais col·lectius, en un solar municipal cedit a l'entitat en dret de superfície durant 75 anys. A les 11, com cada dilluns, arriba a peu de carrer. Coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, parlarem amb la policia local sobre les activitats que fan a les escoles per ensenyar als més petits les normes i els bons hàbits de mobilitat. I després, temps per a l'esport amb la nostra tertúlia esportiva, on repassarem què ha donat a si el cap de setmana del Futbol Club Argentona, que ha estrenat temporada a la Lliga Elite. A portes endins entrarem a Can Bellatriu per conèixer la seva història. I a la part final del programa descobrirem un nou canti de la col·lecció del Museu del Canti i, com sempre, acabarem el programa mirant enrere en el temps amb les efemèrides del dia. Tot plegat avui aquí al Tic Tac. Comencem!

0: Avui, dilluns 21, jornada tranquil·la i sense pluja a Argentona. Al matí, cel serè, alguns núvols alts entre mig matí i primera hora de la tarda. Les temperatures pujaran ràpidament dels 23 graus de les 9 del matí que hem tingut fins als 29 graus del migdia i durant bona part de la tarda. A partir del vespre, la temperatura anirà baixant progressivament fins als 22 graus aquesta nit. Pel que fa al vent, serà feble, amb velocitats generalment entre els 3 i els 10 km per hora. A la nit quedarà gairebé encalmat. En resum, sol, alguns núvols alts, ambient càlid i cap precipitació prevista durant el dia. I ara connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer la previsió del temps a tot el territori.
1: Bon dia, iniciem setmana amb molta tranquil·litat meteorològica, cel completament serè i només algun núvol prim que pot circular al llarg del dia, transitori i molt poc important, no portarà més conseqüències. El que sí que veurem de nou és com puja la temperatura. Avui pujarà inclús més que no pas ho ha fet el cap de setmana i veurem valors que poden arribar a rondar o superar els 35-36 graus en zones de l'interior de la Vall de l'Ebre. També al Camp de Tarragona, déu-n'hi-do com pujarà la temperatura. En aquest sector poden arribar als 33-34, puntualment cap als 35 graus. Valors molt elevats també la resta del país, amb màximes que fàcilment superaran a migdia els 31 o 32 graus a gran part de l'interior. Només en algunes zones del litoral la temperatura quedarà una miqueta més moderada, però al voltant també d'aquests 30 graus de temperatura màxima. Una temperatura que demà continuarà sent elevada, tot i que pot baixar lleugerament en alguns sectors, i un ambient assolellat que es mantindrà encara durant uns quants dies. És tot de moment, ho deixem aquí.

I repassem ara l'estat del trànsit al Maresme amb dades actualitzades a les 8:40 d'aquest dilluns 21. A Argentona, atenció especialment a la C60, on hi ha la calçada tallada en sentit Mataró per obres en un tram d'uns 5 quilòmetres. També hi ha afectacions a la B502 entre Cabrera de Mar i Argentona amb la calçada restringida en sentit nord. A Cabrera de Mar i Vilassar de Dalt hi ha obres i sondejos a la C32 amb restriccions en tots dos sentits. També hi ha afectacions a la BP5002, tant per les obres de construcció d'una rotonda a l'Ella a l'accés de la C32, com per treballs de neteja que afecten el tram entre Alella i Granollers. A la zona nord del Maresme, a la B682, a Malgrat de Mar, té la calçada restringida en tots dos sentits per treballs de manteniment i també trobem afectacions a la Nacional 2 amb restriccions a Montgat i a Sant Pol de Mar. Per tant, aquest matí molta atenció sobretot a la C60 Argentona, tallada en sentit Mataró, i a la resta de trams amb obres on poden produir-se retencions i circulació més lenta. I després de conèixer l'estat del trànsit, passem al quiosc.

Coneguem ara les notícies que destaquen els principals diaris de Catalunya. A La Vanguardia, un dels temes més destacats és la mobilització contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Unes 5.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar ahir pels carrers de Barcelona per mostrar el seu rebuig al projecte. I l'altre gran tema és l'habitatge. El diari posa el focus en les diferents vies que s'estan plantejant a Catalunya per ampliar el parc públic i de protecció oficial amb l'objectiu d'arribar als 50.000 habitatges públics i amb noves fórmules per convertir edificis existents en habitatges. Anem ara amb una mirada a la portada de l'Ara d'aquest dilluns. Alemanya, desfeta del partit del canceller Friedrich Merz en les eleccions celebrades a dos estats. La CDU ha quedat per sota del 5% a Mecklenburg-Pomerània Occidental i, per tant, fora del Parlament regional. En aquest territori, la formació d'extrema dreta, l'AfD, ha estat la més votada amb prop d'un 38% dels vots. A Berlín, a més, la CDU ha perdut la primera posició davant de Die Linke. Merz ha qualificat els resultats de la CDU de desastre. I l'altra notícia internacional destacada és Rússia, on Rússia Unida, el partit que dona suport a Vladimir Putin, s'ha imposat en les eleccions legislatives. Amb el primer recompte oficial, la formació obtenia més del 57% dels vots. La participació se situava al voltant del 56%. L'oposició, però, ha denunciat irregularitats durant uns comicis celebrats en plena guerra d'Ucraïna. I acabem el repàs de premsa amb la portada del periòdico. El principal titular apunta a una operació del govern de la Generalitat per recomprar edificis que va vendre l'any 2012. En concret, l'administració es va desprendre de 38 immobles i encara continua ocupant com a llogatera 23 d'aquests edificis. Ara la Generalitat estudia recuperar-los en propietat per deixar de pagar els lloguers, que actualment representen uns 43 milions d'euros anuals. I en l'àmbit polític, el PSOE es prepara per a un escenari electoral. La situació interna del partit i la proximitat de les pròximes cites electorals marquen l'actualitat socialista. La qüestió catalana també guanya pes en el debat polític estatal. L'editorial del periòdico d'avui porta per títol Catalunya essencial per al PP i al PSOE.

I dels titulars d'aquí a Argentona destaquem en dues notícies, i és que demà dimarts, amb 22 de setembre, comencen les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en sessió d'ús de Can Serra d'en Lledó. El mateix dia 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i la gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. També han començat les inscripcions per a l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal El Bosquet amb una freqüència quinzenal des del 8 d'octubre i fins al juny del 2027. Són les 10 i 16 minuts, avui és en dilluns, en 21 de setembre. Benvinguts al Tic Tac de Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
2: Eva Ortigosa, coordinadora del projecte de Sostre Cívic Argentona. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Per situar els nostres oients, explica'ns què significa exactament el model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que és el que tindrem aquí a Argentona amb Sostre Cívic.
3: Efectivament, pot ser que sigui un concepte molt llarg, no? I ens agrada explicar-ho amb totes les seves paraules, que és habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Per què? Perquè explica aquesta essència del que volem fer, que és una proposta sorgida des de l'economia social i solidària en què l'habitatge es gestiona de forma democràtica i de forma col·lectiva. Les persones que viuen en aquests projectes, en aquests edificis, són sòcies de la cooperativa i la cooperativa els cedeix l'ús d'aquests habitatges de forma indefinida i de forma estable en el temps. Podríem dir que s'assembla bastant a un lloguer, el que passa que no és un contracte de lloguer regit per la LAU, no? Per la llei que tenim en aquests moments, sinó que el contracte és privat entre la cooperativa, que és qui té la titularitat del sòl i, per tant, és qui té la titularitat d'aquests habitatges, que cedeix aquest ús a les persones que són sòcies de la cooperativa i que formen part d'aquell projecte, que són les que viuran en aquell habitatge de forma estable i indefinida en el temps. Val? Aquesta també és una de les qüestions que nosaltres posem molt en valor. D'una banda, aquesta titularitat col·lectiva, autogestió, democràcia interna, participació, i de l'altra, aquesta estabilitat en el temps, que és un tret diferencial si ens comparem amb el lloguer, no? Amb aquests contractes de 5 anys ara, o 3 o 7, depenent del que marqui el marc legal en el moment.
2: Anirem aprofundint tot aquest procés, però situem-nos. El projecte s'ubica a Can Serra Lladó, en un solar municipal que ha cedit l'Ajuntament per aquests 75 anys, com deies. Com valores aquesta col·laboració público-cooperativa per generar habitatge assequible en un municipi?
3: Doncs la valoro com una política imprescindible, una política pública que és imprescindible per garantir el dret a l'habitatge de la ciutadania, no? Nosaltres aportem aquesta fórmula basada això en l'economia social i en un tema molt rellevant, que és el preu de cost. Nosaltres, al ser una entitat sense afany de lucre, impulsem aquest model a preu de cost. El que costi serà el que les persones que viuran allà pagaran, ni un euro més ni un euro menys. No? Aquí no hi ha un lucre que un promotor privat, una immobiliària, estigui traient un rèdit per fer tota aquesta operació, sinó que és simplement a preu de cost. Que els ajuntaments i les administracions públiques puguin cedir sòl a aquest tipus d'entitats que no s'estan lucrant per tirar endavant habitatge al nostre país, em sembla un encert i una política pública que s'ha de tirar encara més endavant. Per tant, celebrar que l'Ajuntament d'Argentona hagi estat al darrere i finalment haguem signat aquest dret de superfície.
2: L'edifici tindrà 20 habitatges protegits i espais col·lectius.
3: Sí. Diem 20 habitatges i aquí hauríem de fer un aproximat, perquè després, un cop comencem a definir el projecte arquitectònic, a vegades per l'encaix se'n surt un de més, un de menys. Uh-huh. Perquè aquí hi ha un tema bastant rellevant, que és que les persones que hi aniran a viure participen del procés de definició del projecte arquitectònic juntament amb l'equip d'arquitectes que contractarem. Això és un tema també molt rellevant, no? Tu et fas teu també l'edifici en el que viuràs, en el que tindràs, com bé deies tu ara, el teu habitatge i també espais comunitaris, que és una de les altres característiques d'aquest model que proposem. Per tant, des del primer moment en què les persones formin part d'aquest grup impulsor i fins a l'entrada a viure, estaran definint conjuntament com volen que sigui aquest edifici, quins usos volen que tinguin els espais comuns i altres elements vinculats al seu projecte de convivència.
2: Com explicaves, la creació d'aquests habitatges és un procés participatiu. Ara, de fet, s'obre el termini també per crear aquest grup impulsor. Evolucionarà? És a dir, quina és la funció concreta d'aquestes persones que s'incorporaran a aquest grup impulsor i com ho han de fer per incorporar-s'hi?
3: Aquestes persones formen part, seran sòcies de la cooperativa de Sostre Cívic i formaran part del grup impulsor del projecte d'Argentona. Com ho han de fer? Comencem per aquesta part. En primer lloc, han de ser sòcies de Sostre Cívic. Aquests dies, la setmana vinent i l'altra, farem aquestes sessions informatives on explicarem els detalls del projecte, els requisits per formar-ne part, etc. Les persones que estiguin interessades hauran d'omplir el formulari per dir, escolta, si jo vull sumar en això, i aquí conformarem el primer grup, o sigui, l'edifici hem dit que tindria aproximadament 20 habitatges, el grup impulsor de moment no l'omplirem a 20, perquè això ens ajuda a poder fer un bon encaix, un bon programa a nivell arquitectònic, aproximadament d'unes 15 persones. Llavors, en el moment en què aquestes ja s'incorporen i formen part del grup, farem una primera, nosaltres li diem una primera assemblea, una primera reunió de coneixença i a partir d'aquí, a través de reunions mensuals o bimensuals, acompanyada sempre de l'equip tècnic de la cooperativa que fa tot el procés d'acompanyament, de tot el procés comunitari, es va creant el projecte que serà el projecte d'habitatge cooperatiu d'Argentona en totes les seves dimensions, en l'arquitectònica, per veure com volem que siguin els espais comuns, els habitatges, etc., però també en moltes altres dimensions, els usos, quina forma d'organitzar-se prioritzen, com prendran les decisions, quin paper tindrà doncs, l'activitat més convivencial, si volen fer més activitats juntes o menys, etc. Llavors participen de forma acompanyada i guiada de tot el procés fins que arribi la seva entrada a viure.
2: Llavors, fins a quin punt el projecte arquitectònic està obert a la participació? Perquè entenem que hi ha uns límits i uns condicionants, com pot ser pressupostos, normativa...
3: Sí, nosaltres a Sostre Cívic sempre, quan comencem un projecte d'aquest tipus amb un grup de sòcies, mai partim d'un full en blanc i que sigui el que sigui, sinó que des de la nostra professionalitat i expertesa fem un primer encaix arquitectònic de, segons la normativa, que és el que es pot construir en aquest solar, i també tenint en compte que és un edifici de protecció oficial, per tant que té un topall també de preu i que hi ha unes normatives que hem de veure i complir, i per tant fem una primera proposta d'un primer encaix, que és com podria ser aquest edifici. En base a això obrim la participació perquè, evidentment, dins d'un marc hi poden haver-hi certs canvis, no? En la distribució dels habitatges, sempre hi ha coses que es poden moure i, sobretot, en la distribució d'aquests espais comuns i quins usos poden fer. Per tant, hi ha un ventall de participació important sempre dins d'un marc de quines són les possibilitats d'allò que podem fer en base a normativa i en base a pressupost, perquè sigui realment un preu assequible, que és el que busquem.
2: En tota la informació i documentació que teniu Sostre Cívic, una de les apostes que sempre dieu és la sostenibilitat. També la veurem en aquests habitatges?
3: Sí, nosaltres en tots els projectes incorporem mesures mediambientals a nivell de criteris de sistemes constructius i també a nivell de quins subministraments i com els contractarem. Sempre construïm amb materials de baix impacte ambiental i també amb una forma de construcció que ens asseguri una eficiència energètica posterior en l'etapa de viure-hi, no? Que puguem reduir els nostres consums de subministraments per climatitzar els habitatges perquè això sigui un edifici ben estanc i que sigui menys necessari doncs una contribució externa, no?, per climatitzar l'habitatge. Per tant, veurem segurament iniciatives d'aquest tipus que encara ara no puc avançar perquè formaran part d'aquest encaix arquitectònic i d'aquest procés que treballarem els propers mesos.
2: Sí. Tot i això, Sostre Cívic sí que té altres projectes que ja altres municipis que han anat avançant. Per tant, sí. Suposo que també sabeu quina mena d'espais col·lectius o de serveis compartits se solen dissenyar en aquest tipus de projectes, que és el que vosaltres podeu dir a la població d'Argentona: mira, normalment posem això perquè va millor d'aquesta manera.
3: Nosaltres, efectivament, ja tenim una trajectòria ara mateix, estem construint o definint el projecte de 12 projectes més i ja en tenim 14 al territori català amb socis i sòcies ja vivint-hi. Per tant, ja podem haver testejat bastant què és el que passa en aquests espais comunitaris. Uh-huh. Una cosa que passa a tot arreu és que generalment ningú té rentadora dins de casa seva, sinó que tenim un sistema de rentadores compartides, un espai de bugaderia compartida, no? Això ja ens va fent veure una mica quina és la lògica, que és des d'aquesta acció col·lectiva, titularitat col·lectiva, pensem en tot allò que puguem tenir col·lectivitzat, traiem-nos-ho, no? Oferim-ho a la col·lectivitat i no cal que ocupi un espai a casa nostra. Per tant, no cal tenir un espai de rentadora dins si el tenim col·lectiu a fora, no calen en un edifici de 20 habitatges 20 rentadores, per tant, aquí ens estalviem i en tindrem moltes menys. Altres espais. Acostuma a haver-hi a tot arreu una sala polivalent on aquestes persones des de... Que ho deia al principi, no? Des d'aquesta lògica de la participació, de l'organització col·lectiva, totes les que vivim en projectes d'aquest tipus ens reunim periòdicament per poder tirar endavant totes les decisions i tot el que té a veure amb l'edifici. Per tant, una bona sala polivalent per poder fer les reunions. Acostuma a haver-hi també una cuina col·lectiva. Tots els habitatges tenen la seva cuina, el seu bany, o sigui, són habitatges convencionals, però a més sempre acostuma a haver-hi una cuina col·lectiva per poder fer activitats conjuntes entorn a la cuina i als àpats, no? Uh-huh. I poder fer celebracions de tot el veïnat de forma conjunta. Això acostuma a ser-hi. Altre d'espais, espai de bricolatge. Per què tenir 20 caixes d'eines, no? Cadascú a casa seva? Sí, podem col·lectivitzar un espai on tenir les caixes, les eines compartides. Hi ha projectes que tenen unes sales de cotreball, no? Per les persones que treballen des de casa, doncs no cal que tothom prevegui dins de casa seva tenir un estudi, una habitació destinada a això. Sí, ho podem col·lectivitzar. Hi ha edificis que tenen habitacions de convidats o convidades, no? Per què preveure que jo necessitaré una habitació extra per quan vingui la meva família a visitar-me, que ve 3 cops l'any, si potser la podem tenir col·lectiva entre tots i amb un sistema de reserves perquè quan venen visites puguin estar allà. Són alguns exemples que hem anat veient en diferents projectes que tenim a la cooperativa.
2: Tots aquests exemples que poses, al final el que tenen en comú és que deixen lliure espai dins l'habitatge, no?
3: Exacte. És la idea també de l'habitatge cooperatiu. És optimitzar al màxim l'espai privatiu, que sigui digne, però optimitzar-lo al màxim per dotar també en els espais col·lectius espais de vida i espais on hi passin coses. El viure en un projecte d'aquest tipus també et demana una mica això, no? Pensar, deixar una mica al costat aquesta individualitat i pensar només en el que necessites tu per pensar en què és el que col·lectivament ens aniria bé a totes, no? Llavors, també és animar la gent que s'hi sumi a fer una mica aquest canvi de xip, no? De que passes a viure en un projecte col·lectiu on més enllà de les teves necessitats també hi ha unes necessitats i uns desitjos col·lectius.
2: Això vol dir, però, que els habitatges seran de mida reduïda?
3: Els habitatges seran de mides diverses. Acostumen a estar entre els 40-45 metres quadrats i els 70-80. Això ho veurem segons el que hi càpiga, no? Com encaixi el programa arquitectònic i en farem tant d'una com de dues com de 3 habitacions. Per tant, hi haurà diversitat perquè hi pugui viure diversitat també d'unitats de convivència i de família.
2: Pel que fa a la part econòmica, que abans en deixaves alguna pinzellada, com es finança aquesta promoció, una promoció d'aquesta magnitud, en subvencions, en banca pública, en aportacions, amb què?
3: Doncs mira, una mica tot el que ara comentaves. Per poder construir un edifici d'aquest tipus necessitem un préstec bancari que molt probablement en aquest cas serà de la banca pública i provarem amb el finançament de l'Institut Català de Finances. Aquest préstec s'ha de retornar. Com es retorna? Doncs amb les quotes mensuals que les persones que hi viuran aniran pagant cada mes. Val? Per tant, el préstec va cap a la cooperativa, val? No va cap a les persones individuals, i les persones que hi viuen cada mes van pagant una quota a la cooperativa, que en definitiva és en el seu número de compte comú, diguéssim, que és la titularitat de la cooperativa, i se li va retornant el préstec gràcies a les quotes que paguen aquesta 20ena de persones. A banda, perquè també sigui assequible, optarem a la reserva pública de solars anunciada per la Generalitat de Catalunya, que contemplen un ajut que tenen tots els edificis construïts o que poden optar tots els edificis construïts de protecció oficial. Llavors hi ha una part de subvenció pública i a banda també les persones per accedir-hi han de fer una aportació de capital social. És una aportació econòmica que tu fas a la cooperativa i que en cas de que marxis se't retornen aquests diners, perquè entrarà una nova persona sòcia que posarà aquests diners i a tu se't retornen. Per tant, són uns diners, diguéssim, teus que tens posats a la cooperativa mentre visquis a l'habitatge. Això per ara encara no ho hem quantificat perquè encara no tenim aquest primer encaix arquitectònic. És una de les feines que fem amb aquest grup impulsor que dèiem abans que es conformarà, sí. És anar fent l'actualització a nivell econòmic.
2: I la quota mensual? Com es calcula? Com pot saber la gent abans d'apuntar-s'hi més o menys la forquilla per on anirà aquesta quota mensual?
3: A les sessions informatives en parlarem, perquè posarem exemples d'altres projectes que a dia d'avui tenim en marxa per poder fer una mica de comparació. La quota mensual, hi ha aquesta part que és de retorn del préstec, però també hi ha una part que aquesta és més difícil de quantificar amb aquests anys de previs, diguéssim, perquè encara d'aquí que construïm i la gent entri a viure, com a mínim 3 o 4 anys han de passar, que té a veure amb que aquest edifici ha de funcionar, ha de tenir un ascensor amb un manteniment, unes assegurances, s'hauran de pagar uns impostos, unes taxes, una quota de gestió, tenim una quota de solidaritat per ajudar-nos si a algú li van mal dades. En definitiva, hi ha un conjunt de quotes que també cal que les persones també paguin cada mes, no?, per fer rutllar tot el funcionament de l'edifici i tot això ho explicarem una mica en detall amb exemples d'altres projectes perquè més o menys la gent es faci una idea de per on va la proposta.
2: Deixant de bandejar el tema econòmic, com es planteja la relació d'aquest edifici amb el barri en conjunt de Can Serra de Lledó, diem-ne barri, però per la zona de Can Serra de Lledó i també amb la resta d'Argentona? Perquè hi ha alguns veïns de la zona que han presentat al·legacions al projecte, suposo que has arribat. Us han arribat les queixes d'aquests veïns?
3: Sabem que existeixen. Nosaltres ens hem posat en contacte amb l'Associació de Veïns per posar mà estesa a poder col·laborar, també reconeixent la trajectòria i la feina que fan les entitats veïnals, els barris i els municipis. Llavors, una de les característiques de l'habitatge cooperatiu també, de banda de tot el que hem comentat fins ara, és aquesta voluntat de relacionar-se amb l'entorn proper en el que està, tant en el barri com en el municipi. I els grups impulsors acostumen també a una de les seves temàtiques de treball és aquesta, és com ens relacionem amb l'entorn. Per tant, sobretot seran ells i elles els que protagonitzaran aquests vincles, aquestes relacions, si volen relacionar-se amb l'associació de veïns, amb la resta de teixit veïnal del municipi. Nosaltres, d'entrada, abans de constituir aquest grup de persones, que al final seran persones d'Argentona i seran les que lideraran aquests processos també comunitaris, nosaltres, abans que existeixi aquest grup, sí que hem volgut posar-nos en relació i poder tenir el màxim de bona relació amb les entitats veïnals del municipi.
2: Sabeu les al·legacions que van presentar? Quin tipus d'al·legacions i el per què?
3: Som conscients, sabem que és una cosa vinculada també amb l'Ajuntament i que estem deixant les mans entre les entitats veïnals i l'Ajuntament i, per tant, aquí nosaltres no hi hem entrat. Nosaltres hem signat aquest dret de superfície amb l'Ajuntament i tot el tema de les al·legacions, recurs, etcètera, sabem que està en les seves mans, però no tenim més detall.
2: Les inscripcions per apuntar-se a Sostre Cívic, en aquest projecte en concret, s'obren el dia 22 de setembre fins al dia 5 d'octubre. Repassa'ns una mica els requisits de quines persones s'hi poden inscriure.
3: Sí, i mira, inscriure-se, s'hi pot inscriure tothom. Un cop tinguem les persones inscrites, nosaltres sí que hem de revisar a través d'aquest dret de superfície assignat, amb un conveni amb l'Ajuntament, hi ha certs requisits que també l'Ajuntament ha volgut posar sobre la taula i que haurem de contemplar i haurem de garantir que les persones els compleixin. Llavors, en primer lloc, tindran, de totes les persones que s'inscriguin, tindran prioritat persones joves empadronades en el termini amb una antiguitat mínima de 3 anys a Argentona. No? Això és una cosa també que busca cuidar l'arrelament de les persones, que les persones joves no hagin de marxar del municipi per culpa del preu del mercat de lloguer, etc. Llavors, tindrem en compte, en primer lloc, aquest requisit. Si no hi ha suficients persones joves, menors de 40 anys, en aquest sentit, inscrites, passarem al requisit número 2, que serien persones independentment de l'edat, que resideixin a Argentona amb una antiguitat mínima de 3 anys d'empadronament. Si així ens segueixen faltant persones, doncs anirem a les que actualment no resideixin a Argentona, però que en algun moment hagin estat empadronades al municipi, i per últim ja anirem a la resta de la població. Per tant, tothom s'hi pot inscriure, i en el moment d'incorporar a les persones, que això ho farem a partir del dia 5, veurem i tindran prioritat les persones que compleixin els requisits que he esmentat.
2: Hi ha reserves d'habitatges, 5 en concret, per joves d'entre 18 i 35 anys, i també dos habitatges reservats per col·lectius en situació de vulnerabilitat residencial. Això també es contempla.
3: Exacte. Jo ara et parlava dels criteris i requisits que tenim establerts amb l'Ajuntament. Què passa? Que al optar a la reserva pública de solars de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, per tant de la Generalitat, i obtenir, si l'obtenim, la subvenció relacionada, també ens marquen uns requisits. Per tant, aquí hem de poder complir els requisits que ens marquen les dues administracions amb qui tindrem conveni o relació. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a través de la reserva de solars, ens diu: ep, aquí haureu d'incorporar un percentatge, que en el cas d'aquest edifici seran 2 persones que es trobin en situació de vulnerabilitat i 5 habitatges per menors de 35. Què vol dir això? Que dels que ja havíem d'incorporar a menors de 40, doncs 5 hauran de ser menors de 35, i els 2 que hem d'incorporar en situació de vulnerabilitat, aquests ens esperarem una mica a incorporar-los, a acabar d'acordar i de veure amb la Generalitat com es verificarà, no? Una mica criteris objectivables que ens ajudin a objectivar aquesta vulnerabilitat que haurem d'acreditar. Per tant, com que aquesta incorporació de socis i sòcies la farem en dues fases, i primer no omplirem el grup al 100%, sinó aproximadament amb uns 15, els 5 aproximadament restants, 2 d'aquests 5 seran els reservats per col·lectius vulnerables, a l'espera de definir una mica més el perfil.
2: Per tant, no es fa l'adjudicació per sorteig, sinó per una puntuació, podríem dir.
3: No, efectivament. Es fa tenint en compte tots aquests requisits, i en casos d'empat o si no hi ha prou gent que compleixi aquests requisits, es segueix l'ordre d'antiguitat com a soci o sòcia de la cooperativa, que això és el que marquen els estatuts de sostre cívic.
2: Val, perquè de fet per inscriure-s'hi, o una de les coses que la gent ha de tenir i ha de ser conscient és que ha de ser sòcia de sostre cívic, i a més ha d'estar inscrita en el registre d'habitatge protegit?
3: Efectivament, és un projecte d'una cooperativa, no? Per tant, la cooperativa només pot cedir els seus habitatges a les persones sòcies, per tant, tothom s'ha de fer soci, i a més, al ser sòl públic i qualificat de protecció oficial, tothom ha de poder complir els requisits relacionats amb la protecció oficial i, per tant, inscriure's al registre com a demandant d'habitatge de protecció oficial.
2: Si hi ha algú que no és soci de sostre cívic i que no està inscrit en aquest registre d'habitatge de protecció oficial, té temps de fer-ho encara?
3: Té temps de fer-ho, sí. El termini s'acaba el dia 5 d'octubre, per tant, tu et pots fer soci de sostre cívic el dia 3 i apuntar-te i anar al registre i fer el tràmit i inscriure-t'hi. Per tant, tothom que s'hi vulgui apuntar encara hi és a temps, exacte.
2: Parlem de calendaris, perquè estem dient a tota l'estona que del 22 de setembre al 5 d'octubre és el termini obert per inscriure's en aquest futur projecte, bueno, aquest projecte de futur habitatge cooperatiu, però a més feu sessions informatives en què explicaràs, entenem, tot això que ens estàs explicant ara i els dubtes que pugui tenir la gent. N'hi ha dues, oi? Dues sessions.
3: Sí. Hi ha dues sessions informatives, una la fem presencial al Saló de Pedra el dia 22 a 6:45 de la tarda, i la segona la fem en format virtual, perquè també ens hem trobat moltes persones o que treballen a la tarda o tenen persones a càrrec que a aquesta hora no els va bé, llavors fem format virtual que et pots connectar potser fàcil des de casa, que la farem el dia 29 a 6:45 de la tarda. Amb aquestes dues sessions informatives nosaltres contem de poder explicar tots aquests detalls i més. I a partir del dia 22, que és el dia que fem la primera sessió informativa, per tant, la gent ja té a disposició tota la informació per poder-se decidir, tindrem obert a la web de Sostre Cívic el formulari per dir: ep, sí, jo vull formar part d'això, que estarà obert fins al dia 5. El dia 5 d'octubre tanquem aquest formulari i amb totes les persones inscrites revisarem el compliment dels requisits. Què farem, a més? Si tenim 15 que a dia d'avui volem incorporar, o més de les 20 que finalment, aproximadament, viuran en aquest edifici, generarem una llista d'espera, val? Perquè les persones que avui, si obrim fins a 15, doncs les 5 següents, quan l'edifici o el projecte arquitectònic estigui una mica més definit, les contactarem perquè s'hi puguin incorporar. Per tant, es generarà una llista d'espera amb totes les persones que s'hagin inscrit dins d'aquest període.
2: Val, entenem que això es farà posteriorment, és a dir, una vegada tancat ja el termini d'inscripció, hi haurà aquestes 15 persones que sí formaran part d'aquest grup promotor, després aquestes que estan en llista d'espera. I què més? Què ens ve després? És a dir, quin és el calendari,
3: després?
2: No?
3: Sí. Exacte. Nosaltres, un cop revisat tot això, a finals d'octubre publiquem el llistat de persones inscrites, els comuniquem a les persones que compleixen els requisits, que ja poden formar part del grup impulsor. Aquestes confirmen la seva participació a través d'un document que hem de signar i una primera aportació de capital de compromís, que és aquesta retornable que comentava abans, que forma part del capital social que tindran posat aquestes persones en el seu projecte. Això es quantifica són 2.000 euros que la persona ha de posar per la primera confirmació, dels quals 1.700 són retornables i 300 no ho són, formen part d'una quota d'ingrés que tenim establerta i aprovada per assemblea a Sostre Cívic, en què les persones fan aquesta aportació de 300 euros que no són retornables en cas de baixa. Val? Per tant, el total són els 2.000 euros com de compromís de dir, val, sí, és que jo d'aquí ja formo part. Això passarà a finals d'octubre, principis de novembre, i el que tenim previst és que al novembre ja puguem fer la primera assemblea amb totes les persones que formaran part d'aquest projecte d'Argentona i començar la feina de coneixença, cohesió, sobretot que les persones es coneguin per començar a fer la feina conjunta que farem, que al principi tindrà aquesta vessant molt de cohesió, però també de veure com serà arquitectònicament l'edifici que projectarem. Preveiem durant tot el 2027 estar treballant en aquesta creació del grup impulsor i amb el projecte arquitectònic i a finals d'any, si tot va bé, tenim llicències i tot funciona, poder començar les obres.
2: Això t'anava a preguntar. Teniu calendaritzat que el 2027 podrien començar les obres i que la gent podria entreviure entre el 29 i el 30, és així?
3: Efectivament, sí. A veure, és el calendari que, si tot va bé, la nostra feina podria estar feta perquè el 2027 puguin començar les obres. Aquí també intervé el calendari d'obtenció de llicències, que això són tràmits administratius que una part depenen de nosaltres, però una altra no. Per tant, el nostre calendari que veiem que podria funcionar és finals del 2027, inici d'obres, aquestes obres dos anys ja acostumen a durar i, per tant, entre el 29 i el 30 que s'hi pugui entreviure.
2: Això són tres anys, més o menys, des d'ara fins a que puguin entreviure, i poden haver molts canvis i moltes casuístiques personals durant aquests 3 anys. Com el resoleu?
3: Casuístiques personals, et refereixes a persones que potser s'ho repensen,
2: exactament,
3: o que canvia la vida.
2: Sí.
3: Doncs sí, això, sí, no ens enganyarem. Això és algo que passa a tots els projectes. Amb 3 anys des de que ara t'animes a formar-hi part, fins que entres a viure, et pot canviar la vida, no? I en tots els projectes passa que hi ha persones que acaben marxant i n'entren de noves. Això forma part del nostre model i s'entén perfectament. La persona que haurà estat participant, si li canvia la vida i ha de marxar, marxa, entra una persona nova que tindrem en aquesta llista d'espera que haurem generat ara amb el primer procés d'inscripcions. Faig un parèntesi, si no tinguéssim llista d'espera, tornaríem a fer una convocatòria, tornaríem a fer sessions informatives per animar nova gent. Entra una nova persona i la que ha marxat se li retorna el seu capital social i ja està. Per tant, la rotació en aquest model d'habitatge cooperatiu és una cosa normalitzada i que forma part del dia a dia.
2: Doncs hem repassat tots els aspectes d'aquest projecte de Sostre Cívic aquí a Argentona, a Can Serrallador. Ens tornarem a escoltar i a veure, Eva, la setmana vinent en aquesta xerrada, que de ben segur que els veïns i veïnes tenen preguntes i volen acabar de conèixer aquest projecte. Moltes gràcies per atendre'ns a Ràdio Argentona.
3: Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies. Fins aviat.
0: Aquesta ha estat una entrevista que la nostra companya d'informatius, l'Elisenda Fernández, va fer a la representant de Sostre Cívic, l'Eva Ortega, la setmana passada, i l'hem emès avui perquè recordem que demà, dia 22, s'obre la data, s'obre el període d'inscripcions per afegir-se a aquests pisos de lloguer social. Seguim amb el tic-tac de Ràdio Argentona, escoltant més música.

0: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
1: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Transina Suari.

0: Les 11, bon dia. Pedro Sánchez critica que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i els acusa de voler controlar el mercat. El president espanyol ha presentat un pla per regular la IA de manera responsable abans de viatjar a la cimera de l'ONU a Nova York. A aquesta hora, l'expresident valencià Carlos Mazón torna al Congrés per donar explicacions en comissió sobre la gestió de la Dana. Avui també està citat Emilio Argüello, l'exsecretari d'Emergències del govern valencià. El ministre José Manuel Álvarez afirma al matí de Catalunya Ràdio que no temen una nova entrada massiva a Ceuta dimecres, coincidint amb la jornada electoral al Marroc, però afegeix que monitoritzen qualsevol alerta. Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà a la ciutat acompanyat del president del grup europeu popular. També hi va el ministre de l'Interior. Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz en Mecklenburg-Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. El partit de Vladimir Putin obté gairebé el 58% dels vots en les eleccions legislatives a Rússia del cap de setmana, segons els últims resultats preliminars difosos avui per les autoritats del país. La formació del president rus amplia la victòria de fa 5 anys en uns comicis plens d'irregularitats. La Generalitat ha recaptat 700 milions d'euros aquest semestre per l'impost de successions i donacions. Es tracta d'un augment de més del 30% derivat de l'encariment de l'habitatge. La vivenda heretada tributa ara en funció del valor del pis del mercat i no d'acord amb el valor cadastral. 6 institucions de referència sanitària i d'investigació s'uneixen per crear el Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya. L'aliança, que inclou centres com l'Institut Català d'Oncologia o els hospitals Germans Trias i Pujols i Josep Trueta, entre d'altres, donarà cobertura a prop de 2 milions de persones. Brad Pitt ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia, la pel·lícula dels Javis, La bola negra, continua arrasant. S'ha rebut amb una eufòria desbordant després d'endur-se el premi del públic al prestigiós festival de Toronto.
1: Esports.
2: El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota dels blancs per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres. I el Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Ballant revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
0: Avui la temperatura serà ben alta, com si fos agost ben bé, valors de 4 o 5 graus per sobre de la mitjana, màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran en alguns punts als 35, sobretot a l'interior i al prelitoral gironí. Sol durant tot el dia. 3CAT Info.

0: a peu de carrer. La policia ens ho explica.
1: Avui a peu de carrer parlem d'una qüestió que ens afecta a tots, la mobilitat segura. Els infants i joves són usuaris de la via pública, tant quan caminen com quan van en bicicleta, patinet o vehicle. Per això, l'educació viària té un paper fonamental a l'hora d'aprendre a moure'ns pel nostre entorn de manera responsable i segura. A Argentona, la policia local treballa a aquesta qüestió als centres educatius a través del programa d'educació per a la mobilitat segura, seguint les línies de treball del Servei Català de Trànsit. Per conèixer millor com es desenvolupa aquest programa, quins objectius té i quins reptes planteja l'educació viària entre els joves, parlem avui amb l'agent de policia local d'Argentona, en Carlos Navío. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies per haver vingut als estudis de Ràdio Argentona.
2: A vosaltres, per convidar-me.
1: Comencem en directe amb el tema que ens toca avui. Quina és la funció de la policia local d'Argentona en l'educació viària dels infants i joves, concretament?
2: Doncs volem començar amb un projecte, val, que iniciarem ara i volem posar en marxa amb el tema del que hem parlat, de la mobilitat segura, arribar a nens i nenes del municipi des de ben petits, o sigui, el projecte ve des de P3 fins a ja joves de batxillerat.
1: És a dir, des de les escoles d'Argentona, les quatre, perquè en tenim quatre, sí. I l'institut també va inclòs.
2: Sí. Són, bueno, s'han d'adaptar a les edats i a les exigències que té cada edat. O sigui, no podem fer a un P3 donar-li als de cinquè. Per això, fem diverses activitats. Ara ens centrem en aquesta que ara parlarem, que és aprofitant la Setmana de la Mobilitat Europea, doncs farem unes jornades a nens ja enfocats de cara a 10-12 anys.
1: Ah, o sigui que aquesta setmana us centreu amb els nens de 10 a 12 anys a les escoles d'Argentona, però que al llarg de l'any feu altre tipus de formació de
2: prevenció. Això és, comencem amb aquest projecte que es posa ara en marxa i la primera sessió la fem amb nens de 5è i 6è, val? Que és una pràctica, farem una pràctica amb cars a una pista poliesportiva on, bueno, farem que toqui una miqueta el tema de senyalitzacions. Què volem fer amb això? De que aquestes persones, aquests nens, ja saben creuar el carrer o haurien de saber com es creua un carrer, saber quines senyals les afecten, perquè en breu comença amb els VMPs, els vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics.
1: Ah.
2: Per això.
1: I bueno, amb 10 anys ja van amb patinets?
2: No, fins als 14 arriben, però bueno, ara van els de joguina, que en principi no es consideren vehicles.
1: Sí.
2: Vale? Però bueno, van i creuen els carrers. Doncs bueno, és una miqueta el treball aquest del dia a dia que comencin a ser usuaris de la via i amb respecte a la senyalització, que potser no s'afecta amb ells, afecta a vehicles, però que sàpiguen com creuar un pas de vianants. Si porten un patinet o no, si poden anar per la vorera amb una bicicleta. O sigui, són cosetes que dius, doncs per seguretat, sí, que vagin per la vorera. Bueno, per la vorera, però considerant que la vorera és per vianants.
1: Quins valors o actituds intenteu transmetre als alumnes, més enllà del coneixement de les normes, no? Perquè per travessar la vorera, doncs, home, t'has de parar i deixar... Bé, és que hi ha un pas de peatons.
2: No.
1: Què ha de fer la
2: Clar,
1: criatura?
2: Com et deia, és que és molt ampli. El tema de l'educació per a la mobilitat segura és molt ampli des de que comencem des de P3, que dius, ostres, què li podem ensenyar a un nen de P3?
1: Clar.
2: En principi és presentar-te com a policia. De dir que darrere de l'uniforme què n'hi ha? Un pare, una mare, que jo no estic 24 hores treballant aquí. O sigui, a les 8 hores començo a casa i sóc una persona normal. Doncs, bueno, amb una miqueta...
1: L'uniforme fa molt de respecte.
2: Sí, per això no. I aquesta mala costum de dir, ostres, si fas alguna cosa dureta trucaré a la policia. Doncs trencar amb aquesta imatge de dir, no, tu et pots perdre, i potser hi ha un nen que es perd al mercat, i què passa? Veu el policia i en comptes d'anar amb ell i dir-li m'he perdut, doncs no, si la meva mare o el meu pare m'ha dit que la policia és dolenta, doncs marxaré cap a l'altre costat. Doncs això, trencar això...
1: Això és important perquè crea doncs, aquesta policia de proximitat.
2: Això mateix,
1: no?
2: És el que volem aconseguir, i amb una sèrie d'activitats que sempre ens regim per les indicacions del Servei Català de Trànsit, doncs unes activitats de dir, ostres, què hi ha darrere d'aquest policia? Doncs una persona. O sigui, per això que sí, els crida l'atenció la pistola, la defensa, Però, bueno, hi ha activitats que des de P3 dius, bueno, encara és una presentació, però a P5 ja fem activitats que és saber que has d'acordar-te el cinturó. Val? Amb una sèrie d'activitats veiem que dius, ostres, si arribem a aquest missatge, sí. Però hi ha unes activitats que dius, tu no pots sortir de casa teva sense el cinturó o sense la cadireta. El sistema de retenció infantil és inviable. Que un nen avui en dia surti, doncs sí. Hi ha nens que continuen sortint de casa sense el cinturó i sense el sistema de retenció.
1: S'ha d'educar els nens perquè potser els pares no estan prou ben educats, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí, sí. Per això hi ha uns casos que li fem saber o fem entendre de dir, ostres, mira, amb simulacions de... Bueno, amb activitats que els hi arriba de la importància del cinturó. No li posem imatges ni res, però fem alguns jocs, tot és molt didàctic. Ara ja no és tanta xarla, com es feia abans, d'arribar i l'educador anar i pam, pam, pam, i tota l'estona parlant, sinó, bueno, es fa molt interactiu i, la veritat, amb activitats i jocs, que els hi arriba el missatge igual.
1: Com ho feu? Ara ens centrem en aquests dos dies que estareu a les escoles d'Argentona. Aneu a l'escola o ells van a algun lloc concret?
2: Sí, es planifica. Com... En aquest cas en concret, la jornada que es farà ara serà tota pràctica amb una petita introducció i la correcció, doncs és ara, muntem tot un circuit a la pista, que és un camp de futbol sala, i tota la pista es munta allà amb carts de pedals. I van entrant, però què passa? Que no ho fan només els que condueixen, que han de respectar les normes. Posem algun dels alumnes de la classe com a policies, que facin l'acció de policies. Ja estan interactuant amb el resta de companys i li donen l'alto. Si no fan un stop, doncs, ostres, l'aturen i li recriminen l'acció. Doncs, i bueno, és aquesta la gràcia, com fans de vianant. Fan de vianant, van creuant, perquè el resta de companys facin aquesta acció d'aturar-se perquè està creuant un vianant.
1: És a dir, que us centreu amb aquestes edats de 10 a 12 anys en ensenyar una mica doncs, això, no? Com bé, circular, no? Caminar.
2: Sí, és caminar. O sigui, directament és com creuar. Segura. O sigui, que és el fàcil que és de dir que tu de casa ja l'hauries de portar. De dir, ostres, en principi, si hi ha un pas de vianants, doncs, encara que estigui verd, que és això el que volem dir, que no tothom, ara anem tots bojos, amb el mòbil tot el dia. Doncs, saber que aquesta persona, que en que creguis que s'ha aturat o s'ha d'aturar perquè té el semàfor en vermell, no. Mira que aquesta persona t'hagi vist, perquè tu creus que s'ha aturat i potser està parlant amb el mòbil i inicia la marxa i dius, ostres, té un semàfor en vermell. Ja, però avui en dia és el millor assatge que volem donar. Que mirin aquesta persona i que aquesta persona doncs, li faci l'acció de dir, sí, pots creuar.
1: Ho noteu aquí a Argentona que hi ha incivisme en la circulació, és a dir, que els conductors de cotxes no respecten les senyals? Ho heu notat específicament?
2: Argentona, la distribució d'Argentona, o sigui, com a tal, de carrers i demés, es troba ben senyalitzat. O sigui, és veritat que hi ha un excés de velocitat, bueno, a vies interurbanes, a lo que és la carretera interurbana, la via que ve de Mataró, és l'única via que diu, sí, que hi ha aquest excés de velocitat, bueno, però la resta està bé, o sigui... Jo una de les formacions que tinc és la reconstrucció d'accidents i em dedico a això. I el tema d'atropellaments, o sigui, jo vinc de la policia anterior de Granollers i hi havia potser un o dos atropellaments diaris, també pel volum de gent, però com està distribuït els passos de vianants, hi ha la inexistència de passos de vianants o de semàfors. O sigui, Argentona està bé, està ben distribuït.
1: Està ben distribuït, sí. Tenim bones senyalitzacions.
2: Tema senyalització, sí, que es pot reforçar això sempre, o sigui, sempre caldria reforçar una miqueta més, però està ben senyalitzada.
1: Ara segurament direm veu alta el que molts oients pensen, els bams al mig del carrer molesten molt, Bueno, destrossen el cotxe, calen?
2: Bueno, en principi aquí estem parlant de moltes coses. Estem de la queixa de veïns pel soroll quan passa un vehicle voluminós que el que provoca... Després, són efectius? Et diria sí, perquè fa això, aquesta reducció de velocitat que ja aminora el temps de reacció de la persona, fa que t'activis quan va sota els efectes de begudes alcohòliques. Posem el cas que si no existeix això i arribo a un pas de vianants i, ostres, me'l trobo, el vianant de cop. Bueno, si jo vaig sota els efectes de l'alcohol, doncs aquest és com que m'activa una miqueta més. I vulguis o no, són efectius. O si són efectius, però clar, estan les queixes veïnals pels sorolls. I depèn quin, Hi ha uns que són il·legals. Clar, també hi ha uns d'aquests de ciment i de més. O sigui, també hi ha una normativa darrere de tot això hi ha unes normatives que el prohibeix depèn quin tipus. Vale? No et diré el què, perquè aquí potser hi ha algun, però hi ha instal·lats de...
1: Qui els instal·la?
2: Sí, no, antigament, que es van instal·lar antigament, que és de ciment i de més, reductors aquests grans,
1: sí.
2: I hi ha uns que han d'estar regulats.
1: Bé, però ara sí. Aquí ho tenim regulat,
2: està tot, està tot regulat, però que hi ha municipis que encara dius per què? Bueno, econòmic, perquè has de treure el que hi havia i a tot, i que són calés, eh? Que no són coses aquestes que dius, ostres, doncs, bueno, mira, és de cautxo. No.
1: Oh, de vegades et trobes que un tros ha sortit accidentalment o...
2: Bueno, del pas, del desgast.
1: Del pas.
2: Finalment
1: som... No m'ho he pensat, de vegades algú ho treu perquè així, mira,
2: una roda menys. Són collats, són de goma, són de cautxo d'aquests, però sí, ja dic que no són econòmics.
1: Parlem, bueno, dediqueu aquests dies de la Setmana de la Mobilitat a nens de 10 a 12 anys per aprendre a estar més atents i més prudents a l'hora de caminar per la vila. Però una cosa que afecta el dia a dia també d'Argentona, a tot arreu passa, són els adolescents amb els patinets. Recorda'm la nova llei, perquè ara hi ha una nova regulació. És a partir de 16 anys que poden...
2: 16 anys, va, és que és molt variant, perquè hi ha vegades que es regulen per l'ordenança, val? Però la llei, o sigui, la llei de trànsit, regula els 16 anys. Val? És el tema del casc. És entrar, bueno, amb el tema del casc. Ostres, sí, no, hem estat anys denunciant a persones per conduir sense el casc i es feia una al·legació i aquesta denúncia s'hauríem de treure. Perquè el Servei Català de Trànsit no havia establert un casc homologat específic per conductors d'UMPs. Per això dic, i això ha passat fins ara. Estem parlant que va ser el gener-febrer, sí, el gener, diria jo, finals de gener, que va entrar en vigor la nova llei, en la qual estipula que ja has de circular amb el casc.
1: Ara sí, ara ja sí. No hi ha possibilitat de...
2: Que no és com la de les bicicletes, canvia, que les bicicletes, és a dir, ostres, jo puc anar per nucli urbà, jo puc anar sense bicicleta. És en vies interurbanes...
1: No, vols dir sense casc?
2: Sense casc. Tu amb una bicicleta pots anar sense casc per via urbana.
1: Ah.
2: I via interurbana... o quan hi ha cops de calor, te'n pots treure. Però si no, és el cas.
1: I pots posar-te un casc de bicicleta per anar amb
2: no,
1: patinet?
2: No, has de posar-te en concret aquest regulat. Però què passa?
1: Concret.
2: No ens ficarem, de moment, en persones que portin, ja estan amb un casc de bicicleta, ja estan donant aquesta seguretat. Perquè el canvi és tan exagerat, així està corrent tant el tema dels vehicles de mobilitat personal, que fins i tot nosaltres ens consta, jo et podria dir ara, doncs l'article... No t'ho puc dir perquè el canvien cada mes s'ha d'actualitzar i nosaltres com a policies locals hem de saber la normativa de tot i és impossible. Has d'anar fent consultes i el tema que et canvia tant, l'únic és anem a lo més greu o lo més fàcil de fer comprendre al conductor d'un UMP. L'UMP aquest és un vehicle de mobilitat personal, o sigui, és vehicle. El Servei Català de Trànsit, DGT, o sigui, l'ha considerat com un vehicle.
1: Sí.
2: Per tant, has de circular tal i com estableix la llei. Tu vas amb un... que és el que passa aquí a Argentona, a Mataró, a tots els llocs. Que van els joves i no tan joves.
1: Sí.
2: I, bueno, a mi m'interessa creuar per sobre d'aquest pas de vianants i creu. No pot creuar ni aquest vehicle ni una bicicleta. Una bicicleta és un vehicle.
1: Sí.
2: Per tant, no pot creuar un pas de vianants amb aquest vehicle. I ho fan. Clar,
1: a veure, és que són normes que ara em dius, està considerat vehicle, doncs per agafar un cotxe bé que hem de passar uns cursos i uns exàmens.
2: Sí.
1: Tenen cap mena de formació al jovent per agafar una bicicleta
2: ara
1: o un patinet?
2: Ara com a molt, és el que se'ls obliga ara és a registrar el vehicle. A DGT ara aniran amb matrícula, bueno, aniran no, i van amb matrícula.
1: Els patinets
2: els
1: elèctrics.
2: Patinets.
1: Faran matrícula.
2: Obligatòriament, hi ha unes dates, també, per exemple, o sigui, del 2000, si no m'equivoco, 22, aquests vehicles ja no poden, o sigui, matricular-se. Aquests s'han de treure de la circulació. I depèn quina data, ja pots. Però han d'anar matriculats i amb una assegurança. Vale? Però la persona que ho porta, quines capacitats té?
1: Clar, perquè d'aquí ve el problema de que tot això que estem fent matrícula i assegurança i tot això és perquè hi ha accidents, però perquè el conductor del patinet no sap les normes,
2: ni té les capacitats
1: ni
2: l'edat, o sigui, l'edat dius, bueno, sí, 16 anys
1: 16.
2: A vegades 14, ara 15, ho van canviant, dius, sí, encara que siguin 16 anys un nen, perquè és un nen amb 16 anys, no té les capacitats i encara que nosaltres donem aquesta informació de senyalització, vale, bueno, tenen 16 anys. Si no li faig cas als meus pares, faré cas al policia que m'ha dit, dius...
1: Sí, bueno, estan en època rebel.
2: Clar,
1: però ja, si la policia anés als instituts i fes unes classes específiques sobre com conduir un patinet,
2: bueno,
1: no ho teniu previst?
2: No, però i, voleu sí, no, no, no, i ho fem, ho fem.
1: Ah, ho feu.
2: Aquestes xerrades sí que anem saltant. El que creiem que és important, com el tema de, dels vehicles de mobilitat personal, sí que anem a l'institut, vale? I es fan petites xerrades, val? Però amb aquesta formació que volem començar a donar, que parlem de l'educació per a mobilitat segura des de petits, ja no és el policia, ets el Carlos. Val? I què passa? Si tu fas feina a la policia, al teu municipi, i vas a les escoles, ara vas i l'has denunciat, perquè al final has denunciat a un jove que ha fet una infracció, però ja no m'ha denunciat al policia, m'ha denunciat al Carlos. I aquest vincle és el que volem crear amb aquest projecte d'educació per a la mobilitat segura, que no és més que aquesta proximitat, el que has dit al principi, d'apropar-nos als joves i... Bueno, canviar aquesta imatge del policia que només denuncia i ja està. Doncs no.
1: Quan val una multa per anar amb patineta?
2: Depèn, crec que... varia. Vas des de 200 euros, sí.
1: Mare meva, perquè se'n veuen uns quants.
2: Sí, creu a passos de vianants, claro, és que depèn. O sigui...
1: Doncs se'n veuen uns quants, inclús sí. Dues persones de dalt.
2: No, també, però és a fer aquest canvi, que tu pots arribar i ja, ostres, amb la nova normativa anem a denunciar. Bueno... Depèn quina policia aposta més per informar. Clar, si tu no informes, tampoc sí que és veritat que ells han d'estar al dia. Però...
1: És el que dic, no? Si no els formem en els nens... és molt divertit anar amb el patinet per mig de la cera.
2: I que tenim, avui al dia tenim el mòbil, que estem tot el dia amb el mòbil i podem treure informació, dius, ja, però no està de més que la policia o ara amb les xarxes socials. Bueno, aprofitem-les.
1: No, és la següent pregunta.
2: Vale.
1: Quin paper poden tenir les noves tecnologies en l'educació per a la mobilitat segura?
2: A mi m'agraden. És una forma d'arribar a totes les persones, perquè ja no són els joves. Tothom està en les xarxes socials. Ja sigui Facebook, Instagram, però l'Instagram sobretot és de dir, bueno, i no has de vendre't, sinó és de dir, què fas com a policia? Ostres, ja no és de, bueno, però mira, hem agafat avui tants quilos d'alguna substància. No. És a dir, a partir d'ara, la setmana vinent, farem una campanya indicada per Servei Català de Trànsit de control de motocicletes i bicicletes. Bueno, tu ja estàs informant. Si la policia no anem a denunciar per recaptar ni res, no. Anem a corregir aquestes infraccions per... Tot darrere de tot això està a reduir la sinistralitat. Reduir accidentalitat és el que volem, el que ens agrada al trànsit. I tot s'inicia des d'aquesta formació que anem a les escoles... Fins i tot amb aquestes correccions que dius, sí, és denunciant. Bueno, hi ha vegades que si no toques la butxaca no passa res.
1: També està bé que hi hagi un recordatori, no?, de les normes que hem de seguir, que se'ns obliden.
2: I ara és això, que dius, i la manera d'arribar, la més fàcil, avui en dia, és les xarxes socials.
1: Sobretot en el jovent.
2: Sí, sí, sí. Per això, i bueno, el tema com vosaltres, el tema de la ràdio, xarxes socials, tot això fa, ajuda i moltíssim.
1: Nosaltres estem encantats de, en aquesta nova temporada del Tic Tac, tenir una secció dedicada a la policia i justament per això, per informar i per tenir informats els nostres oients de les actualitats que hi puguin haver en tema, qualsevol tema que ens afecta el dia a dia. Avui parlem de la mobilitat perquè hi ha aquesta setmana europea de la mobilitat. Vosaltres feu aquest projecte educatiu pels nens de les escoles, però a nivell europeu... passa el mateix a tot arreu, oi?
2: Hi ha ciutats, hi ha països que de veritat aposten per això. Sí que és veritat, aquí a Catalunya nosaltres amb el Servei Català de Trànsit tenim molt de tracte i estan darrere d'això, però els recursos humans són els que hi ha. O sigui, tampoc podem fer meravelles amb el que tenim i amb els materials, perquè vulguis o no, també, recursos materials també necessitem per fer aquestes activitats.
1: Mm.
2: I depèn quin país sí que aposta. Sí que aposta per la... Bueno,
1: sí.
2: Torno al mateix. Per reduir accidentalitat. I hi ha països que ens porten... Bueno, ja no parlo d'Holanda. Vas a Holanda i...
1: Jo et puc parlar d'Alemanya. I a Alemanya, a quart, la policia va a les escoles públiques i fan durant 2 mesos una classe de formació de com s'ha d'anar amb bicicleta pel carrer. Perquè a partir de 10 anys els nens ja han d'anar pel carrer, no per la acera. Llavors hi ha la teoria, i la pràctica. Surten amb els nens pel carrer i després tenen un examen que s'inclou dins del temari escolar i els hi donen un carnet. És a dir que...
2: Bé, no, no, clar,
1: van més, també s'ha de dir que van en bicicleta a l'escola, cosa que aquí no passa. No?
2: I això és una meravella, però també per què? Si jo tinc fills a casa i jo sé que hi ha aquesta dinàmica de que un nen de 10 anys ha de circular per la vorera, per la carretera, doncs com aniré jo amb el cotxe? Si jo sé que el meu fill o qualsevol persona pot circular per allà, doncs a mi no és una marxa. Tot va lligat. Si és que és, aquesta formació és de dir, ostres, tu has d'anar, però no has d'anar. Has d'anar per la carretera. Mm. Vale? I els que van circular amb cotxes, que ja són grans, dius, ostres, si sé que em trobaré a canalla, perquè són canalla, circulant per la carretera, doncs com aniré? Doncs en condicions. Per això jo crec que tot millora, o sigui, tot és una cadena.
1: També les famílies juguen un paper important, no? En el moment de la prevenció i la formació dels alumnes, dels fills. També tornant a Alemanya, si travesses un pas de peatons, està el semàfor per les persones en vermell i el travesses, i en aquell moment hi ha menors d'edat, infants, et posa una multa.
2: Sí, sí.
1: Perquè amb l'exemple...
2: Sí, això ha de ser, perquè jo et diré, jo no he creuat mai en vermell.
1: Sabem que a Alemanya hi ha moltes normes,
2: clar,
1: però a vegades...
2: Sí, bueno, però a vegades, sí.
1: Calen.
2: A Alemanya hi ha moltes i aquí hi ha molt poques. O sigui, que dius, ostres, perquè no... No sé. Hi ha països, per jo et deia, el tema d'Holanda. A Holanda, tu estàs allà i és prioritat el ciclista.
1: Sí.
2: O sigui, és que no ni el vianant, el ciclista.
1: El ciclista, ho
2: volen potenciar, dius... Bueno, doncs, ostres...
1: No, és que també té un avantatge, que és pla, És tot pla.
2: Sí, no.
1: Aquí a Argentona ho tenim amb les bicicletes, tot i que estan proliferant les bicicletes elèctriques, i també és un altre tema, no?, que una bicicleta elèctrica pot anar molt ràpid.
2: Sí. No, és complicat també el lligar-ho amb el tema de... Perquè jo soc de Granollers, i el tema del carril bici és molt maco i està molt bé, però és complicat, s'ha d'estar a sobre... també perquè s'ha de fer un ús i un bon ús. O sigui, els semàfors estan per tu també. Per molt que diguis, soc ciclista, i has de dir, bueno, doncs no. Però clar, si estàs a sobre, ja està, tens un problema. Que és que aneu a recaudar tard? Bueno, però s'ha demanat, s'ha fet, bueno, una inversió ben gran. Ha habilitat tot, bueno, gairebé tot Granollers per posar el carril bici. Doncs ara
1: hem d'educar els ciclistes.
2: Clar, per això Argentona sí que és veritat que és un municipi que és complicat per fer-ho, per dir, ostres, sí que es pot fer un carril bici d'un costat a l'altre, però a les urbanitzacions com t'arriben?
1: Bé, més que rep els nens poder anar a l'escola, d'alguna manera, doncs, bé.
2: Sí, ara el que he vist, perquè jo encara m'estic ubicant, aquí a Argentona m'estic ubicant i estan agrupats, la gran majoria, tret del cross, si no m'equivoco, que és el que està una miqueta més lluny,
1: sí.
2: La resta estan ubicats. Per això que ara, per fer aquesta formació, aquestes sessions d'educació viària, doncs, bueno, he mirat el planell, dic, bueno, mirarem de fer-la aquí i que puguin venir caminant.
1: Clar.
2: Una altra cosa, que dius, ostres, què fem, posem un bus per... No, que vinguin caminant. Que sàpiguen anar en grup i creuar pels passos de vianants, sense que la policia estigui darrere de, ostres, són un grup i han de passar. No, doncs, passeu vosaltres mateixos.
1: Ja es coneixen les normes, les regles, perquè els hi heu explicat abans, sí. Perquè els pares els hi han ensenyat també, i a les escoles
2: molt,
1: es treballa.
2: Ja veuràs que ara comencem amb això, però la idea és sortides amb bicicleta, o sigui, un cop ja tinguin aquests coneixements, de dir, ara comencem amb un tercer, fem un quart, doncs el cinquè, sortides amb bicicleta, però no sortides regulades per la policia, de no, ala, suerte. Han de sortir, sí que aniran amb nosaltres i amb unes petites consignes, però has d'anar com un vehicle, directament. Has d'anar per la carretera i respectant les normes. Però si no te les han explicat o no saps, no pots treure aquesta gent de dir, vinga, sortim 25
1: deien,
2: alumnes
1: no?
2: al carrer sense saber...
1: Sense saber abans la teoria de com funciona. Carlos Navío, moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres la vostra experiència i per explicar-nos la tasca que feu amb els infants i els joves aquí a Argentona, perquè educar en mobilitat segura no és només conèixer les normes de circulació, com tu molt bé has dit, sinó aprendre a ser responsables, respectuosos i conscients dels riscos que quan ens movem pel nostre entorn. No? Esperem que aquesta tasca contribueixi a fer Argentona un municipi cada vegada més segur i accessible per a tothom. Moltes gràcies pel vostre temps i per la vostra feina. Que passis un bon dia.
2: Bon dia i moltes gràcies a vosaltres.

0: Doncs com cada dilluns a aquesta hora, a 11:45, comencem la tertúlia esportiva i per fer-ho tenim avui a l'Antoni Rabassa, directiu de Futbol Club Argentona. Bon dia, Antoni.
1: Hola, bon dia.
0: Encantada de tenir-te de nou una setmana més aquí als micròfons del Tic-Tac.
1: Jo content de venir, content d'estar aquí, sí, sí. Gràcies per convidar-nos.
0: Tenim una novetat, i és que el primer equip del Futbol Club Argentona s'ha estrenat dins la Lliga Elite. Va ser un partit ahir. Com va anar?
1: Bueno, pues, en principi, molta il·lusió per anar-hi, molta il·lusió per rescatar punts, molta il·lusió portàvem per poder venir cap aquí amb alguna cosa. Sí que és cert que hem vingut amb un puntet cap a casa, que al anar cap allà ja ho haguéssim firmat, però llavors veient el partit com va anar, com es va desenvolupar i com va anar tot, doncs, bueno, se'm va quedar una mica de la cara amarga, la cara de tonto, diem, entre cometes, perquè bueno, vam treure un punt, com quasi vam tenir la butxaca els tres, no? I ha sigut molt bo començar així, i més un camp tan difícil com és el camp del Sant Mauro, però bueno, la pilota és rodona, la pilota va en un moment que semblava que no volia sortir de la nostra àrea, i això ens va perjudicar a l'hora d'aquella gent, ens va empatar, ens van envalentonar i ens van empatar el partit, i a partir d'aquí, bueno, ja faltava poc per acabar, no vam tenir temps de reaccionar més.
0: Com va quedar el marcador?
1: Al final va acabar amb 2-2, nosaltres guanyàvem 0-2 a la primera part.
0: Ostres!
1: Sí, sí, 0-2 a primera part, l'Argentona va fer un gran partit a primera part, aquella gent va quedar sorpresa de la forma que jugava l'Argentona, i això que és un equip a la Lliga Elit, ja veterano de la Lliga Elit, un camp amb molt d'ambient, molta gent, jo no m'esperava un poble petit com és, més petit que Argentona, i que el futbol a la tarda la gent el visqués tant.
0: El poble és de Sant
1: Julià o Sant Joaquim, no sé de què, de Mariona o de Mariona, no sé com es diu, exacte, el poble, és a la vora Igualada, sé que té 11.000 i pico d'habitants, perquè ja vam preguntar-ho allà uns parlant entre nosaltres, però la gent a la tarda, doncs, bueno, la gent surt a Santa Mariona, em sembla, no sé què,
0: Ara ho miraré perquè...
1: I bueno, ara el nom exacte del poble. I bueno, i al principi, doncs això, no? Però ja dic, molta gent va sortir, va anar al camp, hi havia el grup nostre també bastant numerós dels garrins d'Argentona que ens van venir a fer recolzament i donar-los les gràcies a ells pel recolzament que vam tenir amb ells. Ells també tenien un grup d'animació també bastant potent i bueno, i el partit, doncs bueno, amb el 0-2 a favor nostre, doncs... Es van escalfant, el partit es van escalfant, van expulsar un jugador d'ells, a nosaltres això ens semblava que ens havia de millorar, ens va perjudicar, que és quasi el minut 80 o 75 que va muntar un jugador d'ells, però bueno, al cap d'un rato ens van expulsar un de nostres, sí, i això ens va descol·locar bastant, sí. Llavors també va haver de parar el partit, ens va haver d'interrompre perquè la gent va començar, sobretot el grup d'aquests de radicals d'ells, van començar a insultar l'àrbit, i en paraula ja avui en dia ja... a la que insultes l'àrbit hi ha paraules més altes que les altres, aleshores l'àrbit pot tindre la potestat de parar el partit, no? I és el que va fer, va parar el partit dos vegades, una vegada per avisar, aquells van fer cas, van continuar el partit i al final va acabar pitant i anar tots a vestuaris.
0: I quant de temps es va parar?
1: És que nosaltres pensàvem, segons quin àrbit ha sigut, igual et dona per suspendre el partit i tens sí. que tornar a anar altra vegada allà a aquest poble, a Sant Mauro, Santa Margarida de Montbui, has de tornar a anar-hi a treballar entre setmana i allò és un pal, perquè és una hora i pico de carretera.
0: Sí.
1: Però bueno, gràcies a Déu, no era així el cas, al cap de 10 minuts així l'àrbitre va sortir, aquella gent, els delegats d'ells es van avisar que zero insults, o anaven fora, es van calmar, això sí, no van insultar, però van continuar animant, que és el lògic que han de fer. I, bueno, i ells van anar apretant, l'expulsió nostra ens va descol·locar una mica i potser els canvis no els sé prou encertats per part nostra i ens van colar una mica i bueno, van fer el 2-1 i ja faltava res, estava amb el descompte, en el 90 i alguna cosa, ens van empatar el partit, però bueno, jo dic que se't queda cara de tonto perquè tens els 3 punts a la butxaca, els tenies quasi pràcticament.
0: Home, la primera part...
1: Però s'ha de pitar final, fins al pitar final no saps que esteu. I més en aquesta categoria, que hi ha intensitat, hi ha molta intensitat. Notat el canvi, no sé com són els més partits, però el d'ahir va ser intens.
0: Home, si Déu creu el Sant Mauro, és un partit consolidat.
1: No, no, i que a més hi havia gent, jo crec que hi havia, si n'hi havia 400 persones o 400 i pico, hi havia gent.
0: 400 en total o...?
1: No, més, jo calculo més de 400.
0: Més de 400
1: vull dir, els diaris ara ja no posen la gent que existeix, però la grada era molt gran, i es veia amb molta gent, vull dir, la grada, mare Déu, plena, ple. Pot ser una barbaritat, però vull dir...
0: Clar, l'afició...
1: L'afició i tot, tothom ambient... apretava un cantó, apretava l'altre, i bueno, i el que passa, els nervis van anar aflorant els nervis, al final, bueno, vam acabar tots entre amics o mig contents, es reparto de punts, però com t'he dit abans, nosaltres, pues, bueno, allò d'anar guanyant 0-2 i que et semblava, i més el minut 85,
0: ostres,
1: que estàvem al 85 amb el 0-2, quasi veies els 3 punts a la butxaca, no? Quasi els veies. Però bueno, jo sóc pessimista i sempre penso, fins que no piti final no estaré tranquil, i al final, pues, bueno...
0: Podria haver passat
1: que... Vam venir un empat, que és sí, bo, eh? Que sí. No tothom puntuarà aquest camp, perquè no és fàcil, és allà, i tenen el camp molt ben après, ho tenen tot molt ben estudiat, i és un equip que serà farà guerra, de dalt farà guerra.
0: Que no fos que la primera part al Sant Mauro pensés que el Futbol Club Argentona, que venia d'una lliga inferior, bueno, no estava a l'alçada i
1: pues
0: no s'ho van prendre...
1: Poder, et compro, aquestes paraules te les compro, igual pot ser que pensaven
0: bueno,
1: això...
0: No ho sé, jo però, no hi era, però...
1: No, però ells ja també sabien de la nostra trajectòria, que eren 3 anys a Primera Catalana, i 3 anys a Primera Catalana eren 2 anys subcampions, van quedar segons els 2 anys, i el tercer pujant de categoria, per tant, ells podien veure i dir, aquests no són cuidado, no? Per la forma de per haver arribat per haver fet el que han fet en 3 anys, no? I bueno, i la primera part l'Argentona va fer un partit molt maco,
0: o sigui, van jugar
1: jo
0: bé.
1: Crec que ells sí, van jugar molt bé, jo crec que ells es van trobar, si no sorpresos van pensar, conya, pues, aquests porten el cartell que porten, no? Perquè per algo han fet de 2 anys subcampions i un altre any pujar directes a l'elit, no? I això també, això estic segur que això ells ho tenien en compte. El que passa que no es pensaven pues, que l'Argentona, amb les nostres armes, vam jugar un molt bon partit. El mateix que dic que després, els últims 10 quarts d'hora, ens vam com descol·locar. Jo crec que els perons ens van afectar.
0: Ah, sí, clar, sí, però és això, no?
1: Els perons d'Argentona, allò de anem al vestuari i tornem a sortir,
0: clar.
1: Allò a nosaltres ens va... Si el partit hagués anat continuant sense cap problema, jo crec que el partit el traiem. Perquè tal com estava, el traiem. Perquè ells no els hi costava molt arribar, ja tenien nervis entre ells, ja els hi costava, ja s'esbraven de seguida, saltaven de seguida, tant la banqueta com els jugadors, i veies que ells ho veien molt negre.
0: Ho veien negre i no acceptar que una...
1: I acceptar que estàvem perdent 0-2 contra una Argentona que acaba de pujar de categoria, no d'això, la prova que quan van empatar el partit semblaven que hi havien guanyat la Lliga ja. Perquè van saltar, vamos, com fieres,
0: sí?
1: Perquè per celebrar el gol del 2-2, no?
0: Clar, doncs és això que us dona és, també clar, una satisfacció personal de dir, ostres, ho van patir, van suar la gota.
1: Van suar la gota,
0: sí.
1: Van treure un punt, van suar la gota, ells nosaltres vam suar, però ells
0: bueno,
1: també.
0: Però ells també, perquè nosaltres ja se sabia que suaríem,
1: sí.
0: No?
1: Però sí, nosaltres sabíem que veníem a suar-ho, mai. I a més bé feia calor, no? A la tarda, a les 5 de la tarda, aquell poble d'allà,
0: sí.
1: Interior, vull dir, es notava la calor i es... i Déu-n'hi-do, però bueno, ja dic, ells van sentir, jo crec que al veure que empataven, al minut 90 i algo ja érem, el primer gol s'hi va fer el 85 o el 86, que faltava res per acabar, i el peron ens va trencar el ritme.
0: El que és curiós per això que encara hi hagi aquesta violència verbal a les grades.
1: Sí, cada vegada menys, cada vegada menys, perquè no sé si ho vaig explicar en un programa ja.
0: Vam començar a parlar, però no vam tenir massa temps.
1: Que ara ja la paraula, que és insultar més del normal, i o la mama o el papa recordat en d'ell o aquí i allà, això ja està bastant penalitzat, i ara els àrbits tallen el partit, i si convé, fins que aquella persona, o persones, perquè allà era un grup que poder hi havia, no sé, 30 o 35 o 40 hi havia d'ells, quedaven amb aquest tema, no? Clar, o havien de marxar tots, o havien de calmar tots. I el delegat va aconseguir calmar-los. La prova està que des que llavors que va parar el partit i van tornar a reprendre'l, ni una paraula més va sortir per la part d'ells d'insult, ni una paraula més. Vull dir, per tant, ens van...
0: Va funcionar
1: aquest tema, però ja ens havien... trencat el ritme,
0: sí,
1: de la qual es portàvem, no?
0: Sí, i això és una llàstima.
1: I és una llàstima, però bueno, això el que estem dient de la violència i de la verbal i tot això, pues això ara es castiga bastant.
0: Com es castiga?
1: Pues amb això, com t'he dit,
0: fent fora... Que...
1: No, i les categories de futbol base també, eh?
0: Sí.
1: A futbol base, inclús a futbol 7, que els nanos són petitons, des de 7 a 8 anys.
0: Oh, és que aquí els pares
1: aquests són
0: és
1: el club més difícil encara. Doncs aquests, clar, si hi ha alguna mare o un pare que se sobresalta o diu una paraula de més, l'àrbit pot parar el partit.
0: L'àrbit pot parar el partit.
1: Sí, sí, pot parar el partit
0: i
1: fer fora la persona.
0: I pot fer fora la persona.
1: Sí, sí, fer fora la persona.
0: Hi ha alguna multa econòmica pel club?
1: Sí, bueno, clar, llavors si això arriba... Denúncia no, ell ho fa constar en acte.
0: Ho fa constar en acte.
1: I llavors, doncs, la federació pot venir una multa o pot venir alguna denúncia, evidentment, però per part de la federació, no per part de la policia ni res de res, eh? Sempre ve la federació que diu que ha tingut un conflicte amb la grada, amb el personal i a partir d'aquí, doncs això.
0: Perquè, és clar, ara jo, una pregunta que m'ha vingut al cap és que si l'àrbit diu vosaltres fora i aquelles persones no volen deixar...
1: No, han de sortir,
0: Clar, vull dir...
1: És que si no l'àrbit no continua.
0: Si no, no és que s'acaba...
1: No continua el partit, primera, i segona pot avisar inclús a la policia.
0: Exacte.
1: Si ve el pas, ve el que digues el cas que no vulguis marxar de cap de les maneres, pot avisar la policia i fer sortir aquella persona. L'àrbit això ho pot fer, ho pot demanar a la policia que vingui i han de treure aquella persona. Si ell no vol marxar, que no és el cas, i passa alguna cosa aquesta, normalment, si el pare ja ell mateix veu que s'ha equivocat, perquè, a veure, si...
0: Sí, és que de vegades és més l'impuls del moment...
1: L'impuls, els nervis,
0: les
1: que això...
0: Nervis,
1: bueno, tots veiem que si fan una falta al nostre fill és una agressió,
0: sí.
1: I el saltem de seguida, i, bueno, i hem de saber que és una futbol, i el futbol és joc dur. És net, entre cometes, però és joc dur. I llavors, doncs, bueno, doncs ja, llavors això, la federació fa uns anys que això ho està tallant bastant i jo ho trobo bé, però jo puc dir que no és que ho trobi malament, sinó que ho trobo bé, que jo també era bastant guerrero quan era jove i reconec, però jo reconec que no hi ha paraules que ara no s'han de passar, ni s'han de dir, ni s'han de... I per tant, tothom, si tothom fes igual, dintre del que és el futbol, que és un futbol, és un esport de contacte, si no s'insultés seria més maco.
0: De vegades l'agressivitat dels mateixos jugadors al camp
1: sí.
0: Provoca que l'afició s'envalentoni,
1: sí, de vegades comença pel camp, però de vegades també et diré que comença dintre, comença a la grada, allà on hi hagi la gent, allà també comença, de vegades també, que de vegades també entra un cantó a l'altre perquè em diu una cosa, l'altre que ho escolta, l'altre que ho deixa de dir, l'altre perquè fa un gesto. Pues, clar, si per exemple una persona d'ells a l'empatar va fer un gestor a la grada a la part on estàvem nosaltres, clar, llavors ràpidament va saltar alguns i també va haver-hi mica de fulca el que és el públic.
0: Clar, per això però, els jugadors juguen un paper important també en l'ambient,
1: no,
0: del camp.
1: Els jugadors han de saber que estan al camp i no han de provocar ni a fora la grada ni han de intentar provocar dintre, han de fer el seu partit, el seu futbol, si han de fer l'entrada l'han de fer i se l'evita capitar, capiti. L'àrbit, si pita el que ell veu, té que pitar, la cosa canvia. Ara, si allò comença a deixar la violència, i no la talla, doncs llavors també s'envalentona, anar fora i a dintre. I
0: això aquí al camp d'Argentona ha passat, heu tingut alguna situació de conflictivitat amb algun pare?
1: Ara fa temps que no. Han tingut algun, ha hagut d'intervindre la directiva, ha hagut d'intervindre amb alguns pares,
0: sí.
1: És que ha hagut de dir-los, doncs mira, així no pot ser, i aquí no pots estar més, perquè d'aquesta manera nosaltres no podem anar, o perquè tinguem problemes de targetes vermelles i coses així, i això no pot ser, sigui pel jugador, perquè el pare salti, el que sigui, no? Amb això ho hem fet alguna vegada, hem hagut de treure algun pare. Però ara, gràcies a Déu, portem unes... un parell d'anys o tres cap aquí, que ja, bueno, dels anys ja hem aconseguit ser un dels equips de joc net.
0: Ah.
1: És que això la federació ho reconeix a final de temporada, no?
0: Sí, heu tingut
1: sí.
0: La distinció de
1: sí,
0: joc net?
1: Sí, dos anys, et dona un premi econòmic i una com una com t'ho diria, un trofeig d'això, de joc net.
0: Un trofeu, un diploma?
1: Un trofeu. De joc net.
0: De joc net.
1: I a més un diploma de la part econòmica que et pot tocar.
0: Oh, la part econòmica sí. Interessa, no?
1: Sí, home, clar.
0: És una motivació important,
1: sí,
0: no?
1: Sí, home, mira, el primer any van ser 800 euros i aquest segon em sembla que han sigut entre el primer i el segon equip també han sigut 800 euros.
0: És a dir, dues vegades, dos anys seguits
1: sí.
0: Que heu aconseguit la distinció de joc net?
1: Sí, de joc net.
0: Com ho controlen, això?
1: Bueno, nosaltres, a veure, no fem res per controlar.
0: No, però els àrbits potser clar, no tenen cap pacte.
1: Ho et acabo de dir, que els àrbits, per exemple, doncs ja el veu, el pare que ja insulta, ja, ara ja es frena una mica o ja vagila, no? De no insultar, sapiguent que potser pot parar el partit i pot fotre'l fora. Llavors els pares ja es retenen. Almenys aquí a Argentona no han tingut aquest problema ja.
0: Això de controlar em referia de que la federació com ho pot comprovar? És per les actes dels àrbits que estan contents, satisfets
1: sí,
0: i que
1: sí,
0: l'acte
1: de l'àrbit i si hi ha algun incident ho reflexa. I si ho reflexen a l'acte, la federació quan repassa les actes, perquè clar, van totes repassades,
0: clar.
1: Tant si hi ha targetes com si no n'hi ha, van totes repassades, llavors això puntua més o puntua menys.
0: Clar, és que sou un equip de joc net, però de totes les categories.
1: Al principi totes les categories,
0: de totes les categories, això és un èxit, sí. Perquè en teniu 26.
1: Aquest any 26, l'any passat teníem 21 o 22.
0: 21 o 22 l'any sí. Passat, o l'altre any.
1: I l'altre també, 20 o 22.
0: Déu-n'hi-do, sí. Els partits que s'arriben a fer
1: sí,
0: cada setmana.
1: Cada cap de setmana, dissabte, diumenge, dissabte, diumenge, dissabte, diumenge.
0: I teniu joc net, això sí que és un mèrit
1: sí, home, sí.
0: Important,
1: No, estem contents, estem contents.
0: Passem a parlar del segon equip.
1: Pues mira, el segon equip va jugar dissabte a la tarda, va debutar també a tercera catalana contra el Bufalà. Bueno, pues un partit disputat, també ocasions molt caladors i d'hores, mereixia guanyar el partit, van empatar 1-1, però crec que pel que vaig veure el partit sencer, l'Argentona bé, aquesta setmana es mereixia els 3 puntets, però tal com va anar, però bueno, el que diem, la pilota rodona.
0: És que el futbol...
1: Aquells arriben una vegada i ells a la primera part i ens marquen el 0-1, nosaltres vam arribar diverses vegades, no marcàvem i al final vam aconseguir marcar i ja dic, podíem haver guanyat, però bé.
0: També un puntet.
1: Però per un puntet. Començar.
0: Mica en mica.
1: Millor començar, puntuant que no perdent.
0: Us heu estrenat,
1: bueno,
0: a peu,
1: estrenat,
0: amb un peu
1: sí.
0: Positiu,
1: ara,
0: però...
1: Aquest punt que hem tret a fora... El dissabte a casa, que em sembla que si no m'equivoco bé el Viladecans, per tant, aquest punt a fora aquest que vam treure l'hem de mantenir dissabte a Argentona, si Déu vol.
0: El dissabte juga el segon equip.
1: El primer, també.
0: També el primer.
1: Contra el Viladecans.
0: I el segon.
1: A l'Elit.
0: I l'Elit, sí, el primer equip que està a la Lliga Elit, juga aquest dissabte. A quina hora?
1: A les
0: 5. 5.
1: A les 5 de la tarda, aquí al municipal d'Argentona.
0: Doncs atenció, que tenim partit.
1: Tenim partit important.
0: Important. Això,
1: animar la gent, animar el poble.
0: Sí, a veure, que hem d'imitar amb els de Santa Margarida Montbui, que
1: sí,
0: tots
1: van córrer
0: abocats.
1: Massa, per tant, aquí no, jo crec que...
0: No dic l'afició, no? Que
1: jo crec que aquí s'animarà molt la gent, perquè la gent està animadeta, és una categoria nova, és una categoria que per aquí en tot el Maresme no hi ha cap equip que hi estigui, des de Girona, des de tot Girona, vaja, perquè no hi ha cap equip de Girona, fins a arribar a Badalona... No hi ha cap equip a èlit, passant pel Vallès. No hi ha cap equip a èlit, només l'Argentona, no? I vull dir que és una categoria diferent i, per tant, si hi ha gent que li agrada el futbol, jo crec que és un partit maco per venir a veure.
0: I el segon equip quan juga?
1: La segon equip juga, si no m'equivoco, no sé si juguen dissabte o juguen diumenge, van a fora.
0: Ah, van a fora.
1: Sí, però no em diguis ara contra qui, perquè no he mirat qui.
0: Bé, ho mirem a la
1: pàgina
0: web. Pensa
1: que ahir vam sortir de casa a les 2 de la tarda i vaig arribar a casa a 2:15 de la nit. Si t'haig dit la veritat...
0: És el que té això ara del futbol i sobretot a l'Elit, que em dius que
1: clar,
0: dels equips són fora del Maresme.
1: T'hi fiques tota la setmana amb el tema del futbol. Però clar, saps què passa? Que quan arribes al vespre al diumenge, el que vols és descansar una mica.
0: Sí.
1: A la tarda ja tenim una reunió, llavors ja tornes a empalmar amb el tema i informar-te dels equips que hi ha per jugar aquesta setmana, contra qui. El que sí que sé és que el primer equip juga contra Viladecans i ja dic, el segon equip pues, ho sabrem a veure quina hora juga, bueno, el segon equip, i el tercer equip, que també
0: està... És que no pareu.
1: Que també està a quarta catalana, i aquest també debuta bé, no sé si va debutar ahir ja, o encara li falta una setmana, aquest ja no ho sé tampoc.
0: El controlarem per la setmana que ve,
1: a veure
0: si podem parlar del tercer equip.
1: Sí, a la que comenci la lliga, aniré carregant-me les piles de tot això.
0: Pren apunts.
1: Aniré agafant les piles, de moment no porto, ja veus que no porto punts, m'ho porto més o menys a la memòria.
0: Ara ens interessava per això avui parlar del primer equip, perquè és la gran novetat que tenim.
1: La gran novetat, sí, home.
0: Naturalment també que sigueu...
1: És un orgull per Argentona i pel Maresme, és un orgull. Ja dic, la Federació Catalana aquí al Maresme, de Mataró, està molt content, perquè clar, tindre un equip de la comarca a la Lliga Elit, és una cosa que no passa sempre.
0: No passa sempre,
1: només has de veure això, no? Doncs... I bueno, i contents.
0: Contents, ho gaudim, ho gaudiu, ho gaudirem nosaltres
1: sí,
0: els argentonins.
1: Sí.
0: I bé, ho deixem aquí avui,
1: sí,
0: Antoni
1: sí,
0: Rabassa,
1: sí,
0: si et
1: sí.
0: Sembla bé, perquè
1: bueno,
0: s'acosta ja...
1: Bueno, tu has de veure si està avui, perfecte.
0: Avui
1: ja hem comentat el que hem pogut.
0: Ens estem acostant.

0: són les 12. L'expresident valencià Carlos Mazón es nega a declarar davant la comissió del Congrés que investiga la gestió de la Dana. Mazón es justifica dient que la justícia ha descartat la seva responsabilitat. Els grups aprofiten el torn d'intervenció per criticar l'actitud de l'expresident. Pedro Sánchez critica que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i els acusa de voler controlar el mercat. El president espanyol ha presentat un pla per regular la IA de manera responsable abans de viatjar a la cimera de l'ONU a Nova York. El ministre José Manuel Álvarez afirma al matí de Catalunya Ràdio que no temen una entrada massiva a Ceuta dimecres coincidint amb la jornada electoral al Marroc, però afegeix que monitoritzen qualsevol alerta. Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà a la ciutat acompanyat pel president del grup europeu popular. També hi va el ministre de l'Interior. Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg, Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre pel seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. El partit de Vladimir Putin obté gairebé el 58% dels vots en les eleccions legislatives a Rússia del cap de setmana, segons els últims resultats preliminars difosos avui per les autoritats del país. La formació del president rus amplia la victòria de fa 5 anys en uns comicis plens d'irregularitats. La Generalitat ha recaptat 700 milions d'euros aquest semestre per l'impost de successions i donacions. Es tracta d'un augment de més del 30% derivat de l'encariment de l'habitatge. La vivenda heretada tributa ara en funció del valor del pis al mercat i no d'acord amb el valor cadastral. De gener s'han detingut 58 persones per robatori de coure les vies de tren a Catalunya. Són dades dels Mossos a 3Cat Info que descarten que el perfil dels lladres sigui de grups criminals. Es tracta de persones que actuen individualment i que venen el material per l'alt preu que té. I arriba a TV3 i la plataforma 3Cat, la sèrie Gènesi sobre la trajectòria del xef Ferran Adrià. A Netflix, el més destacat és una bomber amb Russell Crowe que interpreta el terrorista que durant una dècada va atemorir als Estats Units amb l'enviament de cartes bomba.
1: Esports.
0: Montse Reia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça arriba a l'aturada de seleccions com a líder en solitari a la primera divisió de futbol amb 5 punts sobre el segon, l'Atlètic de Madrid, i 6 sobre Madrid, que ha baixat al quart lloc. Els blancs van perdre 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid i Mourinho carrega contra els àrbitres. En bàsquet, el Joventut celebrarà aquesta tarda la Supercopa que va aconseguir ahir contra el Barça per 101-87. La penya feia 18 anys que no guanyava un títol. I a la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase a l'Olympiacos, el Hannover i el Herzegovina. L'Atlètic Barceloneta, el campió actual, jugarà contra Mladost, el Jadran Split i el Novi Beograd.
0: I el temps tarda de sol sense excepció, tot i algun núvol prim. La calor portarà les màximes als 33 o 34 graus a l'Ebre, per sobre dels 30 a Ponent i entre els 26 i 30 graus a gran part del país.
3: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
4: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Transina Suari.

0: Portes endins, l'Argentona emprenedora. Avui a Portes endins volem conèixer una mica millor una activitat que forma part de la història i del paisatge d'Argentona, que és la pagesia. Ho fem entrant a Can Villatriu, una família que, a més de tenir una botiga de verdures al municipi, continua treballant la terra i vivint de l'agricultura. Parlarem de com ha canviat el camp en els darrers anys, de les conseqüències del canvi climàtic, de les noves exigències dels consumidors i també dels reptes que té avui un pagès per poder continuar treballant la terra argentona. Per fer-ho, tenim avui els estudis d'aquí de Ràdio Argentona a Núria Villatriu. Hola, bon dia, Núria.
1: Hola, bon dia.
0: Encantada que estiguis aquí avui amb nosaltres per parlar del teu comerç a Can Villatriu, que molts dels oients ja coneixen de fa molts anys, perquè abans de tenir la botiga estàveu a la plaça de Vendre, en Paradeta.
1: Sí, vam començar a la plaça de Vendre, ens hi vam posar, estar a 22 anys, i després vam decidir de traslladar-nos a un local, també una mica com s'estava deteriorant ja la plaça de Vendre. I llavors vam posar el local, portem ja 8 anys, o sigui que aquest any ha fet 30 anys que estem venent verdura aquí a Argentona.
0: Hi ha diferència entre situar-te a la Paradeta, a la plaça de Vendre, a tenir el local, a la botiga?
1: Sí, és diferent. L'ambient de mercat és una cosa i la botiga n'és una altra. És molt maco l'ambient de mercat.
0: Sí.
1: És una llàstima que aquí a Argentona no tinguem un mercat, però...
0: Trobeu a faltar el mercat que teníeu a la plaça de Vendre, no?
1: A veure, té avantatges la botiga. No passes fred, no et mulles, el gènere el pots posar més bé, pots tenir més coses, més articles, però aquell ambient, aquell contacte, aquella cosa del mercat, doncs, es troba també a faltar.
0: M'has dit que ja fa molts anys que teniu Paradeta i botiga. Aquesta botiga, qui la porta?
1: Bueno, portem 30 anys ja entre la parada i la botiga. El negoci el portem entre el meu germà, en Joan, i jo. I llavors, bueno, també tenim el meu nebot, en Pol, que està treballant amb nosaltres, i alguns treballadors, algun en el camp, i a la botiga també tenim una dependenta.
0: És a dir, que és un comerç totalment familiar.
1: Sí, en principi és un negoci familiar.
0: És un negoci familiar, sí. Que porteu entre els dos germans, i veig que hi ha continuïtat pel futur, no?
1: Sí.
0: Perquè dius que hi ha el nebot que està treballant amb vosaltres.
1: El fill de Joan, en Pol, ja està també treballant amb nosaltres, i sí, en principi hi ha continuïtat al camp.
0: Quins productes són els que cultiveu?
1: Bueno, nosaltres cultivem les verdures i hortalisses de temporada, diguem. Ara a l'estiu, doncs, hem pebrots, tomàquets, albergínies, carbassons, cogombres, aquestes coses, i de cara a l'hivern, doncs, hi hauran cols, bròquils, coliflors, porros, cebes, alls tendres, el que toca, diguem, per la temporada.
0: Perquè toca de temporada. Tot i així, a la botiga oferiu altres productes que no són de temporada, no?
1: Sí, a la botiga has de tenir de tot per poder rendibilitzar-ho. I llavors sempre sí que intentem que sigui producte de proximitat. Si podem trobar producte proper, doncs millor que vingui de més lluny. Però hi ha coses que inevitablement has de dur de fora.
0: Perquè la clientela d'avui en dia, a la clientela de fa 30 anys, ha canviat? Ja, les exigències són les altres?
1: Bé, jo crec que el tipus de... O sigui, els hàbits de compra canvien. Ara la gent vol més immediatesa, vol més producte de tot tipus, més variació. Abans teníem molt clar quin era el producte de temporada i es menjava el que tocava a temporada. Ara volem de tot a tot temps. Ha canviat. Els hàbits de consum canvien.
0: Vosaltres sou agricultors, ho estem dient, que cultiveu els vostres propis productes. Heu notat el canvi climàtic a l'hora de cultivar?
1: Sí que es nota. S'hauran d'anar adaptant els cultius a les noves circumstàncies de temperatures. Ara l'estiu és més llarg i més calorós, i en plena campanya hi ha productes que pateixen molt. Per exemple, la mongeta tendra, ara és molt difícil fer mongeta tendra a l'estiu aquí, i abans, en canvi, era el producte estrella de l'estiu, però ara no, perd la flor amb les temperatures massa altes i i no n'hi ha. Vull dir, només funciona bé a la primavera i a la tardor, que la temperatura és més suau. Vull dir, hi ha articles que s'hauran d'anar canviant, si ens haurem d'anar adaptant.
0: Clar, això d'anar-nos adaptant, haurem d'anar canviant al pensar, doncs això, la mongeta tendra era de temporada d'estiu, ara la mongeta tendra serà de primavera, no? És a dir, sí, que jo que coneixem el calendari de productes agrícoles, els haurem d'anar també adaptant, perquè és clar, l'estiu és molt més llarg, no?
1: Sí, sí, sí, l'estiu és més llarg.
0: Quina és l'extensió de terreny que teniu vosaltres?
1: Unes 5 hectàrees, em sembla.
0: I us trobeu a la riera, al
1: marge esquerre de la riera.
0: Al marge esquerre de la riera. Us trobeu amb alguna dificultat a l'hora de portar a terme la vostra activitat agrícola?
1: Bueno,
0: a part del canvi climàtic, sí, a part de la calor. I
1: ara la fauna, també.
0: La fauna, els porcs senglars?
1: Els porcs senglars, és una passada, n'hi ha molts, t'ho destrossen tot, ara cada dia venen. I això que poses fil pastor tot al voltant de la finca, però ells passen. Busquen, sobretot a l'estiu, que tenen cries, que necessiten més menjar, i a més ho tenen tot més sec en el bosc, i llavors van buscant humitat, i venen i destrossen. Encara que no se't mengin el producte, busquen a sota terra, ho arrenquen tot. Treuen el rec, s'arrenquen els goters, s'arrenquen les plantes.
0: I vosaltres com a agricultors, què hi podeu fer per evitar-ho? És a dir, no sé, heu posat les tanques, no? Però no serveixen de res.
1: Clar, el que podem fer és això, posar el fil pastor i algú atures, però no gaire. Vull dir, segueixen passant. Aquí hi ha d'haver-hi una solució molt més global. Hi ha un excés de porcs senglars a nivell de Catalunya. Vull dir, no només d'aquí a la comarca. I llavors s'han d'eliminar porcs, no hi ha més. Vull dir.
0: Sabeu si s'estan portant a terme accions des de l'Ajuntament o de l'Associació de Caçadors per eliminar els porcs senglars?
1: Bueno, clar, fan batudes, sí, dels caçadors, i crec que tenen ara més dies que poden caçar que no pas abans, però no, el ritme de les caces amb el ritme de les cries no... augmenten més que no pas disminueixen.
0: Va molt més ràpid,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Ostres, és que realment és per tot arreu, eh?
1: Sí.
0: Un problema, no sé...
1: Clar, ara tens els senglars, tens els cabirols, que a l'estiu també et baixen perquè busquen alguna cosa tendre per menjar, hi ha els conills, hi ha els coloms, d'aquí tothom.
0: I això estem parlant de fauna gran, però després hi ha la fauna petita, que és tot el tema de...
1: Bueno, tot el tema de plagues, això ja és una altra història, sí.
0: Us heu trobat amb més plagues, amb això que parlàvem de la calor i el canvi climàtic, us trobeu més problemàtica?
1: Bueno, no sabria dir-t'ho tampoc. És probable.
0: És probable, no?
1: Sí, sí.
0: Ja ho teniu per això controlat?
1: Bueno, nosaltres estem associats a l'ADB, l'Associació de Defensa Vegetal, llavors ens ve un tècnic cada setmana, et mira els cultius, mira si hi ha alguna afectació i quin tipus de resposta hi pots donar-hi. Moltes vegades, doncs, pots introduir un altre insecte perquè es mengi els ous del que t'està atacant o... coses d'aquestes, sempre intentant ser el màxim de respectuosos, tirant productes que siguin acceptats, que tinguin poc residu, diguem. Moltes vegades són productes que estan acceptats per l'agricultura ecològica, vull dir que...
0: Això ho mireu perquè el producte final tingui la qualitat ecològica que el consumidor demana, no?
1: Clar, nosaltres no tenim una producció ecològica, però sí que intentes... ser el màxim de respectuós amb el producte, per el producte que estàs venent i també per la terra, vull dir, tot li afecta.
0: Vosaltres sou pagesos de ja fa, no? 30 anys,
1: sí.
0: Els vostres pares?
1: A Can Bellatriu hi ha pagesos des de l'any 1246.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui que hi ha molts segles d'això.
0: Generacions
1: de Bellatrius en allà.
0: Bellatrius de pagesos i continueu.
1: Sí.
0: I hem dit abans que
1: sí,
0: probablement
1: hi ha continuïtat.
0: Noves generacions.
1: Sí, sí, perquè hi ha en Pol i el teu fill, que ja veurem què voldrà fer el dia de demà.
0: Per tant, estem parlant d'una excepció, no?
1: Sí, no és molt... Bueno, a veure...
0: Ah, no sé quantes famílies de generacions de pagesos encara queden actius.
1: Que siguin, exacte, i sempre amb la mateixa família, o sigui, amb el mateix cognom, diguem. No, no sé, però és...
0: És ben curiós.
1: Sí, és curiós.
0: Doncs moltes felicitats per poder continuar una altra generació,
1: no? Hi ha una llegenda respecte a això, d'això. Diuen que Nostre Senyor hi va passar per Can Belletri, va demanar en caritat, li van fer i va dir que sempre tindrien hereus.
0: Ah.
1: No sé. És una...
0: Doncs deu ser veritat, aquesta llegenda. Que si és just...
1: Suposo que se la devien inventar per justificar.
0: Sí, però no sabem si és just va passar per aquí a Argentona, però vaja, jo crec que...
1: Dubto, però... Bueno, podria, són llegendes que són boniques.
0: Sí, tant, que és molt bonica... Perquè, és clar, la zona esquerra de la Riera, la part agrícola d'Argentona, vosaltres que ja hi viviu de fa generacions, heu vist una reducció de les hectàrees que es cultivaven, no?
1: Es cultiven, sí, sí, cada vegada hi ha menys pagesos, però això és a nivell global, eh? Vull dir, viure de la pagesia és difícil, i cada vegada ho és més, i cada vegada hi ha menys pagesos.
0: I com sobreviviu vosaltres?
1: Bueno, sobrevivim, has dit. perquè venem directament els nostres productes, perquè ho afegim amb altres ventes a la botiga i perquè, bueno, vas mirant de tirar endavant. Posant-hi moltes hores.
0: Moltes hores, eh?
1: Sí.
0: Molta dedicació.
1: Exacte.
0: Molta, i ara, a més, que venen els porcs senglars.
1: Sí.
0: Sempre, perquè clar, és això que passa i que es queixen molt els agricultors, no? Que és un entrebanc rere l'altre. No?
1: Clar, és un... A veure, és un camp que hi ha moltes variants que no depenen de tu. El clima, que et vingui una pedregada, que et faci una pluja molt forta, que et vingui fauna salvatge, i que totes aquestes coses tu no les pots tenir,
0: controlar,
1: exacte. T'afecten i llavors, clar, el que avui et funciona, demà no, i coses... Bueno, sempre és un risc.
0: Però si continueu encara la generació teva amb el teu germà a treballar com a pagesos, a cultivar, és perquè hi deu haver alguna cosa positiva.
1: És perquè la il·lusió ens pot.
0: I quina és aquesta il·lusió?
1: Ens agrada, no sé, aquest contacte amb la terra, tens un vincle especial, més quan és de tants anys, de tantes generacions, ja ho has viscut, ja... És maco. També et dona satisfaccions quan culls el producte i veus que és maco, que agrada a la gent, que això, dius, et sents feliç.
0: Creieu que us falta recolzament per part de l'administració local a l'hora de poder continuar amb la vostra activitat? Faríeu alguna necessitat, alguna reivindicació?
1: Bueno, jo crec que... No sé si pot fer gran cosa l'administració local, vull dir, els pagesos ens ofeguen els papers, la burocràcia, les normatives i tot això ve de més amunt, diguem. No.
0: O sigui, us afoga l'administració de la Generalitat.
1: Sí, perquè acabes ben de fer tota la mateixa burocràcia que una empresa gran o que una gran extensió d'un sol producte, i l'horta són feixes més petites, són camps més petits, són... molta variació de productes i és molt més difícil de portar tota aquesta burocràcia que si tens un camp de cereals de, jo que sé, un molt gran o un d'oliveres o d'això, no és el mateix, saps? Les normatives estan pensades per grans extensions però ens afecten a tots i llavors, bueno, el que ens afoga realment és això.
0: Argentona, es fa alguna activitat per poder promoure aquest producte de proximitat? Que vosaltres hi hàgiu participat?
1: No,
0: no, no ho sona, no?
1: No em sona. No em sona.
0: Però bé. Vosaltres, a Can Belletriu, per això, tornant a parlar dels productes que cultiveu, quin és el vostre producte estrella?
1: Home, doncs...
0: Perquè m'has dit que planteu, conreu gran varietat de producte, no?
1: Sí. Però... A l'estiu, per exemple, el xerri és un producte que té molta acceptació, o el tomàquet de pometa, perquè és una varietat d'aquí del Maresme, que llavors s'ha de mantenir i té el seu... i té acceptació. Sí, després els pèsols també és una cosa que també agrada molt.
0: Els pèsols, perquè parlem, no? Perquè els pèsols de llavaneres, no? Que s'han fet molt populars.
1: Sí.
0: Nosaltres tenim pèsols a Argentona?
1: Tenim pèsols a Argentona. Nosaltres cultivem pèsols i no som els únics, segur. Però A veure, Llavaneres ha fet molt per promocionar el Pèsol, però en realitat tot el Pèsol del Maresme té les característiques similars. En aquesta zona li va bé, surt bo el Pèsol, i llavors, i la veritat que ells han fet molt per promocionar-lo i ens n'hem beneficiat tots els productors de Pèsols, en realitat. Sí, sí.
0: Però, clar, a la botiga us deuen venir clientes que demanen pel Pèsol de Llavaneres.
1: Sí, però nosaltres els diem que tenim Pèsol d'Argentona.
0: Que és igual.
1: I que és igual de bo, i que el tastin, que està boníssim.
0: És la mateixa varietat de Pèsol?
1: No.
0: No.
1: A veure, de Pèsols hi ha diverses varietats. Nosaltres sembrem l'utrillo, que és una varietat que ens va molt bé. A Llavaneres fan més el garrofal o el floreta. Ho hem provat també, però no ens sortia molt diferent, ni molt millor, ni ens produïa molt més, i amb l'utrillo ens funciona.
0: L'utrillo es diu la varietat?
1: Utrillo.
0: Utrillo, és sí. La varietat de Pèsol d'aquí Argentona?
1: El que fem nosaltres.
0: El que feu vosaltres.
1: Ja pot ser que hi hagi algú que faci floreta, no ho sé.
0: Teniu relació amb els pagesos d'Argentona?
1: Bueno, ens coneixem.
0: Va, sí. Coneixeu, sí, però sí. Em refereixo una mica de xarxa, de tu què fas, jo què faig.
1: Bueno, el pagès és una persona...
0: No us ajudeu entre vosaltres?
1: Som així com molt... Cadascú va al seu
0: aire,
1: una
0: mica,
1: eh? Sí que hi ha grups de WhatsApp de pagesos i així, que el meu germà hi està posat, això sí. Jo, després, bueno, hi ha la Unió de Pagesos i així, que també el sindicat, que per fer doncs, coses més a nivell global i tal. Però en realitat... Jo crec que els pagesos van molt...
0: Ja teniu prou feina...
1: El seu aire!
0: Cada dia amb aquests inconvenients que sempre us posen, els reptes, no?, de diaris. Que bé, que ho feu la vostra. Però torno amb el tema del producte, no? Perquè hi ha un producte que sigui autòcton d'Argentona o, dit d'altra manera, un producte que es podria dir, home, aquí Argentona surt més bo que altres llocs, no? Com el de Llavaneres, per exemple, el Pèsol?
1: Ja, no... A veure, jo crec que tota la comarca, més o menys...
0: És més per... Ho dic perquè Calella es coneix per la maduixa.
1: Sí.
0: Llavaneres sí. Pels Pèsols.
1: Pels Pèsols, sí.
0: Què es podria promocionar d'Argentona de producte? No ha sortit?
1: No ho sé.
0: Però caldria pensar, perquè no?
1: Poder
0: de vegades...
1: sí que es podria pensar, perquè, bueno, així ja et dic, com a productes més diferenciats... Hi ha el tomàquet de pometa, hi ha la mongeta del ganxet, hi ha el Pèsol, però així només d'Argentona, diguem, no sé, més aviat és de la comarca.
0: Hi ha un producte que ve de lluny, que és l'advocat, si no ho dic malament.
1: El bocat. Sí.
0: El bocat. Clar, aquest sí que s'ha de portar, no, de proximitat no ho és.
1: No, se'n fan al sur.
0: Al sur d'Espanya.
1: Sí, però Andalusia se n'estan sembrant molts.
0: Se n'està començant a sembrar, sí. Això ho volia dir, perquè a veure, la temperatura o el clima que hi hagi als països sud-americans també el podríem tenir aquí.
1: També és un producte molt exigent d'aigua.
0: Ah.
1: I hem de tenir en compte també els recursos hídrics que tenim. Vull dir, sé que se n'estan fent moltes plantacions, però no sé si després, al cap d'uns anys, ens sortirà a compte, bueno, vull dir, si serà bo, o no serà bo, perquè això necessita molta aigua.
0: Necessita molta aigua. Sí. Parlant de l'aigua, hem parlat també això de que l'estiu s'allarga molts mesos. Com ho teniu?
1: Bé, nosaltres, com que estem al costat de la riera, tenim el pou arran de riera, diem, l'aqüífer de la riera de moment aguanta. Aquest any hem tingut sort que la primavera va ser molt plujosa i no hem patit sequera. Hi ha anys que sí, que veus que el nivell va baixant i et preocupes. Clar. A la zona més apartada de la riera ja és molt difícil de tenir aigua. Que, sí.
0: Heu pensat d'agafar algun producte, ara parlàvem de l'advocat, no? que té molta sortida, hi ha molta demanda, doncs adaptar algun producte de fora per poder-lo cultivar aquí, a Argentona?
1: El que passa és que aquí a Argentona, a veure, sí que l'estiu s'allarga, sí que fa més calor, però l'hivern, encara que s'escurci, ens pot glaçar.
0: Ah.
1: I llavors et limita això. Encara que abans potser glaçava més vegades i ara te'n fa menys. però només que te'n faci una ja t'ho ha matat. Vull dir, llavors és difícil trobar un producte que, penso jo, que pugui suportar les temperatures de l'hivern i les de l'estiu, saps? Però bueno, s'hi haurà d'anar pensant.
0: Anar-se adaptant, allò que deies al principi de l'entrevista, no? Anar-nos adaptant amb les temporades.
1: Ens haurem d'adaptar a les noves circumstàncies, clar.
0: Anem acabant l'entrevista, però parlàvem també que cada vegada hi ha menys territori cultivat aquí a Argentona. Què se'n fa d'aquest territori que no es cultiva? Si ho has vist tu, que són els veïns vostres.
1: Bueno, ara mateix...
0: Es converteix en zona boscosa? O...
1: Sí, queden erms, n'hi ha que queden erms, i n'hi ha que es van cultivant, que bueno, lloguen empreses grans i cultiven. No?
0: Ah, empreses grans venen aquí també a cultivar?
1: Sí, a Manlier, aquestes que... Així, pues, també han llogat finques senceres i
0: aquí a Argentona?
1: Ells, sí.
0: A la Casa Manlier ha llogat...
1: Sí, també aquí. Terres que cultiven.
0: Bueno. I que després ho venen ells, com la marca Ametller, a les seves botigues.
1: Sí. Bé, és una manera que no quedin ermes.
0: Exacte, s'aprofiten les terres, almenys, no?
1: Clar.
0: Abans hem vist fotografies que es veia, no?, tot al voltant d'Argentona, de vinyes.
1: Exacte, no hi havia els boscos que hi ha ara. No n'hi havia cap de bosc al voltant d'Argentona.
0: I ara tenim un arbre, sembla que fem un pecat, però els nostres avantpassats van fer molts pecats perquè tot eren ple de vinyes.
1: Eren vinyes, sí.
0: Feu una feina també pel que s'està dient tot aquest estiu, que hi ha hagut uns quants incendis, que els agricultors feu una feina de prevenció d'incendis molt important.
1: Bueno, clar, els terrenys conreats fan de tallafocs, tallen els boscos, vull dir, cada vegada, clar, hi ha molt de bosc i fer una gestió del bosc és difícil, vull dir, els boscos estan la majoria bruts, perquè no tenen una rendibilitat i llavors queden més abandonats. Llavors, clar, els camps de conreu van bé perquè trallen, fan de tallafoc. Això sí.
0: Vosaltres que sou a la Riera, com veieu el paisatge de la Riera? És una zona neta, parlant en aquest sentit, de prevenció de bosc, em refereixo a les altres zones que no hagin quedat abandonades.
1: Bueno, la Riera en si l'estan arreglant ara, l'estan netejant,
0: sí?
1: Perquè estava molt plena de canyes i molt... l'aigua ja era difícil que corrés per allà i s'està quedant molt maca, s'està netejant bé. I, bueno,
0: teniu alguna demanda, vosaltres que ja hi sou i cultiveu i de fa generacions, que us agradaria alguna millora? Creieu que seria necessari o ja està bé com està?
1: Bueno, si es fa un manteniment i l'arreglen i tal, pues ja és això. Ja...
0: Manteniment de la riera, no?
1: Clar, també, perquè l'aigua pugui baixar bé, no sortir a mare i també es filtri més bé el subsol, perquè si hi ha tanta vegetació, l'aigua no acaba filtrant-se prou bé al terra i els aqüífers se'n ressenteixen. Per tant, bueno, està bé el que estan fent.
0: Molt bé, doncs recordem el comerç de Can Bellatriu, que es troba al carrer Gran...
1: Número 50.
0: Número 50, just davant de la zona d'aparcament, que veus, sí, n'aprofiteu, d'aquesta zona vermella.
1: A nosaltres ens va molt bé. S'ha de dir que, a més, que des de que hi ha més rotació d'aparcament, és un benefici per als
0: comerços. Sí, esteu contents, sí.
1: Sí.
0: Ha sigut una bona
1: iniciativa. És una bona mesura, sí.
0: Doncs bé, Núria Bellatriu, moltes gràcies per haver vingut aquí, per haver-nos explicat, per poder deixar-nos entrar dins el vostre comerç, dins el vostre negoci, i fer-nos 5 cèntims de com va l'agricultura aquí a Argentona. Us donem molta sort i molta empenta pels propers anys, que ja veig que ja relleu generacional. Estem contents perquè realment els argentonins i argentonines valorem també els productes de proximitat i ens alegrem si hi ha pèsol d'Argentona. també ens en alegrem. Doncs això, que acabis de passar un bon dia.
1: Moltes gràcies.

0: Sílvia Canti. Una peça, una història.
1: Cada setmana al Tic Tac posem la mirada en una peça molt especial del patrimoni d'Argentona, els Cantis del Museu del Canti. En descobrirem la història, la curiositat que s'amaga darrere de cada peça i tot allò que ens explica sobre la nostra cultura i tradició. El Canti de Tortell amb Raül Canyades, tècnic del Museu del Canti.
2: En aquesta ocasió us portem el Càntir de Tortell, un atuell lligat a la península Ibèrica i al Rosselló. El càntir anular o de Tortell es tracta d'un atuell que, com bé indica el seu nom, té la característica forma d'aquest dolç típic de Reis. En aquest cas, la forma circular la trobem al dipòsit del càntir, a vegades amb un únic cercle i d'altres inclús amb cercles concèntrics. Cal destacar en aquest cas que el cercle sempre es troba en posició vertical, reposant sobre una base que el manté dret. Alhora, i al tractar-se d'un càntir, manté els elements que el defineixen. Trobarem un broc més gros a la part superior, en un dels costats del dipòsit, així com un de més petit, el galet, a la part contrària. Entremig, la nansa que ens permet transportar-lo i, si fos necessari, utilitzar-lo. Ara bé, per molt que ho vulguem, no es tracta d'un càntir pràctic ni que ens permeti acumular grans quantitats d'aigua, ja que allò que el defineix fa que la seva capacitat sigui més aviat poca a causa de la forma d'anell tubular. És cert que el podem omplir d'aigua, i és totalment funcional, però la seva creació no va ser pensada per l'ús habitual. Observant-ne diferents, veurem que es tracta d'una peça en la qual els terrissaires mostren les seves virtuts, ja que el càntir de Tortell es destinava principalment a la decoració. Es tracta llavors d'una peça ornamental, que s'utilitza per decorar les llars o qualsevol espai pel seu aspecte atractiu. És així com també es posa especial atenció al seu envernissat, doncs si la seva forma ja és prou fora de lo comú, el vernís també hi té a veure. En aquest cas, s'hi juga amb la decoració. Ratlles, diferents tonalitats, punts, sanefes i qualsevol forma decorativa que l'artesà cregui que és la més adient per la seva creació. Així trobem diverses creacions, totes destinades a la decoració més que a l'ús d'aquest. I és que l'envernissat, igual que la forma del dipòsit, també juga en contra de la funcionalitat de l'atuell. Hem de recordar que una de les característiques més importants dels càntirs és la capacitat de refredar l'aigua al seu interior. Però com s'ho fan? Senzill. La ceràmica és porosa i, en tocar el sol al càntir, aquesta comença a suar. És a dir, comença a expulsar una petita quantitat d'aigua de dins per rebaixar-hi la temperatura. Un procés igual que el que patim els humans. Quan la calor és intensa, el nostre cos regula la temperatura a través de la suor, que expulsem pels nostres poros. De la mateixa manera que la nostra pell, la ceràmica té poros que permeten l'expulsió de l'aigua. Però per què no suen els càntirs de Tortell? Principalment pel vernís. En esmaltar tot l'objecte, durant el procés de cocció, es crea una capa vidriosa que recobreix tot el càntir. Aquest fet impedeix la transpiració de l'aigua, fent que aquesta sigui incapaç de refredar-se. En aquest sentit, cal esmentar els càntirs d'hivern, càntirs quotidians i de forma genèrica, però totalment envernissats. I ja ens ho diu el seu nom. S'utilitzen principalment a l'hivern, on no hi ha necessitat d'aigua freda. Però no ens desviem. Tornem als càntirs de Tortell i deixem els càntirs d'hivern per un altre dia. Històricament, aquests càntirs es remunten al segle XVI, moment en què ja tenien una utilitat decorativa i ornamental. Igualment, podem remuntar-nos molt més enrere per trobar antecedents de morfologies similars. Hem de remuntar-nos fins a l'antiguitat, on en diverses cultures com la grega, l'etrusca o la coríntia trobem uns atuells molt similars. Es tracta dels escoi, nom grec amb els quals es denominen els diversos atuells ceràmics destinats a servir líquids preuats com olis, perfums o mel. Tot i això, són atuells petits, amb un sol broc i una nansa, però de gran semblança amb el càntir comú. Entre els escoi trobem uns fortament semblants als càntirs de Tortell, però en aquest cas és el seu dipòsit circular el trobem apaïsat. Al museu en podreu observar un de ben curiós, un escor anular en forma de brau procedent de Xipre i datat a l'edat del bronze, ara fa uns 4.000 anys. Tanmateix, si ens visiteu, podreu gaudir d'una part dedicada exclusivament als càntirs de Tortell actuals, amb produccions principalment catalanes, però també d'altres parts de la península, com Galícia, així com el Rosselló, a la Catalunya Nord.

dia com avui. Viatgem enrere en el temps per descobrir alguns dels fets, personatges i moments que han deixat empremta en la nostra història. Dates que potser ens són conegudes, d'altres que ens sorprendran, però que avui recuperem per entendre una mica millor d'on venim. Repassem les efemèrides. Avui fa anys que naixia Francesc Macià, una de les figures més importants de la història política de Catalunya. Va néixer el 21 de setembre de 1859 a Vilanova i la Geltrú. Militar de formació, va acabar convertint-se en un dels principals dirigents del catalanisme polític i en president de la Generalitat de Catalunya. Conegut popularment com l'Avi, Macià va morir el 1933, però la seva figura continua molt present en la memòria política i col·lectiva del país. Un 21 de setembre de 1937 arribava a les llibreries The Hobbits de J.R.R. Tolkien. El llibre ens presentava per primera vegada Bilbo Sackett, un hobbit tranquil i poc amant de les aventures que gairebé sense voler-ho acabaria embarcant-se en un viatge extraordinari. L'èxit de l'obra va obrir el camí al Senyor dels Anells i va convertir Tolkien en un dels grans noms de la literatura fantàstica. I avui també és el Dia Internacional de la Pau. Les Nacions Unides van crear aquesta jornada el 1981 i des del 2001 se celebra cada 21 de setembre. És una data que reivindica la no violència, el diàleg i el cessament de les hostilitats arreu del món. En un planeta on encara hi ha conflictes armats, la jornada recorda una idea tan senzilla com difícil d'aconseguir, que la pau no és només l'absència de guerra, sinó també la capacitat d'entendre'ns i conviure.

Doncs quan falten 4 minuts per arribar a la 1 del migdia, donem el comiat al tic-tac d'avui, 21 de setembre, i donarem pas a l'informatiu de Ràdio Argentona. Esperem que us ho hàgiu passat bé aquestes 3 hores i us esperem demà aquí a les zones de Ràdio Argentona. Fins demà!

El PSC d'Argentona escull Marc Rodríguez com a candidat a les municipals de 2027. L'habitatge serà un dels principals eixos del projecte socialista. Rodríguez ha avançat que si el PSC governa, planteja activar el pla parcial del Collell. Argentona inicia avui la darrera fase per transformar tot l'enllumenat públic del municipi a tecnologia LED. Els treballs duraran 4 mesos, costaran 182.000 euros i afectaran més de 60 carrers. Demà s'obren les inscripcions per al nou projecte d'habitatge cooperatiu de Can Serra Lladó. Sostre Cívic i l'Ajuntament impulsaran una vintena de pisos protegits en cessió d'ús i a preu de cost. Argentona va tancar aquest cap de setmana una nova edició de la Festa de la Setmana de la Gent Gran amb un gran èxit de participació. La jornada de diumenge va incloure la tradicional cercavila de gegants, l'esmorzar a la sala i el fi de festa a la tarda amb l'actuació de DJ Manel. El programa Història es torna a Ràdio Argentona en la seva 16a temporada i s'estrena demà amb l'escriptora Care Santos. Com a gran novetat, el veterà espai de literatura es converteix en videopodcast i es veurà també a través de YouTube i a radioargentona.cat. En esports, el primer equip del Futbol Club Argentona comença la Lliga Elit amb un meritori empat al camp del Sant Mauro. Els quadribarrats van empatar 2 i sumen el primer punt en la nova categoria. I el temps, aquesta tarda es mantindrà el temps estable i assolellat, amb teranyines de núvols alts, no s'esperen pluges. Pel que fa a les temperatures, les màximes pujaran i aniran dels 30 als 33 graus. Comencem.

0: Mar Rodríguez Mena serà la candidata del PSC d'Argentona a les eleccions municipals de 2027. L'agrupació socialista la va escollir dissabte en una assemblea extraordinària celebrada a l'Altell de l'Ajuntament Vell. Rodríguez era l'única candidata que es va presentar al procés d'elecció. A l'assemblea hi van participar unes 25 persones entre militants i simpatitzants. La nova candidata ha explicat a Ràdio Argentona que l'assemblea va ser especialment emotiva després d'uns anys complicats per l'agrupació.
1: Per nosaltres va ser un èxit, la veritat, la convocatòria. Va ser molt participativa, de fet som una agrupació molt activa i també va ser molt emotiva. Perquè hem passat molts nervis, saps que aquests 3 anys i mig per nosaltres, pel PSC Argentona, no han estat fàcils, per les diferents situacions que hem anat passant. La darrera, com saps, és la pèrdua de la nostra estimada Montse Brugal i en aquell moment pues, es va trobar a faltar també a la nostra companya. Soc la candidata oficial del PSC Argentona per les properes eleccions municipals, amb molt d'orgull i estic molt feliç, molt contenta.
0: Rodríguez ha avançat també alguns dels eixos que vol prioritzar de cara a les municipals. Parla de manteniment de l'espai públic, habitatge i cohesió.
1: Sobretot, donar un tomb a Argentona. Argentona ha de canviar. Sobretot el manteniment, els carrers, l'habitatge. I el principal és cohesionar i consensuar. No de boca, sinó en fets. I d'aquí un temps veureu i us podrem demostrar que el que diem no és per dir, sinó que nosaltres parlem en fets.
0: L'habitatge serà, doncs, un dels principals eixos del projecte socialista. Rodríguez ha avançat que si el PSC governa, planteja activar el pla parcial del Collell. Segons ha explicat, aquest àmbit preveu 506 habitatges, 306 dels quals de protecció oficial. La candidata considera que aquesta actuació podria donar resposta a les dificultats d'accés a l'habitatge que, segons afirma, afecten especialment joves i famílies del municipi. En la seva nota de premsa, el PSC també assenyala que Rodríguez vol liderar un projecte basat en el servei públic, la proximitat, el treball en equip i el consens. Avui comença l'última fase de renovació de l'enllumenat públic d'Argentona. Així ho ha anunciat l'Ajuntament, que iniciarà aquesta darrera etapa del projecte al barri de Can Barrau. L'actuació preveu la substitució de 768 punts de llum per tecnologia LED, una millora que s'estendrà al llarg dels pròxims 4 mesos i que acabarà afectant més de 60 carrers de tot el municipi. Aquests treballs compten amb un pressupost de 182.000 euros. D'aquesta manera, es dona continuïtat a la primera fase iniciada al maig de 2025, quan es van renovar 511 punts de llum amb una inversió de 116.000 euros. Segons dades de l'Ajuntament, aquella primera intervenció va aconseguir retallar uns 16.000 euros anuals en el consum energètic, una xifra d'estalvi que es preveu que augmenti amb l'actuació que comença avui. Els carrers afectats per aquesta darrera fase de renovació es poden consultar a la pàgina web de l'Ajuntament, www.argentona.cat. Un cop completat tot el procés, la totalitat del parc lumínic municipal serà de tecnologia LED. I a partir de demà s'obren les inscripcions per als nous habitatges cooperatius d'Argentona. El projecte, impulsat per Sostre Cívic, al solar municipal de Can Serrallador, oferirà una 20ena d'habitatges protegits en cessió d'ús i a preu de cost. Eva Ortigosa, coordinadora del projecte Sostre Cívic, destaca que aquest model garanteix un ús estable i indefinit de l'habitatge mitjançant la titularitat col·lectiva i l'autogestió, diferenciant-se d'aquesta manera amb el lloguer convencional. A més, les persones que formin part del grup impulsor participaran directament en la definició del projecte arquitectònic i el disseny dels espais comunitaris.
2: Des del primer moment en què les persones formin part d'aquest grup impulsor i fins a l'entrada a viure, estaran definint conjuntament com volen que sigui aquest edifici, quins usos volen que tinguin els espais comuns i altres elements vinculats al seu projecte de convivència.
0: El termini d'inscripció estarà obert des de demà 22 de setembre fins al 5 d'octubre a la pàgina web de Sostre Cívic. Per formar-ne part, cal ser soci de la cooperativa i estar inscrit al registre de demandants d'habitatge de protecció oficial. Tindran prioritat els joves menors de 40 anys empadronats a Argentona des de fa un mínim de 3 anys, tot i que també es reservaran habitatges per a col·lectius en situació de vulnerabilitat. Per resoldre dubtes, s'han organitzat 2 sessions informatives, una de presencial, demà dimarts, a les 6 a 2 quarts de 7 de la tarda, al Saló de Pedra, i una altra de virtual, el 29 de setembre. La previsió és començar les obres a finals de 2027 i que els veïns hi puguin entrar a viure entre el 2029 i el 2030. Ahir vam tancar la setmana de la gent gran amb la Festa de la Vellesa, una jornada festiva amb gran èxit de participació. Els actes van arrencar ben d'hora, a 8:45 del matí, amb la tradicional anada a missa. Tot seguit a les 10, la festivitat va continuar amb una calorida cercavila de gegants des de l'església fins a la sala, on va tenir lloc l'esmorzar de germanor per tots els assistents. També hi va haver moment pels discursos. Escoltem un fragment del discurs del padrí Joaquim Riera i de l'alcaldessa Montse Capdevila.
3: Aquesta festa ens recorda una cosa essencial, que l'experiència, la saviesa i la vida viscuda són un tresor que cal escoltar i respectar. Les persones grans no sou passat, sou present i referent. Sou un pilar fonamental de la nostra societat i ho sou cada dia, no només avui.
4: Enguany celebrem la 75a edició de l'homenatge de la vellesa. Aviat es dit, però la realitat és que són molts, molts anys de mantenir-se fidels a Argentona, a la nostra gent gran, i ens hem d'orgullir com a poble.
0: El tancament de la festa va arribar a la tarda, a les 6, amb el tradicional vespreig a la sala, on el públic va poder gaudir i ballar amb l'actuació de DJ Manel. Des de l'organització es fa un balanç molt positiu d'una jornada que va tornar a reunir el veïnat en una gran trobada de comunitat i el reconeixement dels nostres avis i àvies. Trobareu un recull de fotografies de la Festa de la Vellesa d'enguany al Facebook de Ràdio Argentona. I el programa de literatura més veterà de Ràdio Argentona està de tornada. Històries estrena demà la seva 16a temporada amb Sílvia Cantos al capdavant i ho fa carregat de novetats. Aquest espai, que cada any apropa els principals noms de la literatura catalana als oients, arrenca dimarts amb una convidada de luxe, l'escriptora Care Santos, que vindrà a presentar la seva saga juvenil Laberint. Però la gran novetat d'aquesta edició és el salt al format audiovisual. Per primera vegada, totes les entrevistes del programa es transformaran en videopodcast. Els seguidors no només podran escoltar els autors o autores a les zones tradicionals, sinó que també podran veure les converses a través del canal de YouTube de Ràdio Argentona i el web radioargentona.cat.
5: Els esports.
0: El primer equip del Futbol Club Argentona comença la Lliga Elit amb un meritori empat al camp del Sant Mauro. Els quadribarrats van empatar 2 i sumen el primer punt en la nova categoria. Tot i això, als argentonins els queda un mal gust de boca, ja que a la mitja part guanyaven 0-2 i el gol de l'empat va arribar en el temps afegit. A més, el partit va acabar en dues expulsions, una per cada equip. El segon entrenador argentoní, Aitor Hernández, fa un balanç positiu d'aquest primer partit en la competició.
6: Crec que hem estat millor que ells a la primera part, sobretot, i bueno, després a la segona part doncs, ells han hagut d'apretar. Sí que crec que l'expulsió i la parada, sobretot, que hem hagut de fer pel tema violència i tal, ens ha tallat una miqueta el ritmet i després, doncs, bueno, els xavals ho han donat tot, hem treballat bé, s'ha competit bé. Sabíem que aquesta lliga era molt exigent, però també sabíem que l'equip competiria i que estaríem a l'alçada i així ha sigut. Sincerament, crec que ens mereixíem molt més.
0: Després d'aquest empat, l'Argentona comença la lliga a la meitat de la taula classificatòria. Donem pas

0: Ja us ho hem anunciat, demà comencen les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en sessió d'ús de Can Serrallador. També demà hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. Les que ja han començat són les inscripcions per l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal El Bosquet, amb una freqüència quinzenal des del 8 d'octubre fins al juny de 2027. Per reservar la vostra plaça, només cal que ompliu el formulari web que trobareu disponible al portal de l'Ajuntament d'Argentona. I us recordem que la Cistella a Casa continua a Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per a persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, aquesta temporada el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. Tot seguit, l'agenda. Avui a les 7 de la tarda, inici de les trobades conscients a la biblioteca, un espai de meditació i diàleg que es durà a terme una vegada al mes. Dijous, també a la biblioteca, hora del conte amb la companyia Humanots. A partir de 6:15 de la tarda explicaran la història d'en Boom i el tresor del pirata. Divendres, el Consell Local per la República celebra una conferència dins el cicle Catalunya Debat. Porta per títol El cost de ser espanyols i anirà a càrrec de David Ros. Serà divendres a 7:45 del vespre al Saló de Pedra. Diumenge segueixen les rutes de tardor. Aquest diumenge 27 de setembre podreu fer la ruta Vila Modernista d'Estiueig. El preu serà de 4 euros. I en cinema, al Centre Parroquial, aquest cap de setmana ens proposa La Bola Negra, una pel·lícula dels Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, que ha guanyat el premi a millor direcció del Festival de Canes d'aquest any. La Bola Negra la podreu veure al Centre Parroquial divendres a les 8 del vespre i dissabte i diumenge a les 5 i a 7:45. Anem ara amb la informació meteorològica, que ve marcada per l'estabilitat i un ambient gairebé d'estiu durant les pròximes hores. Aquesta tarda gaudirem d'un cel assolellat, només resguardat per algunes teranyines de núvols alts, que no impediran que les temperatures se'n vagin cap amunt. S'enfilen avui entre els 30 i els 33 graus, sense cap risc de pluja. Demà dimarts el panorama serà molt similar, començarem el dia amb sol a tota la comarca des de primeres hores del matí. Les temperatures nocturnes no canviaran gaire, mínimes d'entre 14 i 20 graus, mentre cada dia els termòmetres continuaran marcant valors moderadament alts, entre els 28 i els 31 graus. Dimecres començaran a arribar alguns canvis. Tot i que es mantindrà el temps tranquil i sense pluges, veurem com augmenten els núvols baixos a partir de la tarda. Una nuvolositat que farà recular les temperatures. Les mínimes se situaran entre els 13 i els 19 graus i les màximes ja no passaran dels 28 graus. Aquesta és la informació de la comarca del Maresme. Anem ara fins al Meteocat per conèixer la previsió del temps de tot Catalunya.
1: Bon dia, iniciem setmana amb molta tranquil·litat meteorològica, cel completament serè i només algun núvol prim que pot circular al llarg del dia transitori i molt poc important, no portarà més conseqüències. El que sí que veurem de nou és com puja la temperatura. Avui pujarà inclús més que no pas ho ha fet al cap de setmana i veurem valors que poden arribar a rondar o superar els 35-36 graus en zones de l'interior de la Vall de l'Ebre. També al Camp de Tarragona, déu-n'hi-do com pujarà la temperatura. En aquest sector poden arribar als 33-34 puntualment cap als 35 graus. Valors molt elevats també la resta del país amb màximes que fàcilment superaran a migdia els 31 o 32 graus a gran part de l'interior. Només en algunes zones del litoral la temperatura quedarà una miqueta més moderada, però ens al voltant també d'aquests 30 graus de temperatura màxima. Una temperatura que demà continuarà sent elevada, tot i que pot baixar lleugerament en alguns sectors i un ambient assolellat que es mantindrà encara durant uns quants dies. És tot de moment, ho deixem aquí.
0: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dilluns 21 de setembre.

El PSC d'Argentona escull Marc Rodríguez com a candidat a les municipals de 2027. L'habitatge serà un dels principals eixos del projecte socialista. Rodríguez ha avançat que si el PSC governa, planteja activar el pla parcial del Collell. Argentona inicia avui la darrera fase per transformar tot l'enllumenat públic del municipi a tecnologia LED. Els treballs duraran 4 mesos, costaran 182.000 euros i afectaran més de 60 carrers. Demà s'obren les inscripcions per al nou projecte d'habitatge cooperatiu de Can Serrallador, Sostre Cívic, i l'Ajuntament impulsaran una vintena de pisos protegits en cessió d'ús i a preu de cost. Argentona ha tancat una nova edició de la Setmana de la Gent Gran amb un gran èxit de participació. La jornada de diumenge va incloure la tradicional cercavila de gegants, l'esmorzar a la sala i el fi de festa a la tarda amb l'actuació de DJ Manel. També us hem explicat que el programa Històries torna a Ràdio Argentona en la seva 16a temporada i s'estrena demà amb l'escriptora Care Santos. Com a gran novetat, el veterà espai de literatura es converteix en videopodcast i es podrà veure a YouTube i a radioargentona.cat. I en esports, el primer equip del Futbol Club Argentona comença la Lliga Elit amb un meritori empat al camp del Sant Mauro. Els quadribarrats van empatar 2 i sumen el primer punt en la nova categoria. L'informatiu acaba aquí, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, l'Hisenda Fernández. Fins demà, bona tarda.

Hi ha pauses que només serveixen per agafar aire i tornar amb més força. Torna la ràdio que sents, la ràdio que t'acompanya. Torna Històries. Iniciem la 16a temporada amb la mateixa il·lusió del primer dia. Tornen els relats que t'atrapen, les entrevistes amb els millors autors i autores, les nostres col·laboradores de sempre i una nova incorporació. I, per descomptat, torna l'hora més literària de la ràdio. A la recerca de bons llibres, nova temporada d'Històries. Soc Sílvia Cantos i t'espero cada dimarts a les 6 de la tarda a Ràdio Argentona i, quan vulguis, a les nostres plataformes de podcast. M'acompanyes?

Ràdio Argentona t'acompanya. Sent 4.6.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a judici. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.

0: Una setmana abans de jubilar-se, el jutge de l'Audiència Nacional, Juan Carlos Peinado, ha enviat aquest matí Begoña Gómez a judici per tràfic d'influències i per malversació, Joan Bota.
1: La dona del president del govern espanyol s'haurà de seure al banc dels acusats davant un jurat popular i amb peticions de fins a 13 anys de presó.
0: Madrid, Paula Brujats.
2: Ja no hi ha marxa enrere. El jutge Peinado jubila diumenge, però ha deixat la feina feta i envia Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats amb la Universitat Complutense. El judici pot coincidir amb la campanya de les eleccions municipals o les espanyoles, si s'avancen. El govern espanyol condemna la decisió de Peinado, és injusta, és arbitrària, és una mostra de l'ofer, diuen, i una persecució contra Begoña Gómez per intentar tombar el govern de Pedro Sánchez.
0: Per cert, tot just uns minuts després d'aquesta notícia, un altre jutge, en aquest cas el jutge del cas Plus Ultra, ha donat 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al despatx la primavera passada.
1: A més, ha encarregat un nou informe pericial per saber quan valen. El jutge també cita declarar les filles de Zapatero com a investigades el pròxim 30 de novembre.
0: Mentrestant, a Catalunya, la recaptació per l'impost de successions i de donacions augmenta un 32% el primer semestre de l'any 2026. Arriba als 700 milions d'euros en 6 mesos.
1: Les dades s'expliquen en bona part per l'augment del preu de l'habitatge, que fa créixer el valor de les herències. Gairebé 2 de cada 3 hereus, però, acaben pagant menys d'un euro per aquest tribut un cop aplicades les diferents bonificacions existents.
0: Ho analitzarem a fons en aquest Catalunya migdia, el dia en què, en crònica internacional, Alemanya paeix els resultats de dues eleccions regionals que debiliten encara més el canceller Friedrich Merz. A banda d'una nova victòria de l'extrema dreta en un altre land de l'antiga Alemanya Oriental, la notícia és la victòria de l'esquerra radical a la capital, a Berlín. Jordi Regàs.
3: Victòria clara de l'advocada alemanya d'origen turc Elif Eralp a la capital de la República Federal. L'extrema dreta, mentrestant, amb els resultats sobre la taula, dona el canceller per acabat. Merz afirma, però, que ell vol continuar per aplicar les reformes pendents.
0: I avui, Dia Mundial contra l'Alzheimer, ens fixarem també en els avenços científics per prevenir i fins i tot per retardar fins un 40% l'avenç d'aquesta malaltia.
1: Actuant sobre factors de risc com la dieta, el nivell d'estudis o la vida social, a Catalunya 150.000 persones, la majoria dones, tenen Alzheimer. Són una de cada 10 persones majors de 65 anys.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
4: Bon dia.
0: La crisi del Madrid ha trigat només 7 jornades de Lliga a arribar.
4: Ahir va perdre el derbi madrileny i Mourinho va tornar a la versió provocadora, a la sala de premsa, criticant l'arbitratge. El Barça arriba a aquesta aturada de seleccions sent líder de la Lliga amb un marge de 5 punts respecte al segon, que és l'Atlètic de Madrid, empatat amb el Betis. La Penya guanya la Supercopa de Bàsquet amb un La Provitola molt motivat davant el seu exequip i aquesta tarda ho celebraran a Badalona. Feia 18 anys que la Penya no guanyava un títol.
0: Aquest matí, a primera hora del matí, hi ha hagut molts problemes a la xarxa viària catalana per culpa d'alguns accidents i especialment a l'AP7, però ara mateix quina situació tenim a les carreteres del país? Mariluz García.
5: Bon dia, doncs a les carreteres ara mateix poques complicacions. En canvi, el transport públic encara retards a l'R2 Sud de Rodalies per una avaria entre Castelldefels i Garraf ja resolta. I d'altra banda, un tren AVE que feia el trajecte Marsella-Madrid ha quedat aturat a l'altura de Santa Llogaia d'Àlguema, a l'Alt Empordà, per una avaria a la catenària. El passatge s'està traslladant a un altre comboi.
0: I ara, el temps.
6: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
7: Bon dia.
0: Bé, aquesta setmana hauria d'arribar la tardor. Però el que ahir ens ho ha robat, ens ha robat la tardor, Mauri.
7: Sí, astronòmicament sí, i això és ciència exacta, això és mil·limètric, a les 2:00 PM de la matinada del 23. Per tant, el 23 al migdia, dimecres al migdia, a aquesta hora ja parlarem en termes de tardor astronòmica. La climàtica ja va arribar a l'1 de setembre, però sembla tot un fake, perquè en realitat no la veiem per enlloc, no se'n suma. Això sí, es veuen moltes fulles seques, però és perquè els arbres estan estressadíssims des del punt de vista hídric i en defensa i perden fulla. Però això no és la tardor, no se l'espera. Sí que és veritat que no tenim valors extrems, però, com dirien, suma i sigue tota la setmana de calor i de sol. Sí, sí.
0: Bé, doncs amb paciència anirem esperant que arribi la tardor també a la climatologia. Gràcies, Francesc, bon dia.
7: Bon dia.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:05. Era un final anunciat i avui s'ha confirmat. El jutge Juan Carlos Peinado envia definitivament a judici a Begoña Gómez, la parella del president espanyol Pedro Sánchez. Ho fa just al final de la seva carrera com a magistrat, perquè jubila aquest mateix diumenge, i enmig d'una instrucció molt polèmica que li ha costat rectificacions i crítiques molt dures del govern espanyol i també d'alguns dels seus companys de magistratura. Anem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
0: A Begoña Gómez, Paula, la jutjarà un jurat popular i, atenció, pot coincidir de ple en la campanya de, com a mínim, les eleccions municipals.
8: Sí, amb les municipals o amb les eleccions espanyoles, si és que s'avancen, perquè ara només falta posar data per al judici, que serà l'Audiència Provincial de Madrid, i sol trigar entre 5 i 8 mesos a començar un judici com aquest. Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, se la jutjarà per dos delictes, malversació i tràfic d'influències, i se l'acusa d'haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per crear una xarxa d'influències i per fer negocis privats amb la càtedra que codirigia a la Universitat Complutense de Madrid. A partir d'avui, per tant, el futur de Begoña Gómez està en mans dels nous ciutadans anònims que la jutjaran. Peinado l'envia a judici amb jurat popular i ho fa en contra del criteri de la Fiscalia i també del seu advocat, que en demana l'absolució. A part d'ella, també es jutjarà la seva assessora, Cristina Álvarez, que en aquest cas s'enfronta a 6 anys de presó.
0: Deia en Paula que aquest és un final anunciat, no sorprèn a ningú, perquè el jutge Peinado ja fa molt temps que estava intentant fer això, portar-la a judici.
8: Sí, era qüestió de dies i a ningú li ha sorprès la decisió. Peinado es jubila diumenge amb la feina enllestida, tanca dos anys després una investigació llarga i polèmica amb decisions inèdites i qüestionades, com la retirada del passaport a la dona del president del govern espanyol per risc de fugida. L'han corregit també tribunals superiors, instàncies superiors, i ha hagut de reduir, per exemple, de 4 a 2 els delictes contra Begoña Gómez, però se'n va aquesta setmana amb la feina feta en un cas que, recordareu, va començar per una denúncia del seu sindicat d'extrema dreta, Manos Limpias.
0: La Moncloa i també els socis de Pedro Sánchez condemnen aquesta decisió del jutge Peinado. Què n'han dit?
8: Sí, el govern espanyol diu directament que la decisió és injusta, és arbitrària i que és una clara mostra de l'ofer, diuen, i una persecució sense proves contra la dona de Pedro Sánchez per intentar tombar el govern espanyol. El PSOE confia que es demostrarà la seva innocència i sumar els socis de Sánchez van encara més enllà i acusen el jutge Peinado d'haver fet un últim favor al Partit Popular abans de jubilar-se. Des de Catalunya també n'ha parlat el PSC, que torna a tancar files amb Sánchez. Sentim Lluïsa Moret, la número 2 del partit.
9: Estem en contra d'aquesta decisió. Creiem sincerament que la justícia el que ha de fer, i esperem, és que sigui imparcial i compleixi amb la seva funció.
8: I des de Junts, en la mateixa línia, Josep Rius apunta que Peinado es mou per atacar Pedro Sánchez.
10: Ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
8: En canvi, el Partit Popular celebra la decisió i retreuen a Sánchez que de res han servit els seus atacs als jutges. Diuen que la seva dona haurà de donar la cara a la justícia. Per cert, Òscar, que la decisió de Peinado s'ha fet pública avui, justament quan Pedro Sánchez viatja cap als Estats Units per anar a l'Assemblea de la ONU. Un cop més, una decisió de Peinado que coincideix amb un viatge internacional del president espanyol.
0: Però aquesta no és l'única decisió judicial que hem conegut avui. Un altre jutge, en aquest cas el del cas Prus Ultra, ha donat 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero per tal que aclareixi l'origen d'aquelles joies que van ser requisades al seu despatx el dia 19 de maig. El magistrat José Luis Calama també ha encarregat un nou informe pericial sobre les joies perquè se sospita que el seu valor actual de mercat és molt superior del que es va fixar inicialment, 1,3 milions d'euros. A més, el jutge ha citat a declarar com a investigades el dia 30 de novembre les dues filles de Zapatero dins de la causa sobre les suposades irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Això el dia en què Carlos Mazón ha tornat al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana a València, però s'ha negat a contestar les preguntes dels diputats a la comissió d'investigació. Diu que la justícia ha descartat la seva responsabilitat. Els grups, però, han criticat el silenci de Mazón, a qui acusen de menystenir les víctimes i fins i tot de burlar-se'n. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
11: Hola, bon dia. Carlos Mazón ha arribat a la comissió d'investigació del Congrés amb una estratègia molt clara, no contestar les preguntes dels grups, perquè, ha argumentat, la justícia l'ha eximit de responsabilitats polítiques el dia de la Dana.
12: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
11: Un silenci que Amazon ha mantingut davant totes les preguntes i que ha provocat moments de forta tensió, sobretot amb els grups de l'esquerra parlamentària i en concret amb el republicà Gabriel Rufián i les preguntes que li ha fet en nom dels familiars de les víctimes.
13: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no le voy a contestar.
14: Le estoy dando tiempo para que responda.
13: Ya lo he hecho.
14: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
11: Mazón no s'ha desviat del guió establert, fins i tot ha afirmat que la resolució del tribunal és una sentència ferma, obviant que es tracta d'una resolució. L'expresident de la Generalitat Valenciana ha negat que no hagi escoltat les víctimes, diu que sempre ha tingut les portes obertes per rebre les diferents associacions i s'ha queixat que se les utilitzi políticament. Unes associacions que s'han concentrat davant del Congrés i que d'entrada esperava molt poc de la compareixença de Mazón.
0: Passant 11 minuts de les dues a Catalunya, la recaptació per l'impost de successions i de donacions s'ha disparat aquest semestre un 32% per la pujada del preu dels habitatges. Segons dades públiques, aquest any la Generalitat ja ha ingressat 700 milions d'euros per aquest impost. La qüestió és que l'habitatge heretat tributa ara en funció del valor actual del pis al mercat i no, com passava abans, d'acord amb el seu valor cadastral. Tot i això, més de la meitat de la població, un 60%, no acaba pagant ni un euro d'aquest impost de successions, Sara Riera.
15: La Direcció General del Cadastre calcula totes les compravendes d'un any i dona un valor de referència per pagar l'impost. L'any passat l'habitatge es va encarir un 10% i això, per tant, n'ha fet pujar a la recaptació. El cas, però, com dèiem, és que qui ha pagat més aquest semestre és qui ha heretat més, també, diners i béns. Segons l'Agència Tributària, dues de cada tres persones que liquiden l'impost a Catalunya gairebé no paguen res perquè qui hereta és la parella i per aquests casos la bonificació és del 99%. Els fills, en canvi, des del 2020 han de pagar un impost progressiu.
16: Altres comunitats tenen aquesta bonificació del 99% també per fills. Nosaltres no la tenim. Ja no comença amb un 99% sinó comença amb un 60%. Va baixant fins al 0%. Per tant, els fills que rebin determinada quantitat, la bonificació tindrà poc efecte.
15: Els fills que hereten un edifici, per exemple. Ara mateix la mitjana de les herències rebudes a Catalunya està en els 150.000 euros per persona.
0: Anem a la informació internacional. La desfeta electoral dels democratacristians del canceller Friedrich Merz, que per primera vegada han quedat fora d'un parlament regional a Alemanya, qüestiona el futur del cap del govern alemany. L'extrema dreta ha guanyat les eleccions a Mecklenburg-Pomerània Occidental i, tot i que no podrà governar, creu que Merz té els dies comptats com a canceller. La CDU ha perdut, a més, l'alcaldia de Berlín, que passarà a mans de l'esquerra Die Linke. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
3: Bon dia. Eufòria a la seu d'Alternativa per Alemanya, cares llargues i silenci a la CDU. Mentre l'extrema dreta aconsegueix doblar generosament els resultats, la CDU ha vist com el partit s'enfonsa. Merz no plega, tot i la desfeta electoral.
17: Els resultats a Mecklenburg, Pomerània Occidental són un desastre. Jo assumiré la responsabilitat perquè vull tirar el país endavant. El que s'ha de fer ara requereix coratge, fermesa i paciència. Jo el reuniré com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: L'extrema dreta aquest matí des de Berlín ha fet una lectura completament diferent. L'etapa de Merz la donen per acabada. Erich Holm, candidat d'Alternativa per Alemanya a Mecklenburg-Pomerània Occidental.
17: És un senyal devastador per a la CDU i per aquest motiu és un fet. El canceller no arribarà a final d'any. El seu cas ha arribat.
3: Per a la portaveu d'Alternativa per Alemanya, Alice Weidel, la CDU ha perdut el dret a continuar com a partit.
18: Aquest resultat a Mecklenburg-Pomerània Occidental mostra que la gent està farta de la política del govern. Ha estat un càstig claríssim a la CDU de Friedrich Merz, que només fa política d'esquerres, i per aquest motiu, un partit com la CDU ha passat a ser superflu. No té sentit que existeixi.
3: Tot i la victòria en vots d'Alternativa per Alemanya, els resultats del Partit Socialista a Mecklenburg-Pomerània Occidental han estat prou bons com per permetre als socialistes formar govern en una coalició amb Die Linke i els Verds.
0: I a Rússia, el partit de Vladimir Putin amplia encara més la majoria que té al Parlament. A les eleccions legislatives del cap de setmana ha aconseguit gairebé el 58% dels vots, a molta distància de la resta de partits. I la xifra més alta d'escons en tota la història. Això mentre la guerra contra Ucraïna va camí de complir 5 anys i enmig de les denúncies de l'oposició que assegura que les eleccions han estat farcides d'irregularitats. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
19: Bon dia. Rússia Unida obté 8 punts més que ara fa 5 anys i tindrà 355 diputats dels 450 totals. Aquestes xifres, però, no es corresponen amb la caiguda de popularitat que el partit de Putin havia experimentat els últims mesos. Precisament, el Partit Comunista esperava treure rèdit d'aquest malestar social, però ha acabat sent el gran perjudicat. Tot i quedar en segona posició, ha caigut 5 punts i s'ha quedat amb un 14% dels vots. I el seu líder ha acusat el Kremlin de fer servir pràctiques pròpies dels convulsos anys 90, una època marcada pel gangsterisme. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Panfilova, assegura que tot ha anat com una seda.
20: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
19: Vladimir Putin ja ha deixat clar que farà servir aquest triomf inapel·lable com un aval del poble rus a la seva guerra. Ara caldrà veure si endureix la repressió interna, si escala un grau més en el conflicte d'Ucraïna o bé en les seves amenaces híbrides contra els països de l'OTAN.
0: Passa un minut d'un quart de tres. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
21: Catalunya Migdia.
22: Benvolgut professional, a Obramat trobaràs una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments de les millors marques professionals amb estoc sempre disponible i amb els millors preus.
23: 20 anys construint junts, Obramat.
24: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne, perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
25: Compartir, descobrir, viatjar, riure. 130 milions. Amics, llocs, moments, somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
26: Si vols fer la compra bé, estan a carrer.
27: Dona ales a les teves receptes amb el pit de pollastre filetejat Origen Espanya a un preu imbatible de 5 euros amb 89 al quilo. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
28: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
29: Viladrau.
28: Guissona.
29: Salou.
28: I si ens poden arribar al cor amb una avenida.
29: Només en quedaran 50. Torna.
28: Sóc i seré.
30: Nova temporada de Sóc i seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
31: Avui, 21 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Sabies que, amb el teu testament, pots contribuir a un futur sense Alzheimer, deixant un llegat transformador per les pròximes generacions. Quan fas testament solidari i inclous la Fundació Pasqual Maragall, ajudes a impulsar la recerca en Alzheimer perquè en el futur puguem prevenir-lo i detectar-lo a temps. Gràcies als llegats solidaris aconseguirem que envellir estigui associat només a experiències positives i bons records. Fer testament és senzill i accessible i el seu impacte arriba a tota la societat. Descobreix-ho a www.aftestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
0: Catalunya migdia. Passant 4 minuts d'un quart de 3. El govern ja ha encarregat formalment al Consell d'Educació que comenci el debat per la transformació i la millora del sistema educatiu català. El president Illa i la consellera d'Educació s'han reunit aquest matí al Palau de la Generalitat amb Juan Manuel del Pozo, el president del Consell, que s'ha compromès a tenir enllestides les conclusions el mes d'abril de l'any que ve. Palau de la Generalitat, Montse Poblet.
32: Bon dia. El debat s'obre a tota la societat catalana, famílies, docents, experts i forces polítiques, i girarà al voltant de 5 o 6 temes, encara per concretar, però que amb tota seguretat inclouran el paper de les tecnologies a l'aula, el model de l'escola inclusiva o com reforçar i consolidar l'aprenentatge dels alumnes. L'objectiu generar un debat el més ampli possible per millorar el sistema educatiu i situar-lo a nivells d'excel·lència. La consellera Esther Niubó aclaria que no ha de ser un nou diagnòstic, sinó propostes pràctiques per passar a l'acció.
33: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic, ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes, moltes de les quals de fet ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
32: Els debats els liderarà el Consell d'Educació de Catalunya, que presideix Joan Manuel del Pozo, preocupat per la desconfiança creixent en el sistema educatiu i per com les tensions acumulades en l'últim curs poden afectar aquest diàleg. En aquest sentit, feia aquesta crida als que participin en el procés.
1: Primer serenitat, després bona fe. Podem discrepar, però jo penso que la teva posició és feta amb honestedat, no amb pretensions que no siguin educadores, no amb pretensions que no siguin democràtiques. I si fem això, obtindrem un benefici extraordinari per la millora de l'ambient de l'educació.
32: L'escolta de propostes es farà entre octubre i novembre, els debats entre desembre i març, i a l'abril es presentaran les conclusions.
0: Pedro Sánchez critica que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i acusa les grans tecnològiques de voler controlar el mercat. El president espanyol ho ha dit a la presentació del seu pla per regular la IA de manera responsable just abans d'agafar l'avió cap a la cimera anual de l'ONU a Nova York, on la IA serà un dels grans temes de debat, Núria Jarr.
20: Sí, Pedro Sánchez vol un consens de país sobre la intel·ligència artificial que està molt lluny de la posició dels grans magnats de la IA, que en els últims dies han fet crides a l'autoregulació per controlar els riscos de la tecnologia.
2: Si hay algo que la historia demuestra es que la autorregulación no funciona. Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
20: Des de la Moncloa, Sánchez ha demanat un nou contracte social que vol pactar amb patronal i sindicats amb qui es vol reunir el mes que ve. El full de ruta també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos. Són algunes de les mesures del pla IA360 que també posa en valor la tecnologia com a motor econòmic i la necessitat d'infraestructures com el projecte europeu de gigafactoria de Móra la Nova.
0: Tot plegat al mateix dia en què les Nacions Unides alerten que els humans no tenen prou garanties de mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. És l'advertència que surt del primer informe del grup d'experts de l'ONU sobre intel·ligència artificial. Més coses. Existeix evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que afecta una persona de cada 10 més gran de 65 anys, és a dir, 150.000 persones a Catalunya, la majoria dones, Mònica Mas.
4: Sí, el director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar aquest diagnòstic d'Alzheimer.
5: Són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
4: I és per això que des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments fomentin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb Alzheimer segueixin actives. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
6: Soc mestra i les meves neurones s'han d'alimentar. I si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de Tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
4: I també cal ajut, diu, pels cuidadors, en qui recau el 80% de les cures, que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
0: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a Ceuta, acompanyat ara del president del Partit Popular Europeu, per tal de donar dimensió europea a la crisi migratòria de Ceuta. Això mentre creix la tensió social i també les agressions a la ciutat. Ahir un grup de manifestants va apedregar el cotxe d'una diputada. Alhora, a les xarxes socials s'han fet crides a una entrada massiva des del Marroc cap a Ceuta que el govern espanyol relativitza, Pilar García.
18: Sí, quarta visita de Núñez Feijóo a la ciutat autònoma des de l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Avui acompanyat de Manfred Weber, que li ha fet costat a les crítiques del govern espanyol per la gestió de la crisi. Feijóo ha reclamat que s'activi un mecanisme de retorn immediat per casos com el de Ceuta.
7: Un mecanisme d'emergències ante crisis
3: de circunstancias o características similares para activar mecanismos de retornos inmediatos de todos los ciudadanos que entren en un Estado europeo y del fortalecimiento efectivo y real de la frontera europea cuando es atacada.
7: Feijóo ha alertat que la situació a Ceuta és insostenible i ha lamentat l'atac amb pedres al cotxe d'una diputada del partit Ceuta Ja durant una manifestació ahir contra l'arribada d'activistes d'una ONG navarresa. També diversos ministres han condemnat l'agressió.
0: I com dèiem, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la crida a xarxes a una altra entrada massiva de migrants a Ceuta per aquest dimecres, coincidint amb les eleccions que es fan al Marroc.
7: Álvarez ha assegurat que n'estan al cas, que mantenen contactes amb les autoritats marroquines i alhora estan fent una campanya a través de xarxes i dels mitjans de comunicació marroquins en què s'avisa que entrar de manera irregular a Ceuta no dona dret a quedar-se a Espanya ni a moure's lliurement per Europa. El ministre ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
8: No hay informació de que esos mensajes estén calando. Estamos hablando también con la prensa marroquí, que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio, y estoy en contacto, evidentemente, y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores a todos los niveles con las autoridades marroquíes, bueno, pues para que también haya un dispositivo disuasorio, pero que si es necesario se pueda utilizar para impedir cualquier avalancha. El 15 de agosto ese mecanismo funcionó perfectamente.
0: Mentrestant, hi ha calma al Marroc, a l'altra banda de la frontera de Ceuta, tot i aquestes crides a les xarxes socials que estarien animant a intentar tornar a travessar-la massivament. A la localitat de Fenidek, la policia continua controlant el pas i hi ha hermetisme al carrer. Són els dies previs a les eleccions legislatives que es fan dimecres i que se celebraran en un país en creixement, però amb desencant entre els més joves. Enviat especial a Fenidek. Nando Zanoguera, bon dia.
9: Bon dia. El Marroc manté la frontera de Ceuta fortament vigilada, mentre a Fenidek no hi ha cap indici que hi hagi d'haver un nou assalt migratori. Les dues ciutats estan comunicades a través d'una única carretera, que sortint des d'una rotonda vigilada per la policia, està encarxofada entre la mar i una muntanya on a sobre també hi ha gens. Durant el matí hem pogut sentir un dron sobrevolant periòdicament la zona. El trànsit rodat és fluid, la frontera no està tancada i de fet a Fenidek es veuen molts cotxes amb matrícula espanyola. El que no es veu són persones que hagin travessat la frontera a peu, i el que sí que hi ha és molt silenci. Els ciutadans d'aquí no volen parlar sobre la crisi migratòria i qui ho fa no dona la seva opinió, com el venedor d'una botiga esportiva que explica com va viure la crisi del 30 de juliol.
10: Molts migrants van venir de tot el Marroc, del nord i del sud, de totes les parts del país. Hi havia algerians, egipcis i iemenites amb nosaltres aquí. Va ser un dia terrible. Quan es va fer tard i es van tancar les portes, els van mantenir allà.
9: El Marroc entra en la setmana de les eleccions legislatives de dimecres enmig d'un context de gran descontentament entre els joves i on els analistes creuen que la clau de tot plegat serà la participació.
0: I encara en la informació internacional, nou tiroteig dels agents d'immigració dels Estats Units, els ICE. Ha estat a Austin, a la capital de l'estat de Texas, on un agent ha ferit de gravetat un immigrant veneçolà. L'alcalde d'Austin ha reclamat una investigació independent sobre aquests fets, Vicent Mirsut.
11: L'home ferit de 28 anys ha rebut dos trets al pit i es troba hospitalitzat en estat greu però estable i sota custòdia del Departament d'Immigració, segons ha informat la policia de la ciutat. El Departament d'Interior nord-americà ha anunciat una investigació sobre l'incident, però l'alcalde d'Austin, el demòcrata Kirk Watson, demana que hi participin també agents de l'estat de Texas.
12: When you have a shooting on their streets,
13: quan hi ha un tiroteig al carrer, la gent se sent menys segura. I l'ICE és al carrer, amb la por que això genera. Pel simple fet de ser-hi es crea una sensació de por a la ciutat. Si no temen res sobre el que han fet, si no han fet res incorrecte, haurien de veure amb bons ulls una investigació.
11: L'ICE és la punta de llança de la política migratòria de Trump i la seva actuació ha generat protestes, sobretot en estats governats pels demòcrates. La brutalitat de la repressió a Minneapolis, amb dos morts a trets, li va costar el càrrec el passat mes de març a la secretària de Seguretat Nacional dels Estats Units, Kristi Noem.
0: D'aquí a 30 segons seran 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè el govern invertirà 190 milions d'euros anuals els pròxims 3 anys per rehabilitar i ampliar el parc públic d'habitatges. A Catalunya hi ha 4 milions de llars, de les quals el 60% es va construir abans del 1980. Les actuacions es faran bàsicament en entorns urbans vulnerables, nuclis antics i en municipis rurals. I el pressupost esmentat s'hi ha de sumar 165 milions més amb crèdits de l'Institut Català de Finances. Els detalls d'aquest panorama, que demà aprovarà l'executiu, els ha donat des d'Esparreguera, al Baix Llobregat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, de Vitàngela.
14: El principal objectiu és garantir la viabilitat d'aquells edificis que el seu deteriorament el condiciona o està posant en risc. Conservació, instal·lació d'ascensors, intervenció en edificis amb esquerdes, despreniments o problemes estructurals en zones de vulnerabilitat socioeconòmica. D'aquest pla en queden excloses les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
15: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que en canvi poden actuar en punts concrets del seu municipi.
14: Entre les sis grans línies d'actuació, a banda d'intervenir en els edificis més vulnerables, crear oficines de suport a la ciutadania, facilitar el finançament a través de préstecs públics o adquirir habitatges per ampliar el parc públic, entre d'altres. Aquest pla deriva de l'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el PSC.
0: Més coses. Entre els mesos de gener i d'agost d'aquest any s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies del tren de Catalunya, segons els Mossos d'Esquadra. I s'han fet 229 denúncies per aquests tipus de delictes, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que les que hi va haver en tot l'any passat. Quin perfil tenen els lladres de coure, Joan Garcia?
16: No serien grups organitzats a contacte amb màfia, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Seculies, al Matí de Catalunya Ràdio.
17: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar en un lloc en què hi ha un cable cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
16: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. I la presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3Cat Info, discrepa que sigui a través de la xarxa legal pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
19: Cada quilo que es mou en una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
16: Segons el Gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert.
0: I ja que parlem de seguretat, la Guàrdia Urbana de Lleida dedicarà un equip especial a combatre els incompliments de les ordenances de civisme que han augmentat aquest any. Segons l'alcalde, això genera un problema de convivència i acaba sent un problema de seguretat ciutadana. Ho diu després de diverses baralles multitudinàries a la ciutat. Paeria de Lleida, Toni Subirats i Pere Joan Álvarez.
21: Hola, bon dia. Després de la Junta Local de Seguretat, l'alcalde s'ha referit a les baralles entre dos grups de persones de la setmana passada a la plaça dels Pagesos o a la del Parc de les Vies a mitjans d'agost. Ho ha posat com a exemple d'un problema de convivència, diu que genera un problema de seguretat.
22: Hi ha un problema a la plaça dels Pagesos, sí. On són? A la presó. Això és el que importa. De la mateixa forma que el titular és baralla, el titular és a la presó.
21: La consellera Núria Parlon destaca que s'actua amb contundència amb aquells que participen en diverses baralles.
23: Durant tot aquest any s'han fet més de 26 detinguts en diferents baralles que s'han pogut donar en l'espai públic. Per tant, la feina policial de detenir aquelles persones que pertorben la bona convivència s'ha fet.
21: També es vol combatre la multireincidència. En aquest sentit, hi ha 13 persones que han estat detingudes una vintena de vegades. A la Junta Local de Seguretat s'ha informat també que baixen els delictes un 1% i pugen un 10% les detencions.
0: Passant 4 minuts a 2:15, una pausa i la cultura.
24: Catalunya migdia.
25: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de la xeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
26: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
27: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
1: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
2: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
4: I sí, la idea de tenir una parella es va arraconar.
2: Sí.
1: 18a temporada.
5: Aquí, aquesta setmana, mano jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
1: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre. Catalunya migdia.
0: Comencem la cultura amb cinema.
6: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
0: La Bola Negra continua el seu camí triomfal amb la vista posada als Oscars. Després de rebre el premi del públic al Festival de Toronto, el més important del certamen, ara tot apunta que la pel·lícula dels Javis també lluitarà per endur-se el mateix premi, el premi del públic, al Festival de Sant Sebastià. Els espectadors l'han puntuat amb un 9,40 sobre 10. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
18: La Bola Negra ha rebut el suport del públic allà on s'ha presentat. A Toronto no ha tingut rival, però a Sant Sebastià li podria passar per davant la pel·lícula palestina NASA, que ja va rebre una ovació rècord a Venècia. De fet, a Donosti només un film ha superat aquest 9,40 de la Bola Negra. Va ser La Voz de Hind Rajab l'any passat, un altre film sobre el genocidi a Gaza. D'aquest èxit també se'n senten partícips l'equip artístic i tècnic català que hi ha al darrere de la pel·lícula. Hem parlat amb la directora de fotografia Gris Jordana i el compositor de la banda sonora Raúl Fernández Refri.
20: Jo em sento part de l'èxit. és un procés creatiu molt entrelligat. Sí que quan s'acaba la pel·li ja no sabem de qui ha set quina idea.
27: Jo penso que els Javis tenen una capacitat de donar molt espai i al mateix temps ser-hi sempre. Ells sempre t'acompanyen, però al mateix temps et deixen que tinguis espai per sentir que és cosa teva, no?, que ho has fet tu.
20: Bé, jo crec que la gent que té, igual té més inseguretats no deixa tant espai. I trobar uns directors que no només et donin espai, sinó que t'encoratgin a que no siguis conservador amb les idees que et venen, és molt important perquè nosaltres també anem creixent.
18: Tots dos entren en les quinieles dels Oscars, però ara per ara no hi volen pensar.
0: I del cinema a la televisió.
28: Ai, mira. Ets amic del Fermí Puig, oi?
29: Sí.
28: Com et dius?
29: Ferran Adrià.
28: I l'experiència com a cuiner?
0: I concretament a les estrenes a les plataformes aquesta setmana. Aquesta nit no us podeu perdre a TV3 la sèrie Gènesi, sobre la trajectòria, ara sentíem, de Ferran Adrià, Òscar Callao.
30: Gènesi narra la revolució gastronòmica al Bulli de Roses des de l'arribada d'Adrià a Cala Montjoi als anys 80, fins que aquell restaurant de platja va ser el millor i més creatiu de tot el planeta. La sèrie s'estrena a les 10 a TV3 i 3CAT i s'emetrà el novembre a Netflix. En aquesta mateixa plataforma divendres arriba Una Bomber amb Russell Crowe sobre el terrorista que va terroritzar els Estats Units als anys 80 amb cartes bomba que van matar 3 persones i en van ferir 23. Dos documentals de directors catalans a Movistar, Reixac, Correres de Cobardes, on Santi Nolla retrata el llegat de l'exentrenador del Barça, i a HBO Max, El buen espíritu, de Mònica Terribas, amb el testimoni d'antics numeraris de l'Opus Dei. I dues sèries amb protagonistes estel·lars, Matthew McConaughey i Woody Harrelson, que són els divertits brothers d'Apple TV, i Tom Hardy, Helen Mirren i Pierce Brosnan, a la segona temporada de Tierra de Mafiosos, Sky Showtime.
0: I ara teatre.
31: Liebe mich! Und heute Nacht wird alles.
0: Perquè el Palau Robert de Barcelona acull l'exposició Un teatre lliure, amb motiu de la celebració del mig segle del teatre lliure. La mostra reuneix l'obra de 5 escenògrafs que al llarg de 5 dècades han contribuït a construir l'imaginari visual del teatre. Anem al lliure, Marta Vives.
32: El Teatre Lliure commemora els 50 anys de la seva història amb una exposició que vol ser un viatge visual immersiu per algunes de les escenografies i elements claus durant 5 dècades. Des dels talons i els terres que la veterana Montse Amenós ha volgut exaltar...
33: El terra es converteix en el fons de l'escena, un fons que es trepitja, que s'acarona, que s'embruta i que, des del material del que està fet, ens parla.
32: Fins a la reivindicació de tots els treballadors del lliure que Lluc Castells ha transformat en una escenografia especial per l'ocasió.
34: Oficis que són invisibles, que no estan a l'escenari, persona. He intentat com col·locar els seus objectes.
32: Passant per la memòria de Frederic Amat, que ha volgut homenatjar el públic citant Lorca i Beckett.
35: I els espectadors, no us quedeu al llindar de la porta. Entreu, que el vostre alè els doni vida.
32: Les mirades de Max Glenzel i Sílvia Delanyó completen la mostra que explica l'essència d'un teatre lliure que enguany celebra el seu llegat, però també el seu futur.
0: I acabem amb una escriptora. L'anglesa Zadie Smith, que fixa la seva incisiva mirada sobre l'art, la política i la memòria a la col·lecció d'assajos Morts i Vius, que s'acaba de publicar. L'aclamada autora de Dents Blanques, considera una de les intel·lectuals més influents del moment, l'ha presentat a Barcelona, Montse Camps.
32: A Morts i Vius, Aidy Smith agafa de la mà el lector i el passeja pel seu barri de Londres o pels seus records d'adolescència. El fa plorar com ella per les morts de Mertyn Amis o Philip Roth. Reflexions fetes en un moment que la intel·ligència artificial i les noves tecnologies es qüestiona més que mai. I llença aquest missatge.
3: I think it's embarrassing for all of us that...
7: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de mil milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora. I ha resultat que no és així.
32: Aidy Smith participa aquest vespre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en una xerrada al costat del francès Edouard Louis i Remedios Zafra sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del jo.
1: Catalunya migdia.
0: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Amb Mourinho com a un dels protagonistes.
8: Mourinho i la seva frustració de veure com no soluciona els problemes del Madrid.

0: Després de 7 jornades de Lliga, ha tornat el Mourinho que coneixíem a les sales de premsa.
1: Yo pensaba que encontraba una Liga diferente de la Liga que yo he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la Liga que yo he dejado aquí años atrás.
0: El Madrid va perdre 2-1 ahir al derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho es queixava per la vermella que va veure Hausen i demanava dues expulsions a jugadors matalassers. Mourinho intenta amagar el poc futbol del seu equip del Madrid amb el soroll arbitral Marcos García.
2: El descans ahir al Metropolitano empata 0. Abans del descans hi ha dues de les accions que es queixa el Madrid. Demanen vermella per al Cuti Romero per una entrada a Bellingham i una altra a Kang In-Lee sobre Fede Valverde. De la primera, el CTA va publicar l'àudio del VAR entre el col·legiat de camp, Ortiz Arias, i el de VAR, Trujillo Álvarez. L'àrbitre de camp havia considerat groga per a Bellingham, però la va canviar per groga per al Cuti.
3: Miguel, te recomiendo una revisión para que valores un potencial error de una confusión de identidad. Yo observo que el jugador del Atlético de Madrid es el que pisa al jugador del Madrid.
4: ¿Vale?
3: Y el jugador del Madrid es el que toca balón.
4: Ok. Vale, voy a cancelar a María para el jugador del Real Madrid, voy a sacar a María para el jugador del Atlético de Madrid, ¿vale?
3: Recibido.
2: En cap cas es va valorar vermella per al Cuti, que és el que demanava Mourinho. Qui sí que va veure vermella va ser Hausen, com dius, en el penal sobre Juliano Simeone. Primera groga, però va acabar sent vermella per la revisió de nou del VAR. El penal el va marcar Grimaldo i 6 minuts després, només 6, Jonathan David va fer el segon. Just abans del temps afegit, Rüdiger va fer el gol del Madrid, el 2-1 final. En roda de premsa, Mourinho va sortir amb un paper. Us heu d'imaginar Mourinho amb un paper amb les dues imatges impreses, les fotografies de les dues, de l'entrada del Cuti i de l'entrada de Kang In-Lee. I acaben rebent l'àrbitre de camp i també el de VAR.
1: Podríem ahorrar la conferència estampa perquè la història del partit està aquí. Són dues tarjetes rojas clares. Qui tiene que estar muy feliz és el comitè de designació arbitral. Ha sido todo muy extraño. Una semana antes ya se sabía quién era el árbitro. 41 años, no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid. La temporada pasada, Real Sociedad en la Copa, Osasuna, Girona. A este señor no hay presión, porque ahí en Las Rosas no hay presión. Cosas que se han visto en las últimas semanas, aquí en este estadio, el gol anulado al Osasuna es para reír, el penalti en San Sebastián es para reír, el penalti del Barcelona es para reír, la no expulsión contra el Atlético de Bilbao. Si nos dejan en paz y tranquilos y nos dejan competir en igualdad de circunstancias con todos, falta mucho. No quiero ir lejos y decir que eso estaba preparado.
2: Això només és un tastet del que va dir Mourinho en roda de premsa. Simeone, li van preguntar, va replicar que ell no parla dels àrbitres i avisa del que està fent Mourinho.
5: Ahora, si no queremos detener en eso y no nos detenemos en lo que pasó en el partido, vale, es un juego y juguemos.
2: Per cert, Mbappé ha fet una entrevista al diari AS, avui una altra, ja en va fer la setmana passada una. Diu que han de fer més, han de treballar perquè tornin la il·lusió i els títols al Madrid, i diu que Mbappé que no vol entrar en el tema dels àrbitres, que són humans i que s'equivoquen.
0: I mentrestant el Barça, que s'ho mira des del capdamunt de la Lliga, líder amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid, que és segon, i el Betis, que està sempre amb els mateixos punts que els matalassers. Avui comença aquesta aturada de seleccions més llarga de l'habitual. No tornen a jugar un partit de Lliga els blaugranes fins aquí a 20 dies. I en aquestes setmanes, quants jugadors tindrà Hansi Flick per poder-se entrenar? Ramon Salmurri?
6: Molt pocs, Laia, perquè marxen 17 futbolistes amb les seves seleccions i es queden a Barcelona. Wojtek Stenzne, Alejandro Valde, Gerard Martín i Gavi. Tot això a banda dels lesionats, Joan Garcia, Frenkie de Jong i Runi Bardaji. A més d'Andreas Christensen, que s'hi ha afegit des d'aquest cap de setmana.
0: Cert que ara Andreas Christensen té una aturada en sec en un moment en què estava tenint bon rendiment i que es parlava d'ell, doncs, que podia ser algú important aquesta temporada. De moment haurà d'aturar-se perquè torna a lesionar-se.
6: Sí, es va lesionar el Pizjuán, un trencament del quàdriceps, lesió muscular, que a més va haver de ser substituït a mig partit per Gerard Martín, i per tant, males notícies per Hansi Flick, que va un punt coix, mai millor dit, a l'eix de la defensa, amb Cubarsí, Christensen i Gerard Martín com a únics centrals naturals, i per a Andrés Christensen, el danès, per les properes 4-5 setmanes. Avui els futbolistes del Barça tenen festa, els que no són internacionals, però Christensen ha anat a la ciutat esportiva a començar ja aquest procés de recuperació per tornar a intentar el més aviat possible.
0: I aquests dies també serviran per tancar algunes renovacions de jugadors del primer equip.
6: Bàsicament ho va exposar Deco a l'assemblea, quan va exposar el seu projecte esportiu, va dir una frase textual que és: res del que passa al camp és casual, una mica traient pit de la feina feta aquest estiu, i també va anunciar tres renovacions d'una tacada. La primera, la del capità Rafinha, que renovarà amb el Barça fins al 2030. També serà fins aquella data quan renovi Xavi Espart, i a més, la de Marc Bernal, que renova amb el Barça i ho farà fins al 2031.
0: I per cert que Marc Casado estarà uns 3 mesos de baixa. Ahir al partit del Depor amb el Betis, Casado es va fracturar l'espatlla i l'han operat aquest matí. I a l'Espanyol, la derrota a casa amb l'Elx ha fet que l'afició posi Manolo en el punt de mira. Passa per un moment delicat, el tècnic, però més pel soroll de l'entorn que no pas el del Serra, pel que opinin i opinen des de dins.
7: És cert que l'equip és 15 ara mateix, amb 2 punts de marge sobre la zona de descens i quan tot just només s'han disputat 7 jornades. Però els de Manolo González encara no han aconseguit cicatritzar la ferida de la mala segona volta de la temporada passada, amb 18 partits sense guanyar. I això fa que l'afició es qüestioni la continuïtat o no del tècnic, després de 2 derrotes consecutives, l'última davant l'Elx a casa i contra 10 gairebé tot el partit, en el que segurament ha estat el pitjor partit dels últims anys. On de moment no s'ho qüestionen, però, és el club. Per ara, Monchi segueix confiant en Manolo González i ara mateix no es planteja cap relleu a la banqueta. Com sempre, però, seran els resultats i la dinàmica de l'equip la que ho marcarà. Ara els de Manolo González tenen 3 setmanes gairebé per treballar i mirar de revertir la situació abans de jugar al camp del Màlaga, al CUE de primera, on tornaran a ser examinats per l'afició.
0: I amb tu, Eudald, fem un primer balanç a la Lliga, que ara que s'atura per aquesta aturada de seleccions, s'han jugat 7 jornades, amb el Barça líder destacat, però hi ha una tercera posició, que és la del Betis, que ha sorprès bastant fins ara, Eudald.
7: Els andalusos, que hi van empatar un al camp del Deportivo després d'anar guanyant gairebé tot el partit, arriben a aquesta aturada com a segons, empatats a 16 punts amb l'Atlètic de Madrid, a 5 del Barça i un punt al davant del Madrid. A més, els de Manuel Pellegrini han sumat 7 dels últims 9 punts a la Lliga i es van estrenar a la Champions guanyant per 2-3 al camp de l'Illa.
8: Analizando globalmente, creo que hemos hecho un comienzo de Liga de 7 partidos muy bueno y el mismo hecho, el empatar ya de visita no parezca bueno, creo que refleja un poco la mentalidad del equipo y le sumamos los 3 puntos importantísimos en la Champions que ganamos de visita, así que muy contento con lo que ha hecho el equipo.
7: Mentrestant, el Villarreal i la Reial Societat comencen a remuntar posicions. Els de la Plana van guanyar el Llevant per 3-1 en la segona victòria consecutiva i els bascos van superar a domicili per 2-3 al València, que segueix en zona de descens. Finalment, el Getafe va guanyar el Màlaga per 1-0 i deixa els andalusos com a coers de primera.
0: I a segona divisió, el Sabadell guanya i ja es troba en posicions de promoció d'ascens. Francesc Ripoll.
9: Va ser davant l'Oviedo per 3-1 i en un nou partit on els arlequinats van ser superiors a un equip cridat per estar a la zona alta. Al descans, el Sabadell ja guanyava per 2-0 amb gols de Gastón Valles i Òscar Sanz. Malgrat que la represa dels asturians van escurçar distàncies, no hi va haver sensació de perill en cap moment i Baena va sentenciar el partit. Nova victòria, la tercera a la nova Creu Alta per instal·lar-se a la zona alta. Ferran Costa, l'entrenador, sap que van ser millors.
10: Penso que l'equip ha estat millor que el rival, que hem fet un molt bon partit en diferents fases, però entenent el que demanava el partit en cada moment.
9: La nota negativa, la lesió de Joaquim i màxim golejador de l'equip. A l'espera de proves mèdiques, tot apunta a una lesió greu al genoll.
0: I el Girona, que va guanyar dissabte a Cádiz, és 8è amb 10 punts. Nou minuts i les 3 de la tarda, ara farem una pausa i després...
11: La penya campiona de la Supercopa CB 18 anys després ha tornat la Pro.
0: La penya que va guanyar la Supercopa davant del Barça.
12: Catalunya migdia. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
13: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
12: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
13: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
12: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
13: Apialia, la força de vendre junts.
14: 205 cavalls i només 4,3 litres?
15: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més, amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa't en el club65.es.
18: Un és ple de sorpreses, l'altre fa música i el tercer et porta d'excursió a la granja amb en Titó. Són els nous llibres d'en Titó i els fa l'alà. A jugar amb la pluja, Marrameu Torre Castanyes i Titó, excursió a la granja. Obre'ls i passa-t'ho d'allò més bé, a la venda als punts habituals.
19: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus, l'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
20: A veure si s'ha entès.
19: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3CAT i a YouTube.
21: T'esperem al Supercampus!
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
0: La penya celebrarà aquesta tarda a partir de les 7 el títol de la Supercopa ACB. Van guanyar ahir el Barça de bàsquet i això ho han de celebrar bé perquè Ernest Macià feia 18 anys que no guanyaven un títol.
1: Doncs sí, a més la penya és el primer equip que guanya la Supercopa d'un equip anfitrió. L'organitzava i efectivament 18 anys després doncs, va tornar a aixecar un títol de la Supercopa. L'últim va ser la Lliga Catalana de la temporada 2009. Ahir un nom propi, la Provítola. Recordem que el mes de juny dèiem que el Barça no el volia renovar perquè s'havia lesionat últimament, que era un jugador ja que tenia una certa edat. Doncs bé, aquest jugador amb l'equip rival, amb la penya, va fer ahir 31 punts i 9 de 13 en triples.
24: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
1: I entre l'últim títol que va guanyar la penya i el d'ahir, i tot i haver-hi 18 anys, hi ha un fil conductor. I aquest fil conductor té un nom i el sap tothom a Badalona, és el de Ricky Rubio.
25: Sí, quan ets petit no ho valores tant, la veritat. Han passat molts anys i ara ho valores molt més. Sí, puc haver aconseguit molts títols, però no m'esperava aconseguir aquest títol aquí i... el vaig a disfrutar.
0: Doncs avui a les 7 de la tarda, celebració amb recepció a l'Ajuntament de Badalona. Marc Márquez va arribar al Gran Premi d'Àustria de MotoGP empatat a punts amb Jorge Martín i després el cap de setmana el Tro de Cervera ja és a 12 punts del madrileny que ara és el nou líder en solitari de Damià Aguilar.
26: Márquez va descobrir divendres que li tocava patir. Dissabte va fer segon darrere Jorge Martín i diumenge l'objectiu era el mateix, però Ducati, el seu circuit talismà al Red Bull Ring, ha fallat i a més Márquez va tenir problemes amb el fre davanter. Ara el campió és a 12 punts de Jorge Martín. Tampoc no li fa tant de mal.
27: Hace tres carreras estaba más, entonces es un circuito más, llegaremos a Motegi, quizá la película cambiará, entonces quedan siete carreras. Evidentemente no tienes que entrar al juego de que ahora aparece uno, ahora la otro, sino que es intentar

0: És el món de dues rodes, que hi van certificar els títols del 2026, però és que són fins a 5 els pilots catalans que hi van guanyar un campionat del món.
1: Berta Avellán va vèncer la pressió de Sofia Rabino per sumar el segon títol mundial consecutiu a l'aire lliure. Diu que arribar a igualar els 40 de Toni Bou serà impossible.
2: Sincerament ho veig molt difícil, el que ha fet ell és impressionant, l'admiro molt, però per mi és un extraterrestre.
1: També en trial es van estrenar com a campions Arnau Ferrer i Abril Montserrat a trial 2, i en motocross Daniela Guillén ja és campiona del món, un títol que la de Lloret ha buscat moltíssim en els darrers 3 anys. A MX2, la segona categoria, Guillem Ferrés va gestionar perfectament les dues curses de diumenge sense perdre els papers, i la temporada que ve pujarà a competir amb els millors a la classe reina.
0: I ahir va començar el Mundial de Ciclisme de carretera a Montreal, al Canadà, amb les proves de contrarrellotge Elite. Paula Blas i Mireia Benito van quedar lluny del podi, tot i que avui arriba la primera oportunitat real de medalla catalana, Isabel Alta.
3: Doncs sí, mal dia per Paula Blas, 18a, i Mireia Benito, 20a, que van quedar molt lluny de Marlene Reusser, or mundial, i que confirma així que és la gran dominadora d'aquesta especialitat. És el mateix que demostra Remco Evenepoel, campió sense discussió i primer ciclista de la història a guanyar 4 mundials contrarrellotge consecutius. Avui és el torn de la Crono Sub-23 amb un candidat a la victòria que és de Montbrió del Camp, Matís Van Kerkhove.
4: Les meves expectatives per la Crono jo crec que és guanyar, no? Al final tinc una molt bona Crono i crec que ho he demostrat també aquesta temporada en diferents competicions. Llavors, la cursa és bastant, el trajecte és bastant pla, crec que em va bé de tot. Si hi ha una pujeta, mira bé, i si és tot pla, doncs mira també.
3: Atenció, perquè el seu palmarès hi ha el campionat contrarrellotge júnior de Catalunya, però també el de contrarrellotge sub-23 belga, Matís, com el seu germà Sef, competeixen amb la selecció de Bèlgica.
0: I tornem al futbol, a la primera federació, que el Nàstic va perdre ahir al camp de l'Alcorcón, el primer partit de Lliga, l'equip segueix sense victòries, i el Sant Andreu, que jugarà dimecres, Carles Vila.
5: Ho farà contra el Madrid-Castilla. Pel que fa al Nàstic, la contundent derrota per 3-0 deixa els de Cisco Campos fora de la zona d'ascens, a la sisena posició, i amb els primers dubtes aquesta temporada.
6: Intentar rescar lo poc positiu que hi ha, perquè és la realitat, crec que la segona part hem competit millor, però ens ha costat fer arribades. El rival, quan té aquesta avantatge, juga molt més còmodo, ens ha faltat ajustar i estan més precisos, però clar, no ha estat res a veure el que ha estat la primera part. Ha hagut un moment que no estàvem en el partit i no han respectat la identitat nostra i dolgo per això.
5: L'Europa va perdre 2-1 al camp del Murcia. Els barcelonins encara no han guanyat cap partit. N'han perdut 3 i han empatat un.
0: I a la Golden Cup d'hoquei patins, David Ubach, doble victòria de Catalunya.
7: Títol, doncs, per a les seleccions catalanes, la masculina i la femenina. La femenina va ser la primera a guanyar aquesta competició, que es va disputar la setmana passada a Cerdanyola, culminada amb les finals d'ahir. En tots els casos, triomfs contra Portugal, 3-2. La selecció catalana femenina es va imposar al combinat portuguès, remuntada inclosa d'un 0-2 advers, i després la selecció catalana masculina va guanyar també Portugal, en aquest cas per 2-1 ahir també a Cerdanyola.
0: I després de la classificació del Sabadell, ahir entre d'altres, ja s'han sortejat els grups de la primera fase de la Lliga de Campions masculina de waterpolo.
7: Els sabadellencs han quedat enquadrats al grup A, juntament amb l'Olympiacos grec, el Hannover alemany i el Jadran Hercegovina Novi Montenegrí, i pel que fa a l'Atlètic Barceloneta, que és l'actual campió, jugarà al grup C contra el Mladost de Zagreb i el Jadran Split croats i el Novi de Belgrat, Sèrbia. Els dos primers de cadascun dels grups avancen a la segona lligueta de grups.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

El PSC d'Argentona escull Marc Rodríguez com a candidat a les municipals de 2027. L'habitatge serà un dels principals eixos del projecte socialista. Rodríguez ha avançat que si el PSC governa, planteja activar el pla parcial del Collell.

Argentona inicia avui la darrera fase per transformar tot l'enllumenat públic del municipi a tecnologia LED. Els treballs duraran 4 mesos, costaran 182.000 euros i afectaran més de 60 carrers. Demà s'obren les inscripcions per al nou projecte d'habitatge cooperatiu de Can Serra Lladó. Sostre Cívic i l'Ajuntament impulsaran una vintena de pisos protegits en cessió d'ús i a preu de cost. Argentona va tancar aquest cap de setmana una nova edició de la Festa de la Setmana de la Gent Gran amb un gran èxit de participació. La jornada de diumenge va incloure la tradicional cercavila de gegants, l'esmorzar a la sala i el fi de festa a la tarda amb l'actuació de DJ Manel. El programa Història es torna a Ràdio Argentona en la seva 16a temporada i s'estrena demà amb l'escriptora Care Santos. Com a gran novetat, el veterà espai de literatura es converteix en videopodcast i es veurà també a través de YouTube i a radioargentona.cat. En esports, el primer equip del Futbol Club Argentona comença la Lliga Elit amb un meritori empat al camp del Sant Mauro. Els quadribarrats van empatar 2 i sumen el primer punt en la nova categoria. I el temps, aquesta tarda es mantindrà el temps estable i assolellat, amb teranyines de núvols alts, no s'esperen pluges. Pel que fa a les temperatures, les màximes pujaran i aniran dels 30 als 33 graus. Comencem.

0: Mar Rodríguez Mena serà la candidata del PSC d'Argentona a les eleccions municipals de 2027. L'agrupació socialista la va escollir dissabte en una assemblea extraordinària celebrada a l'Altell de l'Ajuntament Vell. Rodríguez era l'única candidata que es va presentar al procés d'elecció. A l'assemblea hi van participar unes 25 persones, entre militants i simpatitzants. La nova candidata ha explicat a Ràdio Argentona que l'assemblea va ser especialment emotiva després d'uns anys complicats per l'agrupació.
1: Per nosaltres va ser un èxit, la veritat, la convocatòria. Va ser molt participativa, de fet som una agrupació molt activa i també va ser molt emotiva, perquè hem passat molts nervis, saps que aquests 3 anys i mig per nosaltres, pel PSC Argentona, no han estat fàcils, per les diferents situacions que hem anat passant. La darrera, com saps, és la pèrdua de la nostra estimada Montse Brugal, i en aquell moment pues, es va trobar a faltar també a la nostra companya. Soc la candidata oficial del PSC Argentona per les properes eleccions municipals, amb molt d'orgull, i estic molt feliç, molt contenta.
0: Rodríguez ha avançat també alguns dels eixos que vol prioritzar de cara a les municipals. Parla de manteniment de l'espai públic, habitatge i cohesió.
1: Sobretot, donar un tomb a Argentona. Argentona ha de canviar. Sobretot el manteniment, els carrers, l'habitatge. I el principal és cohesionar i consensuar. No de boca, sinó en fets. I d'aquí un temps veureu i us podrem demostrar que el que diem no és per dir, sinó que nosaltres parlem en fets.
0: L'habitatge serà, doncs, un dels principals eixos del projecte socialista. Rodríguez ha avançat que si el PSC governa, planteja activar el pla parcial del Collell. Segons ha explicat, aquest àmbit preveu 506 habitatges, 306 dels quals de protecció oficial. La candidata considera que aquesta actuació podria donar resposta a les dificultats d'accés a l'habitatge que, segons afirma, afecten especialment joves i famílies del municipi. En la seva nota de premsa, el PSC també assenyala que Rodríguez vol liderar un projecte basat en el servei públic, la proximitat, el treball en equip i el consens. Avui comença l'última fase de renovació de l'enllumenat públic d'Argentona. Així ho ha anunciat l'Ajuntament, que iniciarà aquesta darrera etapa del projecte al barri de Can Barrau. L'actuació preveu la substitució de 768 punts de llum per tecnologia LED, una millora que s'estendrà al llarg dels pròxims 4 mesos i que acabarà afectant més de 60 carrers de tot el municipi. Aquests treballs compten amb un pressupost de 182.000 euros. D'aquesta manera, es dona continuïtat a la primera fase iniciada al maig de 2025, quan es van renovar 511 punts de llum amb una inversió de 116.000 euros. Segons dades de l'Ajuntament, aquella primera intervenció va aconseguir retallar uns 16.000 euros anuals en el consum energètic, una xifra d'estalvi que es preveu que augmenti amb l'actuació que comença avui. Els carrers afectats per aquesta darrera fase de renovació es poden consultar a la pàgina web de l'Ajuntament, www.argentona.cat. Un cop completat tot el procés, la totalitat del parc lumínic municipal serà de tecnologia LED. I a partir de demà s'obren les inscripcions per als nous habitatges cooperatius d'Argentona. El projecte, impulsat per Sostre Cívic, el solar municipal de Can Serrallador, oferirà una 20ena d'habitatges protegits en cessió d'ús i a preu de cost. Eva Ortigosa, coordinadora del projecte Sostre Cívic, destaca que aquest model garanteix un ús estable i indefinit de l'habitatge mitjançant la titularitat col·lectiva i l'autogestió, diferenciant-se d'aquesta manera amb el lloguer convencional. A més, les persones que formin part del grup impulsor participaran directament en la definició del projecte arquitectònic i el disseny dels espais comunitaris.
2: Des del primer moment en què les persones formin part d'aquest grup impulsor i fins a l'entrada a viure, estaran definint conjuntament com volen que sigui aquest edifici, quins usos volen que tinguin els espais comuns i altres elements vinculats al seu projecte de convivència.
0: El termini d'inscripció estarà obert des de demà 22 de setembre fins al 5 d'octubre a la pàgina web de Sostre Cívic. Per formar-ne part, cal ser soci de la cooperativa i estar inscrit al registre de demandants d'habitatge de protecció oficial. Tindran prioritat els joves menors de 40 anys empadronats a Argentona des de fa un mínim de 3 anys, tot i que també es reservaran habitatges per a col·lectius en situació de vulnerabilitat. Per resoldre dubtes, s'han organitzat 2 sessions informatives, una de presencial, demà dimarts, a les 6 a 2 quarts de 7 de la tarda, al Saló de Pedra, i una altra de virtual, el 29 de setembre. La previsió és començar les obres a finals de 2027 i que els veïns hi puguin entrar a viure entre el 2029 i el 2030. Ahir vam tancar la Setmana de la Gent Gran amb la Festa de la Vellesa, una jornada festiva amb gran èxit de participació. Els actes van arrencar ben d'hora, a 8:45 del matí, amb la tradicional anada a missa. Tot seguit a les 10, la festivitat va continuar amb una calorida cercavila de gegants des de l'església fins a la sala, on va tenir lloc l'esmorzar de germanor per tots els assistents. També hi va haver moment pels discursos. Escoltem un fragment del discurs del padrí Joaquim Riera i de l'alcaldessa, Montse Capdevila.
3: Aquesta festa ens recorda una cosa essencial, que l'experiència, la saviesa i la vida viscuda són un tresor que cal escoltar i respectar. Les persones grans no sou passat, sou present i referent. Sou un pilar fonamental de la nostra societat i ho sou cada dia, no només avui.
4: Enguany celebrem la 75a edició de l'homenatge de la vellesa. Aviat és dit, però la realitat és que són molts, molts anys de mantenir-nos fidels a Argentona, la nostra gent gran, i ens han de recollir com a poble.
0: El tancament de la festa va arribar a la tarda, a les 6, amb el tradicional vespreig a la sala, on el públic va poder gaudir i ballar amb l'actuació de DJ Manel. Des de l'organització es fa un balanç molt positiu d'una jornada que va tornar a reunir el veïnat en una gran trobada de comunitat i el reconeixement dels nostres avis i àvies. Trobareu un recull de fotografies de la Festa de la Vellesa d'enguany al Facebook de Ràdio Argentona. I el programa de literatura més veterà de Ràdio Argentona està de tornada. Històries estrena demà la seva 16a temporada amb Sílvia Cantos al capdavant i ho fa carregat de novetats. Aquest espai, que cada any apropa els principals noms de la literatura catalana als oients, arrenca dimarts amb una convidada de luxe, l'escriptora Care Santos, que vindrà a presentar la seva saga juvenil Laberint. Però la gran novetat d'aquesta edició és el salt al format audiovisual. Per primera vegada, totes les entrevistes del programa es transformaran en videopodcast. Els seguidors no només podran escoltar els autors o autores a les zones tradicionals, sinó que també podran veure les converses a través del canal de YouTube de Ràdio Argentona i el web radioargentona.cat.
5: Els esports.
0: El primer equip del Futbol Club Argentona comença la Lliga Elit amb un meritori empat al camp del Sant Mauro. Els quadribarrats van empatar 2 i sumen el primer punt en la nova categoria. Tot i això, als argentonins els queda un mal gust de boca, ja que a la mitja part guanyaven 0-2 i el gol de l'empat va arribar en el temps afegit. A més, el partit va acabar amb 2 expulsions, una per cada equip. El segon entrenador argentoní, Aitor Hernández, fa un balanç positiu d'aquest primer partit en la competició.
6: Crec que hem estat millor que ells, a la primera part sobretot, i bueno, després a la segona part doncs, ells han hagut d'apretar. Sí que crec que l'expulsió i la parada sobretot que hem hagut de fer pel tema violència i tal, ens ha tallat una miqueta el ritmet i després, doncs, bueno, els xavals ho han donat tot, hem treballat bé, s'ha competit bé, sabíem que aquesta lliga era molt exigent, però també sabíem que l'equip competiria i que estaríem a l'alçada i així ha sigut. Sincerament, crec que ens mereixíem molt més.
0: Després d'aquest empat, l'Argentona comença la lliga a la meitat de la taula classificatòria. Donem pas

0: Ja us ho hem anunciat, demà comencen les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en sessió d'ús de Can Serrallador. També demà hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. Les que ja han començat són les inscripcions per l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal El Bosquet, amb una freqüència quinzenal, des del 8 d'octubre fins al juny de 2027. Per reservar la vostra plaça, només cal que ompliu el formulari web que trobareu disponible al portal de l'Ajuntament d'Argentona. I us recordem que la Cistella a Casa continua a Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, aquesta temporada el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. Tot seguit, l'agenda. Avui a les 7 de la tarda, inici de les trobades conscients a la biblioteca, un espai de meditació i diàleg que es durà a terme una vegada al mes. Dijous, també a la biblioteca, hora del conte amb la companyia Humanots. A partir de 6:15 de la tarda explicaran la història d'en Boom i el tresor del pirata. Divendres, el Consell Local per la República celebra una conferència dins el cicle Catalunya Debat. Porta per títol El cost de ser espanyols i anirà a càrrec de David Ros. Serà divendres a 8:15 del vespre al Saló de Pedra. Diumenge segueixen les rutes de tardor. Aquest diumenge 27 de setembre podreu fer la ruta Vila Modernista d'Estiueig. El preu serà de 4 euros. I en cinema, al Centre Parroquial, aquest cap de setmana ens proposa La Bola Negra, una pel·lícula dels Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, que ha guanyat el premi a millor direcció del Festival de Cannes d'aquest any. La Bola Negra la podreu veure al Centre Parroquial divendres a les 8 del vespre i dissabte i diumenge a les 5 i a 7:45. Anem ara amb la informació meteorològica, que ve marcada per l'estabilitat i un ambient gairebé d'estiu durant les pròximes hores. Aquesta tarda gaudirem d'un cel assolellat, només resguardat per algunes teranyines de núvols alts, que no impediran que les temperatures se'n vagin cap amunt. S'enfinen avui entre els 30 i els 33 graus, sense cap risc de pluja. Demà dimarts el panorama serà molt similar. Començarem el dia amb sol a tota la comarca des de primeres hores del matí. Les temperatures nocturnes no canviaran gaire, mínimes d'entre 14 i 20 graus, mentre cada dia els termòmetres continuaran marcant valors moderadament alts, entre els 28 i els 31 graus. Dimecres començaran a arribar alguns canvis. Tot i que es mantindrà el temps tranquil i sense pluges, veurem com augmenten els núvols baixos a partir de la tarda. Una nuvolositat que farà recular les temperatures. Les mínimes se situaran entre els 13 i els 19 graus i les màximes ja no passaran dels 28 graus. Aquesta és la informació de la comarca del Maresme. Anem ara fins al Meteocat per conèixer la previsió del temps de tot Catalunya.
1: Bon dia, iniciem setmana amb molta tranquil·litat meteorològica, cel completament serè i només algun núvol prim que pot circular al llarg del dia transitori i molt poc important, no portarà més conseqüències. El que sí que veurem de nou és com puja la temperatura. Avui pujarà inclús més que no pas ho ha fet el cap de setmana i veurem valors que poden arribar a rondar o superar els 35-36 graus en zones a l'interior de la Vall de l'Ebre. També al Camp de Tarragona, déu-n'hi-do com pujarà la temperatura. En aquest sector poden arribar als 33-34, puntualment cap als 35 graus. Valors molt elevats també la resta del país, amb màximes que fàcilment superaran a migdia els 31 o 32 graus a gran part de l'interior. Només en algunes zones del litoral la temperatura quedarà una miqueta més moderada, però ens al voltant també d'aquests 30 graus de temperatura màxima. Una temperatura que demà continuarà sent elevada, tot i que pot baixar lleugerament en alguns sectors, i un ambient assolellat que es mantindrà encara durant uns quants dies. És tot de moment, ho deixem aquí.
0: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dilluns 21 de setembre.

El PSC d'Argentona escull Mar Rodríguez com a candidat a les municipals de 2027. L'habitatge serà un dels principals eixos del projecte socialista. Rodríguez ha avançat que si el PSC governa, planteja activar el pla parcial del Collell. Argentona inicia avui la darrera fase per transformar tot l'enllumenat públic del municipi a tecnologia LED. Els treballs duraran 4 mesos, costaran 182.000 euros i afectaran més de 60 carrers. Demà s'obren les inscripcions per al nou projecte d'habitatge cooperatiu de Can Serrallador, Sostre Cívic, i l'Ajuntament impulsaran una vintena de pisos protegits en cessió d'ús i a preu de cost. Argentona ha tancat una nova edició de la Setmana de la Gent Gran amb un gran èxit de participació. La jornada de diumenge va incloure la tradicional cercavila de gegants, l'esmorzar a la sala i el fi de festa a la tarda amb l'actuació de DJ Manel. També us hem explicat que el programa Històries torna a Ràdio Argentona en la seva 16a temporada i s'estrena demà amb l'escriptora Care Santos. Com a gran novetat, el veterà espai de literatura es converteix en videopodcast i es podrà veure a YouTube i a radioargentona.cat. I en esports, el primer equip del Futbol Club Argentona comença la Lliga Elit amb un meritori empat al camp del Sant Mauro. Els quadribarrats van empatar 2 i sumen el primer punt en la nova categoria. L'informatiu acaba aquí, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, l'Hisenda Fernández. Fins demà, bona tarda.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, 104.6 FM. Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc la d'ahir, la d'avui, la de demà, la impossible de canviar.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la, que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: tornarà.
1: Viu la ràdio.
2: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
3: Ei, Juanes.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: De Palma.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Tribu, la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Ràdio Argentona.
1: 104.6 FM.
2: Tant de bo que m'esperis, Escorial.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: La Rosalía.

una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.

heu dit que faci una cançó de coses impossibles, de tonteries molt divertides i d'altres sense sentit, de coses que em fan vergonya i d'alguns secrets que no explicaré. He provat de dir-ho tot, de no dir res i d'incloure bromes que potser no m'ajuden.

El PSC d'Argentona escull Marc Rodríguez com a candidat a les municipals de 2027. L'habitatge serà un dels principals eixos del projecte socialista. Rodríguez ha avançat que si el PSC governa, planteja activar el pla parcial del Collell. Argentona inicia avui la darrera fase per transformar tot l'enllumenat públic del municipi a tecnologia LED. Els treballs duraran 4 mesos, costaran 182.000 euros i afectaran més de 60 carrers. Demà s'obren les inscripcions per al nou projecte d'habitatge cooperatiu de Can Serra Lladó. Sostre Cívic i l'Ajuntament impulsaran una vintena de pisos protegits en cessió d'ús i a preu de cost. Argentona va tancar aquest cap de setmana una nova edició de la Festa de la Setmana de la Gent Gran amb un gran èxit de participació. La jornada de diumenge va incloure la tradicional cercavila de gegants, l'esmorzar a la sala i el fi de festa a la tarda amb l'actuació de DJ Manel. El programa Història es torna a Ràdio Argentona en la seva 16a temporada i s'estrena demà amb l'escriptora Care Santos. Com a gran novetat, el veterà espai de literatura es converteix en videopodcast i es veurà també a través de YouTube i a radioargentona.cat. En esports, el primer equip del Futbol Club Argentona comença la Lliga Elit amb un meritori empat al camp del Sant Mauro. Els quadribarrats van empatar 2 i sumen el primer punt en la nova categoria. I el temps, aquesta tarda es mantindrà el temps estable i assolellat, amb teranyines de núvols alts, no s'esperen pluges. Pel que fa a les temperatures, les màximes pujaran i aniran dels 30 als 33 graus. Comencem.

0: Mar Rodríguez Mena serà la candidata del PSC d'Argentona a les eleccions municipals de 2027. L'agrupació socialista la va escollir dissabte en una assemblea extraordinària celebrada a l'Altell de l'Ajuntament Vell. Rodríguez era l'única candidata que es va presentar al procés d'elecció. A l'assemblea hi van participar unes 25 persones entre militants i simpatitzants. La nova candidata ha explicat a Ràdio Argentona que l'assemblea va ser especialment emotiva després d'uns anys complicats per l'agrupació.
1: Per nosaltres va ser un èxit, la veritat, la convocatòria. Va ser molt participativa, de fet som una agrupació molt activa i també va ser molt emotiva, perquè

0: Hem passat molts nervis, saps que aquests 3 anys i mig per nosaltres, pel PSC Argentona, no han estat fàcils, per les diferents situacions que hem anat passant. La darrera, com saps, és la pèrdua de la nostra estimada Montse Brugal, i en aquell moment pues, es va trobar a faltar també a la nostra companya. Soc la candidata oficial del PSC Argentona per les properes eleccions municipals, amb molt d'orgull, i estic molt feliç, molt contenta.
1: Rodríguez ha avançat també alguns dels eixos que vol prioritzar de cara a les municipals. Parla de manteniment de l'espai públic, habitatge i cohesió.
0: Sobretot, donar un tomb a Argentona. Argentona ha de canviar. Sobretot el manteniment, els carrers, l'habitatge. I el principal és cohesionar i consensuar. No de boca, sinó en fets. I d'aquí un temps veureu i us podrem demostrar que el que diem no és per dir, sinó que nosaltres parlem en fets.
1: L'habitatge serà, doncs, un dels principals eixos del projecte socialista. Rodríguez ha avançat que, si el PSC governa, planteja activar el pla parcial del Collell. Segons ha explicat, aquest àmbit preveu 506 habitatges, 306 dels quals de protecció oficial. La candidata considera que aquesta actuació podria donar resposta a les dificultats d'accés a l'habitatge que, segons afirma, afecten especialment joves i famílies del municipi. En la seva nota de premsa, el PSC també assenyala que Rodríguez vol liderar un projecte basat en el servei públic, la proximitat, el treball en equip i el consens. Avui comença l'última fase de renovació de l'enllumenat públic d'Argentona. Així ho ha anunciat l'Ajuntament, que iniciarà aquesta darrera etapa del projecte al barri de Can Barrau. L'actuació preveu la substitució de 768 punts de llum per tecnologia LED, una millora que s'estendrà al llarg dels pròxims 4 mesos i que acabarà afectant més de 60 carrers de tot el municipi. Aquests treballs compten amb un pressupost de 182.000 euros. D'aquesta manera, es dona continuïtat a la primera fase iniciada al maig de 2025, quan es van renovar 511 punts de llum amb una inversió de 116.000 euros. Segons dades de l'Ajuntament, aquella primera intervenció va aconseguir retallar uns 16.000 euros anuals en el consum energètic, una xifra d'estalvi que es preveu que augmenti amb l'actuació que comença avui. Els carrers afectats per aquesta darrera fase de renovació es poden consultar a la pàgina web de l'Ajuntament, www.argentona.cat. Un cop completat tot el procés, la totalitat del parc lumínic municipal serà de tecnologia LED. I a partir de demà s'obren les inscripcions per als nous habitatges cooperatius d'Argentona. El projecte, impulsat per Sostre Cívic, el solar municipal de Can Serrallador, oferirà una 20ena d'habitatges protegits en cessió d'ús i a preu de cost. Eva Ortigosa, coordinadora del projecte Sostre Cívic, destaca que aquest model garanteix un ús estable i indefinit de l'habitatge mitjançant la titularitat col·lectiva i l'autogestió, diferenciant-se d'aquesta manera amb el lloguer convencional. A més, les persones que formin part del grup impulsor participaran directament en la definició del projecte arquitectònic i el disseny dels espais comunitaris.
2: Des del primer moment en què les persones formin part d'aquest grup impulsor i fins a l'entrada a viure, estaran definint conjuntament com volen que sigui aquest edifici, quins usos volen que tinguin els espais comuns i altres elements vinculats al seu projecte de convivència.
1: El termini d'inscripció estarà obert des de demà 22 de setembre fins al 5 d'octubre a la pàgina web de Sostre Cívic. Per formar-ne part, cal ser soci de la cooperativa i estar inscrit al registre de demandants d'habitatge de protecció oficial. Tindran prioritat els joves menors de 40 anys empadronats a Argentona des de fa un mínim de 3 anys, tot i que també es reservaran habitatges per a col·lectius en situació de vulnerabilitat. Per resoldre dubtes, s'han organitzat 2 sessions informatives, una de presencial, demà dimarts, a les 6:45 de la tarda, al Saló de Pedra, i una altra de virtual, el 29 de setembre. La previsió és començar les obres a finals de 2027 i que els veïns hi puguin entrar a viure entre el 2029 i el 2030. Ahir vam tancar la Setmana de la Gent Gran amb la Festa de la Vellesa, una jornada festiva amb gran èxit de participació. Els actes van arrencar ben d'hora, a 8:45 del matí, amb la tradicional anada a missa. Tot seguit, a les 10, la festivitat va continuar amb una calorida cercavila de gegants des de l'església fins a la sala, on va tenir lloc l'esmorzar de germanor per tots els assistents. També hi va haver moment pels discursos. Escoltem un fragment del discurs del padrí Joaquim Riera i de l'alcaldessa Montse Capdevila.
3: Aquesta festa ens recorda una cosa essencial, que l'experiència la saviesa i la vida viscuda són un tresor que cal escoltar i respectar. Les persones grans no sou passat, sou present i referent. Sou un pilar fonamental de la nostra societat i ho sou cada dia, no només avui.
4: Enguany celebrem la 75a edició de l'homenatge de la bellesa. Aviat és dit, però la realitat és que són molts, molts anys de mantenir-se fidels a Argentona, la nostra gent gran, i ens hem de recollir com a poble.
1: El tancament de la festa va arribar a la tarda, a les 6, amb el tradicional vespreig a la sala, on el públic va poder gaudir i ballar amb l'actuació de DJ Manel. Des de l'organització es fa un balanç molt positiu d'una jornada que va tornar a reunir el veïnat en una gran trobada de comunitat i el reconeixement dels nostres avis i àvies. Trobareu un recull de fotografies de la Festa de la Bellesa d'enguany al Facebook de Ràdio Argentona. I el programa de literatura més veterà de Ràdio Argentona està de tornada. Històries estrena demà la seva 16a temporada amb Sílvia Cantos al capdavant i ho fa carregat de novetats. Aquest espai, que cada any apropa els principals noms de la literatura catalana als oients, arrenca dimarts amb una convidada de luxe, l'escriptora Care Santos, que vindrà a presentar la seva saga juvenil Laberint. Però la gran novetat d'aquesta edició és el salt al format audiovisual. Per primera vegada, totes les entrevistes del programa es transformaran en videopodcast. Els seguidors no només podran escoltar els autors o autores a les zones tradicionals, sinó que també podran veure les converses a través del canal de YouTube de Ràdio Argentona i el web radioargentona.cat.
5: Els esports.
1: El primer equip del Futbol Club Argentona comença la Lliga Elit amb un meritori empat al camp del Sant Mauro. Els quadribarrats van empatar 2 i sumen el primer punt en la nova categoria. Tot i això, als argentonins els queda un mal gust de boca, ja que a la mitja part guanyaven 0-2 i el gol de l'empat va arribar en el temps afegit. A més, el partit va acabar amb 2 expulsions, una per cada equip. El segon entrenador argentoní, Aitor Hernández, fa un balanç positiu d'aquest primer partit en la competició.
6: Crec que hem estat millor que ells, a la primera part sobretot, i bueno, després a la segona part doncs, ells han hagut d'apretar. Sí que crec que l'expulsió i la parada sobretot que hem hagut de fer pel tema violència i tal, ens ha tallat una miqueta el ritmet i després, doncs, bueno, els xavals ho han donat tot, hem treballat bé, s'ha competit bé. Sabíem que aquesta lliga era molt exigent, però també sabíem que l'equip competiria i que estaríem a l'alçada i així ha sigut. Sincerament, crec que ens mereixíem molt més.
1: Després d'aquest empat, l'Argentona comença la lliga a la meitat de la taula classificatòria. Donem pas a

0: Ja us ho hem anunciat, demà comencen les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en sessió d'ús de Can Serrallador. També demà hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. Les que ja han començat són les inscripcions per l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal El Bosquet, amb una freqüència quinzenal, des del 8 d'octubre fins al juny de 2027. Per reservar la vostra plaça, només cal que ompliu el formulari web que trobareu disponible al portal de l'Ajuntament d'Argentona. I us recordem que la Cistella a Casa continua a Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per a persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, aquesta temporada el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. Tot seguit, l'agenda. Avui a les 7 de la tarda, inici de les trobades conscients a la biblioteca, un espai de meditació i diàleg que es durà a terme una vegada al mes. Dijous, també a la biblioteca, hora del conte amb la companyia Humanots. A partir de 6:15 de la tarda explicaran la història d'en Boom i el tresor del pirata. Divendres, el Consell Local per la República celebra una conferència dins el cicle Catalunya Debat. Porta per títol El cost de ser espanyols i anirà a càrrec de David Ros. Serà divendres a 8:15 del vespre al Saló de Pedra. Diumenge segueixen les rutes de tardor. Aquest diumenge 27 de setembre podreu fer la ruta Vila Modernista d'Estiueig. El preu serà de 4 euros. I en cinema, al Centre Parroquial, aquest cap de setmana ens proposa La Bola Negra, una pel·lícula dels Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, que ha guanyat el premi a millor direcció del Festival de Canes d'aquest any. La Bola Negra la podreu veure al Centre Parroquial divendres a 8:00 PM i dissabte i diumenge a 5:00 i 8:15. Anem ara amb la informació meteorològica, que ve marcada per l'estabilitat i un ambient gairebé d'estiu durant les pròximes hores. Aquesta tarda gaudirem d'un cel assolellat, només resguardat per algunes teranyines de núvols alts, que no impediran que les temperatures se'n vagin cap amunt. S'enfinen avui entre els 30 i els 33 graus, sense cap risc de pluja. Demà dimarts el panorama serà molt similar. Començarem el dia amb sol a tota la comarca des de primeres hores del matí. Les temperatures nocturnes no canviaran gaire, mínimes d'entre 14 i 20 graus, mentre cada dia els termòmetres continuaran marcant valors moderadament alts, entre els 28 i els 31 graus. Dimecres començaran a arribar alguns canvis. Tot i que es mantindrà el temps tranquil i sense pluges, veurem com augmenten els núvols baixos a partir de la tarda. Una nuvolositat que farà recular les temperatures. Les mínimes se situaran entre els 13 i els 19 graus i les màximes ja no passaran dels 28 graus. Aquesta és la informació de la comarca del Maresme. Anem ara fins al Meteocat per conèixer la previsió del temps de tot Catalunya.
1: Bon dia, iniciem setmana amb molta tranquil·litat meteorològica, cel completament serè i només algun núvol prim que pot circular al llarg del dia transitori i molt poc important, no portarà més conseqüències. El que sí que veurem de nou és com puja la temperatura. Avui pujarà inclús més que no pas ho ha fet al cap de setmana i veurem valors que poden arribar a rondar o superar els 35-36 graus en zones de l'interior de la Vall de l'Ebre. També al Camp de Tarragona, déu-n'hi-do com pujarà la temperatura. En aquest sector poden arribar als 33-34, puntualment cap als 35 graus. Valors molt elevats també la resta del país, amb màximes que fàcilment superaran a migdia els 31 o 32 graus a gran part de l'interior. Només en algunes zones del litoral la temperatura quedarà una miqueta més moderada, però ens al voltant també d'aquests 30 graus de temperatura màxima. Una temperatura que demà continuarà sent elevada, tot i que pot baixar lleugerament en alguns sectors, i un ambient assolellat que es mantindrà encara durant uns quants dies. És tot de moment, ho deixem aquí.
0: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dilluns 21 de setembre.

El PSC d'Argentona escull Mar Rodríguez com a candidat a les municipals de 2027. L'habitatge serà un dels principals eixos del projecte socialista. Rodríguez ha avançat que si el PSC governa, planteja activar el pla parcial del Collell. Argentona inicia avui la darrera fase per transformar tot l'enllumenat públic del municipi a tecnologia LED. Els treballs duraran 4 mesos, costaran 182.000 euros i afectaran més de 60 carrers. Demà s'obren les inscripcions per al nou projecte d'habitatge cooperatiu de Can Serrallador, Sostre Cívic, i l'Ajuntament impulsaran una vintena de pisos protegits en cessió d'ús i a preu de cost. Argentona ha tancat una nova edició de la Setmana de la Gent Gran amb un gran èxit de participació. La jornada de diumenge va incloure la tradicional cercavila de gegants, l'esmorzar a la sala i el fi de festa a la tarda amb l'actuació de DJ Manel. També us hem explicat que el programa Històries torna a Ràdio Argentona en la seva 16a temporada i s'estrena demà amb l'escriptora Care Santos. Com a gran novetat, el veterà espai de literatura es converteix en videopodcast i es podrà veure a YouTube i a radioargentona.cat. I en esports, el primer equip del Futbol Club Argentona comença la Lliga Elit amb un meritori empat al camp del Sant Mauro. Els quadribarrats van empatar 2 i sumen el primer punt en la nova categoria. L'informatiu acaba aquí, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, l'Hisenda Fernández. Fins demà, bona tarda.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

Ràdio Argentona, sempre bategant per tu, 104.6 FM.

Encara que sembli estrany submergir-nos en aquests dos gots de vi.

més junts, escoltar a classe per tenir els apunts i que me'ls demanis i si som a punts i... La vida seria difícil sense tu aquí al meu costat. Queda't fins que ens surtin canes quan no estiguem enamorats. Toc, toc, toc, toc, baixes a jugar. Veí s'enfadarà si ens quedem més al portal. Oh, oh, oh, oh, no vull que ens fem grans.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona 104.6.

El PSC d'Argentona escull Mar Rodríguez com a candidat a les municipals de 2027. L'habitatge serà un dels principals eixos del projecte socialista. Rodríguez ha avançat que si el PSC governa, planteja activar el pla parcial del Collell. Argentona inicia avui la darrera fase per transformar tot l'enllumenat públic del municipi a tecnologia LED. Els treballs duraran 4 mesos, costaran 182.000 euros i afectaran més de 60 carrers. Demà s'obren les inscripcions per al nou projecte d'habitatge cooperatiu de Can Serra Lladó. Sostre Cívic i l'Ajuntament impulsaran una vintena de pisos protegits en cessió d'ús i a preu de cost. Argentona va tancar aquest cap de setmana una nova edició de la Festa de la Setmana de la Gent Gran amb un gran èxit de participació. La jornada de diumenge va incloure la tradicional cercavila de gegants, l'esmorzar a la sala i el fi de festa a la tarda amb l'actuació de DJ Manel. El programa Història es torna a Ràdio Argentona en la seva 16a temporada i s'estrena demà amb l'escriptora Care Santos. Com a gran novetat, el veterà espai de literatura es converteix en videopodcast i es veurà també a través de YouTube i a radioargentona.cat. En esports, el primer equip del Futbol Club Argentona comença la Lliga Elit amb un meritori empat al camp del Sant Mauro. Els quadribarrats van empatar 2 i sumen el primer punt en la nova categoria. I el temps, aquesta tarda es mantindrà el temps estable i assolellat, amb teranyines de núvols alts, no s'esperen pluges. Pel que fa a les temperatures, les màximes pujaran i aniran dels 30 als 33 graus. Comencem.

0: Mar Rodríguez Mena serà la candidata del PSC d'Argentona a les eleccions municipals de 2027. L'agrupació socialista la va escollir dissabte en una assemblea extraordinària celebrada a l'Altell de l'Ajuntament Vell. Rodríguez era l'única candidata que es va presentar al procés d'elecció. A l'assemblea hi van participar unes 25 persones entre militants i simpatitzants. La nova candidata ha explicat a Ràdio Argentona que l'assemblea va ser especialment emotiva després d'uns anys complicats per l'agrupació.
1: Per nosaltres va ser un èxit, la veritat, la convocatòria. Va ser molt participativa, de fet som una agrupació molt activa i també va ser molt emotiva. Perquè hem passat molts nervis, saps que aquests 3 anys i mig per nosaltres, pel PSC Argentona, no han estat fàcils, per les diferents situacions que hem anat passant. La darrera, com saps, és la pèrdua de la nostra estimada Montse Brugal i en aquell moment pues, es va trobar a faltar també a la nostra companya. Soc la candidata oficial del PSC Argentona per les properes eleccions municipals, amb molt d'orgull i estic molt feliç, molt contenta.
0: Rodríguez ha avançat també alguns dels eixos que vol prioritzar de cara a les municipals. Parla de manteniment de l'espai públic, habitatge i cohesió.
1: Sobretot, donar un tomb a Argentona. Argentona ha de canviar. Sobretot el manteniment, els carrers, l'habitatge. I el principal és cohesionar i consensuar. No de boca, sinó en fets. I d'aquí un temps veureu i us podrem demostrar que el que diem no és per dir, sinó que nosaltres parlem en fets.
0: L'habitatge serà, doncs, un dels principals eixos del projecte socialista. Rodríguez ha avançat que si el PSC governa, planteja activar el pla parcial del Collell. Segons ha explicat, aquest àmbit preveu 506 habitatges, 306 dels quals de protecció oficial. La candidata considera que aquesta actuació podria donar resposta a les dificultats d'accés a l'habitatge que, segons afirma, afecten especialment joves i famílies del municipi. En la seva nota de premsa, el PSC també assenyala que Rodríguez vol liderar un projecte basat en el servei públic, la proximitat, el treball en equip i el consens. Avui comença l'última fase de renovació de l'enllumenat públic d'Argentona. Així ho ha anunciat l'Ajuntament, que iniciarà aquesta darrera etapa del projecte al barri de Can Barrau. L'actuació preveu la substitució de 768 punts de llum per tecnologia LED, una millora que s'estendrà al llarg dels

0: pròxims 4 mesos i que acabarà afectant més de 60 carrers de tot el municipi. Aquests treballs compten amb un pressupost de 182.000 euros. D'aquesta manera, es dona continuïtat a la primera fase iniciada al maig de 2025, quan es van renovar 511 punts de llum amb una inversió de 116.000 euros. Segons dades de l'Ajuntament, aquella primera intervenció va aconseguir retallar uns 16.000 euros anuals en el consum energètic, una xifra d'estalvi que es preveu que augmenti amb l'actuació que comença avui. Els carrers afectats per aquesta darrera fase de renovació es poden consultar a la pàgina web de l'Ajuntament, www.argentona.cat. Un cop completat tot el procés, la totalitat del parc lumínic municipal serà de tecnologia LED. I a partir de demà s'obren les inscripcions per als nous habitatges cooperatius d'Argentona. El projecte, impulsat per Sostre Cívic, al solar municipal de Can Serrallador, oferirà una vintena d'habitatges protegits en cessió d'ús i a preu de cost. Eva Ortigosa, coordinadora del projecte Sostre Cívic, destaca que aquest model garanteix un ús estable i indefinit de l'habitatge mitjançant la titularitat col·lectiva i l'autogestió, diferenciant-se d'aquesta manera amb el lloguer convencional. A més, les persones que formin part del grup impulsor participaran directament en la definició del projecte arquitectònic i el disseny dels espais comunitaris.
1: Des del primer moment en què les persones formin part d'aquest grup impulsor i fins a l'entrada a viure, estaran definint conjuntament com volen que sigui aquest edifici, quins usos volen que tinguin els espais comuns i altres elements vinculats al seu projecte de convivència.
0: El termini d'inscripció estarà obert des de demà 22 de setembre fins al 5 d'octubre a la pàgina web de Sostre Cívic. Per formar-ne part, cal ser soci de la cooperativa i estar inscrit al registre de demandants d'habitatge de protecció oficial. Tindran prioritat els joves menors de 40 anys empadronats a Argentona des de fa un mínim de 3 anys, tot i que també es reservaran habitatges per a col·lectius en situació de vulnerabilitat. Per resoldre dubtes, s'han organitzat dues sessions informatives, una de presencial, demà dimarts, a les 6 a 2 quarts de 7 de la tarda, al Saló de Pedra, i una altra de virtual, el 29 de setembre. La previsió és començar les obres a finals de 2027 i que els veïns hi puguin entrar a viure entre el 2029 i el 2030. Ahir vam tancar la Setmana de la Gent Gran amb la Festa de la Vellesa, una jornada festiva amb gran èxit de participació. Els actes van arrencar ben d'hora, a 8:45 del matí, amb la tradicional anada a missa. Tot seguit a les 10, la festivitat va continuar amb una calorida cercavila de gegants des de l'església fins a la sala, on va tenir lloc l'esmorzar de germanor per tots els assistents. També hi va haver moment pels discursos. Escoltem un fragment del discurs del padrí Joaquim Riera i de l'alcaldessa Montse Capdevila.
2: Aquesta festa ens recorda una cosa essencial, que l'experiència, la saviesa i la vida viscuda són un tresor que cal escoltar i respectar. Les persones grans no sou passat, sou present i referent. Sou un pilar fonamental de la nostra societat i ho sou cada dia, no només avui.
3: Enguany celebrem la 75a edició de l'homenatge de la vellesa. Aviat és dit, però la realitat és que són molts anys de mantenir-se fidels a Argentona, la nostra gent gran, i ens hem d'orgullir com a poble.
0: El tancament de la festa va arribar a la tarda, a les 6, amb el tradicional vespreig a la sala, on el públic va poder gaudir i ballar amb l'actuació de DJ Manel. Des de l'organització es fa un balanç molt positiu d'una jornada que va tornar a reunir el veïnat en una gran trobada de comunitat i el reconeixement dels nostres avis i àvies. Trobareu un recull de fotografies de la Festa de la Vellesa d'enguany al Facebook de Ràdio Argentona. I el programa de literatura més veterà de Ràdio Argentona està de tornada. Històries estrena demà la seva 16a temporada amb Sílvia Cantos al capdavant i ho fa carregat de novetats. Aquest espai, que cada any apropa els principals noms de la literatura catalana als oients, arrenca dimarts amb una convidada de luxe, l'escriptora Care Santos, que vindrà a presentar la seva saga juvenil Laberint. Però la gran novetat d'aquesta edició és el salt al format audiovisual. Per primera vegada, totes les entrevistes del programa es transformaran en videopodcast. Els seguidors no només podran escoltar els autors o autores a les zones tradicionals, sinó que també podran veure les converses a través del canal de YouTube de Ràdio Argentona i el web radioargentona.cat.
4: Els esports.
0: El primer equip del Futbol Club Argentona comença la Lliga Elit amb un meritori empat al camp del Sant Mauro. Els quadribarrats van empatar 2 i sumen el primer punt en la nova categoria. Tot i això, als argentonins els queda un mal gust de boca, ja que a la mitja part guanyaven 0-2 i el gol de l'empat va arribar en el temps afegit. A més, el partit va acabar en 2 expulsions, una per cada equip. El segon entrenador argentoní, Aitor Hernández, fa un balanç positiu d'aquest primer partit en la competició.
5: Crec que hem estat millor que ells, a la primera part sobretot, i bueno, després a la segona part doncs, ells han hagut d'apretar. Sí que crec que l'expulsió i la parada sobretot que hem hagut de fer pel tema violència i tal, ens ha tallat una miqueta el ritmet i després, doncs, bueno, els xavals ho han donat tot, hem treballat bé, s'ha competit bé, sabíem que aquesta lliga era molt exigent, però també sabíem que l'equip competiria i que estaríem a l'alçada i així ha sigut. Sincerament, crec que ens mereixíem molt més.
0: Després d'aquest empat, l'Argentona comença la lliga a la meitat de la taula classificatòria. Donem pas a...

0: Ja us ho hem anunciat, demà comencen les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en sessió d'ús de Can Serrallador. També demà hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. Les que ja han començat són les inscripcions per l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal El Bosquet, amb una freqüència quinzenal des del 8 d'octubre fins al juny de 2027. Per reservar la vostra plaça, només cal que ompliu el formulari web que trobareu disponible al portal de l'Ajuntament d'Argentona. I us recordem que la Cistella a Casa continua a Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, aquesta temporada el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. Tot seguit, l'agenda. Avui a les 7 de la tarda, inici de les trobades conscients a la biblioteca, un espai de meditació i diàleg que es durà a terme una vegada al mes. Dijous, també a la biblioteca, hora del conte amb la companyia Humanots. A partir de 6:15 de la tarda explicaran la història d'en Boom i el tresor del pirata. Divendres, el Consell Local per la República celebra una conferència dins el cicle Catalunya Debat. Porta per títol El cost de ser espanyols i anirà a càrrec de David Ros. Serà divendres a 8:15 del vespre al Saló de Pedra. Diumenge segueixen les rutes de tardor. Aquest diumenge 27 de setembre podreu fer la ruta Vila Modernista d'Estiueig. El preu serà de 4 euros. I en cinema, al Centre Parroquial, aquest cap de setmana ens proposa La Bola Negra, una pel·lícula dels Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, que ha guanyat el premi a millor direcció del Festival de Cannes d'aquest any. La Bola Negra la podreu veure al Centre Parroquial divendres a 8:00 del vespre i dissabte i diumenge a 5:00 i 8:15. Anem ara amb la informació meteorològica, que ve marcada per l'estabilitat i un ambient gairebé d'estiu durant les pròximes hores. Aquesta tarda gaudirem d'un cel assolellat, només resguardat per algunes teranyines de núvols alts, que no impediran que les temperatures se'n vagin cap amunt. S'enfinen avui entre els 30 i els 33 graus, sense cap risc de pluja. Demà dimarts el panorama serà molt similar. Començarem el dia amb sol a tota la comarca des de primeres hores del matí. Les temperatures nocturnes no canviaran gaire, mínimes d'entre 14 i 20 graus, mentre cada dia els termòmetres continuaran marcant valors moderadament alts, entre els 28 i els 31 graus. Dimecres començaran a arribar alguns canvis. Tot i que es mantindrà el temps tranquil i sense pluges, veurem com augmenten els núvols baixos a partir de la tarda. Una nuvolositat que farà recular les temperatures. Les mínimes se situaran entre els 13 i els 19 graus i les màximes ja no passaran dels 28 graus. Aquesta és la informació de la comarca del Maresme. Anem ara fins al Meteocat per conèixer la previsió del temps de tot Catalunya.
1: Bon dia, iniciem setmana amb molta tranquil·litat meteorològica, cel completament serè i només algun núvol prim que pot circular al llarg del dia transitori i molt poc important, no portarà més conseqüències. El que sí que veurem de nou és com puja la temperatura. Avui pujarà inclús més que no pas ho ha fet el cap de setmana i veurem valors que poden arribar a rondar o superar els 35-36 graus en zones de l'interior de la Vall de l'Ebre. També al Camp de Tarragona, déu-n'hi-do com pujarà la temperatura. En aquest sector poden arribar als 33-34, puntualment cap als 35 graus. Valors molt elevats també la resta del país, amb màximes que fàcilment superaran a migdia els 31 o 32 graus a gran part de l'interior. Només en algunes zones del litoral la temperatura quedarà una miqueta més moderada, però ens al voltant també d'aquests 30 graus de temperatura màxima. Una temperatura que demà continuarà sent elevada, tot i que pot baixar lleugerament en alguns sectors, i un ambient assolellat que es mantindrà encara durant uns quants dies. És tot de moment, ho deixem aquí.
0: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dilluns 21 de setembre.

El PSC d'Argentona escull Marc Rodríguez com a candidat a les municipals de 2027. L'habitatge serà un dels principals eixos del projecte socialista. Rodríguez ha avançat que si el PSC governa, planteja activar el pla parcial del Collell. Argentona inicia avui la darrera fase per transformar tot l'enllumenat públic del municipi a tecnologia LED. Els treballs duraran 4 mesos, costaran 182.000 euros i afectaran més de 60 carrers. Demà s'obren les inscripcions per al nou projecte d'habitatge cooperatiu de Can Serrallador, Sostre Cívic, i l'Ajuntament impulsaran una vintena de pisos protegits en cessió d'ús i a preu de cost. Argentona ha tancat una nova edició de la Setmana de la Gent Gran amb un gran èxit de participació. La jornada de diumenge va incloure la tradicional cercavila de gegants, l'esmorzar a la sala i el fi de festa a la tarda amb l'actuació de DJ Manel. També us hem explicat que el programa Històries torna a Ràdio Argentona en la seva 16a temporada i s'estrena demà amb l'escriptora Care Santos. Com a gran novetat, el veterà espai de literatura es converteix en videopodcast i es podrà veure a YouTube i a radioargentona.cat. I en esports, el primer equip del Futbol Club Argentona comença la Lliga Elit amb un meritori empat al camp del Sant Mauro. Els quadribarrats van empatar 2 i sumen el primer punt en la nova categoria. L'informatiu acaba aquí, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Fins demà, bona tarda.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

Bon dia, amor meu. M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. Sempre és la família en primer lloc i no en primer lloc, diria que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família és tan important, carinyo. La família sempre és important. Portes un camí que és una mica complicat. Quan me'l miro, penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalia. Però bé, si ets feliç, jo també sóc feliç.

0: persecució judicial contra el president espanyol. El PP creu que les investigacions judicials desacrediten Sánchez i retreu al govern espanyol que assenyali la feina dels jutges. El govern espanyol busca nous espais a Ceuta per ubicar almenys 3.000 migrants més després que el campament del port hagi quedat petit. Això mentre assegura que estan reforçant les fronteres hispano-marroquines davant d'una nova convocatòria a les xarxes per aquest dimecres. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. Quatre grans cadenes de televisió dels Estats Units, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, boicotegen Donald Trump i deixen de cobrir els actes de la Casa Blanca pel seu veto a la CNN, MS Now i Politico. Aquests tres mitjans han demandat judicialment al president. Tot plegat passa poques hores abans que aquest dimarts comenci l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. El Consell d'Educació de Catalunya comença aquest dimarts el procés del debat per transformar el sistema educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes que es presentin a l'abril siguin concretes. El president Salvador Illa ha convocat una cimera divendres amb tots els grups parlamentaris, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat. El Congrés reivindica el llegat pacifista de Pau Casals en el marc del Dia Mundial de la Pau. La cambra li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat amb un pregó que ha promogut la inclusió social. La plaça de la Font s'ha omplert per escoltar els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Esports.
1: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol verd i negre després de 18 anys. La plantilla ha enviat un missatge d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant. En futbol, la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. El Barça perd 17 jugadors, l'Espanyol 3 i el Girona 6. El jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, ha estat operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament de lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
2: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles. Si s'avancen, Peinado l'envia a judici, acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
3: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer qué haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
2: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra Ateuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur...

0: de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de nous ciutadans anònims escollits per sorteig.
1: El jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, dona 3 dies a l'expresident espanyol perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al despatx. El magistrat José Luis Calama reclama a Zapatero tota la documentació que ha tingut de les joies i també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces requisades de la caixa forta del seu despatx tenen un valor superior al que es va taxar en un principi, 1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, d'on venen, els metalls preciosos que s'han fet servir i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació, a banda del cas Plus Ultra, per possibles delictes de frau fiscal i contraban. Calama també ha fixat data per la declaració de les dues filles de l'excap de l'executiu espanyol. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga per presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. 10 indicis que l'empresa de les filles va servir per canalitzar possibles comissions. I el Partit Popular retreu al govern espanyol que critiqui els processos judicials que afecten la dona de Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. El secretari general del PP, Miguel Tellado, nega cap persecució judicial a l'entorn de Sánchez. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Fúnez, els casos judicials l'inhabiliten per seguir a la Moncloa.
2: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
1: I el portaveu de Junts, Josep Rius, hi veu un cas més de l'UFER.
3: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
1: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 immigrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma, amb 1.700 llits, ha estat insuficient i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
4: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
1: En paral·lel, Interior ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla amb més escamots de la Guàrdia Civil davant les noves crides a les xarxes per entrar dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que ja estan a sobre.
5: Independientemente del que hay de esas alertas, hemos con carácter preventivo reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
1: Insisteixen també que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. I mentrestant, a l'altra banda de la frontera, la situació és de calma. A la localitat veïna de Fenidec, al Marroc, hi ha moviment de vehicles i persones que van i venen de l'enclavament espanyol, però res fa pensar en una acció com la de fa prop de 2 mesos. La població marroquina prefereix no parlar d'aquell episodi, però s'intueix un descontentament dels joves per l'atur i les desigualtats. Enviat especial a Fenidec, Nandos de Noguera.
6: Les xarxes socials tornen a fer crides per fer una altra entrada massiva a Ceuta amb l'argument que la seguretat del Marroc prioritzarà la jornada electoral. Un periodista especialitzat en aquesta zona, que no ha volgut parlar al micro, creu que al final, però, no passarà res i ha volgut destacar que els comptes d'aquestes xarxes socials venen de fora del Marroc. A Fenidec, la població s'estima més no valorar per què va passar l'incident del 30 de juliol, però igualment troben persones que no veuen futur en aquest país.
7: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, un trabajo, no tiene trabajo, no tiene una casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no hay. Que la gente busca una vida bien.
6: Des del 30 de juliol, la seguretat a la frontera marroquina amb el Tarajal s'ha reforçat. Hi ha controls policials a les rotondes i cruïlles estratègiques, agents desplegats a les muntanyes pròximes i un dron sobrevola periòdicament l'única carretera d'accés.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar les reformes, diu, és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
9: Tot i que per a Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
10: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que lamentablement ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
9: L'extrema dreta eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
11: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
9: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, el Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
1: El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'aquest dilluns s'ha quedat sense cobertura audiovisual. Quatre grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, s'han solidaritzat amb els mitjans afectats i anuncien que deixen de seguir el president. Els tres mitjans vetats per Trump, la CNN, MS9 i Politico, han presentat una demanda judicial contra el president dels Estats Units, tot plegat el dia abans de l'inici de l'Assemblea General de l'ONU. Nova York, Oriol Serra.
12: La impulsivitat de Donald Trump ha deixat la Casa Blanca en una situació molt incòmoda. Mai abans totes les grans cadenes havien plantat un president dels Estats Units deixant d'assumir la transmissió del senyal en directe de les seves compareixences. Això ha passat després que, de manera col·legiada, les cadenes ABC, NBC, CBS i Fox, aquesta última, a priori molt pròxima als interessos de Donald Trump, hagin decidit unir forces i solidaritzar-se amb la CNN i MS9, les dues cadenes a qui Trump divendres va anunciar que els vetava l'accés a la Casa Blanca. Aquest dilluns, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha intentat defensar Trump, però encara ho ha entorpit més perquè, volent negar l'evidència, ha reconegut que la censura és perquè l'administració de Trump li fa nosa la informació crítica o negativa. Fins ara argumentaven que es tractava de notícies falses o fake news.
13: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
12: De moment, la situació afecta el seguiment de les compareixences que el president nord-americà fa tant des de la Casa Blanca com les que fa, per exemple, des de l'Air Force One al seu avió oficial quan hi puja o quan en baixa. Aquest dimarts, Trump té previst fer el discurs d'obertura davant les Nacions Unides, però en aquest cas el senyal televisiu depèn de la pròpia ONU.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Consell d'Educació de Catalunya engega la maquinària aquest dimarts en el primer ple del curs per començar el debat del sistema educatiu. Les conclusions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril de l'any que ve. Abans que acabi el mes de setembre, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector i al febrer es faran les deliberacions. La consellera Esther Niubó demana que siguin propostes concretes.
14: Aquest no ha de ser l'anèssim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar un malestar fruit de necessitats desateses durant anys d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
1: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, també demana la implicació de famílies i docents. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
15: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
1: Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. Hi participaran tots els grups, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat.
8: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
16: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus, les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però farà amb un temps d'estiu.
17: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Des del gener fins a l'agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya, segons els Mossos. I s'han fet 229 denúncies per aquest tipus de delicte, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que tot l'any passat. Els autors no serien grups organitzats en contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, al matí de Catalunya Ràdio.
18: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar en un lloc en què hi ha un cable cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
1: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. La presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3Cat Info, discrepa que sigui a través dels establiments que tenen associats pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
19: Cada quilo que es mou en una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
1: Segons el gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert. I Renfe ha retallat des d'aquest dilluns el servei ferroviari d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Això perquè canvia els trens en quatre de les freqüències i posa combois de menys capacitat, fet que suposa perdre unes 400 places diàries. Una situació que ha indignat els usuaris. Lleida, Júlia Becar.
20: El model retirat és un ABLO en què Renfe va trobar fissures al xassis i ara vol revisar tots els combois. La companyia defensa que és una mesura temporal, però no concreta quan durarà. Els trens retirats tenen 581 places, mentre que els nous en sumen 476. Això suposa perdre més de 100 places per trajecte i en feien 4, 2 per sentit. Esta línia acumulava ja queixes en els darrers anys per falta de places i qualsevol retallada ara genera malestar entre els usuaris. Kevin Bruque és portaveu de la plataforma que els agrupa.
21: I això implica que molta gent no té com anar a treballar i realment ens complica molt la nostra vida diària. És un concurs, això, ara, és a veure qui pilla plaça d'ans. I si algú anul·le, quasi que ho has dit pel grup, ja tenim un grup que es diu anul·lacions, i no dura un minut.
20: Segons Bruque, el primer servei afectat, el de les 7 i 5 del matí, ha sortit ple este dilluns i amb un retard de 12 minuts, segons reconeix Renfe. Ara bé, la companyia diu que han quedat un parell de places lliures.
1: Aquest dimarts hi haurà vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. Tot i una reunió d'última hora amb la mediació del Departament de Treball, el Comitè d'Empresa i la Direcció no han aconseguit desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, està encallat en temes com la reducció de jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Al migdia, el comitè d'empresa n'informarà als treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. El Congrés reivindica el llegat pacifista del músic Pau Casals. Aprofitant la commemoració del Dia Mundial de la Pau, la Cambra Baixa li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Madrid, Dani Saindeafa.
0: Igual que davant les Nacions Unides fa més de 50 anys, així s'ha sentit el cant dels ocells al Congrés dels Diputats. Un cant d'esperança i pau interpretat pel joveníssim violoncel·lista italià Ettore Pagano, l'encarregat de tornar a donar vida a l'històric instrument de Casals, un Matteo Goffriller del 1733.
2: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.
0: I és que Casals ha estat present també a través de les seues paraules a favor de la pau, que han reivindicat tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el president de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo.
22: Casals hizo de la música una forma de diálogo y de fraternidad.
23: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
0: L'acte ha reunit el president Salvador Illa i diferents ministres com el de Cultura, Ernest Urtasun, així com representants de la majoria de partits polítics. Junts no hi ha anat per l'escassa presència del català a l'acte. Diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista del mestre del Vendrell.
1: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat aquest dilluns al vespre amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Tarragona, Ricard Buigas.
24: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic i inspiradors de la Lliga Genuïn, que l'any 2016 va néixer per promoure la inclusió social i el desenvolupament personal. Ara ja compta amb 50 equips. Han aprofitat el pregó de Santa Tecla per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
25: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir encara ningú li ha donat oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
24: El pregó ha precedit la tronada amb una plaça de la Font plena de gom a gom i la interpretació del primer Emperito Roca de les festes a càrrec de la Tradivant. A la mitjanit, les escales de la catedral han tornat a ser les protagonistes d'un dels actes més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga, els gegants vells, la Mulassa i el Lleó fins a la plaça de la Font.
1: L'escriptora anglesa Zadie Smith, una de les intel·lectuals més influents del moment, torna a la no-ficció amb Morts i Vius, un recull de reflexions sobre cultura, art, literatura i actualitat. L'aclamada autora de Dents Blanques aposta per la reflexió en un món de continu canvi i distraccions i és crítica amb la tecnologia i el món digital.
26: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de 1.000 milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora. I ha resultat que no és així.
1: Ho ha dit a Barcelona, on ha presentat el llibre, i també ha participat al CCCB en una xerrada al costat del francès Eduard Louis sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del joc.
8: Esports.
1: Amb Roger Arnau.
27: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa CB de bàsquet aconseguit diumenge contra el Barça. Primer, els jugadors han anat passejant fins a la plaça de la Vila, després han estat rebuts dins l'Ajuntament per l'alcalde Xavier García Albiol i, finalment, han sortit al balcó per compartir el títol amb l'afició verd i negra. Un dels més aplaudits ha estat Nicola Provítola, MVP de la Supercopa.
28: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
27: Aclamat també Ricky Rubio.
29: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
27: Han estat missatges d'agraïment i sobretot amb la promesa de continuar guanyant. També del tècnic Dani Miret.
3: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut em dona molta energia, em dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
27: Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol.
8: 3CAT Info.
27: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals. L'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra Wembley. Després jugarà contra Croàcia Sevilla el dimarts 29, contra la República Txeca Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
4: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo, que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir, poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
27: Al parèntesi, la Lliga arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat. A la Lliga, 21 punts de 21 possibles i amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis. I 6 més que el Madrid. Precisament el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, autocrítica en una entrevista al diari AS, reconeix que han de treballar més.
5: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pone ahora de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelve el futuro.
27: En el cas de l'Espanyol, l'aturada a la Lliga arriba després de 2 derrotes. L'equip blanquiblau és 15è amb 7 punts després de 7 partits. Per cert, 2 apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Per altra banda, a Primera Federació, l'Europa, ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Gené. La junta directiva i l'àrea esportiva del club consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è en la classificació, amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. Per altra banda, també en futbol, aquest dilluns s'ha sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic. El duel es jugarà al País Basc el 30 de setembre. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i també al Herceg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Mlad Dost, el Jarden Split i el Novi Beograd. Per altra banda, acabem en ciclisme perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathys van Kerckhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix amb la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze. L'or ha estat pel neerlandès Ryan Gall i la plata per l'italià Nicolas Milesi. Per cert, el germà de Mathys, Steph van Kerckhove, també de Montbrió, va tenir un accident important diumenge mentre s'entrenava per preparar la contrarrellotge del Mundial Júnior. Un cotxe no el va veure, el van vestir a la sortida d'un carrer. El petit dels germans van Kerckhove estarà unes quantes setmanes de baixa i es perdrà el Mundial i l'Europeu.
6: Són 2:15 de 12.

0: Aquestes són les principals informacions. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. A partir d'ara us explicarem que l'autor del llibre Safaris Humans, Ezio Gabazzeni, explica al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians per pur plaer durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. També explicarem que les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat. I durant els mesos de juny i juliol, Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el mòbil mentre circulaven per la P7 i la 2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: La sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla verd i negra ha enviat un missatge d'agraïment i sobretot ha promès que continuarà guanyant. En futbol, la primera masculina ha encetat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brugets.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles. Si s'avancen, Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra Ateuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: Carlos Mazón es nega a respondre a les preguntes dels diputats en la comissió sobre la gestió de la dona al Congrés. L'expresident de la Generalitat Valenciana s'ha escudat en el fet que la justícia ja va descartar la seva responsabilitat. Un silenci que han criticat els grups parlamentaris que l'han acusat de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Sentim Carlos Mazón y la réplica del republicà Gabriel Rufián.
5: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
6: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
7: Le estoy dando tiempo para que responda.
5: Ya lo he hecho.
7: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
0: L'expresident Mazón diu que no parlarà fins que acabi la instrucció judicial.
1: 3CAT Info.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell, continuar amb les reformes és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
8: Tot i que per a Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
9: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
8: L'extrema dreta eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
10: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
8: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, el Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: I cap sorpresa a les eleccions legislatives de Rússia, on el suport al partit de Vladimir Putin ha pujat 8 punts i ha obtingut un nombre rècord de diputats, 347, que li garanteixen una supermajoria. Enmig de les denúncies de frau de l'oposició, les autoritats s'afanyen a remarcar que han estat netes i que el plebiscit sobre la guerra ha quedat inqüestionable. Moscou, Cristina Solias.
3: Aquesta victòria aclaparadora del partit de Putin no es correspon amb la caiguda de popularitat que la formació havia experimentat en els últims mesos. Això fa pensar a l'oposició que les autoritats han hagut de manipular les eleccions. Segons els experts, el Kremlin necessitava que Rússia Unida millorés resultats per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna. I alhora, com que Putin va decidir entrar personalment en campanya, això s'havia de traduir també en un augment dels vots. Ara bé, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Panfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
11: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
3: Precisament el Partit Comunista esperava treure rèdit del malestar social que es viu al país per la fatiga de la guerra i els problemes econòmics, però ha acabat sent el gran perjudicat amb només el 14% dels vots. El seu líder ha denunciat que els han vetat candidats i observadors i que aquest joc brut del Kremlin li recorda les pràctiques dels convulsos anys 90 marcats a Rússia pel gangsterisme.
0: I en parlàvem al sumari, el periodista i escriptor italià Ezio Gavazzeni situa Bèlgica al cervell dels anomenats safaris humans a Sarajevo als anys 90 durant la guerra de Bòsnia. Una forma de turisme macabre en què estrangers adinerats s'anaven a disparar per plaer a persones indefenses a la capital de Bòsnia durant el setge a la ciutat. Gavazzeni, que acaba de publicar Safaris Humanos, confia que les investigacions obertes, no solament a Itàlia, sinó també en altres països europeus, culminin en un procés penal per condemnar les persones que pagaven per matar Sarajevo. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
12: De què està en curs?
13: Hi ha 5 fiscalies que estan investigant. Fins fa pocs mesos només era Milà, però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, Viena, Berna i Brussel·les, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris el que pensant era a Bèlgica.
0: Gavazzeni diu que la propietària d'un petit hotel a la frontera amb Eslovènia li va explicar que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants.
12: En este estatge confirma que...
13: I ella mateixa ens confirma que els caçadors estaven pel seu petangrec, fas cos per plantejar-ho, i parlaven amb tota confiança que la presa més buscada eren els nens, després les dones joves i després dones, homes, etc. Són notícies que realment glacen la sang, quan ho sents per prendre la mà. Dius, com pugui?
0: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans a Sarajevo ha explicat que alguns dels viatges macabres per matar bosnians es van organitzar des de Barcelona. El govern aprovarà aquest dimarts el Pla Regenera, que contempla una inversió de més de 760 milions d'euros durant els pròxims 3 anys per rehabilitar habitatges prioritàriament vulnerables d'arreu de Catalunya. Cada any s'invertiran 190 milions de fons propis i 65 milions més en forma de préstec. Esparreguera, David Angelà.
14: Una injecció econòmica destinada sobretot als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals, deixant de banda les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
15: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi en una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que en canvi poden actuar en punts concrets del seu municipi.
14: Aquest programa resulta dels acords entre PSC i Esquerra Republicana. Parteix d'un parc residencial envellit. A Catalunya hi ha prop de 4 milions de llars, gairebé el 60% són d'abans de 1980. 560.000 habitatges tenen més de 45 anys.
0: Denuncien el suïcidi d'una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. Segons la família i el sindicat de l'habitatge, la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. Han explicat que la dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. Va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però, segons diuen, el banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Naya era el seu advocat.
16: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etc., ha de tenir en compte l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
0: Aquest dilluns a Barcelona també han desnonat una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres. Els Mossos han detingut un home per atropellar la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. La dona està ingressada a l'hospital en estat molt greu. Aquest dilluns l'Ajuntament ha convocat una concentració de rebuig i condemna contra la violència masclista. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
17: Els fets han passat poc abans de les 9 del matí, quan la dona sortia de casa i l'home, de 47 anys, l'hauria embassit amb el seu cotxe amb la intenció d'atropellar-la. En l'incident ha acabat topant amb almenys un altre vehicle. Segons fonts policials, l'home tenia un ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima i ha estat detingut com a presumpte autor de tentativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys. Tot plegat ha passat després d'alguns episodis d'amenaces de l'home. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a Tarragona investiga ara els fets.
1: 3CAT.info.
0: Les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els agents, és a dir, els mateixos programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius. Un dels membres d'aquest grup, el català Roman Orús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
18: S'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de pujar-se en avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs el mateix. El que diem és que s'ha de fer alguna cosa semblant a intel·ligència artificial.
0: A Espanya, Pedro Sánchez ha presentat un pla de desenvolupament responsable de la IA i ha criticat que els magnats de les grans tecnològiques es vulguin autorregular.
19: Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
0: Sánchez proposa acordar un nou pacte social que vol negociar amb patronal i sindicats. Precisament el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que ja no es pot negar que la intel·ligència artificial destrueix llocs de treball i ha avançat que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
20: De tal manera que se desarrolle lo que quiera, pero que cotice.
0: El full de ruta del govern espanyol també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos. I Barcelona acull a partir d'aquest dimarts la cimera iSummit, que aplega més de 200 ponents de les principals companyies del sector, com Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillem Rostan, ha explicat a 3CAT Info que la seguretat serà un dels temes centrals de la reunió.
21: Tenemos tres o cuatro paneles que van a hablar de las límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
0: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents. La Generalitat hi presentarà els detalls de la inversió en IA fins al 2030.
21: Vendrá para anunciar los proyectos, los 1.000 millones de inversión que habían comentado en el último noviembre. Van a presentar en qué van a invertir dentro de la IA y de las infraestructuras hasta el 2030.
0: La cimera sobre intel·ligència artificial s'acaba dimecres a Barcelona.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus, les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però farà amb un temps d'estiu.
0: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i sobretot el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
23: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
24: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, que canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu. Sabem que la neu està patint, evidentment, aquest canvi climàtic, que cada cop tenim hiverns, tot i que algun ha sigut molt bo a nivell de nivologia, però que molts anys la manca de neu és notícia, és evident a l'alta muntanya, i clar, la neu és un factor que també influencia en la temperatura.
23: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: En només dos mesos, el juny i el juliol, el Servei Català de Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el telèfon mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot per comprovar el funcionament d'aquests dispositius. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària per als pròxims 3 anys amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Justament un accident entre dos cotxes i un camió ha deixat cues de 19 quilòmetres a l'autopista AP7 aquest dilluns al matí. L'accident, que ha estat a primera hora, no ha deixat ferits de gravetat. Mentrestant, el que investiguen els Mossos és un possible segrest que es va produir dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, també a l'AP7. Segons els testimonis de diversos conductors, un grup d'homes amb armilles policials i fent-se passar per Mossos van treure d'un vehicle un home amb la cara ensangonada i el van fer pujar a un altre cotxe. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que la principal hipòtesi és una revenja per drogues entre grups criminals i que la víctima es troba bé.
22: La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos els primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és tot, m'apunta el director general de la policia, que l'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany físic.
0: De moment no hi ha cap detingut pel cas. L'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre factors de risc, com ara la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Així ho asseguren els investigadors, coincidint amb el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que a Catalunya afecta una de cada 10 persones de més de 65 anys. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
2: I són 14, però comencen com el nivell d'estudis, l'exercici, la salut cardiovascular, que és la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: Des de la Fundació Pasqual Maragall reclamen més recursos perquè les persones diagnosticades puguin endarrerir els efectes de la malaltia al màxim possible. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
4: Talles de memòria, he escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de Tartamut de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els nens un dia a la setmana, o sigui, jo no paro.
0: Els familiars i associacions de malalts també reclamen més ajudes destinades als cuidadors, en qui recau el 80% de les cures i que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En cultura, el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. Miqui Esparver, Enric Cambrai, Àngels Gunyalons, Javier Càmara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum. Marta Vives.
5: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli, que arrenca funcions el 26 de setembre, o Cabaret, el Coliseum, fins al teatre de text del Teatre Borràs, amb muntatges com Les coses excepcionals, amb Miqui Esparver, Eureka, amb Vicent Andongo, o La síndrome Natàlia, de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gunyalots.
6: És la primera vegada que em poso el cap davant d'un monòleg, em fa molta il·lusió, i amb un text que d'alguna manera és garantia de bones experiències, no?
7: És una paradoxa perquè es troben uns professors que és com el consell rector amb una mare, jo sóc la mare.
25: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia i decideix transformar la seva vida o els seus últims dies en una comèdia perquè tingui un final feliç.
5: Per Anna Martínez Balanyà, la comèdia és una opció guanyadora amb l'objectiu d'arribar a tots els públics.
26: Nosaltres, veritat que fem molta comèdia, molt humor, a vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
5: Una filosofia que els funciona perquè aquesta temporada passada han aconseguit prop de 670.000 espectadors en les tres sales que gestionen.
0: I la producció catalana Ruega por Nosotros s'ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià en secció oficial, però fora de competició. La pel·lícula de Daniel Monzón vol rescatar de l'oblit l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer de l'època franquista i les atrocitats que s'hi feien. Aviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
27: Santa Maria, Santa Virgen de las Virgenes.
28: El director de pel·lícules com Les leyes de la frontera, El niño o Celda 211 detalla el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució i ha revelat que a dia d'avui encara hi ha voluntat d'amagar què s'hi feia. Ho va notar a l'hora de buscar finançament.
29: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Pues bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. jo s'acaba les mines.
28: Ponzón, que ha explicat com es va documentar per escriure el guió amb Jorge Garrick Echevarría, ha argumentat que no han volgut mostrar el sadisme físic que s'aplicava al Patronato perquè han volgut centrar-se en la violència psicològica. La protagonista és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47, a qui acompanya Adelfa Calvo, que és la monja que dirigeix un dels centres, i bé assegura Xavi Saez, que interpreten els seus pares.
0: Amb Roger Nau.
3: Festa grossa de Badalona, la penya ha celebrat aquest dilluns la Supercopa CB aconseguida diumenge davant el Barça. Feia 18 anys que el Joventut no aixecava un títol. L'afició verd i negra ha omplert la plaça de la Vila per celebrar-ho. Primer, els jugadors i tècnics de la penya han anat a peu fins l'Ajuntament. Després han estat rebuts dins el consistori per l'alcalde, Xavier García Albiol. I finalment... Han sortit al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats han estat Ricky Rubio i Nico Laprovittola, l'MVP de la Supercopa.
8: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure allà a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
9: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la penya siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más.
3: Han estat missatges d'agraïment i sobretot la promesa de continuar guanyant, també del tècnic Dani Miret.
10: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut em dona molta energia, em dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
3: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. L'èxode del Barça és de 17 jugadors, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra, Wembley. Després jugarà contra Croàcia, Sevilla, el 29 de setembre, també, contra la República Txeca, Oviedo, el 3 d'octubre, i un altre cop contra Croàcia, el 6 d'octubre, Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032. El parèntesi a la Lliga arriba amb el Barça ben guanyat tot el que ha jugat. 21 punts de 21 possibles i 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 més que el Madrid. Precisament el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més i també parla d'arbitratge.
11: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero lo hago ahora para mí, porque yo nunca he sido jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la prensa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
3: Per cert, l'Atlètic de Madrid ha respost les crítiques a l'arbitratge de José Mourinho després del derbi de diumenge al Metropolitano. L'equip matalasser a les xarxes socials ha demanat textualment acabar amb l'assetjament arbitral. I dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça, s'ha dit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquimi, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Mentrestant, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Gené. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è a la classificació amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i a l'Erzeg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Blandos, el Yardan Split i el Novi Beograd. I acabem en ciclisme, perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathis van Kerkhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix en la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze.
1: 3CAT Info.

El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. El PP creu que les investigacions judicials desacrediten.

0: informació en un partit residual. Quatre grans cadenes de televisió dels Estats Units, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, boicotegen Donald Trump i deixen de cobrir els actes de la Casa Blanca pel seu veto a la CNN, MS Now i Politico. Aquests tres mitjans han demandat judicialment el president. Tot plegat passa poques hores abans que aquest dimarts comenci l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. El Consell d'Educació de Catalunya comença aquest dimarts el procés del debat per transformar el sistema educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes que es presentin a l'abril siguin concretes. El president Salvador Illa ha convocat una cimera divendres amb tots els grups parlamentaris, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat. El Congrés reivindica el llegat pacifista de Pau Casals en el marc del Dia Mundial de la Pau. La cambra li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat amb un pregó que ha promogut la inclusió social. La plaça de la Font s'ha omplert per escoltar els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat.
1: Esports.
2: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol verd i negre després de 18 anys. La plantilla ha enviat un missatge d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant. En futbol, la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. El Barça perd 17 jugadors, l'Espanyol 3 i el Girona 6. El jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, ha estat operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament de lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles. Si s'avancen, Peinado l'envia a judici, acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia a la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra ACUIR i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de nous ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: El jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, dona 3 dies a l'expresident espanyol perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al despatx. El magistrat José Luis Calama reclama a Zapatero tota la documentació que ha tingut de les joies i també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces requisades de la caixa forta del seu despatx tenen un valor superior al que es va taxar en un principi, 1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, d'on venen els metalls preuats.

0: usos que s'han fet servir i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació, a banda del cas Plus Ultra, per possibles delictes de frau fiscal i contraban. Càlama també ha fixat data per la declaració de les dues filles de l'excap de l'executiu espanyol. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga per presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. 10 indicis que l'empresa de les filles va servir per canalitzar possibles comissions. I el Partit Popular retreu al govern espanyol que critiqui els processos judicials que afecten la dona de Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. El secretari general del PP, Miguel Tellado, nega cap persecució judicial a l'entorn de Sánchez. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Funes, els casos judicials l'inhabiliten per seguir a la Moncloa.
1: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
0: I el portaveu de Junts, Josep Rius, hi veu un cas més de l'oferta.
2: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
0: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 immigrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma, amb 1.700 llits, ha estat insuficient i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
3: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
0: En paral·lel, Interior ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla amb més escamots de la Guàrdia Civil davant les noves crides a les xarxes per entrar dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que ja estan a sobre.
4: Independientemente del que hay misas abiertas, hemos con carácter preventivo reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
0: Insisteixen també que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. I mentrestant, a l'altra banda de la frontera, la situació és de calma. A la localitat veïna de Funidec, al Marroc, hi ha moviment de vehicles i persones que van i venen de l'enclavament espanyol, però res fa pensar en una acció com la de fa prop de 2 mesos. La població marroquina prefereix no parlar d'aquell episodi, però s'intueix un descontentament dels joves per l'atur i les desigualtats. En lloc especial, a Funidec, Nando de Noguera.
5: Les xarxes socials tornen a fer crides per fer una altra entrada massiva a Ceuta amb l'argument que la seguretat del Marroc prioritzarà la jornada electoral. Un periodista especialitzat en aquesta zona, que no ha volgut parlar al micro, creu que al final, però, no passarà res. I ha volgut destacar que els comptes d'aquestes xarxes socials venen de fora del Marroc. A Funidec, la població s'estima més no valorar per què va passar l'incident del 30 de juliol, però igualment troben persones que no veuen futur en aquest país.
6: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, trabajo, no tiene trabajo, no tiene una casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no me va. Y la gente busca una vida bien.
5: Des del 30 de juliol, la seguretat a la frontera marroquina amb el Tarajal s'ha reforçat. Hi ha controls policials a les rotondes i cruïlles estratègiques, agents desplegats a les muntanyes pròximes i un dron sobrevola periòdicament l'única carretera d'accés.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar les reformes, diu, és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
8: Tot i que per a Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristiano-demòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
9: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que lamentablement ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
8: L'extrema dreta, eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
10: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
8: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'Estat Federal, on és primer ministre, al Rin del Nord, Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'aquest dilluns s'ha quedat sense cobertura audiovisual. Quatre grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, s'han solidaritzat amb els mitjans afectats i anuncien que deixen de seguir el president. Els tres mitjans vetats per Trump, la CNN, MS Now i Politico, han presentat una demanda judicial contra el president dels Estats Units, tot plegat el dia abans de l'inici de l'Assemblea General de l'ONU. Nova York, Oriol Serra.
11: La impulsivitat de Donald Trump ha deixat la Casa Blanca en una situació molt incòmoda. Mai abans totes les grans cadenes havien plantat un president dels Estats Units deixant d'assumir la transmissió del senyal en directe de les seves compareixences. Això ha passat després que, de manera col·legiada, les cadenes ABC, NBC, CBS i Fox, aquesta última, a priori molt pròxima als interessos de Donald Trump, hagin decidit unir forces i solidaritzar-se amb la CNN i MS Now, les dues cadenes a qui Trump divendres va anunciar que els vetava l'accés a la Casa Blanca. Aquest dilluns, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Benz, ha intentat defensar Trump, però encara ho ha entorpit més perquè, volent negar l'evidència, ha reconegut que la censura és perquè l'administració de Trump li fa nosa la informació crítica o negativa. Fins ara argumentaven que es tractava de notícies falses o fake news.
12: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
11: De moment, la situació afecta el seguiment de les compareixences que el president nord-americà fa tant des de la Casa Blanca com les que fa, per exemple, des de l'Air Force One al seu avió oficial quan hi puja o quan en baixa. Aquest dimarts, Trump té previst fer el discurs d'obertura davant les Nacions Unides, però en aquest cas el senyal televisiu depèn de la pròpia ONU.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell d'Educació de Catalunya engega la maquinària aquest dimarts en el primer ple del curs per començar el debat del sistema educatiu. Les conclusions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril de l'any que ve. Abans que acabi el mes de setembre, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector i al febrer es faran les deliberacions. La consellera Esther Niubó demana que siguin propostes concretes.
13: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
0: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, també demana la implicació de famílies i docents. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
14: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc, o en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
0: Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. Hi participaran tots els grups, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat.
7: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
15: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus, Les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però farà un temps d'estiu.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Des del gener fins a l'agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya, segons els Mossos. I s'han fet 229 denúncies per aquest tipus de delicte, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que tot l'any passat. Els autors no serien grups organitzats en contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, al matí de Catalunya Ràdio.
16: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc en què hi ha un cable cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
0: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. La presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3Cat Info, discrepa que sigui a través dels establiments que tenen associats pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
17: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material és aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
0: Segons el gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert. I Renfe ha retallat des d'aquest dilluns el servei ferroviari d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Això perquè canvia els trens en quatre de les freqüències i posa combois de menys capacitat, fet que suposa perdre unes 400 places diàries. Una situació que ha indignat els usuaris. Lleida, Júlia Becar.
18: El model retirat és un hablo en què Renfe va trobar fissures al xassis i ara vol revisar tots els combois. La companyia defensa que és una mesura temporal, però no concreta quan durarà. Els trens retirats tenen 581 places, mentre que els nous en sumen 476. Això suposa perdre més de 100 places per trajecte i en feien 4, 2 per sentit. Esta línia acumulava ja queixes en els darrers anys per falta de places i qualsevol retallada ara genera malestar entre els usuaris. Kevin Bruc és portador de la plataforma que els agrupa.
19: I això implica que molta gent no té com anar a treballar i realment ens complica molt la nostra vida diària. És un concurs això ara, és a veure qui pilla plaça abans. I si algú anul·le, quasi que ho has de dir pel grup, que tenim un grup que es diu anul·lacions, no dura un minut.
18: Segons Bruca, el primer servei afectat, el de les 5 del matí, ha sortit ple este dilluns i amb un retard de 12 minuts, segons reconeix Renfe. Ara bé, la companyia diu que han quedat un parell de places lliures.
0: Aquest dimarts hi haurà vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. Tot i una reunió d'última hora amb la mediació del Departament de Treball, el comitè d'empresa i la direcció no han aconseguit desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, està encallat en temes com la reducció de jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Al migdia, el comitè d'empresa n'informarà als treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. El Congrés reivindica el llegat pacifista del músic Pau Casals. Aprofitant la commemoració del Dia Mundial de la Pau, la Cambra Baixa li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Madrid, Dani Saindeaja.
20: Igual que davant les Nacions Unides fa més de 50 anys, així s'ha sentit el cant dels ocells al Congrés dels Diputats. Un cant d'esperança i pau interpretat pel joveníssim violoncel·lista italià Ettore Pagano, l'encarregat de tornar a donar vida a l'històric instrument de Casals, un Matteo Goffriller del 1733.
21: Quan vaig tocar el cello per primer cop,
1: Vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.
20: I és que Casals ha estat present també a través de les seves paraules a favor de la pau, que han reivindicat tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el president de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo.
21: Casals hizo de la música una forma de diálogo y de fraternidad.
22: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
20: L'acte ha reunit el president Salvador Illa i diferents ministres com el de Cultura, Ernest Urtasun, així com representants de la majoria de partits polítics. Junts no hi ha anat per l'escassa presència del català a l'acte. Diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista del mestre del Vendrell.
0: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat aquest dilluns al vespre amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Tarragona, Ricard Buigas.
23: L'Àlvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic i inspiradors de la Lliga Genuïn, que l'any 2016 va néixer per promoure la inclusió social i el desenvolupament personal. Ara ja compta amb 50 equips. Han aprofitat el pregó de Santa Tecla per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
24: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir encara ningú li ha donat oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
23: El pregó ha precedit la tornada amb una plaça de la Font plena de gom a gom i la interpretació del primer Emperito Roca de les festes a càrrec de la Tradivan. A la mitjanit, les escales de la catedral han tornat a ser les protagonistes d'un dels actes més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga, els gegants vells, la Mulassa i el Lleó fins a la plaça de la Font.
0: L'escriptora anglesa Zadie Smith, una de les intel·lectuals més influents del moment, torna a la no ficció amb Morts i Vius, un recull de reflexions sobre cultura, art, literatura i actualitat. L'aclamada autora de Dents Blanques aposta per la reflexió en un món de continu canvi i distraccions i és crítica amb la tecnologia i el món digital.
25: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de mil milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora. I ha resultat que no és així.
0: Ho ha dit a Barcelona, on ha presentat el llibre, i també ha participat al CCCB en una xerrada al costat del francès Eduard Louis sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del joc.
7: Esports.
0: Amb Roger Nau.
11: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa CB de bàsquet aconseguit diumenge contra el Barça. Primer els jugadors han anat passejant fins a la plaça de la Vila, després han estat rebuts dins l'Ajuntament per l'alcalde Xavier García Albiol i finalment han sortit al balcó per compartir el títol amb l'afició verd i negra. Un dels més aplaudits ha estat Nicola Provitola, MVP de la Supercopa.
26: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
11: Aclamat també Ricky Rubio.
27: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
11: Han estat missatges d'agraïment i sobretot amb la promesa de continuar guanyant. També del tècnic Dani Miret.
28: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut em dona molta energia, em dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
11: Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol.
7: 3CAT Info.
11: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals. L'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra a Wembley. Després jugarà contra Croàcia a Sevilla, el dimarts 29, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre, i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
2: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo, que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir, poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
11: El parèntesi de la Lliga arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat. A la Lliga, 21 punts de 21 possibles i amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis. I 6 més que el Madrid, precisament el davanter del club blanc, Kylian Mbappé, autocrítica en una entrevista al diari AS, reconeix que han de treballar més.
3: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pone ahora de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelve la actitud.
11: En el cas de l'Espanyol, l'aturada a la Lliga arriba després de dues derrotes. L'equip blanc i blau és 15è amb 7 punts després de 7 partits. Per cert, dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Per altra banda, a Primera Federació, l'Europa, ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. La Junta Directiva i l'àrea esportiva del club consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è en la classificació, amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. Per altra banda, també en futbol, aquest dilluns s'ha sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic. El duel es jugarà al País Basc el 30 de setembre. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i també al Herceg Novi. L'Atlètic de Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Milan Dost, el Jardin Split i el Novi Beograd. Per altra banda, acabem en ciclisme perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathys van Kerkhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix amb la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze. L'or ha estat pel neerlandès Ryan Gall i la plata per l'italià Nicolas Milesi. Per cert, el germà de Mathys, Stef van Kerkhove, també de Montbrió, va tenir un accident important diumenge mentre s'entrenava per preparar la contrarrellotge del Mundial Júnior. Un cotxe no el va veure, el va embestir a la sortida d'un carrer. El petit dels germans van Kerkhove estarà unes quantes setmanes de baixa i es perdrà el Mundial i l'Europeu.
4: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. A partir d'ara us explicarem que l'autor del llibre Safaris Humans, Ezio Gazzeni, explica al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians per pur plaer durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. També explicarem que les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat. I durant els mesos de juny i juliol, Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el mòbil mentre circulaven per la P7 i la 2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot.
1: Esports.
0: Roger, no, què destaquem?
2: La sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla verd i negra ha enviat un missatge d'agraïment i sobretot ha promès que continuarà guanyant. En futbol, la primera masculina ha encetat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brugets.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles. Si s'avancen, Peinado l'envia a judici, acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra ACOIR i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: Carlos Mazón es nega a respondre a les preguntes dels diputats en la comissió sobre la gestió de la gana al Congrés. L'expresident de la Generalitat Valenciana s'ha escurat en el fet que la justícia ja va descartar la seva responsabilitat. Un silenci que han criticat els grups parlamentaris que l'han acusat de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Sentim Carlos Mazón i la rèplica del republicà Gabriel Rufián.
5: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
6: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
7: Le estoy dando tiempo para que responda.
6: Ya lo he hecho.
7: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
0: L'expresident Mazón diu que no parlarà fins que acabi la instrucció judicial.
1: 3CAT Info.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell, continuar amb les reformes és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Parlin, Jordi Regàs.
8: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
9: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que lamentablement ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
8: L'extrema dreta eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. A l'Israel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
10: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
8: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, el Brin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: I cap sorpresa a les eleccions legislatives de Rússia, on el suport al partit de Vladimir Putin ha pujat 8 punts i ha obtingut un nombre rècord de diputats, 347, que li garanteixen una supermajoria. Enmig de les denúncies de frau de l'oposició, les autoritats s'afanyen a remarcar que han estat netes i que el plebiscit sobre la guerra ha quedat inqüestionable. Moscou, Cristina Solias.
3: Aquesta victòria aclaparadora del partit de Putin no es correspon amb la caiguda de popularitat que la formació havia experimentat en els últims mesos. Això fa pensar l'oposició que les autoritats han hagut de manipular les eleccions. Segons els experts, el Kremlin necessitava que Rússia Unida millorés resultats per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna. I alhora, com que Putin va decidir entrar personalment en campanya, això s'havia de traduir també en un augment dels vots. Ara bé, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Panfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
11: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
3: Precisament el Partit Comunista esperava treure rèdit del malestar social que es viu al país per la fatiga de la guerra i els problemes econòmics, però ha acabat sent el gran perjudicat amb només el 14% dels vots. El seu líder ha denunciat que els han vetat candidats i observadors i que aquest joc brut del Kremlin li recorda les pràctiques dels convulsos anys 90 marcats a Rússia pel gangsterisme.
0: I en parlàvem al sumari, el periodista i escriptor italià Ezio Gabazzeni situa a Bèlgica al cervell dels anomenats safaris humans a Sarajevo als anys 90 durant la guerra de Bòsnia. Una forma de turisme macabre en què estrangers adinerats s'anaven a disparar per plaer a persones indefenses a la capital de Bòsnia durant el setge a la ciutat. Gabazzeni, que acaba de publicar Safaris Humanos, confia que les investigacions obertes, no solament a Itàlia, sinó també en altres països europeus, culminin en un procés penal per condemnar les persones que pagaven per matar Sarajevo. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
12: En què està en curs?
13: Sis camines estan investigant.
12: Fins
13: fa pocs mesos no és a Camilà, però des d'en Juny també la pescaria de Sarajevo, Viena, Berna i Brussel·les, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el cap pensant, era a Bèlgica.
0: Gabazzeni diu que la propietària d'un petit hotel a la frontera amb Eslovènia li va explicar que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants.
12: El estrès se confirma que...
13: I ara mateix ens confirma que els caçadors estaven al seu... I també el cursor, ja en parlaven, amb tota confiança, que la presa més buscada eren els nens, després les dones joves i després dones, homes, etc. Són notícies que realment passen la sang, quan ho sents per primera vegada.
12: Dius, com passa?
13: Un nen, no?
0: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans, a Sarajevo, ha explicat que alguns dels viatges macabres per matar bosnians es van organitzar des de Barcelona. El govern aprovarà aquest dimarts el pla Regenera, que contempla una inversió de més de 760 milions d'euros durant els pròxims 3 anys per rehabilitar habitatges prioritàriament vulnerables d'arreu de Catalunya. Cada any s'invertiran 190 milions de fons propis i 65 milions més en forma de préstec. Esparreguera, David Angelà.
14: Una injecció econòmica destinada sobretot als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals, deixant de banda les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Panetti.
15: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general hem de pensar que aquest pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que en canvi poden actuar en punts concrets del seu municipi.
14: Aquest programa resulta dels acords entre PSC i Esquerra Republicana. Parteix d'un parc residencial envellit. A Catalunya hi ha prop de 4 milions de llars, gairebé el 60% són d'abans de 1980. 560.000 habitatges tenen més de 45 anys.
0: Denuncien el suïcidi d'una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. Segons la família i el sindicat de l'habitatge, la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. Han explicat que la dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. Va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però, segons diuen, el banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Naya era el seu advocat.
16: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etc., ha de tenir en compte l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
0: Aquest dilluns a Barcelona també han desnonat una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres. Els Mossos han detingut un home per atropellar la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. La dona està ingressada a l'hospital en estat molt greu. Aquest dilluns l'Ajuntament ha convocat una concentració de rebuig i condemna contra la violència masclista. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
17: Els fets han passat poc abans de les 9 del matí, quan la dona sortia de casa i l'home, de 47 anys, l'hauria embassit amb el seu cotxe amb la intenció d'atropellar-la. En l'incident ha acabat topant amb almenys un altre vehicle. Segons fonts policials, l'home tenia un ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima i ha estat detingut com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys. Tot plegat ha passat després d'alguns episodis d'amenaça de l'home. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a Tarragona investiga ara els fets.
1: 3CAT.info.
0: Les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els agents, és a dir, els mateixos programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius. Un dels membres d'aquest grup, el català Roman Orús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
18: S'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de posar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs el mateix. El que diem és que s'ha de fer alguna cosa semblant a intel·ligència artificial.
0: A Espanya, Pedro Sánchez ha presentat un pla de desenvolupament responsable de la IA i ha criticat que els magnats de les grans tecnològiques es vulguin autorregular.
19: Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
0: Sánchez proposa acordar un nou pacte social que vol negociar amb patronal i sindicats. Precisament el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que ja no es pot negar que la intel·ligència artificial destrueix llocs de treball i ha avançat que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
20: De tal manera que se desarrolle lo que quiera, pero que cotice.
0: El full de ruta del govern espanyol també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos. I Barcelona acull a partir d'aquest dimarts la cimera iSummit, que aplega més de 200 ponents de les principals companyies del sector, com Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillem Rostán, explica de 3cat.info que la seguretat serà un dels temes centrals de la reunió.
21: Tenemos 3 o 4 paneles que van a hablar de las límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
0: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents. La Generalitat hi presentarà els detalls de la inversió en IA fins al 2030.
21: Vendrá para anunciar los proyectos, los 1.000 millones de inversión que habían comentado en el último noviembre, para presentar en qué van a invertir dentro de la IA y de las infraestructuras hasta el 2030.
0: La cimera sobre intel·ligència artificial s'acaba dimecres a Barcelona.
22: El temps. Gemma Puig. Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus, les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però farà un temps d'estiu.
0: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i sobretot el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
23: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
24: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, que canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu. Sabem que la neu està patint, evidentment, aquest canvi climàtic, que tot tenim hiverns, tot i que algun ha sigut molt bo a nivell de nivologia, però que molts anys la manca de neu és notícia, és evident, a l'alta muntanya, i clar, la neu és un factor que també influencia en la temperatura.
23: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
25: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El pastill, @3cat.info/diari.
0: En només 2 mesos, el juny i el juliol, el Servei Català de Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el telèfon mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot per comprovar el funcionament d'aquests dispositius. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària per als pròxims 3 anys amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Justament un accident entre 2 cotxes i un camió ha deixat cues de 19 quilòmetres a l'autopista AP7 aquest dilluns al matí. L'accident, que ha estat a primera hora, no ha deixat ferits de gravetat. Mentrestant, el que investiguen els Mossos és un possible segrest que es va produir dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, també a l'AP7. Segons els testimonis de diversos conductors, un grup d'homes amb armilles policials i sense passar per Mossos van treure d'un vehicle un home amb la cara ensangonada i el van fer pujar a un altre cotxe. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que la principal hipòtesi és una revenja per drogues entre grups criminals i que la víctima es troba bé.
2: La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos ha més indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és tot, m'apunta el director general de la policia, que l'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany físic.
0: De moment no hi ha cap detingut pel cas. L'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre factors de risc, com ara la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Així ho asseguren els investigadors, coincidint amb el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que a Catalunya afecta una de cada 10 persones de més de 65 anys. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
4: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, l'exercici, la salut cardiovascular, que és la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: Des de la Fundació Pasqual Maragall reclamen més recursos perquè les persones diagnosticades puguin endarrerir els efectes de la malaltia al màxim possible. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
5: Talles de memòria, he escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de Tartamús de Catalunya, veig a les conferències, vaig a buscar els nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
0: Els familiars i associacions de malalts també reclamen més ajudes destinades als cuidadors, en què recau el 80% de les cures i que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
25: Tresca Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En cultura, el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. Miqui Esparvé, Enric Cambrai, Àngels Gunyalons, Javier Càmara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum. Marta Vives.
6: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli que arrenca funcions el 26 de setembre, o Cabaret, el Coliseum, fins al teatre de text del Teatre Borràs amb muntatges com Les coses excepcionals amb Miqui Esparvé, Eureka amb Vicent Andongo, o La síndrome Natàlia de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gunyalots.
7: És la primera vegada que em poso el cap davant d'un monòleg, em fa molta il·lusió, i amb un text que d'alguna manera és garantia de bones experiències, no?
9: És una paradoxa perquè es troben uns professors que és com el consell rector amb una mare, jo sóc la mare.
26: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida, i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia, i decideix transformar la seva vida o els seus últims dies en una comèdia perquè tingui un final feliç.
6: Per Anna Martínez Balanyà, la comèdia és una opció guanyadora amb l'objectiu d'arribar a tots els públics.
27: Nosaltres, és veritat que fem molta comèdia, molt humor. A vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
6: Una filosofia que els funciona perquè aquesta temporada passada han aconseguit prop de 670.000 espectadors en les tres sales que gestionen.
0: I la producció catalana Ruega por Nosotras s'ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià en secció oficial, però fora de competició. La pel·lícula de Daniel Monzón vol rescatar de l'oblit l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer de l'època franquista i les atrocitats que s'hi feien. Aviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
28: Santa Maria, Santa Virgen de las Virgenes.
29: El director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera, El Niño o Celda 211 detalla el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució i ha revelat que a dia d'avui encara hi ha voluntat d'amagar què s'hi feia. Ho va notar a l'hora de buscar finançament.
30: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Pues bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. jo sacava les mines.
29: Ponzón, que ha explicat com es va documentar per escriure el guió amb Jorge Garrick Echevarría, ha argumentat que no han volgut mostrar el sadisme físic que s'aplicava al Patronato perquè han volgut centrar-se en la violència psicològica. La protagonista és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47. Aquí acompanyen Adelfa Calvo, que és la monja que dirigeix un dels centres, i Bea Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
0: Amb Roger Nau.
1: Festa grossa de Badalona, la penya ha celebrat aquest dilluns la Supercopa CB aconseguida diumenge davant el Barça. Feia 18 anys que el Joventut no aixecava un títol. L'afició verd i negra ha omplert la plaça de la Vila per celebrar-ho. Primer, els jugadors i tècnics de la penya han anat a peu fins l'Ajuntament. Després han estat rebuts dins el consistori per l'alcalde, Xavier García Albiol. I finalment... Han sortit al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats han estat Ricky Rubio i Nico Laprovittola, l'MVP de la Supercopa.
3: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
8: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la penya siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más.
1: Han estat missatges d'agraïment i sobretot la promesa de continuar guanyant, també del tècnic Dani Miret.
10: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut em dona molta energia, em dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
1: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. L'èxode del Barça és de 17 jugadors, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra, Wembley. Després jugarà contra Croàcia, Sevilla, el 29 de setembre, també. Contra la República Txeca, a Oviedo, el 3 d'octubre. I un altre cop contra Croàcia, el 6 d'octubre, Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032. El parèntesi a la Lliga arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat. 21 punts de 21 possibles i 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 més que el Madrid. Precisament el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més i també parla d'arbitratge.
11: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero luego ahora para mí, porque yo nunca he sido jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la prensa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
1: Per cert, l'Atlètic de Madrid ha respost les crítiques a l'arbitratge de José Mourinho després del derbi de diumenge al Metropolitano. L'equip matalasser a les xarxes socials ha demanat textualment acabar amb l'assetjament arbitral. I dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça, cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura de clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Mentrestant, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Gené. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è a la classificació amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i a l'Erzeg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra amb l'Andos, el Yarden Split i el Novi Beograd. I acabem en ciclisme, perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathijs van Kerckhoff, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix en la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze.
25: 3CAT Info.

El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. El PP creu que les investigacions judicials desacrediten Sánchez i retreu al govern espanyol que assenyali la feina dels jutges. El govern espanyol busca nous espais a Ceuta per ubicar almenys 3.000 migrants més després que el campament del port hagi quedat petit. Això mentre assegura que estan reforçant les fronteres hispano-marroquines davant d'una nova convocatòria a les xarxes per aquest dimecres. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació

0: consellera Esther Niubó demana que les propostes que es presentin a l'abril siguin concretes. El president Salvador Illa ha convocat una cimera divendres amb tots els grups parlamentaris, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat. El Congrés reivindica el llegat pacifista de Pau Casals en el marc del Dia Mundial de la Pau. La cambra li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat amb un pregó que ha promogut la inclusió social. La plaça de la Font s'ha omplert per escoltar els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat.
1: Esports.
2: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol verd i negre després de 18 anys. La plantilla ha enviat un missatge d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant. En futbol, la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. El Barça perd 17 jugadors, l'Espanyol 3 i el Girona 6. El jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, ha estat operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament de lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar, quien puede hacer que haga, pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra ACUIR i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: El jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, dona 3 dies a l'expresident espanyol perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al despatx. El magistrat José Luis Calama reclama a Zapatero tota la documentació que ha tingut de les joies i també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces requisades de la caixa forta del seu despatx tenen un valor superior al que es va taxar en un principi, 1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, d'on venen, els metalls preciosos que s'han fet servir i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació, a banda del cas Plus Ultra, per possibles delictes de frau fiscal i contraband. Calama també ha fixat data per la declaració de les dues filles de l'excap de l'executiu espanyol. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga per presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. 10 indicis que l'empresa de les filles va servir per canalitzar possibles comissions. I el Partit Popular retreu al govern espanyol que critiqui els processos

0: judicials que afecten la dona de Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. El secretari general del PP, Miguel Tellado, nega cap persecució judicial a l'entorn de Sánchez. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Púnez, els casos judicials l'inhabiliten per seguir a la Moncloa.
1: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita, sin ningún género de dudas, para seguir en el poder.
0: I el portaveu de Junts, Josep Rius, hi veu un cas més de l'OFEC.
2: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
0: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 immigrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma amb 1.700 llits ha estat insuficient i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
3: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
0: En paral·lel, Interior ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla amb més escamots de la Guàrdia Civil davant les noves crides a les xarxes per entrar dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que ja estan a sobre.
4: Independientemente del que hay meses abiertas, hemos con carácter preventivo reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
0: Insisteixen també que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. I mentrestant, a l'altra banda de la frontera, la situació és de calma. A la localitat veïna de Fenidec, al Marroc, hi ha moviment de vehicles i persones que van i venen de l'enclavament espanyol, però res fa pensar en una acció com la de fa prop de 2 mesos. La població marroquina prefereix no parlar d'aquell episodi, però s'intueix un descontentament dels joves per l'atur i les desigualtats. Enviat especial a Fenidec, Nando de Noguera.
5: Les xarxes socials tornen a fer crides per fer una altra entrada massiva a Ceuta amb l'argument que la seguretat del Marroc prioritzarà la jornada electoral. Un periodista especialitzat en aquesta zona, que no ha volgut parlar al micro, creu que al final, però, no passarà res. I ha volgut destacar que els comptes d'aquestes xarxes socials venen de fora del Marroc. A Fenidec, la població s'estima més no valorar per què va passar l'incident del 30 de juliol, però igualment troben persones que no veuen futur en aquest país.
6: Toda la gente tiene una vida bien. Si no tiene una vida bien, un trabajo, no tiene trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no lo hay. Que la gente busca una vida bien.
5: Des del 30 de juliol, la seguretat a la frontera marroquina amb el Tarajal s'ha reforçat. Hi ha controls policials a les rotondes i cruïlles estratègiques, agents desplegats a les muntanyes pròximes i un dron sobrevola periòdicament l'única carretera d'accés.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar les reformes, diu, és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
8: Tot i que per a Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristiano-demòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
9: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
8: L'extrema dreta eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. A l'Israel, portaveus d'Alternativa per Alemanya.
10: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
8: La negativa de Merz a capitular respon per una banda a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, el Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'aquest dilluns s'ha quedat sense cobertura audiovisual. Quatre grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, s'han solidaritzat amb els mitjans afectats i anuncien que deixen de seguir el president. Els tres mitjans vetats per Trump, la CNN, MS Now i Politico, han presentat una demanda judicial contra el president dels Estats Units, tot plegat el dia abans de l'inici de l'Assemblea General de l'ONU. Nova York, Oriol Serra.
5: La impulsivitat de Donald Trump ha deixat la Casa Blanca en una situació molt incòmoda. Mai abans totes les grans cadenes havien plantat un president dels Estats Units deixant d'assumir la transmissió del senyal en directe de les seves compareixences. Això ha passat després que, de manera col·legiada, les cadenes ABC, NBC, CBS i Fox, aquesta última, a priori molt pròxima als interessos de Donald Trump, hagin decidit unir forces i solidaritzar-se amb la CNN i MS Now, les dues cadenes a qui Trump divendres va anunciar que els vetava l'accés a la Casa Blanca. Aquest dilluns, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha intentat defensar Trump, però encara ho ha entorpit més perquè, volent negar l'evidència, ha reconegut que la censura és perquè l'administració de Trump li fa nosa la informació crítica o negativa. Fins ara argumentaven que es tractava de notícies falses o fake news.
11: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
5: De moment, la situació afecta el seguiment de les compareixences que el president nord-americà fa tant des de la Casa Blanca com les que fa, per exemple, des de l'Air Force One al seu avió oficial quan hi puja o quan en baixa. Aquest dimarts, Trump té previst fer el discurs d'obertura davant les Nacions Unides, però en aquest cas el senyal televisiu depèn de la pròpia ONU.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell d'Educació de Catalunya engega la maquinària aquest dimarts en el primer ple del curs per començar el debat del sistema educatiu. Les conclusions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril de l'any que ve. Abans que acabi el mes de setembre, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector i al febrer es faran les deliberacions. La consellera Esther Niubó demana que siguin propostes concretes.
12: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar un malestar fruit de necessitats desateses durant anys d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
0: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, també demana la implicació de famílies i docents. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
13: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
0: Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. Hi participaran tots els grups, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat.
7: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
14: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus, les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però farà amb un temps d'estiu.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CatInfoDiari.
0: Des del gener fins a l'agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya, segons els Mossos. I s'han fet 229 denúncies per aquest tipus de delicte, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que tot l'any passat. Els autors no serien grups organitzats en contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, al matí de Catalunya Ràdio.
15: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, eh? Però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar en un lloc on hi ha cables cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
0: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. La presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3CAT Info, discrepa que sigui a través dels establiments que tenen associats pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
16: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
0: Segons el gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert. I Renfe ha retallat des d'aquest dilluns el servei ferroviari d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Això perquè canvia els trens en quatre de les freqüències i posa combois de menys capacitat, fet que suposa perdre unes 400 places diàries. Una situació que ha indignat els usuaris. Lleida, Júlia Bacar.
17: El model retirat és un hablo en què Renfe va trobar fissures al xassis i ara vol revisar tots els combois. La companyia defensa que és una mesura temporal, però no concreta quan durarà. Els trens retirats tenen 581 places, mentre que els nous en sumen 476. Això suposa perdre més de 100 places per trajecte i en feien 4, 2 per sentit. Esta línia acumulava ja queixes en els darrers anys per falta de places i qualsevol retallada ara genera malestar entre els usuaris. Kevin Bruque és portador de la plataforma que els agrupa.
18: I això implica que molta gent no té com anar a treballar i realment ens complica molt la nostra vida diària. És un concurs això ara, és a veure qui pilla plaça abans. I si algú anul·le, quasi que ho has de dir pel grup, tenim un grup que es diu anul·lacions, i no dura un minut.
17: Segons Bruque, el primer servei afectat, el de les 7 i 5 del matí, ha sortit ple este dilluns i amb un retard de 12 minuts, segons reconeix Renfe. Ara bé, la companyia diu que han quedat un parell de places lliures.
0: Aquest dimarts hi haurà vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. Tot i una reunió d'última hora amb la mediació del Departament de Treball, el comitè d'empresa i la direcció no han aconseguit desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, està encallat en temes com la reducció de jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Al migdia, el comitè d'empresa n'informarà als treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. El Congrés reivindica el llegat pacifista del músic Pau Casals. Aprofitant la commemoració del Dia Mundial de la Pau, la Cambra Baixa li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Madrid, Dani Saindeaza.
19: Igual que davant les Nacions Unides fa més de 50 anys, així s'ha sentit el cant dels ocells al Congrés dels Diputats. Un cant d'esperança i pau interpretat pel joveníssim violoncel·lista italià Ettore Pagano, l'encarregat de tornar a donar vida a l'històric instrument de Casals, un Matteo Goffriller del 1733.
20: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.
19: I és que Casals ha estat present també a través de les seves paraules a favor de la pau, que han reivindicat tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el president de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo.
1: Casals hizo de la música una forma de diálogo y de fraternidad.
21: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
19: L'acte ha reunit el president Salvador Illa i diferents ministres com el de Cultura, Ernest Urtasun, així com representants de la majoria de partits polítics. Junts no hi ha anat per l'escassa presència del català a l'acte. Diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista del Mestre del Vendrell.
0: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat aquest dilluns al vespre amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Tarragona, Ricard Buigas.
22: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic i inspiradors de la Lliga Genuïn, que l'any 2016 va néixer per promoure la inclusió social i el desenvolupament personal. Ara ja compta amb 50 equips. Han aprofitat el pregó de Santa Tecla per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
23: Perquè la discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir encara ningú li ha donat l'oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
22: El pregó ha precedit la tronada amb una plaça de la Font plena de gom a gom i la interpretació del primer Emperito Roca de les festes a càrrec de la Tradivant. A la mitjanit, les escales de la catedral han tornat a ser les protagonistes d'un dels actes més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga, els gegants vells, la Mulassa i el Lleó fins a la plaça de la Font.
0: L'escriptora anglesa Zadie Smith, una de les intel·lectuals més influents del moment, torna a la no ficció amb Morts i Vius, un recull de reflexions sobre cultura, art, literatura i actualitat. L'aclamada autora de Dents Blanques aposta per la reflexió en un món de continu canvi i distraccions i és crítica amb la tecnologia i el món digital.
24: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de 1.000 milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora. Hi ha resultats que no és així.
0: Ho ha dit a Barcelona, on ha presentat el llibre, i també ha participat al CCCB en una xerrada al costat del francès Eduard Louis sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del joc.
7: Esports.
0: Amb Roger Nau.
25: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa CB de bàsquet aconseguit diumenge contra el Barça. Primer, els jugadors han anat passejant fins a la plaça de la Vila, després han estat rebuts dins l'Ajuntament per l'alcalde Xavier García Albiol i, finalment, han sortit al balcó per compartir el títol amb l'afició verd i negra. Un dels més aplaudits ha estat Nicola Provítola, MVP de la Supercopa.
26: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
25: Aclamat també Ricky Rubio.
27: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
25: Han estat missatges d'agraïment i, sobretot, amb la promesa de continuar guanyant. També del tècnic Dani Miret.
28: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
25: Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol.
7: 3CAT Info.
25: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals. L'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra Wembley. Després jugarà contra Croàcia a Sevilla el dimarts 29, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
2: No es que uno sea el costumbre de ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo, es que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir. Poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos por lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
25: Al parèntesi, la Lliga arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat. A la Lliga, 21 punts de 21 possibles i amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis. I 6 més que el Madrid. Precisament el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, autocrítica en una entrevista al diari AS, reconeix que han de treballar més.
3: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pone ahora de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelve el futuro.
25: En el cas de l'Espanyol, l'aturada a la Lliga arriba després de dues derrotes. L'equip blanquiblau és 15è amb 7 punts després de 7 partits. Per cert, dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Per altra banda, a Primera Federació, l'Europa, ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. La Junta Directiva i l'àrea esportiva del club consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è en la classificació, amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. Per altra banda, també en futbol, aquest dilluns s'ha sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic. El duel es jugarà al País Basc el 30 de setembre. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i també al Herceg Novi. L'Atlètic i Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Milan Dost, el Jardan Split i el Novi Beograd. Per altra banda, acabem en ciclisme perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathys van Kerckhoff, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix amb la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze. L'or ha estat pel neerlandès Ryan Gall i la plata per l'italià Nicolas Milesi. Per cert, el germà de Mathys, Steph van Kerckhoff, també de Montbrió, va tenir un accident important diumenge mentre s'entrenava per preparar la contrarrellotge del Mundial Júnior. Un cotxe no el va veure, el van vestir a la sortida d'un carrer. El petit dels germans Kerckhoff estarà unes quantes setmanes de baixa i es perdrà el Mundial i l'Europeu.
7: Són dos quarts de dues.

0: Aquestes són les principals informacions. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. A partir d'ara us explicarem que l'autor del llibre Safaris Humans, Ezio Gabazzeni, explica al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians per pur plaer durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. També explicarem que les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat. I durant els mesos de juny i juliol, Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el mòbil mentre circulaven per la P7 i la 2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot.
1: Esports.
0: Roger, no, què destaquem?
2: Gràcies a Joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla verd i negra ha enviat un missatge d'agraïment i sobretot ha promès que continuarà guanyant. En futbol, la primera masculina ha encetat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brugets.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. Quien pueda hacer que haga, pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra Ateuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de nous ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: Carlos Mazón es nega a respondre a les preguntes dels diputats en la comissió sobre la gestió de la dona al Congrés. L'expresident de la Generalitat Valenciana s'ha escurat en el fet que la justícia ja va descartar la seva responsabilitat. Un silenci que han criticat els grups parlamentaris que l'han acusat de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Sentim Carlos Mazón y la réplica del republicà Gabriel Rufián.
5: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
6: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
7: Le estoy dando tiempo para que responda.
6: Ya lo he hecho.
7: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
0: L'expresident Mazón diu que no parlarà fins que acabi la instrucció judicial.
1: 3cat.info.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell, continuar amb les reformes és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
2: Tot i que per a Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
8: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que lamentablement ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
2: L'extrema dreta eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
9: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
2: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: I cap sorpresa a les eleccions legislatives de Rússia, on el suport al partit de Vladimir Putin ha pujat 8 punts i ha obtingut un nombre rècord de diputats, 347, que li garanteixen una supermajoria. Enmig de les denúncies de frau de l'oposició, les autoritats s'afanyen a remarcar que han estat netes i que el plebiscit sobre la guerra ha quedat inqüestionable. Moscou, Cristina Solies.
3: Aquesta victòria aclaparadora del partit de Putin no es correspon amb la caiguda de popularitat que la formació havia experimentat en els últims mesos. Això fa pensar l'oposició que les autoritats han hagut de manipular les eleccions. Segons els experts, el Kremlin necessitava que Rússia Unida millorés resultats per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna. I alhora, com que Putin va decidir entrar personalment en campanya, això s'havia de traduir també en un augment dels vots. Ara bé, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
10: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no són éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
3: Precisament el Partit Comunista esperava treure rèdit del malestar social que es viu al país per la fatiga de la guerra i els problemes econòmics, però ha acabat sent el gran perjudicat amb només el 14% dels vots. El seu líder ha denunciat que els han vetat candidats i observadors i que aquest joc brut del Kremlin li recorda les pràctiques dels convulsos anys 90 marcats a Rússia pel gangsterisme.
0: I en parlàvem al sumari, el periodista i escriptor italià Ezio Gavazzeni situa Bèlgica al cervell dels anomenats safaris humans a Sarajevo als anys 90 durant la guerra de Bòsnia. Una forma de turisme macabre en què estrangers adinerats s'anaven a disparar per plaer a persones indefenses a la capital de Bòsnia durant el setge a la ciutat. Gavazzeni, que acaba de publicar Safaris Humanos, confia que les investigacions obertes, no solament a Itàlia, sinó també en altres països europeus, culminin en un procés penal per condemnar les persones que pagaven per matar Sarajevo. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
11: En què està en curs?
12: Hi ha 5 fiscalies que estan investigant. Fins fa pocs mesos només era Milano, però des del juny tenim la fiscalia de Sarajevo, Viena, Berna i Brussel·les, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el que pensant era a Bèlgica.
0: Gavazzeni diu que la propietària d'un petit hotel a la frontera amb Eslovènia li va explicar que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants.
11: En estesa ci conferma que...
12: Ella mateixa ens confirma que els caçadors estaven al seu petangret, les coses parlaven amb tota confiança que la presa més buscada eren els nens, després les dones joves i després dones, homes, etc. Són notícies que realment glacen la sang, quan ho sents per prendre la cara. És com
0: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans a Sarajevo ha explicat que alguns dels viatges macabres per matar bosnians es van organitzar des de Barcelona. El govern aprovarà aquest dimarts el pla Regenera, que contempla una inversió de més de 760 milions d'euros durant els pròxims 3 anys per rehabilitar habitatges prioritàriament vulnerables d'arreu de Catalunya. Cada any s'invertiran 190 milions de fons propis i 65 milions més en forma de préstec. Esparreguera, David Angelà.
1: Una injecció econòmica destinada sobretot als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals, deixant de banda les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Panegri.
13: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que en canvi poden actuar en punts concrets del seu municipi.
1: Aquest programa resulta dels acords entre PSC i Esquerra Republicana. Parteix d'un parc residencial envellit. A Catalunya hi ha prop de 4 milions de llars, gairebé el 60% són d'abans de 1980. 560.000 habitatges tenen més de 45 anys.
0: Denuncien el suïcidi d'una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. Segons la família i el sindicat de l'habitatge, la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. Han explicat que la dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. Va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però, segons diuen, el banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Naya era el seu advocat.
14: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en TET es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etc., ha de tenir en compte a l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
0: Aquest dilluns a Barcelona també han desnonat una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres. Els Mossos han detingut un home per atropellar la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. La dona està ingressada a l'hospital en estat molt greu. Aquest dilluns l'Ajuntament ha convocat una concentració de rebuig i condemna contra la violència masclista. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
15: Els fets han passat poc abans de les 9 del matí, quan la dona sortia de casa i l'home, de 47 anys, l'hauria embassit amb el seu cotxe amb la intenció d'atropellar-la. En l'incident ha acabat topant amb almenys un altre vehicle. Segons fonts policials, l'home tenia un ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima i ha estat detingut com a presumpte autor de tentativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys. Tot plegat ha passat després d'alguns episodis d'amenaces de l'home. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a Tarragona investiga ara els fets.
16: 3CAT Info.
0: Les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els agents, és a dir, els mateixos programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius. Un dels membres d'aquest grup, el català Roman Orús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
17: S'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de posar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs el mateix. El que diem és que s'ha de fer alguna cosa semblant a intel·ligència artificial.
0: A Espanya, Pedro Sánchez ha presentat un pla de desenvolupament responsable de la IA i ha criticat que els magnats de les grans tecnològiques es vulguin autorregular.
18: Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
0: Sánchez proposa acordar un nou pacte social que vol negociar amb patronal i sindicats. Precisament el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que ja no es pot negar que la intel·ligència artificial destrueix llocs de treball i ha avançat que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
19: De tal manera que se desarrolle lo que quiera, pero que cotice.
0: El full de ruta del govern espanyol també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos. I Barcelona acull a partir d'aquest dimarts la cimera iSummit, que aplega més de 200 ponents de les principals companyies del sector, com Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillem Rostán, ha explicat a 3Cat Info que la seguretat serà un dels temes centrals de la reunió.
16: Tenemos tres o cuatro paneles que van a hablar de las límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
0: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents. La Generalitat hi presentarà els detalls de la inversió en IA fins al 2030.
16: Vendrá para anunciar los proyectos, los 1.000 millones de inversión que habían comentado en el último noviembre, para presentar en qué van a invertir dentro de la IA y de las infraestructuras hasta el 2030.
0: La cimera sobre intel·ligència artificial s'acaba dimecres a Barcelona.
19: El temps.
0: Gemma Puig.
20: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus, les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però farà amb un temps d'estiu.
0: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i sobretot el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
21: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
22: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, que canvis del comportament dels anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu. Sabem que la neu està patint, evidentment, aquest canvi climàtic, que tot tenim hiverns, tot i que algun ha sigut molt bo a nivell de nivologia, però que molts anys la manca de neu és notícia, és evident, a l'alta muntanya, i clar, la neu és un factor que també influencia en la temperatura.
21: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
19: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: En només dos mesos, el juny i el juliol, el Servei Català de Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el telèfon mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot per comprovar el funcionament d'aquests dispositius. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària per als pròxims 3 anys amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Justament un accident entre dos cotxes i un camió ha deixat cues de 19 quilòmetres a l'autopista AP7 aquest dilluns al matí. L'accident, que ha estat a primera hora, no ha deixat ferits de gravetat. Mentrestant, el que investiguen els Mossos és un possible segrest que es va produir dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, també a l'AP7. Segons els testimonis de diversos conductors, un grup d'homes amb armilles policials i sense passar per Mossos van treure d'un vehicle un home amb la cara ensangonada i el van fer pujar a un altre cotxe. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que la principal hipòtesi és una revenja per drogues entre grups criminals i que la víctima es troba bé.
23: La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos ha més indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és tot, m'apunta el director general de la policia, que l'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany físic.
0: De moment no hi ha cap detingut pel cas. L'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre factors de risc, com ara la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Així ho asseguren els investigadors, coincidint amb el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que a Catalunya afecta una de cada 10 persones de més de 65 anys. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
4: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: Des de la Fundació Pasqual Maragall reclamen més recursos perquè les persones diagnosticades puguin endarrerir els efectes de la malaltia al màxim possible. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
5: Tallers de memòria, he escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de Tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
0: Els familiars i associacions de malalts també reclamen més ajudes destinades als cuidadors, en què recau el 80% de les cures i que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En cultura, el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. Miqui Esparvé, Enric Cambrai, Àngels Gunyalons, Javier Càmara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum. Marta Vives.
6: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli que arrenca funcions el 26 de setembre, o Cabaret, el Coliseum, fins al teatre de text del Teatre Borràs, amb muntatges com Les coses excepcionals, amb Miqui Esparvé, Eureka, amb Vicent Andongo, o La síndrome Natàlia, de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gunyalots.
7: És la primera vegada que em poso el cap davant d'un monòleg, em fa molta il·lusió, i amb un text que d'alguna manera és garantia de bones experiències, no?
24: És una paradoxa perquè es troben uns professors que és com el consell rector amb una mare, jo sóc la mare.
25: Bueno, es troba que li dona un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia i decideix transformar la seva vida o els seus últims dies en una comèdia perquè tingui un final feliç.
6: Per Anna Martínez Balanyà, la comèdia és una opció guanyadora amb l'objectiu d'arribar a tots els públics.
26: Nosaltres, veritat que fem molta comèdia, molt humor. A vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
6: Una filosofia que els funciona perquè aquesta temporada passada han aconseguit prop de 670.000 espectadors en les tres sales que gestionen.
0: I la producció catalana Ruega por nosotras s'ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià en secció oficial, però fora de competició. La pel·lícula de Daniel Monzón vol rescatar de l'oblit l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer de l'època franquista i les atrocitats que s'hi feien. Aviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
27: Santa Maria, Santa Virgen de las Virgenes.
28: El director de pel·lícules com Les leyes de la frontera, El niño o Celda 211 detalla el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució i ha revelat que a dia d'avui encara hi ha voluntat d'amagar què s'hi feia. Ho va notar a l'hora de buscar finançament.
29: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Jo s'acaba les mines.
28: Monzón, que ha explicat com es va documentar per escriure el guió amb Jorge Garrigue Echevarría, ha argumentat que no han volgut mostrar el sadisme físic que s'aplicava al Patronato perquè han volgut centrar-se en la violència psicològica. La protagonista és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47, Aquí acompanyen Adelfa Calvo, que és la monja que dirigeix un dels centres, i Bea Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
0: Amb Roger Arnau.
1: Festa grossa de Badalona, la penya ha celebrat aquest dilluns la Supercopa CB aconseguida diumenge davant el Barça. Feia 18 anys que el Joventut no aixecava un títol. L'afició verd i negra ha omplert la plaça de la Vila per celebrar-ho. Primer, els jugadors i tècnics de la penya han anat a peu fins l'Ajuntament. Després han estat rebuts fins al consistori per l'alcalde, Xavier García Albiol. I finalment... Han sortit al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats han estat Ricky Rubio i Nico Laprovittola, l'MVP de la Supercopa.
2: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
3: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la penya siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más.
1: Han estat missatges d'agraïment i sobretot la promesa de continuar guanyant, també del tècnic Dani Miret.
8: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut em dona molta energia, em dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
1: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. L'èxode del Barça és de 17 jugadors, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra, Wembley. Després jugarà contra Croàcia, Sevilla, el 29 de setembre, també, contra la República Txeca, a Oviedo, el 3 d'octubre, i un altre cop contra Croàcia, el 6 d'octubre, Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032. El parèntesi a la Lliga arriba amb el Barça ben guanyat tot el que ha jugat, 21 punts de 21 possibles i 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 més que el Madrid. Precisament el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més i també parla d'arbitratge.
9: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero debo ahora para mí, porque yo nunca he sido jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la presa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en ese tema.
1: Per cert, l'Atlètic de Madrid ha respost les crítiques a l'arbitratge de José Mourinho després del derbi de diumenge al Metropolitano. L'equip matalasser a les xarxes socials ha demanat textualment acabar amb l'assetjament arbitral. I dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça s'ha dit al Deportivo, Marc Casado. L'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Mentrestant, a primera federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Gené. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è a la classificació amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontaran la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i a l'Erzeg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Blandos, el Yardan Split i el Novi Beograd. I acabem en ciclisme, perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathijs van Kerkhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix en la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze.
19: Trescat Info.

El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. El PP creu que les investigacions judicials desacrediten Sánchez i retreu al govern espanyol que assenyali la feina dels jutges. El govern espanyol busca nous espais a Ceuta per ubicar almenys 3.000 migrants més després que el campament del port hagi quedat petit. Això mentre assegura que estan reforçant les fronteres hispano-marroquines davant d'una nova convocatòria a les xarxes per aquest dimecres. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. Quatre grans cadenes de televisió dels Estats Units, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, boicotegen Donald Trump i deixen de cobrir els actes de la Casa Blanca pel seu veto a la CNN, MS Now i Politico. Aquests tres mitjans han demandat judicialment al president. Tot plegat passa poques hores abans que aquest dimarts comenci l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. El Consell d'Educació de Catalunya comença aquest dimarts el procés del debat per transformar el sistema educatiu.